0: Una buena, Cris y Churri. Café. Ahora os trae Ángeles Caballero un par de cápsulas para los dos.
1: Buenos días. Hoy me he despertado pensando que si en el siglo XXI ser de izquierdas consiste en que un señor de 54 años se dedique a encestar bolas de papel en una papelera con un chaval 20 años más joven que él, es que el mundo está fatal y no tiene futuro.
0: No le ha gustado mucho, por lo que se ve, el vídeo de Sánchez con Mandavi jugando a encestar bolas de papel en una papelera. No le ha gustado, este oyente, no le ha gustado.
2: Hola, buenos días. Soy Lele de Rincón de la Victoria, desde Málaga. Hoy me he levantado todavía impactado porque ayer fuimos al cine. Llevaba mucho tiempo sin ir al cine. Y ayer fuimos a ver la película de los Ávila, Bola Negra, y la recomiendo muchísimo. Todavía tengo el vello de punta, todavía estoy muy impactado. Venga, Dios, que tengan buen día.
0: Negra. ¿La has visto ya, Canals?
3: Aún no estoy.
0: Tienes que ir esta semana,
3: los días, sí.
0: Tienes que ir, peliculón.
3: ¿Y tú?
0: Sí, la he visto este fin de semana y me ha encantado. Mucha gente maja en el cine. Son las 7 menos 10, las 6 menos 10 en Canarias.
4: Hoy por hoy, Cataluña, amb Gisela Rodríguez.
5: Bon dia, dilluns és 28 de setembre i la setmana comença agitada.
6: Hem de col·lapsar Barcelona i això ha de començar molt d'hora. I la idea és que comenci el dia enviant un missatge claríssim. No ens en passarem engrunes. No ens en passarem qualsevol merda. Només acceptem el decret Mari Carmen.
5: El sindicat de llogateres que ha fet una crida a col·lapsar la ciutat amb mobilitzacions des de primera hora, i és que les protestes de Madrid pel desnonament de la Mari Carmen han arribat a casa nostra, on just avui s'espera la visita de Pedro Sánchez. El sindicat de llogateres prepara una acció sorpresa aquest matí en un crit unànime per demanar contractes de lloguer indefinits. Hi ha previstes aquest matí protestes a 4 punts de la ciutat davant de blocs de pisos en lluita contra els seus propietaris. I a les 7 de la tarda, manifestació davant del Palau de Congressos, on està prevista l'assistència del president del govern espanyol. Sánchez ha promès que està treballant per arribar a un acord amb tots els partits per aprovar demà un nou decret d'habitatge, però els moviments socials volen mantenir la pressió les properes hores per aconseguir que el text inclogui la renovació automàtica de tots els contractes de lloguer. Susana Ruiz, bon dia.
7: Bon dia. El sindicat de llogateres planteja que el decret ha de servir per acabar amb els contractes de lloguer temporals perquè els propietaris no puguin fer fora els llogaters sense causa justificada, és a dir, si no és perquè necessiten l'habitatge per ells o per un familiar o perquè el llogater ha comès una falta flagrant.
8: I això és un avís pel PSOE i per Sumar. Qualsevol decret que no inclogui aquestes mesures que els sindicats hem posat sobre la taula serà una farsa. I així ho denunciarem. La gent no està sortint al carrer per tornar-se a trobar, com ens hem trobat tantes vegades, amb mesures cosmètiques que portin més decepció i més frustració.
7: És Enric Aragonès, portaveu del sindicat.
5: Aquesta és la principal demanda del sindicat, però n'hi ha més.
7: Sí, per donar suport al decret, també reclamen la congelació del preu dels lloguers, la reforma de la llei d'arrendaments urbans per acabar amb els lloguers de temporada fraudulents i que es prohibeixi que les persones vulnerables puguin ser desnonades sense una alternativa oferta per l'administració.
5: El sindicat de llogateres que ha anunciat i organitzat la protesta d'aquest vespre des de davant del pis de Rosario, a l'Eixample.
6: Hi ha de ser molta gent, centenars de milers de persones davant del Palau de Congressos.
5: Segur que recordareu el cas de la Rosario, és l'última veïna d'un bloc del carrer Entença que va acabar a mans d'un fons d'inversió i que ha transformat la resta de pisos en colivings.
7: La Rosario té 64 anys i en fa gairebé 30 que viu al mateix pis. El 2021 el bloc va passar a ser propietat del fons inversor Vandor i a mesura que s'acaben els contractes de lloguer va anar convertint tots els pisos en colivings, lloguers d'habitacions amb algun espai comú. La Rosario es va negar a fer les maletes i ha continuat pagant el seu lloguer. Vandor l'ha demandada per aconseguir un ordre judicial per desnonar-la.
8: Perquè de Mari Carmens en tenim a tot arreu i tenen molts noms i molts rostres. La Rosario és l'única veïna que queda en el bloc d'aquí davant on tota la resta de pisos s'han convertit en co-livings.
7: Segons el sindicat de llogateres, els contractes indefinits servirien per evitar aquest tipus de situacions.
5: A mesura que avanci el dia, sabrem en què consisteixen les protestes del sindicat de llogateres i si a Catalunya es reprodueix l'acampada que hi ha des d'ahir a la Puerta del Sol. Aquesta situació, justament, a aquestes acampades, s'hi ha referit la nova comissària en cap dels Mossos, Sílvia Catà.
3: La policia està per defensar

0: defensar els drets i les llibertats dels ciutadans, en aquest cas la lliure, el dret a la concentració i la manifestació d'un col·lectiu que vulgui expressar la seva opinió, el seu disgust o la seva ideologia a la via pública. Estarem per defensar aquests drets.
1: Ho ha dit a TV3.
2: Hoy por hoy Catalunya. L'actualitat catalana des de primera hora del dia a la SER.
1: 3 de cada 4 persones que es van presentar a l'examen oficial per obtenir el nivell C2 de català van aprovar. És un percentatge lleugerament inferior al de l'any passat, tot i que globalment ha augmentat tant el nombre d'aspirants com el d'aprovats. Soledad Domínguez.
3: Es van examinar una mica més de 10.300 persones, moltes de les quals professors, i han superat la prova 7.738. Això suposa el 75% del total de presentats. En els darrers anys no ha parat de créixer l'interès per certificar aquest nivell C2 perquè aquest curs ja havia de ser un requisit indispensable per incorporar-se a la bossa de docents. Educació va haver d'ajornar temporalment l'exigència davant la manca de professors suficients per cobrir totes les vacants i també tenint en compte que les notes dels exàmens oficials que es van fer el passat mes de maig no s'han publicat fins a principis d'aquest mes de setembre. Pel que fa al C1, que ja tenen automàticament tots els que han fet l'escolaritat a Catalunya, es van presentar 1.824 persones i han aprovat una mica més de la meitat.
1: Són les 6:55. I Eric García deixa la selecció per unes molèsties al genoll. No hi ha lesió, així que la mesura s'ha pres per precaució. Nil Solà, bon dia.
4: Bon dia. Eric García, primer futbolista del Barça en abandonar la disciplina de les seleccions per unes molèsties al seu genoll. El futbolista de Martorell, una peça clau pel Barça, anava a ser titular en el partit que Espanya va disputar el dissabte contra Anglaterra, però unes molèsties a l'escalfament van fer que caigués d'aquest 11. Al seu lloc va entrar Marc Pubill ahir en el retorn a la Roza. Se li van fer unes proves mèdiques que van confirmar que no hi ha cap lesió important, però que sí que té un edema aquest genoll i que aquestes molèsties podrien anar a més. És per això que Barça i Federació han pres la decisió de que Eric tornés a Barcelona. De fet, ja hi és des d'ahir a la nit. Ara, aquesta setmana, treballarà de manera específica amb els metges i recuperadors del Barça i la previsió és que pugui estar sense cap mena de problema en el partit que el Barça jugarà el dissabte dia 10 contra el Getafe. Per tant, Eric García torna a la disciplina del Barça, el Barça que es queda de moment amb aquests 16 internacionals que encara tenen diversos partits per disputar.

0: 200.000 persones s'han aplegat a la platja de la Nova Icària per veure el piromusical que ha posat el punt i final a les festes de la Mercè.
1: Sí, aquest any ha estrenat ubicació, s'ha fet des de la platja de la Nova Icària en lloc de l'Avinguda Maria Cristina, com és habitual allà a la plaça Espanya. L'encarregat d'escollir la música ha estat Josep Montero, l'Iberi cantant d'Oques Grasses, que ha optat per... Sky Follows Stars, o també altres temes com... Bé, aquesta ha sigut la seva tria. Potser
0: Carmina,
1: tu n'haguessis fet una altra, veig, per la teva cara.
0: Però... No. Escolta, que això d'escoltar un piro musical sempre és agradable.
1: I que l'Ajuntament li ha encarregat a ell, no a
0: nosaltres. Exacte, com ja va sent tradició, no?, en els darrers anys, no? Si no recordo malament, l'any passat va ser Rosalia, no?, qui va escollir els...
1: I un any els Estopa, no?, també.
0: Exacte. O els Estopa l'any passat i fa dos Rosalia. Sí, ara sí. M'ha fallat la memòria aquí. Però, en tot cas, sí, una elecció musical ben eclètica. Van sonar cançons, òbviament, d'Oques Grasses, però també doncs, tota aquesta amalgama d'estils ben diferents, dels quals doncs, va poder gaudir tota la gent que es va plegar a la Nova Icària. Entenc que tu, Susana, no hi eres.
1: Jo el sentia.
0: Ah, el senties, clar.
1: Des de casa. Veure'l no, perquè em tapen els edificis. De totes maneres, 200.000 persones, parlo de memòria, però és menys gent que la que es concentrava a plaça Espanya, perquè la platja té molt més aforament que l'espai de
0: Avinguda
1: de Maria Cristina. No?
0: Caldrà avaluar què tal ha anat aquest nou emplaçament. Saludem a la Marina Fernández. Marina, què tal? Bon dia.
2: Hola, què tal, com esteu?
0: Doncs la mar de bé. Avui programa segur que mogut, perquè els esdeveniments pinten això.
2: Exacte, haurem d'estar atents a totes aquestes convocatòries, a aquestes protestes que estan preparant des del Sindicat de Llogateres als moviments socials per pressionar Pedro Sánchez, i no només Pedro Sánchez, també tots els partits d'aquí depèn que s'aprovi aquest decret, que ja s'ha batejat com el decret Mari Carmen, aquest decret amb mesures per l'habitatge. Hi ha accions previstes des de les 8 del matí, inclús una miqueta abans. Nosaltres hi serem en directe i us ho anirem explicant. A la tarda també hi ha aquesta manifestació, ho dèieu, a la zona universitària, és a dir, dia de mobilitat complicada per tothom, sobretot aquí a Barcelona. També explicarem el detall de com van aquestes negociacions, perquè clar, aquí Pedro Sánchez ha de casar des de Podemos a Junts o al PNB, i tenim una mica el detall de com estan avançant aquestes converses. En parlarem també amb un dels pesos pesats dels socialistes al Congrés, que és José Zaragoza. A veure què veu millor, si les expropiacions de Podemos o les propostes de Junts. I a partir de les 10, el racó de pensar, el Francino i la Maria Nicolau venen també als Pop i Muerte avui.
0: Doncs Marina, que vagi molt bé el programa. Adeu. A partir d'aquesta hora, doble programació, l'Aquí Catalunya Ser Catalunya, l'Oi per Oi a la cadena Ser.
3: ¿Imaginas un año entero sin pagar tu hipoteca? Zurich Seguros lo hace posible. Contrata tu seguro de hogar, coche o vida con Zurich y entra en el sorteo de 12.000 euros para vivir con tranquilidad. Porque en Zurich nos importas tú. Contrata tu seguro y consulta las condiciones en Zurich.es.
2: Son las 7 del matí. Bon dia a tothom. Benvinguts a l'Aquí Catalunya.
4: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.

0: És dilluns 28 de setembre, és el dia D per desencallar el que ja s'ha batejat com el decret Mari Carmen.
1: Y yo, Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre vivienda.
0: Si us moveu per Barcelona, tingueu en compte que avui la mobilitat es pot veure alterada perquè hi ha protestes previstes d'aquí una hora o una mica menys i a la tarda manifestació a la zona universitària. Tot això per pressionar Pedro Sánchez, que el tenim de visitar aquí, perquè acceleri amb les mesures per pal·liar la crisi d'habitatge, per pressionar-lo a ell, al govern i també la resta de partits de qui depèn que això s'aprovi, que no són pocs. Ha estat un cap de setmana en aquest sentit de negociacions a banda i banda per intentar conjugar els socis d'investidura i que per tots pugui ser assumible. Això vol dir que el que s'aprovi no pot ser un decret de màxims, perquè Junts i el PNB no ho comprarien. No comprarien, per exemple, això que demana Podemos, d'expropiar pisos. Cada dia a Espanya hi ha una mitjana de 45 desnonaments. 45 cada dia, un gruix importantíssim, són aquí a Catalunya. Us n'hem explicat un munt de casos al llarg de l'any. I han hagut de desnonar una pensionista al barri del Retiro, a Madrid, perquè es faci aquest clic, perquè torni a germinar la protesta dels indignats que posi el govern i els partits contra les cordes i perquè aquest govern i aquests partits es moguin. I no ens enganyem, que no és casual que això passi just quan ens trobem en curs electoral, que ningú sedueixen els inútils. Els que també estan en crisi són els pagesos. Avui hi ha reunió d'urgència del govern amb ells perquè estan amb l'aigua al coll, sobretot per l'encariment dels carburants, i per això han convocat protestes, també tracturades, també ells per d'aquí a un parell de setmanes. De fet, les armilles grogues de França també anticipen mobilitzacions. I avui hi ha reunió dels ministres de defensa europeus per abordar els protocols davant les amenaces híbrides de Rússia.
2: Aquí, Catalunya. Amb Marina Fernández.
0: De seguida, tot el que hi ha relacionat amb aquesta crisi d'habitatge, les protestes, les negociacions, però abans, Jordi Carbó, què tal? Bon dia.
3: Molt bon dia.
0: Ja ens havies avisat que seria un cap de setmana calorós. El que tothom es pregunta, fins quan això? Quan han de començar a baixar les temperatures?
3: Canvia una mica el tipus de calor. A partir d'avui serà més xafogor que temperatures molt altes, però sobretot hem de tornar a estar atents a la possibilitat d'aiguats a partir sobretot d'aquesta pròxima matinada i en diferents moments de demà dimarts. De moment avui serà, podríem dir, una mica un preludi d'això, en un sentit de que encara farà molt de sol, hi haurà estones de núvols. Ara mateix, enfront del litoral de Barcelona, uns 20 quilòmetres mar endins, descarreguen xàfecs intensos. Aquests i altres que s'aniran gestant, de mica en mica s'aniran apropant i sobretot a partir de migdia ja podran afectar qualsevol punt del litoral català, sobretot al sud de la Costa Brava, al litoral de Barcelona i també la Costa Daurada. De moment serien locals i de curta durada, però allà on descarreguen ho faran amb força. Insistim, aquests primers xàfecs a partir de migdia. Continuarà fent sol igualment, després durant la tarda, gran part de Catalunya. És això el que mantindrà les temperatures altes. Ara tenim 22 graus a Barcelona, també a Tarragona, 19 a Lleida i Girona. Les màximes entre els 25 i els 30 graus, tan sols una mica més baixes que el cap de setmana, però amb molta més humitat, el que dèiem, la sensació serà molt marcada de xafogor. I compta a partir d'aquesta pròxima matinada i en diferents moments de demà, perquè gran part de les comarques de Girona, Barcelona i sobretot a la costa i prelitoral de Tarragona és on podem tenir aquests aiguats. En alguns llocs podríem acumular amb escreix més de 100 litres per metre quadrat.
0: Doncs haurem d'estar alerta també, sobretot a partir de demà. Que vagi bé, Carbó, fins ara.
3: Fins ara.
0: Passen gairebé 5 minuts a les 7.
4: Os pido a todos valor, luchar, defender lo que es vuestro. Y, por favor, tener cuidado, seguir acampados hasta vuestro... vuestro cuerpo.
0: Aquest és el missatge que ha adreçat la Mari Carmen des de l'hospital on continua ingressada cap als concentrats de la Puerta del Sol a Madrid. El seu desnonament ha obert la caixa de Pandora del malestar de molts ciutadans pels preus del lloguer i per les dificultats de poder obtenir un habitatge digne. Un malestar que avui es farà palès també aquí a casa nostra, a Catalunya, coincidint amb la visita que té programada a Barcelona el president del govern, Pedro Sánchez. Sergi López, què tal? Bon dia.
5: Què tal, Marina? Bon dia.
0: Hi ha previstes mobilitzacions al llarg de tot el dia. El sindicat de llogateres ha fet una crida a col·lapsar Barcelona per poder reclamar aquests contractes de lloguer indefinits, per exemple, amb mobilitzacions ja des de primera hora.
6: Hem de col·lapsar Barcelona. I això
5: ha de començar molt d'hora. I la idea...
0: Per avui al matí hi ha previstes aquestes protestes a 4 punts de la ciutat, davant dels blocs de pisos en lluita també contra els seus propietaris.
6: El president Sánchez ha promès que està treballant per arribar a un acord amb tots els partits per aprovar demà un nou decret d'habitatge.
1: Y yo, Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre vivienda.
6: Els moviments socials, però, volen mantenir la pressió les properes hores per aconseguir que el text inclogui també la renovació automàtica de tots els contractes de lloguer. El sindicat de llogateres vol que els propietaris no puguin fer fora els inquilins sense causa justificada, és a dir, si no és perquè necessiten l'habitatge per ells o un familiar o perquè el llogater ha comès una falta flagrant.
7: I això és un avís pel PSOE i per Sumar. Qualsevol decret que no inclogui aquestes mesures que els sindicats hem posat sobre la taula serà una farsa. I així ho denunciarem. La gent no està sortint al carrer per tornar-se a trobar, com ens hem trobat tantes vegades, amb mesures cosmètiques que portin més decepció i més frustració.
6: És Enric Aragonès, portaveu del sindicat.
0: Què hem de dir que aquest punt de la renovació automàtica de tots els contractes de lloguer, per exemple, no està tan lluny del que proposava Junts. Ells deien sí, sempre i quan s'estigui al corrent de pagament, o que també els propietaris puguin recuperar l'habitatge en cas de necessitat, que una mica també és el que diuen des del sindicat de llogateres, però diuen més coses, hi ha més demandes.
6: Sí, per donar suport al decret també reclamen la congelació del preu dels lloguers, la reforma de la llei d'arrendaments urbans per acabar amb els lloguers de temporada fraudulents i prohibir que les persones vulnerables puguin ser desnonades sense una alternativa i oferir una alternativa digna.
0: Dèiem que Sánchez visita avui Catalunya, l'agenda té una trobada amb el president de la Generalitat, amb Salvador Illa, i també la visita a una promoció d'habitatge públic assequible aquí a Barcelona.
6: Al matí Sánchez assistirà a la presentació d'un informe sobre com viurem en els propers anys amb l'alcalde Collboni i el president Illa. La tarda visitarà una promoció d'habitatge públic de lloguer assequible al Poble Nou i al vespre presidirà la cerimònia d'entrega dels Premis Vanguardia al Palau de Congressos. A fora l'estaran esperant, com dèiem, els manifestants convocats pel sindicat de llogateres.
0: És a dir, això és a la zona universitària, aquest acte que té a la tarda, que és on hi ha la manifestació. Ho dic perquè si entreu o sortiu de Barcelona per la Diagonal, a l'altura de la zona universitària, doncs home, tingueu-ho present també i canvieu de plans. Perquè el decret de l'habitatge de lloguer tingui futur i es pugui convalidar al Congrés, el PSOE necessita el suport, ho sabeu, dels socis d'investidura, que no són pocs, fins i tot amb Junts, que al febrer va votar en contra d'aquest escut social i a cert consens que cal suspendre desnonaments de persones vulnerables quan la propietat sigui un fons voltor. Ara bé, cada partit té els seus propis matisos i exigències.
6: Fons de Junts ens expliquen que havien arribat a un consens de les mesures que proposen els independentistes sobre limitar els desnonaments només a habitatges propietat de fons voltors, sobre desgravacions i també per blindar els petits propietaris. Però Podem i Esquerra estan intentant marcar territori. Per exemple, Podem demanant l'expropiació de 650.000 pisos o Esquerra reclamant que s'evitin els desnonaments de persones vulnerables, també quan el propietari sigui un particular. Ara la pilota està a l'alè del PSOE per intentar quadrar les exigències d'uns i altres.
0: Que ja a la tarda ja hi va haver algunes protestes, al vespre, de fet, davant d'un pis, del pis de la Rosario, a l'Eixample de Barcelona. Ella és l'última veïna d'un bloc del carrer Entença que ha acabat a mans d'un fons d'inversió i ha transformat la resta de pisos en co-livings, una més, un cas més. A Madrid, la concentració és a la Puerta del Sol, ho sabeu, l'acampada. Cada vegada hi ha més suports. L'Ajuntament acusa la delegació del govern, és a dir, l'Ajuntament, PP, acusa la delegació del govern, PSOE, de negligència per deixar que els ciutadans s'hi hagin quedat allà.
6: En un comunicat, el consistori madrileny exigeix al govern espanyol que recuperi com abans millor la normalitat a Sol i l'acusa de no atendre les seves obligacions de deixar que la gent acampi a la plaça. Considera l'Ajuntament de Martínez Almeida que la campanya és il·legal. El delegat del govern a Madrid, del PSOE, ha respost que mentre no hi hagi aldarulls, a la policia no li correspon actuar.
0: Que hi ha reminiscències, paral·lelismes amb el que va passar amb el 15M ara fa 15 anys. També hi governaven els socialistes a la Moncloa, també sonava a fi de cicle, i a Madrid hi governava el Partit Popular d'Esperanza Aguirre, ara és Ayuso. I parlant de radicals, Vox, s'han passat 3 pobles, amb un tuit.
6: 3 o 4. Al compte oficial del partit hi ha un tuit on llegim textualment: toda España sabe que en vez de Mari Carmen, si fuera Moro Carmen, tendría casa.
0: En fi, Mobilitzacions per reclamar preus assequibles per l'habitatge i mobilitzacions també a punt dels pagesos.
6: Unió de Pagesos convoca el 14 d'octubre una protesta de tot el sector a Barcelona per l'actual situació que consideren insostenible. El sindicat reclama ajuts directes d'entre 8.000 i 17.000 euros per compensar els costos de producció.
0: Avui tenen reunió d'urgència amb el govern. Nosaltres conversarem amb ells, amb els pagesos, d'aquí una estona cap a quarts de 9 del matí. Cap a quarts de 10 del matí, perdoneu. I a Ceuta continuen les complicacions en el dia a dia de la ciutadania i també dels migrants que malviuen a les platges. La policia va desallotjar ahir més de 200 persones migrants del campament situat a la platja Benítez, just al costat d'una planta desaladora.
6: És un edifici considerat crític i amb aquest desallotjament es pretenia garantir la seguretat de la instal·lació. Aquest és el moment que els policies començaven a desmuntar les barraques que havien construït els migrants. Se'ls ha traslladat a una zona propera perquè no hi ha espai per ells als centres habilitats. Està previst que es faci aquest matí una tanca de 2 metres d'alçada al voltant de la desaladora per impedir que s'hi puguin apropar més persones.
0: I possiblement ho heu notat si heu omplert el dipòsit de gasolina recentment. Les vostres butxaques s'han quedat ben buides. A 20 dels 27 països de la Unió Europea el litre de dièsel ja supera els 2 euros.
6: I el de la benzina s'apropa moltíssim ja també als 2 euros. Concretament ahir estava a 1,99. La situació no té pinta de millorar amb la guerra d'Orient Pròxim sense una sortida propera. La setmana s'està Donald Trump de tallar l'aixeta dels Estats Units i en protestes incipients a França, Portugal o a Irlanda.
0: En aquest context, les armilles grogues que tantes vegades s'han mobilitzat a França preparen també les seves particulars manifestacions, protestes pels preus del dièsel, que, com dèiem, estan perjudicant també els pagesos aquí a casa nostra, i els nostres pagesos també han convocat protestes pel 14 d'octubre. I per si amb tot això no fos prou, després tenim Rússia i les seves amenaces d'atacs híbrids contra països europeus.
6: Parlem de ciberatacs, ingerències de tota mena i accions com l'intent d'atemptat a un aeroport alemany. En aquest escenari, els ministres de defensa dels 27 es reuneixen aquest matí a Brussel·les per analitzar aquests atacs en territori europeu. Les violacions de l'espai aeri europeu per part de Rússia són cada cop més evidents, sobretot als països bàltics, també a Alemanya. Davant d'això, estats com França han ordenat el reforç d'estructures crítiques. Segons fonts de l'OTAN, Moscou busca posar a prova la resposta europea i, sobretot, la unitat dels aliats.
0: I al Regne Unit la policia ha detingut 5 persones per suposadament tenir explosius a prop de la base militar de Fyford.
6: Aquesta base la utilitza Estats Units com a part de la seva guerra, per part de la seva guerra contra l'Iran. Donald Trump ha dit que el seu país ja tenia vigilats els detinguts i ha elogiat la col·laboració del Regne Unit per detenir-los.
0: En geopolítica, una cita rellevant avui, Donald Trump sopa amb el conseller delegat d'Anthropic, un dels líders de la intel·ligència artificial que ha defensat la necessitat de posar-hi límit, de posar controls i frens al sistema.
6: Donald Trump, en una entrevista a la cadena Fox, ha dit que ell no el preocupa que l'IA es pugui descontrolar. El que vol és anar i guanyar a la Xina.
0: A França, milers de persones han rebut aquest cap de setmana el Papa Lleó XIV. Ha tornat a cridar l'atenció precisament sobre els riscos d'aquesta intel·ligència artificial. I el que ha passat a París en sona el que va passar aquí a Barcelona. És la primera vegada des de 2008 que el Papa visita París. Al marge de la intel·ligència artificial ha parlat d'altres qüestions complicades de la política francesa. Corresponsal a París, Nil Codina, bon dia.
8: Bon dia, Marina. Doncs sí, la visita oficial del Papa Lleó XIV començava divendres amb una trobada amb el president Macron, i les seves primeres paraules deixaven clar que ens donaria titulars.
9: Laïcité ne consiste donc pas à exclure la religion de l'espace public.
8: Lleó XIV deia que la laïcitat no pot excloure la religió de l'espai públic, en una possible referència a la proposta de Marine Le Pen de multar l'ús del vel islàmic. El Papa feia, doncs, una crida al diàleg i a la diversitat religiosa.
9: Porque l'État et les institutions religieuses dialoguent ensemble.
8: D'altra banda, Lleó XIV es mostrava crític amb la llei de l'eutanàsia aprovada aquest estiu a l'Assemblea Nacional, assenyalant una mort programada.
9: L'ofre d'une mort programée.
8: Prevost també ha visitat la UNESCO, una institució multilateral amb seu a París, que els Estats Units han abandonat amb Donald Trump a la Casa Blanca.
9: Le monde considère les institutions internationales.
8: Allà feia una defensa del dret internacional i alertava dels perills de la intel·ligència artificial i de la guerra. Més endavant, els actes religiosos se succeïen a la plaça de la Concòrdia, diumenge a Lourdes i avui viatge a Metz.
0: Clar, és important recordar el context polític d'aquesta visita en el tancament de l'era Macron, amb Le Pen disparada a les enquestes i la sensació d'eterna crisi política allà a França. Com s'han rebut aquestes paraules del papa?
8: Efectivament, Lleó XIV ha sigut rebut per un Macron que havia intentat acollir sense èxit el papa Francesc, un pontífex que, per exemple, havia rebutjat la invitació a la reobertura de Notre Dame i que sempre havia anat per lliure en actes de caràcter progressista a Marsella o a Còrsega. Aquesta vegada, als carrers de París, la proximitat del papa s'ha viscut amb una marea de curiosos.
10: Fait beaucoup de bien à la France.
11: La paix qu'il a portée et puis l'espoir pour les jeunes. Voilà.
8: Els feligresos ens explicaven que s'han quedat amb el seu missatge de pau i d'esperança.
12: Parce qu'il y avait clairement beaucoup d'attente à droite, ça n'était du Rassemblement National qui était.
8: Un d'ells també ens comentava la utilització política del papa pel regrupament nacional de Marine Le Pen i la dreta més conservadora. Malgrat la laïcitat de la República i el retrocés del catolicisme en els últims 50 anys, la figura de l'Església continua convocant a bona part de l'arc polític a França.
0: I de França tornem cap a Catalunya. Per explicar-vos que 3 de cada 4 persones que es van presentar a l'examen oficial per obtenir el nivell C2 de català van aprovar.
6: És un percentatge lleugerament inferior al de l'any passat, tot i que globalment ha augmentat tant el nombre d'aspirants com el d'aprovats.
0: Soledad Domínguez.
13: Es van examinar una mica més de 10.300 persones, moltes de les quals professors, i han superat la prova 7.738. Això suposa el 75% del total de presentats. En els darrers anys no ha parat de créixer l'interès per certificar aquest nivell C2, perquè aquest curs ja havia de ser un requisit indispensable per incorporar-se a la bossa de docents. Educació va haver d'ajornar temporalment l'exigència davant la manca de professors suficients per cobrir totes les vacants, i també tenint en compte que les notes dels exàmens oficials que es van fer el passat mes de maig no s'han publicat fins a principis d'aquest mes de setembre. Pel que fa al C1, que ja tenen automàticament tots els que han fet l'escolaritat a Catalunya, es van presentar 1.824 persones i han aprovat una mica més de la meitat.
0: I sapigueu, us deia, serà un matí complicat per la mobilitat, per les protestes dels sindicats d'habitatge. Això no té res a veure amb els sindicats d'habitatge, és el pa de cada dia, Rodalies, problemes, circulació interrompuda entre Granollers Centre i Martorell. Per una incidència, això vol dir que hi ha problemes a l'R2 Nord i a l'R8. Hi ha servei alternatiu per carretera. Clar, normalment, últimament, vaja, quan ens parlen d'incidència, al cap de poc sabem que hi ha hagut un robatori de coure. De moment no ens consta que sigui així, però vaja, bé podria ser. I sobre això, sobre Rodalies, el pols entre Renfe i els sindicats de maquinistes per les condicions laborals dels becaris del conjunt de l'Estat estan endarrerint l'entrada en vigor dels nous horaris del servei de Rodalies a Catalunya. Aquestes modificacions no tenen l'okay de CEMAF, que és el sindicat majoritari, que argumenta que la nova graella no s'ajusta a la normativa, tot i que fons de la negociació asseguren que és una estratègia de pressió únicament. Pol Valero.
14: Segons ha pogut saber Ser Catalunya, el canvi estava previst pel dilluns 21 de setembre, però l'última reunió va acabar sense el vistiplau dels sindicats. En concret, van votar-hi en contra el majoritari, CEMAF, i també el Ferro. Al juliol, els maquinistes havien acordat reduir la durada dels contractes dels becaris de 6 mesos a només un, perquè els maquinistes en pràctiques de seguida poguessin continuar la seva formació a l'empresa amb un contracte laboral. Aquesta millora es va començar a aplicar a l'agost de manera anticipada, abans que el nou conveni col·lectiu hagués estat publicat al BOE. Això, el Ferro ho va denunciar davant del Ministeri de Treball i arran de la denúncia, fa dues setmanes, Renfe es va fer enrere i va anunciar que tornaven els contractes de becaris de 6 mesos i no pas d'un, com s'havia aplicat anticipadament, cosa que ha tornat a posar els maquinistes en peu de guerra amb l'empresa.
0: I ara ja sí que s'ha acabat la Mercè. I s'ha acabat així, com sempre, amb el piro musical que ha posat punt final reunint 120.000 persones.
6: I aquest any ha estrenat nova ubicació a la platja de la Nova Icària. La veu d'Oques Grasses ha estat l'encarregat de la selecció musical entre els artistes que han sonat, Rosalia, Pitbull, Adrià Puntí o Dua Lipa.
0: Una mica de tot. La Setmana del Llibre en Català tanca la millor edició de la seva història amb rècord de vendes.
6: Concretament, unes 130.000 persones s'han passejat per aquesta fira literària en català, unes 8.000 més que en l'edició anterior i haurien fet compres per valor de gairebé 1 milió d'euros en facturació.
0: Temps pels esports. Hola, Arnau Montserrat, bon dia.
15: Què tal, Marina, bon dia.
0: Espanya també es corona campiona del món del Mundial Sub-20 femení.
15: Després d'empatar a 0, es va imposar a la tanda de penals 4-3 a Corea del Nord. Aquest era el moment on aixecaven el títol. Laia López, portera, que va aturar dos penals a la tanda, va passar pel carrusel canalla.
16: En cuanto he visto a mis compañeras venir corriendo hacia mí, me tira al suelo, solo me salía a llorar. He pensado mucho en mi familia, que está en Madrid esperándome. Es un momento increíble.
15: Mundial impecable, sense encaixar cap gol, i amb Rosalía Domínguez, jugadora del Barça, escollida com a MVP del torneig. És el segon Mundial Femení Sub-20 de la història per Espanya.
0: I sabeu que en el masculí, en futbol masculí, doncs hi ha aturada de seleccions també, i sobre això hi ha novetats. En Eric García ja és a Barcelona després de que hagi patit molèsties al genoll. Nil Solà, bon dia.
17: Bon dia. Eric García, primer futbolista del Barça en abandonar la disciplina de les seleccions per unes molèsties al seu genoll. Ahir, en el retorn a la Roza, se li van fer unes proves mèdiques que van confirmar que no hi ha cap lesió important, però que sí que té un edema aquest genoll i que aquestes molèsties podrien anar a més. És per això que Barça i Federació han pres la decisió de que Eric tornés a Barcelona. De fet, ja hi és des d'ahir a la nit. Ara, aquesta setmana, treballarà de manera específica amb els metges i recuperadors del Barça, i la previsió és que pugui estar sense cap mena de problema en el partit que el Barça jugarà el dissabte dia 10 contra el Getafe. Per tant, Eric García torna a la disciplina del Barça, el Barça que es queda de moment amb aquests 16 internacionals que encara tenen diversos partits per disputar.
0: Un Eric García que ja té substitut a la selecció.
15: Lenormand ocuparà la plaça del de Martorell, i avui roda de premsa de Luis de la Fuente i Fabián Ruiz a les 8 del vespre, prèvia del partit de demà contra Croàcia en la segona jornada de la Nations League. Espanya, que es va imposar a Anglaterra, recordem-ho, dissabte a Wembley. També tenim la primera victòria de Xavi com a seleccionador. Països Baixos es va imposar 1-2 a Sèrbia amb doblet de Mexen Mirding en el mateix grup de la Nations League. La gran sorpresa, la victòria de Grècia 0-1 contra l'Alemanya de Klopp. Ahir també Noruega 1, Portugal 2.
0: I per avui què?
15: Doncs es disputa un Bèlgica-França, un Turquia-Itàlia o un Suècia-Polònia, tots tres a 3:15 de la nit.
0: Que escolta, que avui és dia important, es tanquen les votacions de la pilota d'or.
15: La gala tindrà lloc el pròxim 26 d'octubre a les 9 de la nit en el London Palladium de Londres. Per tant, encara ens queda un bon mes de debats.
0: En ciclisme, sorpresa majúscula, els Mundials de Montreal no paren, no? Perquè l'altre dia parlàvem d'un rècord també històric.
15: Sí, ara ja s'ha acabat, ja s'han tancat ja. L'estatunidenc Brandon McNulty es va proclamar campió del món. Ni Evenepoel, ni Van Der Poel, ni Seixas, ni Del Toro, ni Juan Ayuso o Enric Mas, cap dels principals favorits, es van dur el mallot d'Arc de Sant Martí que fins ara lluïa Pogacar, la gran baixa en la prova d'ahir. Feia 33 anys que els Estats Units no tenia un campió del món en ciclisme. L'últim havia estat Lance Armstrong.
0: En bàsquet, espectacular victòria del Lleida a la pista del València.
15: De l'actual campió de Lliga, 100-105, també triomf del Girona, 84-77 contra UCAM Múrcia, va perdre el Joventut de Badalona a la pista del Breogán i va guanyar el Madrid a casa contra Unicaja, 89-87. En categoria femenina, el València es va endur la Supercopa.
0: Europa guanya la Lavercup de tenis.
15: 13-5 contra la resta del món en un equip europeu on hi era Carlos Alcaraz i Rafa Joder. Van fer la feina, els dos van guanyar els seus partits.
0: I en handbol, el Barça a un pas de la final del Mundial de Clubs.
15: Es va imposar ahir 39-29 al Zamalek.
0: I a aquesta hora, 7:24, arriba la reina del mandú. Que ens porta avui la nova sèrie de Maribel Verdú i José Coronado. Cristina García, bon dia.
18: Bon dia, noi. Sí, es diu El problema final i la teniu disponible a Netflix des d'aquest cap de setmana. Durant la primavera de 1959, 13 persones queden aïllades per un temporal en un illot pròxim a Mallorca. Ningú imagina el que està a punt de passar en el petit hotel en el qual s'allotgen. Elisa Mander, una disqueta turista d'origen anglès, apareix morta. El que en un principi sembla ser un suïcidi, aviat comença a donar senyals de ser una cosa molt més inquietant. Un assassinat.
19: Dentro de usted hay un Sherlock deseando jugar.
20: Muy bien. Vamos a jugar. Imaginé que es usted Elisa.
21: ¿Suicidio?
20: Eso parece. Se maquillaría si tuviera la intención de ahorcarse.
18: El problema final està basada en la novel·la d'Arturo Pérez Reverte, està rodada a Lloret de Mar i té com a protagonistes, a més de Maribel Verdú i José Coronado, a Maria Valverde i Martiño Rivas. Són 4 episodis que ja teniu disponibles a Netflix i que ja està en el número 1.
0: D'aquí a 5 minuts seran 2:15. Xavier Carmeniu, historiador, presentador del Tren de la Història. Què tal? Bon dia.
2: Bon dia, Marina, com esteu?
0: Bé, gairebé al mateix moment que dissabte hi havia mobilitzacions per protestar pel desnonament de la Mari Carmen a Madrid, el Festival de Cinema de Sant Sebastià es donava la conxa d'or a la pel·lícula Tender Loving Care, que reivindica les cures i l'atenció a les persones, grans. Són dues notícies que tenen una connexió històrica.
2: Sí, i que, de fet, amb l'acampada aquesta que hi ha a Sol, ho acaba de lligar tot plegat amb un tema que en parlem molt i que avui, doncs, també, a més, m'ha fet pensar aquest matí amb la conversa que vau tenir amb l'Emma Vilarassau.
0: Ai,
2: que va parlar...
0: Que,
2: home, clar, és que, vull dir, totes tres allà vau estar esplèndides.
0: amb
2: la Rosa Badia. I un dels temes que va sortir va ser la precarietat laboral al món del teatre, el fer-se gran, que són temes que van sortint i que, de fet, encara que costi de creure, si avui tenim sistema de pensions és en part, només, però a una obra de teatre.
0: Ah, sí? A veure, comencem pel principi. Des de quan hi ha cobertura assistencial?
2: Doncs mira, el 1908 hi ha un primer intent a través d'un institut que es deia Institut Nacional de Previsió, Nacional feia referència a Espanya, per iniciativa d'un jurista català que es deia Josep Maluquer Salvador, que era un personatge que coneixia el que passava a Catalunya i també a Euskadi, on eren zones industrials i, per tant, la gent doncs, ja treballava i guanyava un salari i pensaven en què passaria quan es jubilessin. I, de fet, en el cas català segur que molts ho sona, perquè no, les nostres generacions ja no passa tant, però aquella idea tenia una llibreta a la caixa, el roc a la faixa, que n'hi deien, i és perquè el 1904 havia nascut una institució que era la Caixa de Pensions per la Vellesa i d'Estalvis, que això volia dir. I tot plegat, aquesta institució, nascuda el 1904, havia estat idea d'un personatge que es deia Francesc Moragues Barret, que diuen que la va crear després de veure una obra de teatre i ser l'estrena d'una obra que es deia Els Vells.
0: Home, el títol ja dona pistes.
2: Sí, la veritat és que sí. És una obra que es va estrenar al Romea, el 1903. Sí, el Romea ja existia llavors, ja feia obres de teatre. I què explica? Doncs explica la història narrada i escrita per un autor que es deia Ignasi Iglesias, que són dos personatges que són acomiadats de la seva empresa perquè són massa grans per treballar i queden al carrer. Què passa? Que aleshores no hi havia cap mena de cobertura com les que tenim avui en dia. I són els seus fills els que s'han de fer càrrec d'ells per tirar-lo, per poder que puguin sobreviure. Esclar, dibuixa una situació dramàtica, però que era molt habitual a l'època. A Barcelona, a Sabadell, a Terrassa, a les zones industrials era molt habitual. I Moragues, quan ho va veure, va ser quan va decidir crear aquesta caixa de pensions per la vellesa i els estalvis, i amb aquesta idea de com que no se sap què passarà demà, saps què? Deixa'm tenir un raconet i a partir d'aquí tirar endavant, que és una cosa que, tal com deia, encara hi ha molta gent que fa.
0: Doncs sí, tristament. I escolta'm, d'aquí ho exportem a Espanya.
2: Sí, com passa amb tantes i tantes altres coses del que és la història d'Espanya, té un origen a Catalunya. La idea de Maluquer, tal com dèiem, era fer el mateix que passava a Catalunya. El que passa que allà la veritat és que, com deia aquell, tot està per fer. Teòricament tot era possible, però era un desori, perquè us en feu una idea, hi havia zones rurals on la presència, hi havia molt analfabetisme, hi havia gent que no estava ni registrada al registre civil, no estava inscrita, amb les desigualtats territorials eren molt, molt grans, i de fet això fa que Catalunya, doncs, per exemple, aquell Institut Nacional de Previsió signi un conveni amb la Caixa de Pensions, però és que a Euskadi ho fan amb les diputacions, que encara ara també tenen molt ple, la Diputació de Guipúscoa, per exemple. Tot això canvia amb la Segona República, quan hi ha un primer intent d'iniciar l'estat del benestar, i és la primera vegada que es parla d'una cosa que ara no ens fa gaire il·lusió, però que és molt important, que era l'IRPF, que tots ens toca pagar-lo, precisament per mantenir certes coses. La idea és d'un altre català, en Jaume Carner, que era ministre des del 32, tot això amb la Guerra Civil i el franquisme es para, i no és fins la transició que hi ha els pactes de la Moncloa, que es recupera la idea i es comença un sistema de pensions que acaba reforçat després l'any 95 amb el pacte de Toledo, però que vaja, que ja veiem que el sistema té ple d'esquerdes, que convé tenir-lo present i potser valdria la pena, doncs, que després que l'Emma Vilarassau hagi fet la truita, doncs que si vol, per exemple, podria estrenar o reestrenar els vells d'Ignasi Iglesias, que ens serviria per refrescar la memòria i a l'hora de prendre decisions.
0: Des d'aquí li traslladem la idea. Podeu recuperar aquesta conversa amb l'Emma Vilarassau a l'app de la SER o a la pàgina web de sercatalunya.cat. Ja m'has fet servir bé per la falca. Xavier Carmeniu, gràcies. Que vagi
2: bé. Gràcies, adéu, bon dia.
21: Aquí, Catalunya.
3: amb Marina Fernández.
0: Són 8:15. Moment per fixar-nos en quin temps ens espera i veure quan ha de canviar aquesta calor, que no faltarà gaire. Jordi Carbó, bon dia.
21: Bon dia. Comença la setmana amb un canvi significatiu que entre avui i demà pot comportar aiguats per grans quantitats d'aigua acumulades en poc temps a la costa, però sobretot al prelitoral. De moment avui alternaran sol i núvols amb xàfecs a prop de la costa a partir del migdia, intensos però de curta durada i molt locals de moment. Serà a mesura que avanci la pròxima nit i en diferents moments de demà, quan a les comarques de Girona, Barcelona i Tarragona i sobretot a l'entorn de les muntanyes del prelitoral podran acumular-se en molts casos més de 100 litres per metre quadrat i caiguts en poc temps. Tornant avui, marcada sensació de xafogor, ara 22 graus a Barcelona, també a Tarragona, 19 a Lleida i Girona, màximes de 25 a 30 graus, amb una humitat molt elevada, el que dèiem, molta xafogor.
0: I us dèiem que avui serà un dia complicat per la mobilitat perquè hi ha protestes d'aquí una estona convocades. De moment, fixeu-nos en com tenim les carreteres. Ferran Aràndiga, bon dia.
22: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dilluns destacant que tenim dos accidents. El primer ha estat durant aquesta matinada a l'A2, que a hores d'ara deixa menys d'un quilòmetre de cues a Castellolí, en direcció Lleida. El segon accident ha estat a la C32, a l'Hospitalet de Llobregat, que en sentit nord deixa 2 quilòmetres de cues. També tenim un vehicle variat, en aquest cas seria la tercera incidència, a la AP7, a Barberà del Vallès, en sentit sud, i que obliga a tallar un carril i ja provoca 3 quilòmetres de retencions. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Avui estic que m'anticipo a tothom, escolta'm. Hi ha rodalies, afectacions a l'R2 Nord i l'R8 perquè hi ha problemes a Granollers Centre i Martorell en aquest tram per una incidència. Hola, Laura Estrada, què tal?
23: Hola, Marina, bon dia.
0: De què es parlarà avui?
23: Doncs de l'acció sorpresa del sindicat del llogater, és prevista per ara a les 8 i serem en directe en aquest programa per explicar-vos. Estigueu atents a la mobilitat. A la tarda, a les 7, concentració del sindicat precisament de llogateres davant del Palau de Congressos. Això és a zona universitària per reclamar un decret d'habitatge amb lloguers indefinits.
0: I s'exceptuen justament aquestes manifestacions perquè tenim a Pedro Sánchez aquí a Barcelona. A tot això continuen els de la Puerta del Sol, els indignats allà.
23: Exacte, exigeixen un habitatge digne convocats pel sindicat de llogaters.
0: Quantes hipoteques s'han signat al juliol?
23: Ho ha de respondre avui l'Institut Nacional d'Estadística després que el juny es freguessin les 46.000 operacions, una xifra la més alta, de fet, per aquest mes des del 2010.
0: Continua la comissió d'investigació de la DANA al País Valencià.
23: I és el torn de Salomé Prades, l'exconsellera de Justícia i d'Interior.
0: En clau catalana, aquest matí també tindrem més detalls sobre l'impacte del plater al món rural. Què és això?
23: Sí, és el pla que té a veure precisament amb l'energia solar. Del món rural també avui negociació extraordinària del govern i dels pagesos que han convocat manifestació a Barcelona pel 14 d'octubre, perquè afirmen que no els surt a compte a treballar. A partir de les 9 al matí parlarem amb la portaveu d'Unió de Pagesos, avui que també tindrà lloc la segona reunió de la Comissió Interdepartamental pel Benestar Digital de la Infància i Adolescència.
0: I ai, això. Un avió de Ryanair ha hagut d'aterrar d'emergència perquè només li quedava combustible per 9 minuts.
23: Sí, segons ho expliquen, el Corriere de la Sera era un avió amb 177 persones a bord que havia d'aterrar a Glasgow, però feia mal temps. Va demanar canvi a Manchester, no els ho van autoritzar. Va haver d'anar a Edimburg, però no va poder aterrar tampoc allà pel mal temps. Clar, mentrestant la gasolina s'anava esgotant. I va haver d'aterrar d'emergència de nou a Manchester, on va poder fer-ho al final. El que passa que, clar, arriben a trigar 10 minuts i la història seria una altra.
0: Calla. Aquí felicitem avui, a part de tot aquest passatge d'aquest avió.
23: Felicitem els veïns, sobretot els bons, perquè avui és el Good Neighbor Day, el dia dels veïns. Si sou dels de demanar sal o els de deixar-ne quan us la demanen, doncs escolta, que tingueu molt bon dia. Però si sou dels que poseu la música tota pastilla, decidiu moure mobles a la nit o fer sardines i obrir les finestres del pati interior, escolta, adéu-siau.
0: Més que sal, jo sóc més de demanar o deixar escales, que són més útils, no?
23: Jo ous.
0: Perquè a vegades sense sal no passa res, menges una mica, no passa res.
23: Jo ous demano als veïns.
0: Ous?
23: Perquè és com et salva un menjar a vegades, saps? Quan no tens res, una truita la fas.
0: I la banda sonora del dia, qui la posa?
23: Taylor Swift. Perquè ha superat a la Beyoncé com l'artista més premiada de la història dels MTV Video Music Awards. Juntes fan el rècord i sumen 30 guardons. I entre els premis, la Taylor s'ha endut el premi a millor videoclip per aquesta cançó que està sonant, que és The Fate of Ophelia.
0: Vinga, en 2 minuts agafem els diaris. You saved my heart from the fate of
3: Ophelia. Ser Catalunya, Barcelona. D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia el 1922, aprofitar els residus orgànics per generar gas verd el 2026.
1: Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Every day.
4: La vida de una pyme es un viaje. Si tienes o gestionas una, sabrás de qué hablamos. Y si vamos a hacerlo juntos, ¿no sería bueno asegurarnos de que somos el uno para el otro? Descubre en bankinterempresas.com lo lejos que podemos llegar juntos ayudándote a impulsar tu pyme. Porque si somos para ti, tienes un banco 100% para ti. Bankinter. Banca de empresas.
5: El ventilador a tope. Y tú sin dormir.
7: ¡Qué calor!
5: El problema no es el calor, es tu colchón. La tienda Home. 120 noches de prueba, sofás personalizables, descuentazos y envío gratis. Calle París, número 172, en pleno centro de Barcelona. Latiendahome.com.
24: Existeix un lloc a la Costa Brava ple de màgia i il·lusió. Amb concerts, esdeveniments esportius i una gastronomia de qualitat. On pots gaudir de moments inoblidables. A soles, en parella o amb el teu grup d'amics. Gran Casino Costa Brava, a Lloret de Mar. Molt més que un casino. GranCasinoCostaBrava.com.
25: Branding Plan és una eina que pot sumar a l'estratègia de comunicació per millorar els resultats de la teva empresa.
26: Ens ha portat un retorn molt gran a nivell de captació a través de diferents campanyes que hem fet al llarg de l'any.
25: Entra a serempresarios.com, busca Barcelona i sol·licita una plaça pel 14 i 15 d'octubre. Amb Branding Plan, els negocis milloren.
27: Què era això, sempre volem massa i necessitem poc.
28: Cadena Ser i Ser Catalunya.

0: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
1: Ni de mi. 7 minuts passant ara a 8:15 del matí. De què parlen avui els diaris? Joan Tejedor, bon dia.
2: Bon dia, Marina Fernández Torné. Com no pot ser d'una altra manera, de la negociació pel decret d'habitatge. L'acord pel que Sánchez busca in extremis el sí de Junts i Podemos al decret que titula La Vanguardia, una negociació en què, segons el periòdico, els partits lliuren un pols amb Sánchez pel decret d'habitatge, però en què, segons La Razón, Sánchez posa una trampa a Junts i Podemos pels independentistes, incentius pels propietaris i per Podemos moratòria als desnonaments. És el que El Mundo defineix com que Sánchez busca un decret Frankenstein d'habitatge per enredar els seus socis en aquesta negociació per aprovar el decret d'habitatge a contrarrellotge que titula el diari Ara, una expressió que també fa servir El País, el segon titular de portada, ja que el principal és per la ràbia dels joves per la crisi de l'habitatge que pren sol la pressió social després del desnonament de l'habitatge en foto de l'acampada.
1: Cal que La Razón diu que és una trampa, se li diu fer política, que és anar fent sessions a banda i banda per intentar casar els interessos d'uns i altres perquè et votin una cosa que tu vols aprovar. Però vaja, la crisi de l'habitatge també és als editorials i als articles d'opinió.
2: Com el de Diego Garrocho, El País. És el mateix 15M, qui llavors tenia 20 anys, avui en té 35. Els seguim anomenant joves no perquè els obri el col·làgen, sinó perquè encara no se'ls ha tornat el que se'ls va prometre. Massa biografies han quedat encallades en una precarietat que s'ha tornat a fer insuportable i a la que s'hi sumen noves generacions i altres col·lectius vulnerables. 15 anys després, el futur no ha arribat i el present precari segueix sent una coartada perquè alguns intentin treure'n profit, exactament igual que llavors. Carmen del Riego, a La Vanguardia, el 15M del govern de Sánchez, protesta per la situació que impedeix els joves i no tan joves accedir a una vivenda, una legislació que permet l'especulació, però també una política d'habitatge que opta per la propietat privada i no per l'habitatge públic, el que s'hi accedeixi per nivell de renda i no en propietat. El govern no caurà per l'habitatge, però li pot costar les eleccions. Ferran Boiza, director adjunt al periòdico. Mari Carmen dona vida a Sánchez. Fins dijous el govern estava contra les cordes per Ceuta. De sobte, l'agenda ha canviat. El mateix PSOE reconeix el potencial de l'assumpte per recuperar la iniciativa política, però allà comença també el perill. Espanya és un país de propietaris, només li servirà si aconsegueix protegir els que lloguen sense criminalitzar milions de propietaris. L'editorial del diari Ara. Sánchez se la juga amb el decret Mari Carmen. El problema del president és un cop més conciliar Junts i el PNB amb Sumar i Podem, en una mesura que complagui totes les parts. I recorda que si s'aprova com a decret ja entra en vigor immediatament i el Congrés l'ha de convalidar sense modificacions en el termini d'un mes. D'aquí la importància del que es negocia. L'anàlisi de Luis Fernando López al Mundo. Hem segrestat sol, pagueu el rescat o esteu acabats. Creu que la pressió a un govern encerclat, però encara viu, marca la distància entre el 15 i aquest 26S. Creu que el govern té una ocasió de reconnectar gairebé títol pòstum i que el compte enrere i un nítid lideratge fan la diferència en fa 15 anys. Zapatero era un cadàver polític i Sánchez encara no. O l'editorial de La Razón, l'esquerra enfanga el terreny electoral, les Mari Carmens d'Espanya són només un mitjà perquè la casta que governa tingui alguna opció de mantenir el poder.
1: Doncs el que podem fer aquesta hora és saludar el portaveu del sindicat de llogateres, l'Enric Aragonès. Què tal? Bon dia.
3: Hola, molt bon dia.
1: Teniu previstes accions per res d'aquí a menys de 20 minuts. Què ha d'esperar la gent que ens estigui escoltant, que segurament se'n vagi a treballar o a portar els nens al col·le? Què han de tenir en compte?
3: No, jo crec que avui el missatge és que no pot ser un dia normal. Ho dèieu ara, queden 24 hores que ens juguem moltíssim. La gent llogatera i la majoria d'aquest país, perquè demà ens podem trobar amb un decret que efectivament canviï les coses, que efectivament doni més tranquil·litat als llogaters, no només que tingui algunes mesures per suspendre alguns desnonaments, sinó que faci que deixem de viure amb aquesta amenaça constant d'haver-nos de mudar si no passem per l'adreçador del que ens demana l'amo del pis. Ens podem trobar amb això o ens podem trobar amb un decret que sigui una farsa, que sigui un moviment per, bueno, rentar-se les mans, aprofitar una mica el context, però que no canviï res. Mm-hmm. Per tant, ens juguem això. I justament Pedro Sánchez és a Barcelona avui. Per tant, jo crec que és molt important que puguem expressar-li, que puguem dir-li directament, davant, mentre és aquí, que no ens empassarem unes altres mesures que siguin estètiques només, que només portin frustració i decepció, que és un terreny adobat, ja sabem, no?, després per quines opcions polítiques que uns governs pretesament progressistes només generin frustració.
1: Sobre les mesures, sap que en les últimes setmanes, en els últims dies, Junts ha mogut fitxa presentant les seves pròpies propostes a Pedro Sánchez. Vosaltres entenc que les heu llegit. Què us semblen i si us semblen suficients?
3: Les mesures que creiem que han d'incloure aquest decret ja les hem posades sobre la taula. De fet, l'hem redactat, el decret mateix, i l'hem fet arribar només a Pedro Sánchez, també a Sumar, i també a tots els partits que l'han de negociar. Nosaltres creiem que hi ha d'haver una renovació automàtica de contractes, cal caminar cap als contractes indefinits per acabar amb aquesta incertesa constant que, com deia, qualsevol llogater que en senti sap que s'acosta la data de finalització del contracte i hi ha tremoles per si reps una trucada o un mail de la immobiliària. Acabar amb les estafes que patim els llogaters, amb els lloguers de temporada i d'habitacions, amb el retorn de la fiança, amb les reparacions. Això també és una llei que tenim registrada des del juliol del 24. Ara tothom a córrer, però ja fa temps que estem posant això sobre la taula. Ha d'incloure també una congelació del preu del lloguer durant el contracte, perquè no pot ser que, per exemple, a Catalunya tinguem els lloguers regulats, però durant el contracte pugui estar pujant molt més que els salaris al lloguer. I finalment també mesures estructurals per evitar els desnonaments de les persones vulnerables, que al final el que estem proposant és complir amb els criteris que recomanen les Nacions Unides. La legislació espanyola està molt lluny del que està recomanant les Nacions Unides en matèria de desnonaments.
1: D'alguna manera, segons com també casa amb algunes de les iniciatives que han plantejat des de Junts, insisteixo en això perquè són els que les últimes vegades no han fet possible que s'aprovés aquest decret. Ara sembla que hi ha hagut un moviment en això. Per exemple, no m'has mencionat tu això de les expropiacions que demana en Podemos. Creieu que és excessiu això de començar a expropiar?
3: Nosaltres les mesures que creiem que ha d'incloure aquest decret ja les hem posades sobre la taula. I aquestes són el que nosaltres entenem que ha d'incloure un decret, el decret Mari Carmen, l'hem titulat, perquè al final ha sigut la Mari Carmen la gota que ha fet vessar el got, però aquí el que hi ha és l'esclat d'un cansament acumulat de moltíssim temps.
1: Vaja, que no m'ho has dit, però òbviament, entre les mesures, vosaltres no plantegeu les expropiacions, ho dic perquè Podemos, per exemple, sí que ho posa com a cavall de batalla. Entenc que enteneu i que d'alguna manera també s'ha de fer una crida a dir això no pot ser de màxims, ha de ser de mínims, perquè és que si no s'hi trobaran a dreta i a esquerra.
3: El que estem plantejant, de fet, com diem, és de mínims. És mesures que ara canvien les coses mentre en passa una altra que és molt més de fons i que sempre insistim també, que és que s'ha d'ampliar el parc públic d'habitatges. És a dir, tenim l'anunciada no sé quantes vegades Casa 47, que resulta que té menys d'un miler d'habitatges. Clar, aquesta no pot ser la forma que ha de tenir un parc públic d'habitatge. Aquí necessitem un sistema de provisió pública d'habitatge, com tenim amb la sanitat i com tenim amb l'educació.
1: Permet-me una última pregunta. Si el decret que vagi demà al Consell de Ministres satisfà les vostres propostes, aixequeu les protestes?
3: Si satisfà les nostres propostes, ho direm que satisfà les nostres propostes. I si és una farsa, ho direm. Però la lluita llogatera, l'organització llogatera, ni ha començat aquesta setmana, ni s'acabarà aquesta setmana. Aquí hi ha molta feina a fer. Com us deia, hi ha molts altres horitzons a posar sobre la taula, perquè ara estem parlant de congelar el preu durant el contracte, però evidentment el que cal aquí és que baixin els preus dels lloguers. Estem parlant del parc públic d'habitatge, vull dir que evidentment queden moltíssimes raons per seguir posant els drets de la gent llogatera sobre la taula i de la majoria social.
1: I us plantegeu acampables a Catalunya, per exemple, aquesta nit? O a la zona universitària, allà on hi haurà la manifestació?
3: Ara mateix, aprofitant que Pedro Sánchez és a Barcelona només 24 hores abans que es porti aquest decret al Consell de Ministres, creiem que la millor manera de pressionar és ser tothom a les 7 de la tarda davant del Palau de Congressos de Catalunya, perquè Pedro Sánchez serà allà dins i no ha de marxar sense sentir-nos i sense deixar-li clar que el que volem són mesures de veritat i que no s'acceptarà una farsa. Creiem que ara mateix el millor que podem fer és això.
1: On ets ara?
3: Estic caminant pel carrer, anant cap a un d'aquests punts on hem convocat ara.
1: Vale. Per tant, seran descentralitzats, Hi haurà protestes vàries d'aquí a un quart d'hora.
3: Sí.
1: I seran sorpresa, no ens pots dir res.
3: No us puc dir res, no.
1: Vale, doncs res, en 14 minuts explicarem el que hi hagi. Enric Aragonès, gràcies, que vagi bé.
3: Moltes gràcies. Seguirem i ens parlant, veiem segur. Amb tothom a les 7 de la tarda davant del Palau de Congressos a la Diagonal. Merci.
1: Vinga, seguim amb el repàs de premsa. Amb més notícies que trobem avui als diaris, per exemple, l'arribada de migrants fa que cada vegada hi hagi menys pobres nascuts a Catalunya.
2: És el que recull La Vanguardia, que diu la taxa Arope, que mateix el risc de pobresa de les persones amb ingressos baixos. Les conclusions són que els immigrants ocupen les feines amb sous baixos i desplacen els nascuts aquí a salaris més alts, i que aquesta taxa d'autòctons en situació de pobresa porta baixant a Catalunya des del 2021. En canvi, l'indicador agregat de pobresa, és a dir, si no distingim entre migrants i autòctons, sí que puja, i és que els nouvinguts de fora tenen gairebé el triple de risc que els nascuts aquí de caure en aquest llindar.
1: El nou codi de circulació endureix les normes per patinets i motoristes.
2: Ho llegim a La Vanguardia. La normativa vol reforçar la protecció de vianants vulnerables i serà exigible des d'aquest dijous. A partir de l'octubre, els menors de 15 anys no podran circular en patinet, hauran de portar casc i no podran anar per la vorera els que duguin aquest vehicle. I a Catalunya, a diferència de la resta de l'Estat, les motos no podran avançar pel voral quan hi hagi embussos o accidents. També llegim al periòdico que aquest estiu s'han multat un 50% més de bicicletes d'aquestes compartides d'empreses privades, no les del Bicing, i que tenen els dies comptats.
1: Parlarem demà a la secció del Josep Lluís Merlos. I si parlem de carreteres... Després de la imatge de fa una setmana a la P7 amb 5 homes disfressats de policia segrestant-ne una altra, raptar i apallissar per un deute de drogues és un mètode a l'alça.
2: Reportatge del diari Ara. Aquest any hi ha hagut diversos assalts a Espanya, Portugal, Itàlia, Escòcia o els Països Baixos. Aquest any a Catalunya consten 8 detencions il·legals. L'augment de casos va lligat a l'auge de la violència en el món del narcotràfic.
1: Cauen alguns mites sobre la cafeïna. Prendre entre 2 i 4 tasses de cafè al dia és bo pel cor, fantàstic.
2: Això diu un estudi de l'Associació Americana de Cardiologia. Fins i tot per les persones que hagin patit un infart o d'altres malalties cardiovasculars. És més, el consum moderat, fins a 400 mil·ligrams al dia de cafeïna, s'associa a un risc més baix de patologies del cor, com la malaltia coronària, l'ictus, que baixa un 10% la possibilitat de patir-lo, la insuficiència cardíaca o la fibrilació auricular, la hipertensió, i la diabetis tipus 2 baixa un 27% el risc de tenir-ne amb aquesta quantitat. Sobre el fet que la cafeïna pugui fer pujar la tensió amb una o dues tasses al dia, sí que pot passar, però a partir de 3 o 4 el cos pot desenvolupar tolerància, excepte les persones que ja tinguin genèticament hipertensió, que aquí sí que podria suposar un risc que facin un consum.
1: Proposo un brindis ara mateix amb tots els que esteu aferrats a la tassa de cafè. I si obrim finestra al món... Europa, que s'enfronta a una crisi existencial.
2: És el titular de l'entrevista de Daniel Verdú, que fa a les pàgines del País, a l'expresident francès François Hollande. Diu Hollande que els ciutadans mai s'han sentit tan poc considerats. Vol tornar a presentar-se a les presidencials de França quan els candidats socialdemòcrates

0: Els esportius. El Mundial Sub-20 femení, les grans protagonistes i elles.
1: Es van coronar ahir a Polònia, imposant-se a Corea del Nord a la tanda de penals. Campiones del món a l'esport, invencibles a l'AS o una altra estrella al Marc, on la foto la col·loquen en horitzontal perquè sigui encara més gran.
0: És d'or.
1: L'únic diari esportiu que no col·loca el Mundial Femení Sub-20 com a tema principal en portada és Mundo Deportivo, aposten per la Minya Mal i la seva exhibició dissabte contra Anglaterra, avui que es tanquen les votacions per la pilota d'or, l'exhibició final a La Vanguardia. La Min cimenta el seu favoritisme al país. Manuel Javois també escriu: Amar a Lamine, amar a Cristiano, comparativa amb el portuguès i el tipus de declaracions.
0: I el titular per en Marca.
1: Com hem dit, Espanya va guanyar la tanda de penals, tot i que va mereixer marcar abans durant els 120 minuts de partit. Si no ho va fer, va ser per culpa de la portera nord-coreana Park Ju-jeong.
0: Sí.
1: Ja va ser arxena amiga del Mundial del 2024. Ahir va fer 9 aturades, no va evitar prou el Mundial espanyol. A l'AS, Marta Grinyan, en la columna d'ampliació de la crònica, titula Ju, mi villana favorita.
0: Clar, és que ha dit queda pitjor que ha llegit, no? Pensa en Jumilla. Ju. Ja. Ju, mi villa. Gru. La carta. Amb quina ens quedem avui, carta al director?
2: Amb la de l'Emília Noves a La Vanguardia. Per fi sembla que Espanya desperta el que ja la majoria assenyala com el problema més gran, l'habitatge. El desnonament de Mari Carmen, malalta i després de 70 anys d'inquilina, ha provocat manifestacions i ha fet afirmar el relator d'habitatge de Nacions Unides que mai hauria d'haver succeït. Em recorda aquell famós dibuix d'un togat dient: estarem vigilants perquè els robatoris s'ajustin a la normativa. Quiero suerte en el amor, en el
0: dinero, por favor. Léeme mi horóscopo. Avui vas fort, amb l'horòscop.
2: Vols saber si hi haurà decret?
0: Sí, clar.
2: Diu l'horòscop que sí.
0: Ah, sí?
2: Pedro Sánchez, 29 de febrer, Peixos, La Vanguardia. L'efecte rebut li donarà seguretat i energia per afrontar problemes pendents, emprendre projectes i avançar professionalment.
0: Efecte rebut, eh? Creuen que ha rebut efecte.
2: El periòdico. Una proposta diferent li pot despertar curiositat, però no decideixi només per fugir de la rutina. Valori els avantatges. Una actitud conciliadora ajudarà a acostar posicions.
0: Òbviament.
2: Fins i tot el Mundo. Aniràs nerviós perquè prepares alguna cosa exigent i temps que no et doni temps. Organitza i don corris tant que la teva parella estarà amb tu. Entenc que són els socis amb els que ha de pactar.
0: Us podem avançar en exclusiva des de l'aquí Catalunya que el decret, segons l'horòscop, arribarà a bon port.
2: Això diuen els astres.
0: Arribarem a les 8 amb la cançó del dia.
3: Aquí Catalunya. Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
0: Hola, Òscar Nin, què tal, com estàs? Bon dia.
4: Molt bon dia, Marina.

0: Benjamín, gràcies per la floreta. He's and she lovely.
1: De res, eh? Això i molt més. Escolta, avui, precisament avui, un 28 de setembre del 76, Stevie Wonder treia el seu àlbum Songs in the Key of Life, que és un d'aquells àlbums, Marina, que totes les llistes dels 100 àlbums imprescindibles de la música moderna, del pop i del rock, sempre hi és, no? És un àlbum que ha influenciat des de rapers fins a figures modernes com Bruno Mars. Jo no sé si saps que aquesta cançó està dedicada a la seva filla Aisha quan ell la va tocar i la va sentir per primer cop.
0: Wow.
1: Hi ha una anècdota molt curiosa amb aquesta cançó perquè una figura com la reina Isabel II d'Anglaterra va demanar expressament que a la festa del 60 aniversari de la possessió de la corona el 2012 vingués Stevie Wonder en persona per tocar-li a ella en directe, i així va ser. Jo crec que és una de les cançons més boniques de la història del pop per celebrar la vida. I si parlem de 50 anys, avui, Marina, també estem... Avui tenim tres cançons importants amb això de les efemèrides musicals, no? Avui fa 39 anys que els meus estimats Depeche Mode, pel ciutadà mitjà, van treure l'àlbum Music for the Masses.
0: Espera un moment, que necessito, sobre Depeche Mode, necessito compartir amb tu una teoria que tinc jo, a veure com la veus tu.
1: A veure.
0: Els OBK són els Depeche Mode espanyols?
1: Sí, ja t'ho dic, sí.
0: Gràcies.
1: Així, clar. A més, són del meu poble i els conec. Som
0: gràcies.
1: De Sant Feliu de Llobregat i, efectivament...
0: És
1: i
0: que
1: més,
0: tinc bons amics que em diuen de tot quan jo dic això.
1: No. Ja aniré jo a visitar els teus amics per corregir aquestes actituds que no m'agraden gens. Evidentment, i el nom d'OBK ve d'un tema dels...

de Depeche Mode, que es diu Overkorn. A més, és així. I avui celebrem aquests 39 anys d'aquest fantàstic Music for the Masses, que per mi és l'àlbum que ja els van consolidar com una banda històrica en la música popular per fer aquest pop amb teclats que tant ens agrada i que era i és plusquamperfecte. El Martin Gore, que és l'autor d'aquest tema, per la gent que no estigui ubicats, és aquell senyor que té el cabell raro i de color pràcticament llegiu, i porta l'únic senyor dels Depeche Mode que porta guitarra, doncs aquest és el senyor que va fer aquest tema i li posa aquella nota que sempre han tingut les bones bandes de tecnopop, aquell puntet de drama i un pèl d'oscurantisme. No em tornis a decebre mai més i molt menys si cau en un dilluns com avui.

0: I venies encara amb una altra efemèride.
1: Jo crec que avui ens, com diria Rosalía, ens coronem directament amb aquest tema de 1985. Tal dia com avui, un 28 de setembre del 85, la fantàstica Kate Bush llançava aquest discarro que porta per nom Hounds of Love, que conté aquesta joia del pop modern que es diu Running Up the Hill, que va ser la banda sonora de la cerimònia de cloenda dels Jocs Olímpics de Londres el 2012 i que, no sé si us en recordeu, Marina, que el 2022 va tindre un paper fonamental en la banda sonora de la quarta temporada de Stranger Things i va generar, atenció, més de 50 milions de visites al vídeo a la plataforma YouTube. Jo crec que és una d'aquelles rara avis on una obra mestra del pop contemporani ressorgeix gràcies a l'ecosistema aquest de sèries i internet. Jo ho celebro molt perquè estem parlant del Running Up the Hill Deal with God, que és un tema ral.

0: Ara la seguim escoltant, però abans, Òscar, necessito demanar-te, ara que parlaves de Stranger Things, quina opinió et mereix el piromusical?
1: El piromusical, no sé si algú em segueix a Twitter, té aquesta disfortuna, però ahir vaig emetre uns judicis de valor. Em va semblar una miqueta vist, almenys des de casa, amb la realització. Jo veia més aigua que coets de palmera. La selecció musical, bueno, pues, no sé, semblava un matxembrat raro entre Radio Fórmula dels 80 i Kiss FM, per dir-ho d'alguna manera. Però no sé, i el nou puesto on es fa, no? No sé si és tan icònic com les fonts de Montjuïc, no?
0: Segur.
1: Em va semblar un espectacle televisiu força millorable, de debò.
0: Òscar Nin, gràcies. Fins la setmana que ve.
1: Que tingueu un bon dilluns.
0: Adeu.

0: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
1: Bon dia a tothom, són les 8 i avui és el dia D del decret Mari Carmen.
0: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.

0: dia a Espanya hi ha una mitjana de 45 desnonaments. 45 cada dia. Un gruix importantíssim sona a Catalunya. Us n'hem explicat un munt de casos al llarg de l'any. Han hagut de desnonar per això una pensionista al barri del Retiro per fer el clic, perquè torni a germinar la protesta dels indignats que posi el govern i els partits contra les cordes. I perquè aquest govern i aquests partits es moguin. I no ens enganyem. Segur que no és casual que ens trobem en curs electoral perquè tot això passi. A ningú sedueixen els inútils.
1: Y yo, Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre vivienda.
0: A aquesta hora us podem avançar part del contingut del que el govern de Pedro Sánchez, ara l'escoltàvem, espera aprovar demà. Prohibir que els fons voltor puguin comprar, això surt de la proposta de Junts. Bonificacions fiscals per inquilins i els propietaris que moderin els preus. Regulació del lloguer de temporada i pujada de l'IVA als pisos turístics. I ajudes pels que es vulguin comprar un primer pis i no tinguin prou estalvis. Aquestes són algunes de les mesures destacades que esperen poder recollir en aquest decret, que, com dèiem, una cosa és que s'aprovi demà al Consell de Ministres, l'altra és que l'acabi validant en el Congrés. Si en un mes el Congrés no el valida, això decau. Al costat de les manifestacions ha estat un cap de setmana de negociacions a banda i banda per intentar acomodar els socis d'investidura i que tots puguin tenir això com a assumible. Això vol dir que el que s'aprovi no pot ser un decret de màxims, perquè Junts i el PNB no ho comprarien. No comprarien, per exemple, això que demana Podemos d'expropiar pisos. Hem parlat nosaltres fa un moment amb el sindicat de llogateres i ells això no ho demanen tampoc. De fet, des del sindicat de llogateres el seu portaveu ens deia: nosaltres anem amb una proposta de mínims, perquè entenen que perquè Junts i el PNB s'hi posin ha de ser així. Perquè la realitat avui és que al Congrés no existeix una majoria d'esquerres. Ni hi és, ni segons les enquestes, tampoc no se l'espera el curs que ve. Ara bé, és simptomàtic veure com la gravetat de la situació ha mogut l'eix fins a arrossegar Junts a promoure mesures com ara tallar les ales als fons voltor i aturar desnonaments. Mentrestant, el PP, que s'ho mira des de la barrera i critica que es faci política arran del cas Mari Carmen, home, doncs sort que se'n fa de política, perquè sense això aquesta crisi segur que no es resol. Ara passen gairebé 3 minuts de les 8 del matí i esteu escoltant l'Aquí Catalunya. Judit Casellas, què tal? Bon dia.
2: Bon dia.
0: Pedro Sánchez busca contrarrellotge al si de Junts i de Podemos per aprovar el decret d'habitatge, el decret Mari Carmen.
3: El president, que el tenim avui a Barcelona per diversos actes, demana un esforç a la resta de grups, promet ampliar l'escut social.
0: De fons, l'acampada a Madrid, que exigeix un decret ambiciós que freni els desnonaments. I a Barcelona, avui, atents a la mobilitat, us dèiem, traiem el nas ja al carrer. Pol Valero, què tal, com estàs?
4: Bon dia, Marina. Doncs aquí, seguint una de les protestes del sindicat de llogateres, n'hi ha 4 convocades aquest matí a Barcelona. Concretament, som a tocar de la Diagonal al carrer Còrsega, on fa pocs minuts una quarantena de membres del sindicat han tallat al carrer. Reclamen que s'aprovi aquest decret, que sigui ambiciós, ho dèiem durant tot el matí, que inclogui la fi dels contractes temporals per convertir-los en indefinits, però que també congeli els preus, reguli els lloguers de temporada fraudulents i suspengui els desnonaments de persones vulnerables. És la primera protesta del dia, ara s'està dirigint cap a la Diagonal per continuar aquest tall, però serà un dia marcat per les mobilitzacions, perquè a la tarda hi ha una altra manifestació convocada pel sindicat de llogateres a les 7 del vespre davant del Palau de Congressos, on Pedro Sánchez té un acte.
0: Al Palau de Congressos de la zona universitària, per tant, també atents a la mobilitat, ens deia el portaveu del sindicat de llogateres. No pot ser avui un dia normal. Pol, seguim parlant. Fins ara.
4: Fins ara, Marina.
0: L'habitatge, que no és l'única crisi, tenim una negociació extraordinària del govern i dels pagesos.
3: Els pagesos han convocat una manifestació a Barcelona el 14 d'octubre perquè afirmen que no els surt a compte treballar. D'aquí a una hora llarga conversarem amb un dels seus portaveus.
0: Relleu imminent del delegat del govern a Ceuta.
3: Aquest cap de setmana, agents de la policia han reanimat una menor de 17 anys després de ser drogada i violada per dos homes de 21 i 42 anys, tots d'origen marroquí.
0: Us ho expliquem a Ser Catalunya. 3 de cada 4 persones que es van presentar l'examen oficial per obtenir el nivell C2 de català van aprovar.
5: Més cursos propis o coordinats i també augmentant les convocatòries de proves oficials, que està bé recordar que no tenen límit de places.
3: És un percentatge lleugerament inferior al de l'any passat, tot i que globalment ha augmentat tant el nombre d'aspirants com també el d'aprovats.
0: Sense nous horaris per rodalies a Catalunya.
3: Us ho avança també aquesta redacció. Les discrepàncies entre Renfe i els sindicats de maquinistes per les condicions laborals dels becaris de tot l'estat està endarrerint l'entrada en vigor.
0: Per cert, que si us moveu en tren, sapigueu que està interrompuda l'R8 entre Granollers i Martorell per una incidència a la infraestructura. Això també afecta alguns altres trens d'algunes altres línies. La L'autòpsia del cadàver de l'arquitecte Josep Joan Pere detecta lesions internes a les cervicals compatibles amb l'ús de la força externa.
3: I això situa la seva parella, Belén López, al punt de mira de la investigació per un possible homicidi. Segons La Vanguardia, inicialment els forenses van atribuir la mort a un infart.
0: Reunió de ministres de Defensa de la Unió Europea avui.
3: A Brussel·les, per debatre sobre les amenaces híbrides de Rússia, l'ajuda militar a Ucraïna i la situació al Pròxim Orient. A tot això, el Regne Unit ha avortat un atemptat en una base militar que fan servir els Estats Units i a 5 detinguts.
0: I la Mercè, que posa a punt final reunint 120.000 persones per veure el Piro musical.

0: queda amor i queda calor encara. Última setmana de setembre, encara dura això de la calor, però atenció perquè venen canvis. Jordi Carbó, què tal? Bon dia.
1: Molt bon dia.
0: I venen canvis a partir d'aquesta matinada i a partir de demà.
1: Els més importants, sí. Abans n'hi haurà d'altres, en forma de xàfecs, però els que poden generar problemes serà al llarg de demà, sobretot. Pel que comentaves de la temperatura, baixem un esgraó més, però tot i així ens mantindrem en valors molt per sobre del que seria habitual per les dates. No només avui, demà, per exemple, no farà calor, però més endavant tornaran a pujar les temperatures i, sobretot, ara tindrà més protagonisme la xafogó, i avui serà una bona mostra d'això. Ara mateix, 22 graus a Barcelona, 19 a Lleida i Girona. A la tarda, màximes per sobre dels 25 graus a gran part de Catalunya, a prop dels 30 a l'interior, i amb molta humitat, doncs el que dèiem, avui la sensació serà de calor enganxosa, de xafogó, una mica desagradable, i aquesta xafogó serà una mica el que generarà els xàfecs que ara mateix es carreguen sobre el mar, però els vols del migdia arribaran a diferents punts del litoral de Barcelona, sud de la Costa Brava i nord de la Costa Daurada. Locals, a una mateixa ciutat com Barcelona, pot ploure alguns barris de curta durada, però compte perquè poden ser intensos. I això seria el preludi del que a partir d'aquesta nit al llarg de la matinada i sobretot del mal migdia i primeres hores de la tarda pot comportar aiguats, perquè a diferents punts de les comarques de Girona, també de Barcelona i Tarragona, podrem acumular en molts casos entre o més de 100 litres per metre quadrat. També haurem d'estar atents demà al Prepirineu, on la pluja caurà igualment de manera torrencial.
0: Carbó, gràcies.
1: Que vagi bé.
0: És dilluns. I a partir de quarts de 10, a l'Aquí Catalunya.

0: Racó de pensar amb el Francino i la Maria Nicolau. Abans, els Carmen Mola, que tenen nova novel·la. I a quarts d'11, els Morts de Merda amb els Pop i Muerte. Podeu seguir-nos en directe des d'ara fins als 12 o en recupereu després a l'app de la SER o al web de sercatalunya.cat. Us estem dient des de primera hora, avui és el dia de les últimes hores per accelerar la negociació perquè pugui ser realitat un decret d'habitatge que ha d'aprovar-se, hauria d'aprovar-se demà al Consell de Ministres. I aquí la seqüència és important perquè una cosa és que el validin en el Consell de Ministres, l'altra és que això pugui perdurar en el temps, perquè és veritat que quan un decret s'aprova entra en vigor de manera automàtica, però si en el termini d'un mes no li dona l'okay al Congrés, doncs això decau. I ho hem vist com ha passat ja en anteriors capítols, sobretot també relacionat amb matèria d'habitatge. I és important també que sapigueu que el que entra com a decret, el que s'aprova al Consell de Ministres després del Congrés, no es pot retocar. D'aquí que aquestes 24 hores siguin rellevants, importantíssimes, perquè el que s'escrigui no es podrà modificar. I si no, això acabarà decaient. Pedro Sánchez accelera les negociacions amb els partits per poder aprovar aquest decret que satisfaci la majoria dels partits de la investidura, que no són pocs i que són ben variats i que, per tant, pugui superar l'escull del Congrés.
1: Y yo, Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre vivienda.
0: Sapigueu que ara mateix hi ha problemes de mobilitat a Barcelona perquè, us ho havíem dit, el sindicat de llogateres havia convocat diverses accions de protesta des de primera hora per reclamar, per pressionar el govern de Pedro Sánchez i la resta de partits. Hem connectat fa uns instants amb el carrer Còrsega. Allà el Pol Valero ens deia que se n'anaven cap a la Diagonal justament per intentar, doncs, col·lapsar la paraula. El que volen fer és col·lapsar Barcelona perquè no pot ser un dia normal avui, tenint en compte que Pedro Sánchez és aquí a Barcelona i que s'ha d'accelerar per poder aprovar aquest decret. No només és aquí al carrer Còrsega pujant cap a la Diagonal, també és a la Meridiana, també és a la plaça de Sants i també és al carrer Tarragona. Per tant, si us moveu per aquests punts, tingueu present que ara mateix la mobilitat està complicada. Nosaltres hem parlat amb el portaveu del sindicat de llogateres fa una estona sobre quines són les seves reivindicacions. Ens deia això l'Enric Aragonès.
2: El que estem plantejant, de fet, com diem, és de mínims, és a mesures que ara canvien les coses mentre en passa una altra que és molt més de fons i que sempre insistim també, que és que s'ha d'ampliar el parc públic d'habitatges.
0: Per tant, ell deia, les nostres propostes són de mínims, són conscients que aquí han d'encabir-hi també Junts i el PNB. I ells ens deien, això de les expropiacions nosaltres no ho recollim en les nostres propostes com sí que fa Podemos. A aquesta hora el que podem fer és desgranar una mica més el contingut del decret sobre habitatge, sobre el que està treballant el govern de Pedro Sánchez i què preveu incloure en aquestes mesures per limitar la compra especulativa, per exemple, és un dels punts, limitar la compra especulativa d'habitatge per part dels fons voltor. De fet, això ja era una de les propostes de Junts que parlàvem la setmana passada amb la Míriam Nogueras, amb la portaveu, amb la líder de Junts al Congrés, ens deia que els fons voltor no puguin comprar més pisos. Doncs això ho recolliria aquest decret, així com bonificacions fiscals tant per llogaters com també per propietaris, una altra de les mesures que demanaven a Junts. A més, hi hauria també la regulació dels lloguers de temporada.
3: I el govern estudia també pujar l'IVA dels pisos turístics i rebaixar-lo per a la construcció d'habitatge protegit en aquest decret, un decret que inclourà, a més, ajudes per a la compra del primer habitatge i mesures per blindar el parc públic.
0: En fi, que el que es busca és una equilibri entre les demandes dels partits que donen suport, que van donar suport a la investidura de Pedro Sánchez, Podem, Esquerra Sumar, a un costat, a l'altre, Junts i també el PNB. Segons hem pogut saber nosaltres de com estan aquestes negociacions, el que ens diuen les fonts coneixedores de les converses, s'hauria arribat aquest cap de setmana a un consens entre la proposta de Junts i el que vol també el govern de Pedro Sánchez. Per tant, aquí hi hauria entesa per limitar els desnonaments només en habitatges propietat de fons voltor. En la resta es podrien fer desnonaments sempre i quan no sigui el govern qui garanteixi els impagaments en els propietaris. També hi hauria acord sobre les desgravacions i mesures per blindar els propietaris.
4: Recordem, en el seu moment no va votar a favor de mantenir aquesta situació del decret. Al febrer va votar en contra de l'escut social. Hi ha cert consens ara que cal suspendre els desnonaments de persones vulnerables quan la propietat és un fons voltor. Turull accepta posar fre al fons d'inversió, però no acullar més els petits propietaris.
5: Somos partidarios de una regulació corta i contundente en el doble sentido. Parar los pies a los fondos buitres y que no sucedan cosas como las que han sucedido, tienen nuestro voto, y medidas de estímulo fiscal.
4: Demanen més incentius fiscals i consideren que l'administració ha de pagar les quotes dels llogaters vulnerables en casos d'impagament als petits propietaris.
0: Jordi Turull, que parla en nom de Junts. Després hi ha Podemos, que intenta marcar doncs també la seva part, la seva parcel·la. Ells demanen directament que s'expropin 650.000 pisos, i Esquerra el que vol és una pròrroga extraordinària de 2 anys dels contractes de lloguer. Sobre aquest punt, és que clar, és important anar veient què proposen uns i altres. Junts també ho deia, això de la pròrroga extraordinària dels contractes de lloguer, sempre que no hi hagi impagaments. Aquesta és la cua que ells posaven en aquesta proposta que també demana Esquerra Republicana, que també vol topar el preu dels lloguers de temporada i d'habitacions.
3: Sí, Podemos parlar directament d'expropiacions, mentre que Junqueras demana suspendre tots els desnonaments a les persones vulnerables, no només quan el propietari sigui un fons d'inversió, i que es doni més autonomia també als ajuntaments per apujar l'IBI als grans tenidors i als pisos turístics.
0: En paral·lel a la negociació política i a la pressió del carrer, segona nit d'acampada a la Puerta del Sol. Amb centenars de persones que han volgut manifestar, que estan manifestant els últims dies el seu malestar per aquesta crisi de l'habitatge.
6: Estamos atentas a ver qué pasa el martes, a ver qué tipo de decreto sale, y hasta entonces pues estamos aquí para hacer presión, para mostrar que estamos todas alertas y a ver qué sale.
7: Congelación del precio de los alquileres, contratos indefinidos, si se puede hacer en Nueva York o que lo ha hecho Mandani, se puede hacer en Madrid.
0: Clar, i a partir d'aquí hi ha hagut els paral·lelismes, òbviament, amb el que va passar el 15M, i la veritat és que hi ha bastantes coses coincidents. D'una banda, el 15M d'ara fa 15 anys també governaven els socialistes a la Moncloa, també estaven en un final d'etapa, en aquell moment era Zapatero. A Madrid hi governava també el Partit Popular, una dona, era Esperanza Aguirre, ara és Isabel Díaz Ayuso. És veritat, això sí, que en aquella protesta no hi havia només demandes en relació a l'habitatge, era allò del no nos representa. Ara sí, l'habitatge és la raó principal d'aquesta mobilització. Una concentració amb cada vegada més suports, aquesta de la Puerta del Sol, que ha fet esclatar la picabaralla entre l'Ajuntament del Madrid, PP, i la delegació del govern, PSOE.
4: En efecte, l'alcalde Martínez Almeida del PP es queixa que s'hagi permès l'acampada i considera que és il·legal, mentre que el delegat del govern a Madrid, del PSOE, diu al contrari, que mentre no hi hagi aldarull s'ha de respectar el dret de manifestació.
0: Això a Madrid, però us dèiem, avui, dia complicat a Barcelona. Tornem al carrer amb el Pol Valero. Pol, tu ens deies que eres al carrer Còrsega, que més o menys a l'altura de Passeig de Gràcia, una mica més enllà, i que se n'anaven cap a la Diagonal. Estan tallant el trànsit. Què estan fent ara mateix?
8: Sí, mira, ara mateix s'han quedat just a l'entrada de la Diagonal, però encara al carrer Còrsega hi ha una línia de Mossos d'Esquadra que impedeix que avancin més. Són una trentena de manifestants amb pancartes molt grosses que demanen decret Mari Carmen ja, reclamen els contractes indefinits de lloguer, i ara mateix doncs sentiu, no?, les consignes que estan cantant. És una de les 4 protestes que hi ha convocades, aquesta de les persones que han vingut del bloc Sant Agustí. Totes les protestes a 4 punts de Barcelona s'han convocat a zones o a davant de blocs que estan en lluita contra els seus propietaris. En el cas del bloc Sant Agustí, és propietat del fons New Amsterdam Developers, que hi vol fer co-livings, però també hi havia una altra convocatòria a la Meridiana, on ara estan tallant precisament també l'avinguda, i això és només la primera protesta del dia d'avui, que el sindicat vol que sigui un dia ple de mobilitzacions, aprofitant aquesta visita de Sánchez per posar pressió. El dia acabarà amb una manifestació a la tarda al Palau de Congressos de Barcelona.
0: Que jo li demanava al portaveu del sindicat de llogateres si tenen previst fer nit, per exemple, aprofitant que seran això a la zona universitària, si una mica agafant la inspiració de la Puerta del Sol, si preveien acampar. No ha dit ni que sí ni que no. Per tant, haurem d'estar al cas de com evoluciona això. És veritat que Pedro Sánchez té diversos actes avui a l'agenda a Catalunya, a Barcelona. Al migdia n'hi té una, a les 12. Per aquella hora hi ha o no hi ha manifestacions?
8: De moment aquí no han revelat que es pugui fer cap tipus de seguiment de l'agenda de Sánchez. Sánchez ha d'anar al Disseny Hub de Barcelona a un acte amb Salvador Illa i Jaume Collboni a la presentació d'un informe. A la tarda sí que té un acte específicament relacionat amb l'habitatge, visita l'Illa Sibèria, que és el barri del Poble Nou, és una promoció d'habitatge públic de lloguer assequible. De moment només hi ha confirmada manifestació i protesta per l'últim acte de l'agenda, que és aquesta entrega de premis que es fa al Palau de Congressos.
0: Pol Valero, gràcies. Qualsevol cosa, ja ho saps, ens demanes pas.
8: I tant, fins ara a vosaltres.
0: Doncs així està el malestar per la crisi de l'habitatge, però no només és això. Després tenim el preu dels carburants. Segur que si heu omplert el dipòsit aquest cap de setmana o els últims dies haureu comprovat que les vostres butxaques s'han quedat ben buides. A 20 dels 27 països de la Unió Europea, el litre de dièsel ja supera els 2 euros i casa nostra no és una excepció.
3: I el de la benzina s'apropa també ja a aquests 2 euros. La situació no té pinta de millorar amb la guerra d'Orient Pròxim sense una sortida pròxima, amb les amenaces de Donald Trump de tallar l'aixeta dels Estats Units i també amb les protestes incipients a França, a Portugal o a Irlanda.
0: I aquest encariment de preus dels carburants té un impacte directe en la pagesia de casa nostra. Veuen que es produeix un augment de costos de producció, òbviament, si els costa més car omplir el dipòsit. Avui hi ha convocada una reunió d'urgència amb el govern, dels pagesos amb el govern.
4: En aquesta reunió hi participen els sindicats Unió de Pagesos i JARC amb l'objectiu de traslladar les demandes del sector davant la greu crisi agrària d'aquest 2026. El sindicat reclama ajuts directes d'entre 8.000 i 17.000 euros per agricultor, assegurant que el sector encadena una crisi darrere l'altra i alerten que la situació posa en risc la sobirania alimentària de Catalunya. Entre els principals problemes assenyalen l'encariment del gasoil i els fertilitzants. També hi ha prevista una mobilització el 14 d'octubre. Es farà a peu i amb tractors, amb protestes a la plaça de Sant Jaume i davant del Departament d'Agricultura.
0: És a dir, que es caldegen també els ànims, es caldeja l'ambient a la pagesia. Ja sabeu que fa un temps enrere hi va haver aquelles tracturades majúscules que van arribar amb els tractors aquí a Barcelona. Doncs bé, l'ambient torna a estar mogut. En aquest context, també, com a conseqüència de l'encariment dels carburants, han aixecat el dit les armilles grogues de França. Preparen noves protestes pels preus del dièsel.
3: El moviment ha convocat a les xarxes una protesta per al 17 d'octubre que han secundat el Partit Comunista i també la França Insubmisa just quan l'executiu presentarà uns pressupostos amb un estalvi de 54.000 milions d'euros.
0: I després tenim altres enemics, no només l'encariment de preus, sinó Rússia, per exemple. Que continua amenaçant amb els seus atacs híbrids contra països europeus. Per això els ministres de Defensa de tot el conjunt es reuneixen avui per buscar una resposta compartida a l'augment d'aquests atacs híbrids de Rússia. Corresponsal comunitari Enrique García Pozo, bon dia.
9: Buenos días. Explosiones de drones o violaciones cada vez más recurrentes del espacio aéreo. Los servicios de inteligencia de países como Polonia advierten que Rusia está preparada para una escalada de ataques híbridos a lo largo de este otoño. Otros países como Francia han ordenado el refuerzo de las infraestructuras críticas, mientras que los bálticos reclaman más dinero a Bruselas para financiar un escudo antidrones. En la Comisión y la OTAN advierten que Moscú está poniendo a prueba la respuesta y la unidad europea y de los aliados, señala una alta fuente de la alianza. Por eso la Comisión ultima un protocolo de seguridad para coordinar la respuesta de los 27 a este tipo de ataques, un mecanismo que fuentes comunitarias comparan con el artículo 4 del Tratado del Atlántico Norte, que permite consultas cuando un aliado se ve amenazado, un mecanismo del que apenas existen detalles, pero que el Ejecutivo comunitario pondrá sobre la mesa al calor de las advertencias de países como Dinamarca, que han alertado del riesgo de un ataque limitado contra uno o varios países de la OTAN.
0: I al Regne Unit la policia ha detingut 5 persones per suposadament tenir explosius a prop d'una base militar.
4: Aquesta base la utilitzen els Estats Units en la seva guerra contra l'Iran. Donald Trump ha assegurat que el seu país ja tenia vigilats els detinguts i ha elogiat la col·laboració del Regne Unit per detenir-los. És a dir, que en certa manera s'ha apropiat de l'èxit de l'operació.
0: Hem mencionat Donald Trump, doncs bé, avui té una cita important. Sopa amb el conseller delegat d'Anthropic, un de dels líders de la intel·ligència artificial que ha defensat la necessitat de posar controls i frens al sistema.
4: Donald Trump, en una entrevista a la cadena Fox, ha dit que a ell no el preocupa que la IA es pugui descontrolar, que el que vol és anar i guanyar la Xina.
0: No serà que no vagi a cara descoberta, això sí, això no se li pot negar. A França, milers de persones han rebut el PAP aquest cap de setmana. Lleó XIV ha tornat a cridar l'atenció justament sobre això que dèiem ara, els riscos de la intel·ligència artificial. I recorda el que estan vivint a París, una mica el que van viure a Barcelona a principis d'estiu. És la primera vegada des de 2008 que un papa visita París. Al marge de la IA, Lleó XIV ha abordat altres qüestions complicades de la política francesa. Ens ho explica el nostre corresponsal a París, el Nil Codina. Què tal? Bon dia.
10: Bon dia, Marina. Doncs sí, la visita oficial del papa Lleó XIV començava divendres amb una trobada amb el president Macron i les seves primeres paraules deixaven clar que ens donaria titulars.
11: Laïcité ne consiste donc pas à exclure la religion de l'espace public.
10: Lleó XIV deia que la laïcitat no pot excloure la religió de l'espai públic, en una possible referència a la proposta de Marine Le Pen de multar l'ús del vel islàmic. El papa feia, doncs, una crida al diàleg i a la diversitat religiosa.
11: Porque l'État et les institutions religieuses dialoguent ensemble.
10: D'altra banda, Lleó XIV es mostrava crític amb la llei de l'eutanàsia, aprovada aquest estiu a l'Assemblea Nacional, assenyalant una mort programada.
11: O l'offre d'une mort programmée.
10: Prevost també ha visitat la UNESCO, una institució multilateral amb seu a París, que els Estats Units han abandonat amb Donald Trump a la Casa Blanca.
11: Le monde considère les institutions internacionales.
10: Allà feia una defensa del dret internacional i alertava dels perills de la intel·ligència artificial i de la guerra. Més endavant, els actes religiosos se succeïen a la plaça de la Concòrdia, diumenge a Lourdes i avui viatge a Metz.
0: I tot això arriba en un moment delicat a França. S'acaba l'era Macron, Le Pen està disparada a les enquestes, la sensació d'eterna crisi política a França. Això com s'ha rebut, com s'han rebut les paraules del papa?
10: Efectivament, Lleó XIV ha sigut rebut per un Macron que havia intentat acollir sense èxit el papa Francesc, un pontífex que, per exemple, havia rebutjat la invitació a la reobertura de Notre-Dame i que sempre havia anat per lliure en actes de caràcter progressista a Marsella o a Còrsega. Aquesta vegada, als carrers de París, la proximitat del papa s'ha viscut amb una marea de curiosos.
12: Fait beaucoup de bien à la France.
13: La paix qu'il a portée, puis l'espoir pour les jeunes. Voilà.
10: Els feligresos ens explicaven que s'han quedat amb el seu missatge de pau i d'esperança.
14: Parce qu'il y avait clairement beaucoup d'attentes à droite, ça n'était du Rassemblement National qui était.
10: Un d'ells també ens comentava la utilització política del papa pel regrupament nacional de Marine Le Pen i la dreta més conservadora. Malgrat la laïcitat de la República i el retrocés del catolicisme en els últims 50 anys, la figura de l'Església continua convocant a bona part de l'arc polític a França.
0: Un minut i actualitzem com tenim els talls a Barcelona, a aquestes protestes del Sindicat de l'Habitatge, i marxem cap a Ceuta, també.
15: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
16: Ja ho diuen, de mica en mica s'omple la pica. Per a cada situació et saps un refrany. Però saps també que quan compres un producte nou té una garantia mínima de 3 anys per possibles defectes de fabricació? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com els refranys que fas servir cada dia. Troba'n més informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
17: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
0: 8 i 26 minuts, us ho estem dient des de primera hora, és un matí complicat, serà tota la jornada complicada pel que fa a la mobilitat, perquè els sindicats de l'habitatge han desplegat tot un seguit d'accions de protestes al carrer. Ara mateix n'hi ha a diversos punts. Un grup talla l'Avinguda Meridiana d'entrada a Barcelona i n'hi ha un altre que talla el carrer Còrsega i que va cap a l'Avinguda Diagonal. En principi, els Mossos, ens deia el Pol, no els hi han deixat accedir. Però vaja, la idea és col·lapsar Barcelona aquest dilluns, coincident amb la visita de Pedro Sánchez. A les 7 de la tarda hi haurà una gran mobilització a la zona universitària, que és on Pedro Sánchez té un acte a les 7 del vespre. Ara marxem cap a Ceuta. Us avancem a la SER. Relleu imminent del delegat del govern a Ceuta. De fet, dimiteix. La Moncloa ho preparava des de fa unes hores, aquesta dimissió del govern, del delegat del govern a Ceuta. Ja tenen substitut, Laura.
18: Doncs sí, és David de la Encina, exalcalde del Puerto de Santa Maria, i segons hem sabut en les darreres hores, Triano hauria demanat reforços una setmana abans de l'entrada massiva de migrants. Des del PSOE de Ceuta també es va advertir a Ferrat de la preocupant situació. No es va fer per això, no es van prendre mesures per fer front a la crisi. Llegíem el País i, com deies, aquest matí està prevista aquesta roda de premsa de comparèixer l'actual delegat del govern a Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, que dimiteix, ho ha comunicat així. A tot això, per cert, a Ceuta, la Policia Nacional ha desallotjat l'assentament d'immigrants que quedava a la platja propera a la desalinitzadora de Ceuta. Són 350 persones que han estat traslladades a les immediacions d'una fàbrica.
0: Per tant, això, el delegat del govern de Ceuta, que dimiteix, diuen des de Moncloa, per una decisió humana i personal després de moltes setmanes de treball immens. Això és el que diu i compareixerà, com ens deia ara la Laura, d'aquí a una estona. Aquest cap de setmana, per cert, a Ceuta, agents de la policia han hagut de reanimar una menor de 17 anys després que l'haguessin drogat i violat dos homes de 21 i de 42.
18: Sí, la noia va ser trobada semi-inconscient, amb ferides i sagnat. Va perdre el coneixement davant dels agents, que la van haver de reanimar dues vegades abans de traslladar-la a l'hospital, i cap dels dos detinguts ha volgut declarar res més enllà que no la coneixien.
0: Aquesta també és la cara de la crisi de Ceuta. Tornem a Catalunya. Per explicar-vos que 3 de cada 4 persones que es van presentar a l'examen oficial per obtenir el nivell C2 de català van aprovar, són dades que hem obtingut aquí en aquesta redacció, és un percentatge lleugerament inferior a l'any passat, tot i que globalment ha augmentat tant la xifra d'aspirants com el d'aprovats. És una informació de la Soledad Domínguez.
19: Es van examinar una mica més de 10.300 persones, moltes de les quals professors, i han superat la prova 7.738. Això suposa el 75% del total de presentats. En els darrers anys no ha parat de créixer l'interès per certificar aquest nivell C2, perquè aquest curs ja havia de ser un requisit indispensable per incorporar-se a la bossa de docents. Educació va haver d'ajornar temporalment l'exigència davant la manca de professors suficients per cobrir totes les vacants, i també tenint en compte que les notes dels exàmens oficials que es van fer el passat mes de maig no s'han publicat fins a principis d'aquest mes de setembre. Pel que fa al C1, que ja tenen automàticament tots els que han fet l'escolaritat a Catalunya, es van presentar 1.824 persones i han aprovat una mica més de la meitat.
0: I el torçabràs entre Renfe i els sindicats de maquinistes per les condicions laborals dels becaris del conjunt de l'Estat estan endarrerint l'entrada en vigor dels nous horaris de rodalies que s'havien d'aplicar aquí a Catalunya. Segons ha pogut saber Ser Catalunya, aquesta modificació estava prevista per dilluns passat, però l'última reunió va acabar sense el vistiplau dels sindicats.
4: En concret, van votar-hi en contra el majoritari SEMAF i també el Ferro. Al juliol, els maquinistes van acordar reduir la durada dels contractes dels becaris de 6 mesos a només un, perquè de seguida poguessin continuar la seva formació amb un contracte laboral. Aquesta millora es va començar a aplicar a l'agost de manera anticipada, abans que el nou conveni col·lectiu hagués estat publicat al BOE, cosa que un sindicat, el Ferro, va denunciar. Davant de la denúncia, el Ministeri de Treball, fa dues setmanes, Renfe es va fer enrere i va anunciar que tornarien els contractes de becaris de 6 mesos, cosa que ha tornat a posar els maquinistes en peu de guerra amb l'empresa.
0: Que, per cert, hi va haver un nou robatori de cable de coure ahir a l'R3 que va obligar a tallar la circulació de trens entre la Garriga i Centelles. Aquest matí us estem explicant que hi ha incidència també entre les estacions de Granollers Centre i Martorell. Novetats en el cas de l'arquitecte Josep Joan Pere, de la seva mort. Investiguen si va haver asfíxia. El jutge considera que la seva parella, investigada per homicidi, podria haver exercit una pressió externa sobre el coll d'ell i haver-li provocat així la mort.
20: En la seva interlocutòria, el jutge assenyala que el cadàver presentava lesions compatibles amb l'ús de força externa, tot i que l'informe forense inicial va concloure que la causa de la mort havia estat un infart. Els investigadors creuen que les lesions al coll i la posterior aturada cardíaca podrien estar relacionades. El jutge va acordar ahir presó provisional eludible en fiança per a López, en considerar que podria ser la responsable d'aquestes lesions i també per no haver demanat assistència mèdica quan les l'estat de la seva parella va empitjorar.
0: Que aquest cap de setmana hi ha hagut un cas sagnant. Un home ha matat a ganivetades la seva parella a Sevilla i s'ha entregat a la Guàrdia Civil després d'hores atrinxerat en un pis.
20: La Guàrdia Civil ha detingut un home de 56 anys per presumptament matar a ganivetades la seva parella de 47 a la localitat de La Campana, a Sevilla, dissabte a la nit. Després de l'assassinat, que seria un nou crim masclista a l'estat espanyol, l'home es va atrinxerar al seu domicili fins que finalment es va entregar a la policia.
0: I en cultura... La Mercè posa el punt final reunint 120.000 persones per veure el Piro musical.
18: Aquest any estrenant nova ubicació a la platja de Nova Icària. La veu de Casgrasses ha estat l'encarregat de la selecció musical i entre els artistes que han sonat doncs, hi havia Rosalia, Pitbull, Adrià Puntí o Dua Lipa.
0: La Setmana del Llibre en Català tanca la millor edició de la seva història amb rècord de vendes.
18: Concretament, unes 330.000 persones han passejat per aquesta fira literària en català, unes 8.000 més que en l'edició anterior, i haurien fet compres per valor gairebé d'un milió d'euros.
0: Ja sabeu que estava en marxa el Festival de Sant Sebastià, us n'hem anat parlant durant gairebé cada dia la setmana passada. Doncs bé, qui ha guanyat la Concha és Tender Loving Care.
18: La pel·lícula de, precisament, el director britànic Mike Leigh, de 83 anys, que parla sobre les cures, també s'ha endut el premi a millor guió i millor interpretació.
1: What a great honor it is, and thank you.
18: Per altra banda, Javier Cámara ha obtingut el premi a millor intèrpret de repartiment pel seu paper a 5 minuts més, de Javier Ruiz Caldero. El premi a la millor pel·lícula europea ha estat per Naza, dels directors israelians, ho sabeu, Yuval Abraham i Rachel Sor, i la que sabeu també és La Bola Negra, del Javier Calvo i Ambrosi, que es va endur el premi del públic al Festival de Sant Sebastià.
0: Premi del públic, també, a les sales de cinema, ha arrasat el primer cap de setmana d'estrenes, això de La Bola Negra.
18: I tant, va aconseguir recaptar més d'1.300.000 euros només el divendres, però és que ara ja en porta més de 4 milions d'euros recaptats. Ha superat l'estrena de l'Odissea i de moment és la quarta pel·lícula més taquillera de l'any.
0: Doblet de Shakira i Alejandro Sanz a Madrid. Què pot sortir malament?
18: Ja sabeu que la Shakira estava amb aquesta gira de concerts, 12 concerts a Madrid. Doncs bé, divendres i dissabte va sortir amb Alejandro Sanz a l'escenari. La Loba i ell van cantar plegats, no només aquest tema que escolteu, La Tortura, sinó també un dels himnes de l'Alejandro, Corazón Partido. Llegint el que deien els mitjans d'aquest concert, escolta, es veu que hi havia un feeling entre tots dos? Escolta, embolcallador.
0: Que no és la primera vegada que ho fan.
18: No.
0: Jo recordo fa molts anys anar a un concert de l'Alejandro Sanz i que aparegués la Shakira i que cantessin aquestes dues cançons. O sigui, que s'ho tenen assajat, això ja. Que també et dic una cosa. Vull dir que ja li haurà anat bé a l'Alejandro Sanz que ja vagi la Shakira al seu concert, perquè l'últim concert que va fer aquí a Catalunya,
18: què?
0: A l'Estadi de l'Espanyol, va ser un nyap. I mira, que jo sóc fan
18: dades
0: declarada,
18: de la Marina, que ens dona.
0: Una mica de vidilla de la Shakira, segur que li va anar bé. Esperem que no ens estigui escoltant.
18: Esperem que no.
0: I a l'esports... Arnau, avui es tanquen les votacions de la pilota d'or.
21: La gala tindrà lloc el pròxim 26 d'octubre a les 9 en el London Palladium de Londres, que per primera vegada en la història la gala de la pilota d'or se celebrarà a Londres per la seva edició número 70, i això es deu al fet que el primer trofeu que es va otorgar el va guanyar un jugador anglès, Stanley Matthews. Evidentment, Lamine és un dels principals favorits.
22: Bueno, el míster no sé, nos aprieta mucho con que vayamos a la presión, con que queramos en robar el balón. Es lo que he hecho, siempre intento ayudar al equipo.
21: Això deia després d'exhibir-se dissabte a Wembley contra Anglaterra, on va fer un gol i un gran partit. Lamine, Mbappé, Harry Kane, Dembélé, Rodri... Queda un bon mes de debats.
0: Sí, i Espanya, que també és corona campiona del món en el Mundial Sub-20 femení.
21: Després d'empatar 0, es va imposar a la tanda de penals 4-3 a Corea del Nord. Aquest era el moment on aixecaven el títol. Laia López, portera, que va aturar dos penals a la tanda, va passar pel carrusel canalla.
23: En cuanto he visto a mis compañeras venir corriendo hacia mí y me tira al suelo, solo me salía a llorar. He pensado mucho en mi familia, que está en Madrid esperándome. Es un momento increíble.
21: Mundial impecable sense encaixar cap gol i amb Rosalía Domínguez, jugadora del Barça, escollida com MVP del torneig. És el segon Mundial femení sub-20 de la història per Espanya.
0: MVP Mbappé, eh? A vegades pot confondre. T'anava a dir que sabeu que hi ha aturada de seleccions, que s'està jugant la Nations League, que demà juga Espanya contra Croàcia. Per avui, qui juga? Quines seleccions juguen avui?
21: Doncs es disputa un Bèlgica-França, un Turquia-Itàlia o un Suècia-Polònia a 3:15 de la nit.
0: Sorpresa majúscula. Els Mundials de Montreal de ciclisme.
21: L'estatunidenc Brandon McNulty es va proclamar campió del món. Ni Evenepoel, ni Van Der Poel, ni Seixas, ni Del Toro, els principals favorits, cap d'ells es va endur el maillot d'arc de Sant Martí, que fins ara lluïa Pogacar, la gran baixa en la prova d'ahir. Feia 33 anys que Estats Units no tenia un campió del món. L'últim havia estat Lance Armstrong.
0: En bàsquet, espectacular victòria del Lleida a la pista del València.
21: De l'actual campió de Lliga, 100-105. També triomf del Girona, 84-77 contra UCAM Múrcia. Va perdre el Joventut de Badalona a la pista del Breogán i va guanyar el Madrid a casa contra Unicaja, 89-87.
0: I el Barça és a un pas de la final del Mundial de Clubs d'Handbol.
21: Es van posar ahir 39-29 al Zamalek.
0: I ara la notícia per comentar l'hora del cafè.

0: Una mica més de Shakira.
1: Quants anys fa que no agafes una bicicleta, Marina?
0: Home, l'agafo cada dia per venir a feina.
1: Ah, mira, veus? Tu ets de les que t'agafa cada dia.
0: Clar. Tu quants anys fa que no agafes una bicicleta?
1: Doncs en tinc 29, doncs 28 i mig.
0: De debò?
1: No, sí, fa molt de temps sí, que no agafo una bicicleta. Fa, potser
0: però te'n recordaries?
1: Sí, home, sí, no?
0: Ah. Ja, no ho sé.
1: Ja el dit, no? De que...
0: Mira, després te la deixo, després sortim i et deixo la meva.
1: Vale, però ben fets,
0: a veure què passa.
1: A veure si arribo al final del carrer. En fi, parlem de bicicletes perquè Vladimir Kovacic ha protagonitzat una de les històries més surrealistes de l'any en el món de l'esport.
0: L'he de conèixer, Vladimir
1: no,
0: Kovacic?
1: No, ara te'l presento. És el massatgista de l'equip d'Eslovàquia. Ara parlàvem dels mundials de ciclisme, doncs és el massatgista de l'equip d'Eslovàquia. Doncs ha hagut de pujar a la bicicleta per representar el seu país al Mundial de Montreal davant les nombroses baixes que tenia Eslovàquia.
0: Meravellós.
1: Feia que no competia des del 2017 i va haver de disputar la prova en línia del Mundial per evitar que el seu país baixés de categoria. Els tres ciclistes que inicialment tenien previst competir van causar baixa per diferents motius i, clar, cada país té una plaça reservada i aconseguida ha tenit doncs, la participació en la categoria Elite i que has de participar-hi per no obtenir un zero.
0: Fantàstic,
1: i baixar de categoria,
0: això.
1: I a més doncs, l'any que ve hi ha Jocs Olímpics, no? Doncs per tant, pràcticament deien adeu al somni de participar en els Jocs Olímpics.
0: Això en sí fi. Que és todo por la patria.
1: També t'haig de dir, he vist la dada, té 28 anys.
0: Tampoc. Com tu.
1: No, un menys.
0: Un menys.
1: Però vaja, vull dir que físicament estava bé, que no... Que no us penseu que és un massatgista de més edat.
0: Què vol dir més edat?
1: Home, no sé. Hi ha massatgistes més grans, no? De 28 anys.
0: Joan Serra, cap d'informatius de Ser Catalunya, què tal? Com estàs? Bon dia.
2: Bon dia, no tinc 28 anys.
0: No tens 28 anys? Saps fer massatges?
2: Algun.
0: I anar amb bicicleta?
2: També.
0: Sí? Fa molt que no l'agafes o no? Això és allò de
2: que no s'unirà mai. Fa temps que no l'agafo, però si tens fills que van amb bicicleta, és més fàcil que l'hagis tocat fa poc.
0: Mira, jo estic en l'època d'ensenyar-li a canviar marxes amb la bici.
2: Doncs aquí estem, aquí estem.
0: Va, dos minuts i obrim la taula d'anàlisi.
3: Ser Catalunya, Barcelona. De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
4: Cada dia 40 persones pateixen un ictus a Catalunya. Detectar-lo a temps pot salvar vides.
5: A la Fundació Ictus treballem per prevenir-lo i per acompanyar les persones afectades i les seves famílies. Amb els nostres programes ajudem a superar l'ictus fent la vida més fàcil després de la malaltia. Fundació Ictus. Salvar vides. Superar l'ictus.
6: La vida de una pyme es un viaje. Si tienes o gestionas una, sabrás de qué hablamos. Y si vamos a hacerlo juntos, ¿no sería bueno asegurarnos de que somos el uno para el otro? Descubre en bankinterempresas.com lo lejos que podemos llegar juntos ayudándote a impulsar tu pyme. Porque si somos para ti, tienes un banco 100% para ti. Bankinter, banca de empresas.
7: Vaillant marca la diferència i els serveis de manteniment per a calderes Vaillant també. Amb el nou servei de manteniment ServiPlus Connect, gràcies a la connectivitat de les nostres calderes, podem fer ajustos a distància i anticipar-nos a les possibles incidències solucionant-les fins i tot abans que us n'adoneu.
8: No espereu més. Informeu-vos a connectivitat.vaillant.es.
9: Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí.
10: Si saps on vols anar, posa't a caminar.
11: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.
12: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
0: 3 minuts per 3 quarts.

0: Yo, Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre vivienda.
1: La suspensió dels desnonaments la vinculem sempre que la propietat sigui d'aquests fons voltor, que jo crec que toca que comencem a plantar-hi cara.
2: Algú de Podemos em pot dir que votaria que no? Jo crec que no.
1: El mateix Partit Socialista ens ha fet arribar que les veuen amb bons ulls.
3: Que no ens en passarem unes altres mesures que siguin estètiques només, que només portin frustració i decepció.
4: Treballar per tots aquests nous models que s'han de consolidar per crear plantes de tractament i que realment hi hagi un producte fertilitzant que es pugui

0: A l'Equip Catalunya, l'anàlisi.
1: L'anàlisi que fem amb el Joan Serra, ja saludat, amb el Carlos Cue, periodista de política del País. Què tal? Bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: I tenim en línia també el Guillermo Lerma, el cap de Nacional de la SER. Com estàs? Què tal? Bon dia.
3: Què tal? Buenos días, Marina.
1: Avui estem avançant des de fa una estoneta. Què preveu incorporar en el decret d'habitatge Pedro Sánchez demà al Consell de Ministres? El primer que hem de saber és, serà demà el Consell de Ministres que s'aprovarà?
3: Bueno, a esta hora es el escenario en el que trabaja el gobierno, llevar mañana ese decreto al Consejo de Ministros, pero ya tenemos experiencia en otras situaciones similares y tampoco podemos darlo 100% por garantizado, porque hay una parte del gobierno, que es Sumar, que está diciendo que por ahora las medidas que hay encima de la mesa no les parecen suficientes, y hemos escuchado a miembros del ala minoritaria del gobierno decir en las últimas horas que están dispuestos incluso a no entrar a esa reunión del Consejo de Ministros que se va a celebrar mañana si el paquete de medidas que plantea el Ejecutivo no es lo suficientemente ambicioso, Marina.
1: Ahora te pido que desgranemos un poco lo que sabemos de estas medidas, pero me está pidiendo paso Pol Valero desde el carrer, desde Barcelona. Pol, tú estabas seguint aquesta protesta del sindicat de llogateres al cor de l'Eixample. S'ha acabat ja?
4: Sí, els manifestants han plegat veles fa cosa de 10-15 minuts. Ha durat en total una mitja horeta la protesta, que ha començat puntual a les 8 d'ampunt, han tallat al carrer Còrsega. Ens han confirmat talls aquí i a la Meridiana, però ja ens han dit que l'objectiu era fer una protesta curta. Han estat una trentena de persones aquí al carrer Còrsega tallant-lo just a l'entrada de la Diagonal. I això, que era una protesta curta, sobretot per escalfar els ànims i també per donar difusió de cara a la manifestació d'aquesta tarda, que és la que volen que realment sigui multitudinària, convocatòria a les 7 de la tarda davant del Palau de Congressos de Barcelona, on Pedro Sánchez té un acte al qual assistirà.
1: Pol, gràcies. Fins ara.
4: Fins ara.
1: Vaja, la pressió social, la pressió del carrer, l'estem veient a l'acampada de la Puerta del Sol a Madrid, amb reminiscències del 15M, amb manifestacions també aquí a Barcelona, avui que ve Pedro Sánchez. Lerma, estàvem a punt de desgranar què en sabem del contingut, dels detalls, perquè el que teníem era una proposta de Junts, que van traslladar la setmana passada, que el que van fer també és prendre la iniciativa, no? Portant molt de temps ells sent assenyalats com els que posen traves en matèria d'habitatge. Ara ells van agafar la paella pel mànec, van anticipar-se del que sabem que aprovarà Pedro Sánchez o que vol aprovar. Casa amb la proposta de Junts?
3: Pues sí, por ahora los detalles que tenemos de ese decreto que se está trabajando, que está abierto todavía a esta hora a negociación entre el gobierno y los grupos parlamentarios, es que son medidas que, digamos, tocan a 10 ámbitos del sector, del mercado de la vivienda. Son sobre todo medidas que en una parte van dirigidas a intervenir ese mercado. Nos dicen desde el gobierno medidas para proteger ante los desahucios, para que no se vuelvan a repetir casos como el de Mari Carmen. También medidas para prohibir la compra especulativa a los fondos buitre. Esta es una de las que ya había puesto sobre la mesa Junts la semana pasada. También medidas para estabilizar los contratos de alquiler, para proteger, nos dicen desde el Ejecutivo, a las personas que viven en comunidades en las que no se aplica la ley de vivienda, protegerlas frente a subidas abusivas, así como al conjunto de la población frente a renovaciones de contratos de alquiler, y también medidas para regular el alquiler de temporada. A partir de ahí, el resto de medidas que sabemos que está negociando el gobierno van dirigidas sobre todo a incentivar fiscalmente la bajada de precios, tanto del alquiler como de la venta. Se va a poner, por ejemplo, una subida del IVA a los pisos turísticos para que tributen como lo que son, un negocio, dice desde el Ejecutivo. Bonificaciones fiscales para los inquilinos, también para que los propietarios bajen el precio de las rentas, y también ayudas a la compra de primera vivienda. En definitiva, Marina, lo que estamos contando esta mañana es que es un paquete de medidas que va dirigido a esos 10 ámbitos del mercado de la vivienda, con la intención de contentar a todos los grupos que tienen que garantizar su apoyo. Lo que estamos viendo en líneas generales casa bastante con lo que está pidiendo Junts per Catalunya. El problema y el escollo está en la parte de los socios más a la izquierda, como Podemos o Esquerra, que quieren pues que esas medidas sean más ambiciosas, pero eso pasa, o lo que provoca es lo que ha ocurrido hasta ahora con cualquier medida que el gobierno ha llevado relacionada con el mercado de la vivienda, que es que cuando se intenta ser ambicioso por el ala de la izquierda, eso expulsa a socios como el PNV o a Junts, que piden más moderación en este
1: claro.
3: sentido.
1: Guillermo Lerma, gracias. Seguim parlant.
3: Hasta luego. Gracias.
1: Ara ho deia el Lerma, és que al final la constatació d'això, Carlos, és que no hi ha una majoria d'esquerres al Congrés. No existeix aquesta majoria d'esquerres. D'aquí que nosaltres parlàvem amb el portaveu del sindicat de llogateres i deia nosaltres anem amb propostes de mínims, una mica conscients de tot això. Ho dic perquè li demanava també per les expropiacions de 650.000 pisos que planteja Podemos i ell mateix deia no ens deia, no, això no ens sembla bé, però deia nosaltres proposem el que proposem i en el que proposa el sindicat de llogateres ni tan sols hi ha aquestes expropiacions que planteja Podemos.
2: Clar, és que jo crec que molta gent s'ha oblidat de la majoria que hi ha al Congrés i de que Pedro Sánchez és president pel vot de Junts i del PNV, però sobretot pel vot de Junts, que és una formació que no estava a la majoria a l'anterior legislatura, i l'anterior legislatura, hem de recordar que va ser molt, molt, molt, molt difícil, però va haver la primera llei de vivenda de tota la democràcia, es va aprovar amb vot d'esquerres, no amb vot de Junts i de PNV, perquè no estaven d'acord. Doncs en aquesta legislatura totes les regulacions de la vivenda que van ser claus van ser molt difícils i Junts va tombar quasi tot, no tot, però quasi tot. I sobretot del que estem parlant, que és de Mari Carmen, el que va passar amb Mari Carmen és que el escut antidesaucios que funcionava de 2020 a 2025, i fins i tot amb l'aprovació del PP molts anys, es va caure perquè Junts va canviar d'opinió. Junts va dir que, bueno, que ara que no està funcionant bé, que no estem d'acord amb aquest escut, i el va tocar.

0: se acaba rechazant al Congrés i queda en res, que ja va passar dues vegades amb l'escudo antidesaucios. Doncs els límits són molt clars. La legislatura és molt difícil precisament per això. Jo crec que la gent s'oblida perquè Pedro Sánchez continua a la Moncloa i sembla que hi ha un govern progressista, doncs hi ha una majoria progressista al Congrés. No, la majoria progressista no existeix. Existeix una majoria híbrida que, bueno, que és una majoria, diguem, anti-PP o anti-dreta, si vols, però no quan portes a qüestions fonamentals com la vivenda o com els impostos, hi ha diferències molt, molt importants ideològiques.
1: Clar, diferències ideològiques pel que a tu t'arriba. Clar, nosaltres, fonts coneixedores de les converses, ens diuen que hi havia consens entre Junts i el PSOE per aterrar en el decret les mesures que proposa Junts. Pel que tu t'arriba, de la part de Podemos, què? És a dir, serà Podemos qui s'acabi despenjant de tot això? O la pressió acabarà sent tanta que hauran d'acabar sumant-se a l'equació?
0: És un risc evident, perquè Podemos, ja va dir el cap de setmana, no ens oblidem que Podemos està molt vinculat a Podemos, el moviment de Podemos va sortir, d'alguna manera, és un fil del 15M,
1: sí, sí.
0: I per tant és un fil del moviment de lluita amb els desnonaments, no? I això és clau per entendre que el que està fent Podemos és, amb un ull, mirar el que està passant a la plaça, a la Puerta del Sol, no? Bé, és possible que suceda, però no crec que sigui probable, perquè la pressió per aprovar qualsevol cosa, per aprovar un escudo antidesaucios mínim, la pressió és molt fort. Però veurem, perquè, com deia l'Erma, jo crec que queden moltes hores, passaran moltes coses. L'última vegada que es va parlar d'això al Consejo de Ministros, Sumar va frenar el Consejo de Ministros per dues hores o tres hores. Estaven tots els ministres esperant perquè hi havia un bloqueig total. I finalment es va resoldre amb dos decrets, que un dels dos decrets, que era el de l'escudo antidesaucios, precisament el va tombar Junts. Doncs veurem, passaran moltes coses perquè estem ja molt a prop de les eleccions i per tothom, especialment per Podemos i Sumar, que són els més sensibles a aquests temes de la vivenda, el sindicato de inquilinos i totes aquestes coses, els dos estan en una competència de qui està representant tant millor, clar, aquesta gent que està a la Puerta del Sol.
1: I segurament tots els moviments que estem veient ara no són casuals en el context en què s'ubiquen, és a dir, just a les portes d'un nou cicle electoral. Clar. Això no és casualitat, ni el moviment tampoc de Junts, el salt d'eix que ha fet Junts també en aquesta matèria.
0: Bueno, això és interessant perquè el gir de Junts amb Mari Carmen és important, perquè Junts portava mesos que, bueno, donava largues, no? Sí, estaven negociant, veurem què farem amb el decret de vivienda, però, bueno, no es concretava mai, per això el govern no ho presentava. I Mari Carmen va canviar tot. Això és molt important i és una novetat molt important, perquè l'efecte de Mari Carmen va ser tan fort que Junts ara està reconeixent, que abans no ho reconeixia, està reconeixent negociacions amb el govern.
1: Sí, sí.
0: I això és un canvi important que demostra que Junts també nota la pressió i també a Catalunya, on la vivenda, com vosaltres sabeu millor que jo, és un assumpte prioritari a la política catalana, Junts també està veient que, bueno, que la gent no està contenta si no hi ha, i si ell és el culpable, si Junts és el culpable de que no hi hagi un escudo antidesaucios i, per tant, que hi hagi noves Mari Carmens també a Catalunya, si Junts és el culpable, és un problema per a Junts. Doncs, bueno, el que està passant és molt interessant perquè Mari Carmen està canviant tot.
1: A ningú sedueixen els inútils, deia jo, a primera hora. Al final, en política també és això, no? Els electors busquen les propostes que els hi són útils.
2: El context preelectoral ajuda, com ara deia en Carlos. Jo crec que el que passa aquí és que tothom vol sortir a la fotografia i, sobretot, tothom vol tenir la paternitat o una influència important en la confecció d'aquest decret. No serà senzill, fer convergir les peticions de Junts, i és cert que en les últimes hores hem constatat fins a quin punt hi havia proximitat en les converses entre el PSOE i Junts, però no serà senzill fer convergir aquestes peticions de Junts, que podria comprar el PSOE, algunes de les quals ara ens les explicava l'Erma, amb les exigències de Sumar com a soci minoritari del govern, de Podem, que aquestes últimes hores havien anat en peticions de màxims, com deies tu, que fins i tot no signava el sindicat de llogateres, o d'Esquerra, perquè ahir treia el cap

0: Oriol Junqueras amb algunes propostes, entre les quals doncs, podrien ser més ambicioses del que plantejava en la pròrroga extraordinària de 2 anys dels contractes de lloguer, que, per exemple, no arriba fins aquí, no? Les peticions de Junts, que tenen doncs, una altra naturalesa.
1: Bé, Junts sí que està a favor d'aquesta pròrroga, sempre quan no hi hagi pagaments. No?
0: Sí, el que passa que l'accent que posen uns i el que posen els altres doncs, té diferències.
1: Hi ha diferències entre Junqueras i Rufián en això? Perquè a Rufián doncs, alguna vegada l'hem escoltat parlar d'expropiacions.
0: Sí, el que passa és el que necessita Esquerra per tenir presència i focus en aquesta fotografia i influir en el decret és que ha de negociar com un sol agent. Ja. No pot negociar com 2 agents amb diferents veus. A mi em sembla significativa l'aparició ahir d'Oriol Junqueras fixant on és el marc del debat d'Esquerra.
1: Amb un tuit, també et dic, això de la nova manera de fer política.
0: Sí. Com sigui, però va voler aparèixer per fixar la posició d'Esquerra. I aquesta és la qüestió, que en les pròximes hores el que s'ha de fer és harmonitzar peticions que són diferents abans ens explicava l'Irma doncs, com un decàleg de quins són els elements prioritaris en aquest possible decret que es validi en el Consell de Ministres de dimarts si finalment hi ha un acord. El que no tenim és la concreció de la lletra petita. I jo crec que anirem a una negociació fins a l'últim minut i en què tothom voldrà marcar l'accent en la pressió de fins a quin punt es tira no, doncs, les seves propostes.
1: Re, en uns instants s'asseu aquí a l'estudi un dels pesos pesants del Partit Socialista al Congrés, que és José Zaragoza, per abordar precisament tot això, tota aquesta crisi. Però la pregunta que us faig, el paral·lelisme entre aquest 26S, que ja s'ha batejat com a 26S, aquesta acampada a la Puerta del Sol, i el 15M de fa 15 anys. És veritat que, com llavors, estem amb un govern socialista que en suma a fi de cicle, no? D'alguna manera, com passava llavors amb Zapatero, i que a Madrid, a la Comunitat de Madrid, també hi governa una dona, una presidenta del Partit Popular, no és Esperanza Aguirre, és Isabel Díaz Ayuso. Carlos Cué.
2: Bueno, sí, hi ha moltes paral·lelismes, no? Hi ha també diferències, la gent ha canviat, la realitat ha canviat, però sí que hi ha un paral·lelisme i és veritat que el primer resultat del 15M, el polític, les primeres eleccions que va després del 15M, va ser un desastre per l'esquerra i va arribar la majoria absoluta més aplastant de la dreta de la història, que no es repetirà mai més, crec. Bueno, es pot repetir si PP i Vox junts, sí, però vull dir, Mariano Rajoy va obtenir el 2011 186 diputats. De 186, sí, diputats. Doncs, aquest va ser el resultat. No sé si serà, si serà igual el que passarà, però sí que és veritat que arriba en un moment de debilitat de l'esquerra molt important i que per això també és important per molta gent d'esquerres veure que hi ha activitat a l'esquerra, que hi ha ganes d'anar al carrer, que hi ha joves d'esquerres, perquè hi ha molta gent que pensa que els joves són tots de dretes, perquè miren les enquestes i els joves són tots de Vox. Pues és evident que no. És evident que hi ha moltes, com sempre, hi ha moltes joves d'esquerra que estan disposats a anar al carrer, que estan disposats a dormir al ras a Madrid. I això és una gran novetat que jo crec que traurà conseqüències. El 15M no ens oblidem que va ser després, però molts anys després, a 2016 o 2015 sobretot, 2015, amb Ada Colau. Sí. Amb Ada Colau,
1: sí. Les europees del 14, Madrid, no?
2: Les europees del 14, sí. Amb Podemos un milió de vots, i sobretot després les municipals, Ada Colau a Barcelona i Manuela Carmen a Madrid, no? Però van passar molts anys d'aquesta.
1: Aquí a Catalunya... Perdona, mira, just aquí, sí. T'anava a tirar l'AM, aquí a Catalunya sí que hi ha una diferència substancial. En aquell moment a Catalunya hi havia l'Artur Mas que pactava amb el Partit Popular les retallades, i aquí el moviment dels indignats també va agafar molta volada. Ara qui governa, els socialistes?
0: Sí. Abans en Carlos comentava d'algunes similituds i diferències. A Catalunya hi havia algunes diferències substancials. És veritat que després també hi havien cavalcat el procés i, per tant, la naturalesa d'explicar l'univers polític era molt diferent, però hi va haver una traslació d'aquest 15M després, sobretot en aquestes eleccions municipals del maig del 15, amb l'aparició del que es va anomenar les ciutats del canvi, que van tenir un recorregut a Barcelona de fins a 8 anys amb aliança amb el PSC en el mandat, i és veritat que aquell escenari va provocar canvis, no en el curt termini, en política espanyola i catalana, però sí en el, més en el mig termini.
1: Uh-huh. Ja tenim aquí a l'estudi el José Zaragoza, diputat, veterà diputat del Partit Socialista de Catalunya al Congrés. Què tal? Bon dia.
3: Bon dia.
1: Ara mateix són més a prop de Junts o de Podemos amb el decret d'habitatge, de les propostes que els fa Junts o de Podemos? Ho dic perquè el que ens arriba de les converses és que hi havia una mena de consens entre, el que traslladava Junts i el govern de Pedro Sánchez.
3: Bueno, ja ens va passar al febrer. És que això ja ens va passar al febrer. Nosaltres al febrer vam aprovar un real decret llei. Un real decret llei significa que és un acord que, de llei a través d'un decret que aprova el govern, que necessita ser convalidat en un plaç d'un mes. Però durant aquest mes està vàlid i es pot aplicar, que és el que vam fer l'anterior vegada, buscant l'acord i els consensos, i que van tombar amb la votació aquest real decret i no es va convalidar, que és el que hagués permès que portava, era el decret de l'escut social, no només era el tema dels antidesnonaments, sinó que hi havia moltes més coses de protecció, en altres subvencions dels temes de la benzina, hi havia moltes mesures del que es diu l'escut social, que aquest govern sempre ha tingut com a element referencial de la seva acció, que és protegir els més dèbils davant de les situacions de dificultat, no? Que és l'objectiu fonamental del govern de coalició progressista, no? I aquest decret es va tombar amb el vot del PP i Vox, sempre votant en contra qualsevol cosa que signifiqui protegir els més dèbils, això és un principi bàsic, s'omplen la boca de dir que els defensen, però sempre voten en contra de qualsevol mesura. Diuen que volen sobre altres temes evidents, però sempre voten en contra. Diuen que totes les coses, sempre voten en contra, no ajuden res, perquè la seva estratègia és crear caos, conflicte i dificultat. I en aquest decret, amb l'argument dels inquiocupes, Junts va votar en contra.
1: Sí. Però la diferència substancial entre ara i abans és que vostès no van negociar aquell decret amb Junts, ara sí.
3: Sí, sí, es va negociar i no vam aconseguir arribar a acords perquè hi havia un element que ells consideren que és el que ells deien, si recordeu el debat. És que de vegades els debats, com que canvien tant les circumstàncies o les conjuntures, fan que els arguments que en aquell moment eren, com diríem, molt intensos, en aquell moment el debat era al voltant dels inquiocupes. No sé si us recordeu. Això del món mediàtic, com que les coses duren tan poc, però en aquell moment hi havia un debat sobre els inquilins que deixaven de pagar. Que en teoria el de la Mari Carmen té una referència, que és un inquilí que no podia pagar el que li volien augmentar, no? És a dir, aquest debat, i es va votar en contra. Ara s'està negociant i s'està intentant trobar una majoria perquè aquest decret que s'aprovarà aquest dimarts tingui una majoria per ser portat endavant. En aquestes votacions són més importants els 7 vots de Junts, que són determinants, que no els 4. Els necessitem tots. Però perquè sense els 4 anem molt raspats. No sé si m'estic explicant.
1: Sense els 4 de Podemos.
3: Sí, però si els 7 de Junts voten en contra, llavors que no hi ha res a fer. És a dir, aquesta és la...
1: Però sense els 4 de Podemos tampoc.
3: No, sí que podries arribar si no votessin en contra.
1: Amb una abstenció, que és el que entenc que aquestes alçades estan treballant, veient que ells el que demanen és anar directament a expropiacions.
3: Marina, aquesta legislatura, fonamentalment, és un govern que està governant sense tenir una majoria parlamentària, perquè els dos partits que estan governant no sumen 176 vots, i aquesta legislatura es converteix en posar d'acord a 10 grups diferents per aconseguir majories, i s'ha aconseguit moltes vegades, i s'han aprovat 70, jo crec que ja portem 76 o 78 lleis aprovades, i es aconsegueix transformar moltes coses que d'altra manera no es farien, no? Però no és fàcil, no és un govern que tingui una majoria darrere, com tenia, com avui ho explicava, el PP va guanyar les eleccions amb 186 diputats. Jo vaig arribar al Congrés amb la majoria absoluta del senyor Rajoy.
1: Bona entrada.
3: I la veritat que espantava quan es posaven, perquè la manera de governar del PP és la mateixa manera de la que fa oposició. Era el crit, era la bronca. És a dir, jo recordo la diputada de l'Espray, era la portaveu del PP a la Comissió d'Interior.
1: La diputada de l'Espray, per ubicar els oients que puguin estar perduts ara mateix, té a veure amb el que va passar la setmana passada al Congrés, on una diputada del Partit Popular va aparèixer a l'hemicicle amb un spray de gas pebre per fer un paral·lelisme amb el que estava passant a Ceuta. El que passa és que, clar, el Congrés està prohibit portar armes i està catalogat aquest spray de gas pebre com a arma. Al final, ella va dir que estava buit, després es va saber que no, perquè li va donar un assessor que el buidés al lavabo, i resulta que es va acabar intoxicant diverses persones.
3: 12 persones que es van tenir que ingressar i una de baixa. És a dir, però aquesta era la portaveu d'Interior i jo recordo que li dèiem la portaveu antidisturbios, perquè quasi ens dissolvia els que érem diputats de l'oposició per les seves intervencions molt, molt, molt agressives.
1: Però perdoni, tinc la sensació que ens estem anant per les branques,
3: que intentava era expressar la realitat política en la que es va jugava el govern del senyor Rajoy amb majoria absoluta i aquest govern, que és un govern progressista que no té majoria al Parlament i que ha de negociar amb moltes forces, perquè vostè em preguntava amb qui, amb Podemos, amb Junts? No, amb els dos. S'està negociant amb els dos.
1: Però quines propostes, propostes se senten vostès més còmodes? Amb expropiar pisos se senten còmodes?
3: Nosaltres
1: vostès
3: ens sentim còmodes en aquelles que es puguin aplicar. És que nosaltres el que necessitem, el que busquem permanentment... Una cosa és el que nosaltres faríem si tinguéssim majoria absoluta al Congrés de Diputats, al PSOE. Ja ho hem vist i ens han jutjat i a les eleccions ens han donat la resposta. Però no ens han donat aquesta majoria absoluta. Els ciutadans amb el seu vot han decidit que governem en minoria. Bueno, doncs això és el que hem fet. I això significa no pactar amb Junts, amb Podemos, amb el PNB, amb Bildu, amb Esquerra Republicana, en Coalició Canària, amb el Bloc Nacionalista Galec.
1: Quan em parla de propostes que no es poden complir...
3: En compromís.
1: Quan em parla de propostes que no es poden complir, entenc que aquí inclou aquestes 650.000 expropiacions, perquè això, òbviament, costaria diners.
3: No diners. Milers de milers i de milers de milions d'euros, perquè de vegades és molt fàcil, amb el determinats debats que s'han instal·lat a la vida, que fer dos frases que diuen jo ho arreglaria expropiant molt bé. Això significa què? Dedicar més diners que el que estàs dedicant a les pensions, a la sanitat i a l'educació junts. Això és el que significa més els costos, perquè si tu expropies tens que fer manteniments, que la gent es pensa que tenir un pis és gratis. Tu has de fer els manteniments, les quotes de comunitat, els consums, tot això. És que és un tipus de debat en el que la paraula ho aguanta tot, la realitat no.
1: Tenim en línia, estàvem en el tram de l'anàlisi amb el Carlos Cue, company del País, el coneix bé. Carlos, volies adreçar-li una pregunta al José Zaragoza.
2: Sí, al senyor Zaragoza, perquè em semblava molt interessant el que deia abans del canvi polític, del canvi del discurs, no? Va ser molt ràpid. Fa 5 mesos parlar a Junts i a molta gent i als debats polítics es parlava d'ocupes, d'inquiocupes, i ara estem parlant de nou de desahucio, de desnonaments i de pobra, i parlem de Mari Carmen com una pobra víctima, però fa 6 mesos Mari Carmen seria una inquiocupa. Què està passant? Com es pot fer tan ràpid un canviament així i què passa perquè Junts tinga aquesta pressió que abans no tenia?
3: A més, té raó. Jo recordo que la que va intervenir en aquell debat pels socialistes va ser la Montse Mínguez. I si recupereu la seva intervenció, anunciava que tindríem moltes Mari Carmens. Que aquella votació, que portava molts temes, no només els temes de desnonaments, sinó que portava els d'escut social, el de les subvencions a la gent que estava en pitjors condicions, el del bono social, moltes coses que estaven incloses en aquell decret que vam tenir que trossejar. És a dir, vam tenir que fer a trossos. Si recordeu, va haver-hi coses que llavors... No, és que com que està tots junts, no volem votar això i volem votar l'altre, no? Si recordeu que ho vam tenir que fer i ho vam fer. Lo de la gasolina. És a dir, que amb aquest... Per què canvia el debat? Mira, jo posaré un exemple. A mi m'ha tocat durant l'època del principi del nostre govern anar a debats al voltant d'aquests temes. I jo, quan em cridava a debat, mirava el títol del mitjà que em demanava com titulava el tipus de debat. No? Si el debat deia ocupació, ja sabia quin... O si el debat deia desnonaments. És a dir, la utilització de les paraules per debatre el mateix. Que jo ho explicava, estem debatent al mateix temps, només ja posar el títol del debat ja condicionava el debat. Si tu el mateix problema, o parles d'ocupació, que és el que es genera aquest debat de la por a l'ocupació i aquestes coses, estàs parlant de la mateixa llei que afecta els temes de desnonaments. És a dir, això significa que és el debat de l'opinió pública, perquè a l'opinió pública hi ha opinions diverses, perquè vivim en una societat democràtica i plural, a pesar del que digui la dreta, on hi ha opinions diferents i visions diferents sobre
1: però,
3: la realitat.
1: Senyor Zaragoza, és veritat que aquestes propostes Junts li entrega a Pedro Sánchez abans del cas Mari Carmen, és a dir, li entreguen el 3 de setembre, quan encara no s'havia produït aquest cas, quan encara no havia saltat a la palestra, quan encara no s'havia convertit en mediàtic.
3: I això és el que estàvem negociant i buscàvem la majoria. Nosaltres intentem portar lleis al Congrés de Diputats que puguem aprovar. Això és el que intentem. És a dir, perquè hem tingut ja l'experiència de que ens van tombar un real decret. És a dir, si diguéssim, no, és que no ho hem portat mai. Ho vam portar al febrer i ens ho ven tombar. I el que et diu la responsabilitat...
1: Però no són les mateixes mesures, les que ara portaran de les que portaven al febrer? M'està dient que és el mateix tipus de decret, el que passa que Junts ha canviat i s'ha escarranitzat.
3: No, les negociacions s'han d'afinar, la manera de redactar com afecten. Per exemple, aquí tenim un debat al voltant de lo que es diuen... Hem de prohibir els fons buitres comprar, no? Tu no pots posar una llei fons buitres, però simplement tenir un debat al voltant d'una proposta de llei que prohibia... encara que no era la voluntat, prohibia que els ajuntaments i les comunitats autònomes poguessin comprar vivenda social. Perquè com que són entitats jurídiques, si tu prohibeixes que les entitats jurídiques comprin vivenda, els ajuntaments i les comunitats no poden comprar, que és la seva obligació per fer vivenda social. És a dir, tu has de negociar les lleis tal com s'escriuen per saber les seves conseqüències. Moltes vegades una cosa és el debat públic, que és un debat curt i molt intens al voltant de frases, i una altra cosa és quan fas la llei que sigui eficaç i evitar errors, que de vegades es cometen errors quan redactes la llei. Hem de ser conscients, no? I per què? Perquè la llei després serà aplicada per jutges. I en aquest país estem...
1: Jo ho hem vist amb l'amnistia, això com va?
3: No, i ho tenim, anava a posar l'exemple, i els jutges interpreten a vegades, és a dir, la sensació que tenen, i nosaltres no som secs ni sords, i veiem que els jutges pues, de vegades estan fent comportaments en què la seva interpretació de les lleis no es corresponen amb l'esperit del legislador. Això per ho estem tant, veient permanentment.
1: Estan preocupats, perquè aquesta llei que pugui sortir, aquest decret que pugui sortir, no l'acabin aplicant els jutges?
3: O evitin que s'apliqui, que això de vegades passa, és a dir, que hi ha jutges que simplement neguen la capacitat d'aplicació d'una llei perquè la seva interpretació és que no afecta, és a dir, això, per això has d'afinar molt bé i has de conjugar dues coses, torno a dir, és a dir, tu pots negociar amb un grup, però allò que negocies amb aquell grup i un altre, és a dir, aconsegueixes el suport d'aquell grup, però aquell acord que arriba sobre aquest tema evita que tinguis el suport d'un altre. Llavors tu has de negociar paral·lelament en diversos grups coses que de vegades... un no li agrada l'altre, això ho hem viscut. Jo recordo, com que deies que soc veterà, jo recordo la negociació de l'Estatut.
1: I en
3: la negociació de l'Estatut jo recordo com Convergència, en una negociació que va tenir quan es debatia l'Estatut al Congrés de Diputats, una cosa que ells havien negociat, ho vam acceptar, després vam negociar amb Esquerra Republicana i llavors Convergència va dir home, nosaltres estem d'acord amb això, però no estem d'acord que li doneu això perquè ho hem negociat amb Esquerra Republicana. Home, i et trobaves en la dificultat de que no podies negociar paral·lelament perquè es vetaven mútuament els beneficis, entre cometes, d'aquella negociació. I això de vegades passa. Per això nosaltres amb això hem estat molt prudents i ara estem fent el mateix, és buscar el punt en comú que permeti fer una llei que tingui una majoria al Congrés, que no seria la llei que nosaltres faríem si tinguéssim majoria absoluta.
1: Per tant, ha de ser de mínims.
3: O de màxims.
1: No, si és de màxims, no tindran a tothom.
3: Però no dels nostres... això és matemàtica, eh? I el mínim comú denominador. Exacte. I el màxim comú denominador.
1: Mínim comú múltiple.
3: Nosaltres, exactament, que som molts anys ja de les matemàtiques i ara ja...
1: No sé si les ensenyen així ara, eh?
3: No, ja no les ensenyen així. Jo recordo que en la meva època estava prohibit tenir les primeres màquines de calcular.
1: Sí?
3: Els Casio, aquells primers, estaven prohibits. Perquè llavors ja no feia sumes i restes de cap, és a dir, i ara és un instrument fonamental en funcionar, perquè és normal. És
1: va, però
3: jo
1: no sé. Se me'n vagi.
3: No,
1: serà de mínims o serà de màxims? Ho dic perquè fins i tot amb el sindicat de llogateres parlàvem nosaltres i ens deien serà de mínims, perquè és que si no, no hi cap tothom en aquest decret.
3: De mínim per qui? És a dir, a veure si són capaços de... Aquí el que has de conjugar són les voluntats polítiques de diverses forces polítiques que responen a interessos diferents. És a dir, tu, al màxim, saps quin és aconseguir la llei. Això és el màxim. Una llei que pugui aplicar-se i millorar les coses. De vegades, els debats sempre els converteixen en dir, jo ho vull tot. Bueno, doncs no es pot aconseguir tot en el mateix moment. Jo sóc reformista, jo crec que les reformes és el que canvia la societat. Els que prometen les revolucions sempre es queden amb això. Jo recordo que va haver una gent que va dir que venia a estar només dos mandats. I que era la renovació dels lideratges era evitar l'enquilosament de la política, no? I resulta que han passat 15 anys, 12 anys, i jo veig els mateixos lideratges, que no és que es renovin, és que no se'n van. I penso jo, l'experiència d'aquesta gent és bona, i jo crec que s'ha d'aprofitar, però el problema és que quan tu dius una cosa i després fas el contrari, passes una mica la credibilitat.
1: Perquè tothom ens entengui, quan parla d'aquesta gent, parla de Podemos.
3: No, parlo
0: de Colau.
1: Dels comuns, també.
3: O per exemple, al Congrés de Diputats hi ha un diputat de Vox, que porta des de la segona legislatura. Va entrar en el PP i ara continua en Vox, i ara són els grans revolucionaris i estan en contra del sistema, diuen ells. Bueno, si són el sistema en si mateix.
1: Sobre, encara en matèria d'habitatge, el Joan Serra volia traslladar una pregunta i hauré d'acomiadar el Carlos Cué, que em penso que té feina. Refem aquesta, sí, aquesta qüestió i després seguim amb el José Zaragoza.
0: Sense ser categòric, el senyor Zaragoza ens ha ensenyat les cartes per entendre ara mateix el PSOE si és més a prop de Junts o més a prop de Podem. Podem, a les últimes hores, ha parlat molt d'expropiacions, expropiacions de fins a 150.000 pisos. A Berlín, en què ha guanyat Die Linke, hi ha un debat sobre si és viable i quin cost pot arribar a tenir per l'administració les expropiacions de pisos. I està centrant aquest debat la política alemanya, i en concret a Berlín, per saber la viabilitat de l'aplicació d'això. Vostès són capaços de conciliar, o fins a quin punt seran capaços de conciliar, un decàleg que avui explicàvem a la SER de 10 punts en què sona molt la música de les converses entre el PSOE i Junts, o hi ha capacitat perquè dins d'aquesta música també hi hagi una picada d'ullet, no només a Sumar, sinó també a Podemos?
3: I nosaltres estem negociant amb tots i, evidentment, coses que cadascun d'ells es plantegen. És a dir, que hi haurà coses que haurem acordat amb una força política i altres amb altres forces polítiques. Una altra cosa és on instal·lan cada partit el seu debat. O sigui, el debat aquest...
0: Però entenc que les expropiacions, per exemple, queden al marge d'aquest acord.
3: És que jo he intentat explicar-ho abans. És a dir, si tu planteges una discussió sobre que et dediques a expropiar els pisos, això en genèric, no saps a qui, ni quants, ni què costa, ni tot això, però això queda molt en el debat, que són, parlen de 650.000. La xifra està, són estimacions del que en teoria diuen que estan en els fons buits, però això no està registrat, no existeix un registre de fondos buitres, és a dir, no existeix una llista de vivendes, tot això és un debat comunicacionalment, una batalla política en la comunicació per intentar arribar al ciutadà de manera molt senzilla, que és el que està fent Podemos. Podemos, en aquest sentit, el que intenta és ocupar un espai en el seu combat amb Sumar de més radical. Si tu, això és l'expressió aquella de los hermanos Marx, no? I dos huevos duros más. És a dir, en aquest debat tu no pots quedar que quedes encongit, tu has de semblar que sempre vols més, no? Això, el que ho feien molt i ho explicava sempre era el Pujol, en la seva reivindicació en Madrid, era sempre demanar aconseguir una cosa, però això no era prou. Sempre quedava alguna cosa pendent. En els traspassos d'educació, en els traspassos de sanitat, sempre hi havia... Perquè si tancaves l'agenda, s'acabava la justificació a aquest tipus de negociació.
1: Ara seguim amb la conversa amb el José Zaragoza, però he d'acomiadar el Carlos Cué, que ha de marxar. Carlos, gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
3: Carles, no, és que ho faig perquè m'ha encantat parlar amb tu en català.
2: Sí, és una mica estrany. Ho hem de fer al Congrés, també.
3: Sí, clar, bueno, el problema és que quan ho fem hi ha més gent, però vamos, és a dir, m'ha encantat, és la primera cosa. No era conscient d'aquest domini que tens del català tan bo.
1: I tant, ja, lluïm cada dia, merci. Cada dilluns merci, el lluïm merci. Nosaltres. Carles, gràcies, que vagi bé.
2: Bé, gràcies, adéu.
1: I seguim amb aquesta conversa. Vaja, li faig la conclusió del que es desprèn, segons em sembla, del que estem parlant, és ara mateix som amb els 7 diputats de Junts que en principi podrien votar que sí perquè el recull, l'esperit del decret que es recollirà inclou bona part de les mesures que ells plantegen i no n'hi ha cap que amb ells els faci fugir, ni amb ells ni al PNB. En canvi, com que Podemos intenta marcar el pas... seríem més a prop d'una abstenció que possibilités que el decret tirés endavant sense el seu rebuig frontal.
3: Home, seria una mica curiós que al final no es poguessin prendre mesures que milloren la vida de la gent simplement per una estratègia electoral de Podemos. Jo crec que ells no volen això. Jo tinc bona opinió de la gent de Podemos, dels diputats de Podemos. Una altra cosa és el discurs polític, una altra cosa és la seva voluntat de que la gent que està passant-ho malament no continuï passant-ho malament. Jo no els veig convertir-se en ell en una aliança Podemos PP-Vox. No ho veig. És a dir, crec que no forma part de la seva, del seu plantejament polític. Vamos, també us haig de dir que no seria la primera vegada que alguna vegada han coincidit en votació, però no els veig al voltant d'aquest tema amb aquesta actitud, perquè jo crec que tots som conscients de que la societat, i quan la societat, el debat, el centres en el que realment és el debat, perquè realment el debat a la societat espanyola no és l'ocupació. Això són les anècdotes que determinats mitjans volen convertir-ho i fan negoci, que el negoci no són la vivenda, al final el negoci són els temes de seguretat, i tothom sabem que el debat al voltant de les ocupacions el que li dona negoci són les empreses d'alarmes i de seguretat, això no ens hem d'enganyar, i que són dels grans anunciants i que posen molta publicitat als mitjans, que al final, doncs això, com deia, jo quan em portaven un debat al voltant de l'ocupació ja sabia quin mitjà i quin era el debat que anava a tenir, i jo anava a parlar de la mateixa llei, que quan parlo de desnonaments, perquè és les lleis són per aplicar-se a una realitat. I en aquest país hi ha més problemes de vivenda i de gent que no pot pagar, de gent que has de protegir, que no el de gent que perd la vivenda.
1: És curiós, perquè és veritat que vivim en un context de dretanització o generalitzada en el context europeu, però és veritat que en aquesta matèria concreta relacionada amb l'habitatge, la sensació és que s'està escarranitzant el debat. No, no sé si coincideix.
3: Sí, perquè a més hi ha una transformació de la societat, és a dir, al final és hi ha debats de conjuntura i debats més de fons, no? Si miréssim els números freds, veuries que, per exemple, a Catalunya el parc de vivendes ha augmentat més que la població des de l'any 80. Què és el que ha passat? Tu has de mirar les estadístiques al voltant de quanta gent viu a les vivendes. És a dir, que tenim un problema de natalitat, que les famílies abans... Jo tinc una filla, els meus pares... Nosaltres som tres germans. És una qüestió, com diria aquello, de... Hi ha una realitat social que va canviant i que la societat ha de ser conscient que ha de tenir uns problemes que s'han d'afrontar. Aquesta és la discussió. I no és que s'hagi dretanitzat, sinó que en el món hi ha tendències cícliques, ho estem veient. Jo sempre m'agrada seguir molt la política argentina, el que està passant a l'Argentina. És a dir, si aquí et trobessis que deixes de donar medicació a la gent que té càncer, com s'ha fet a Argentina, o tu allà fessis el que estan fent, que és despedir gent dels serveis socials, de la gent que es dedica, o com s'està produint una contracció de l'economia. Ahir, J.P. Morgan, que no és precisament un revolucionari, anuncien que l'economia d'Argentina aquest mes es reduirà, es comprimirà amb un 1%. Sabeu el que significa això? Nosaltres estem creant ocupació, estem creixent, 22 milions i mig de persones treballant, estem creixent per sobre de la mitja europea, i Argentina, amb les polítiques que vol aplicar el PP i Vox aquí a Espanya, estan matant l'empleo, l'ocupació i l'economia.
1: Mm-hmm. Permeti'm un parell de preguntes més fora d'aquesta matèria de l'habitatge. Una ens porta a Lleida, allà sap que s'ha aprovat que s'està modificant l'ordenança municipal a proposta del govern del PSC amb el suport de Junts i de Vox per prohibir el burca. Realment és un problema que el PSC consideri que existeix a Catalunya com per canviar les ordenances municipals?
3: Miri, jo soc president de la Comissió Constitucional i fa un temps vam acordar a proposta del PNB i amb el suport de tots els grups de la cambra posar en marxa una subcomissió d'estudis sobre al voltant d'això. Per què? Perquè és un tema que no està clar com s'ha de resoldre. Perquè aquí hi ha una contradicció entre els drets de la societat, és a dir, i els drets individuals, i és un debat que existeix perquè no està resolt. I no hi ha una solució, quan mires a l'exterior, no hi ha solucions màgiques. Hem vist unes mesures i unes altres amb conseqüències positives i negatives. D'aquelles coses que admet el debat perquè les coses no estan clares. Una cosa és la intenció que puguis tenir i una altra cosa les conseqüències.
1: Però ara no estem en el debat, ara estem ja directament en la prohibició, per això dic que no sé si...
3: Torno a dir, és a dir, la prohibició tindrà que... Ja va passar una anterior vegada i la justícia va dir que no estava ben enfocat. En teoria, ara ho han intentat esmenant l'idea del que diu la justícia. Això és la discussió. Però torno a dir, perquè s'ha d'elevar la discussió. Aquesta és una discussió de Lleida, és una discussió, com deia, que el Congrés de Diputats va obrir amb una subcomissió, perquè no està clar.
1: Per tant, és un perquè error que Lleida hagi obert aquest debat.
3: Bueno, el debat existeix. És a dir, allà s'ha accentuat més, com dèiem abans, les conjuntures dels debats a les societats. Un problema que tu pots tenir en un municipi no el tens en un altre, depèn de la teva realitat. És a dir, els problemes de la gent d'un municipi petit que està marxant la població és diferent dels problemes d'una ciutat on tens un problema per trobar vivenda. És a dir, jo ho explicava perquè de vegades la gent se n'oblida. Si a Espanya només es creixés el que és el creixement vegetatiu dels nadius, per entendre'ns, entre cometes, Espanya seria un país que acabaria a l'any 2100 amb 28 milions d'habitants, i en canvi estem en 50. Per què? Perquè la nostra realitat... És a dir, si no volem que Espanya o Catalunya sigui la Catalunya vaciada que estem veient en molts pobles, hem d'assumir una realitat social diferent i una transformació. I el que has de fer és quines condicions les fas per evitar que això afecti la convivència. I la convivència, de vegades, són transitòries.
1: Ja. I vostès coneixien aquesta intenció de l'alcalde del PSC? Ho dic perquè no sé si hauríem preferit que encara no es modifiqués aquesta ordenança, tenint en compte el que vostè em deia, que hi ha un debat obert.
3: Jo em vaig assabentar per la premsa. És a dir, jo no sóc el responsable de coordinació municipal, sóc el coordinador dels diputats del Congrés de Diputats, i per això puc explicar com està el debat en aquest tema a Espanya, que és el que et marca la discussió general, no? I a Espanya, els partits, tret dels que fan demagògia al voltant d'això, és a dir, que tenim els dos extrems, no? Aquells que diuen que anar tapat és un dret inalienable i aquells que diuen que anar tapat és un atac a la Constitució. Tenim els dos extrems. temps, però s'ha de trobar amb una societat, és a dir, jo ho he explicat abans, jo sóc reformista, jo crec que hem de fer canvis de les coses graduals perquè les realitats socials van canviant. He posat un exemple en el tema de la vivenda. El problema de la vivenda als anys 60 o als anys 70 a Catalunya eren diferents. Jo sóc de Molins de Rei. A l'any 62, a Molins de Rei, vam rebre la riada de Rubí. Miler. Sí. I quan ara es feien els... passaven els anys. Sí. I quan mires, veus la realitat. Gent que vivia en barraques. Ara que l'extrema dreta diu que con Franco tot el món no tenia vivienda. Pues no sé, pues los de les barraques que van morir ofegats... Los cauces de los ríos estaven limpios. Bueno, pues la riada de Rubí va ser produït perquè estaven plens de barraques que van provocar diverses represes que van provocar la pujada i van ofegar-se més de 1.000 persones. Qui va ajudar? I aquí ho dic. Saps qui va fer? No va ser l'AUME en aquella època. Saps qui va ser l'AUME? El Joaquín Soler Serrano. Que va ser el que es va preocupar a través de ràdio. A veure si adivineu en quina ràdio.
1: Barcelona.
3: Ràdio Barcelona, ajudar la gent a recollir mantes. Va ser l'element central de coordinació en una època, un estat, el franquista, que tenia el país ple de barraques i d'immigrants que estaven en condicions inacceptables. Això era l'Espanya de Franco, no aquesta que ens diuen dels tordos verdes, aquests fatxes que l'únic que fan és mentir sobre el passat del nostre país.
1: Me'n queda una de pregunta, perquè la setmana passada vam veure com per primera vegada Aliança Catalana s'asseia a una cimera de partits convocada pel govern de Salvador Illa. Això no és saltar-nos el cordó sanitari, fer-los seure en una taula de partits?
3: No sé qui, no conec el tema d'una taula de partits.
1: La cimera relacionada amb la crisi educativa que hi va haver la setmana passada aquí a Catalunya.
3: M'imagino que era una funció parlamentària. M'imagino que aquest grup parlamentari participa a les comissions i té una responsabilitat parlamentària, no sé més. No tindria... El cordó parlamentari al Congrés de Diputats que nosaltres intentem aplicar és que no es vota mai res de Vox al Congrés. Això és el cordó parlamentari, no acordar res amb ells. Una altra cosa és que puguin participar amb els llocs on tu expliques les coses que s'han de fer, però no arribar a acords amb ells. Per què? Perquè això és donar-li a les seves propostes un caràcter que no tenen, perquè el seu sistema no és precisament el de defensar la democràcia, sinó el que intenten és esbarlar-la.
1: José Zaragoza, gràcies per ser sempre tan eloqüent i confiem que arribi a bon port aquesta negociació. Anirem a l'últim minut, no? I ens ho podem imaginar amb
3: com
1: això
3: sempre,
1: del decret d'habitatge.
3: Sí, el que té, i ho dic perquè és lo habitual, el que té que quan governes a minoria és que moltes vegades te n'assabentes del resultat de la votació quan ho veus a la pantalla. Ho creieu o no? Us ho dic. Nosaltres, a més, on estic jo sentat, estem sentat al secretari d'Estat de Relacions amb les Cortes, la Rafa Semenca i jo, en fi, que som dos calvos amb experiència, que diríem. Que és curiós, estem sentat tres calvos junts. És una foto que jo deia que som com els tres micos, no? I jo sempre repartim qui és el que no escolta, qui és el que no mira, qui és el que no parla. I jo em reclamo el que no escolta. I reparteixo l'altre. Votacions que ens assabentem del resultat allà mateix, perquè van molt justes, de vegades depèn de si un ministre que té vot ha pogut venir o no ha pogut venir. És a dir, que tu tens votacions perquè és un producte de la vida parlamentària en què estem i això és la realitat en què estem. És a dir, que evidentment la votació ho sabrem en el moment de votar.
1: La nova normalitat a Espanya. José Zaragoza, gràcies.
3: Gràcies a vosaltres.
1: Torni quan vulgui. Joan, ara hem de parlar amb els pagesos, amb els representants dels pagesos, perquè tenen un problema també i han convocat protestes perquè amb el preu dels carburants no els hi surt a compte treballar.
0: Sí, abans en José Zaragoza parlava de la situació econòmica a Espanya i és veritat que les dades macroeconòmiques són bones, però hi ha un debat que està frustrant molt la gent, també en el sector primari, que és el cost dels carburants, però també el conjunt del sistema de la compra. I no és fàcil fer activitat, una activitat tan complexa com la del sector primari, en aquestes condicions.
1: Ho abordem en un parell de minuts.
4: Ser Catalunya, Barcelona.
5: La vida de una pyme es un viaje. Si tienes o gestionas una, sabrás de qué hablamos. Y si vamos a hacerlo juntos, ¿no sería bueno asegurarnos de que somos el uno para el otro? Descubre en bankinterempresas.com lo lejos que podemos llegar juntos ayudándote a impulsar tu pyme. Porque si somos para ti, tienes un banco 100% para ti. Bankinter, banca de empresas.
6: En Clínica Dentium somos expertos en hacer dientes en una visita. Con tecnología TAC 3D y el equipo de la doctora Sabariego, directora del Máster de Cirugía e Implantología. Dentium, 691-019-351. Tu sonrisa en un día.
7: cuando abres tu joyero y encuentras esa pulsera que ya no te pones.
8: O el reloj que ya no usas.
7: ¿Qué haces?
8: Muy fácil, contacta con Circa. Ellos son expertos internacionales en la compra de joyas, diamantes y relojes de alta gama. Además, recibirás un pago inmediato.
7: Pide cita en circajewels.com o en el 93 215 7678.
8: Circa, donde tus joyas y relojes valen más.
9: De clubs de lectura n'hi ha molts, i que et permetin conversar amb els autors dels llibres, només n'hi ha un, el Club del Quadern del País. Apunta't a la trobada mensual entre escriptors i lectors a l'Estudi Toreschi de Ràdio Barcelona. El dijous 22 d'octubre a les 7 de la tarda, als Erms, amb Carlota Gurt. Una història d'obsessió al Pantà de Sau. Premi Llibres Anagrama de Novel·la. Registra't al país.cat.
10: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
11: Branding Plan es una herramienta que puedes sumar a tu estrategia de comunicación para mejorar los resultados de tu empresa.
12: La gente nos llama, hacen pedido y nos dicen que nos han escuchado en la radio. Estamos muy contentos y satisfechos con ello.
11: Entra en serempresarios.com, busca Barcelona y solicita una plaza para el 14 y 15 de octubre. Con Branding Plan, los negocios mejoran.
13: Cadena Ser y Ser Cataluña. El so de la vida.
14: Darrere d'un tomàquet ecològic hi ha molt més del que penses. Aliments que respecten el medi ambient. Sense herbicides, adobs ni fitosanitaris de síntesi química. Controls que porten seguretat i confiança. Busca l'Eurofulla, garantia de qualitat ecològica. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
15: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
1: Ara són 9:15, us estem dient des de primera hora que hi havia problemes de mobilitat. En principi, ara aquestes protestes del sindicat de llogateres s'han aturat fins la tarda amb aquests actes de Pedro Sánchez. Sobretot el moment clímax serà a les 7 de la tarda a la zona universitària amb aquesta manifestació per pressionar Pedro Sánchez, que el tenim aquí per aquest decret de l'habitatge. Però hi ha més coses de les quals hem de parlar. Mercè Marc, Ràdio Lleida, què tal? Bon dia.
16: Bon dia, Marina.
1: I hem de parlar de l'encariment del preu dels carburants i de com està afectant el sector primari, a la pagesia. Ells avui tenen una reunió d'urgència amb el govern i de moment tenen convocada una manifestació pel 14 d'octubre. Ubiquem una mica el debat i saludem en un moment la coordinadora d'Unió de Pagesos.
16: Mira, sobretot es queixen, estan enfadats perquè no s'hi pot fer res, l'encariment imparable dels costos per les guerres d'Ucraïna i l'Orient Pròxim, el gasoil, l'energia, els pinsos, els fertilitzants. Parlem també de la competència exterior, de les alteracions en la producció del canvi climàtic, les malalties ramaderes, els danys continuats de la fauna salvatge. Tot plegat fa que el sector, i parlo en general, no només la Unió de Pagesos, que és la que ha convocat aquesta mobilització pel 14 d'octubre a Barcelona, també JARC, que està en aquesta taula agrària que es fa avui a 3:15, estan enfadats, molestos, diuen que tot això no els permet que tinguin uns preus bons, uns preus remunerats pel sector, no? Reclamen, doncs, ajuts econòmics entre 17.000 i 8.000 euros, de 8.000 a 17.000 euros, ajuts econòmics que siguin directes per a la renda del pagès, un IVA reduït per la producció agrària, tarifes elèctriques específiques, per exemple, pel regadiu, que l'aigua no sigui tan cara, un gasoil professional agrari amb la mínima tributació permesa, reduir els o adequar els mòduls de l'IRPF d'aquest exercici, per exemple, que no hi hagi ITB, és a dir, l'exempció de l'ITB periòdica per a la maquinària agrícola. Clar, si fas números, ara parlarem amb l'alcalde de la Unió de Pagesos, però, per exemple, Joan Carles Massot, des de JARC, posa aquest exemple que jo crec que ho clarifica molt.
17: Sí, en aquests moments l'exemple seria pues, a l'hora d'omplir un dipòsit de gasoil, no? Quan parlem d'un tractor de 200 cavalls o un tractor de 70 cavalls, pues, té un consum molt important de gasoil i estaríem parlant de si abans te costava 100 euros omplir el dipòsit, pues, ara te'n costa 300.
1: Clar, això és el que et deien, clar, molt gràfic. Raquel Serrat, coordinadora d'Unió de Pagesos, què tal? Bon dia.
18: Bon dia.
1: El surt a compte treballar?
18: Actualment és difícil. Patim un augment de costos de producció, especialment dels carburants. A més, també molts sectors han patit una baixada de preus dels seus productes, bueno, impulsats per els abusos de la gran indústria i la gran distribució i també pels tractats internacionals de la Unió Europea. I, a més, cal afegir la sequera històrica que està vivint tota Europa, i aquí a Catalunya no ens n'escapem, que també posa entre les cordes molts sectors de producció actualment.
1: Què demanen al govern?
18: El que demanem, des d'Unió de Pagesos, tècnicament hem elaborat una plataforma amb 8 punts reivindicatius. Uns van dirigits directament al Departament d'Agricultura, però altres també els hem de traslladar al govern de l'Estat. I hi ha un punt en concret que volem que sigui tractat com la pagesia, com a estructura de país, i l'hem de dirigir ja directament al govern sencer, no? A presidència, perquè estem en una situació que és ara o mai, perquè si no hi ha moltes empreses agràries ramaderes que es plantejaran plegar.
1: Tornarem a veure els tractors entrant per la Diagonal?
18: Ens agradaria que no, pel simple fet que voldria dir que se'ns han atès les nostres peticions, però veiem que això, esperem que sigui, però hem de ser de tocar de peus a terra i segurament no serà, i per tant sí. Nosaltres hem convocat el 14 d'octubre una mobilització a Barcelona davant del Departament d'Agricultura, davant la delegació del govern de l'Estat i davant el Palau de la Generalitat.
1: Perquè, clar, fa un parell d'anys, si no m'equivoco, que ja va passar això, que ja van venir els tractors aquí a Barcelona. Ha canviat res des d'aquell moment? En tot cas, entenc que han empitjorat amb una guerra afegida, no? Abans teníem només la d'Ucraïna, però ara s'hi afegeix també aquest conflicte amb l'Iran, aquesta guerra al Golf.
18: Sí, el que veiem és que la situació geopolítica mundial es va complicant i que no s'aposta a nivell de país per la pagesia i nosaltres anem sortint perjudicats de tota aquesta casuística. Actualment, precisament per aquest panorama, tenint en compte la sobirania alimentària, tant dit com es pogués aquesta sobirania alimentària, és bàsic, perquè tots mengem tots els dies, l'alimentació hauria de ser considerat una estratègia de país, i això només serà possible si hi ha pagesos i pageses treballant.
1: Confiem que la reunió que tenen avui pugui acostar posicions o com a mínim, vaja, perquè clar, a vostès quan els hi costa omplir el dipòsit ara mateix, de més en relació a un temps enrere?
18: De mitja, entre els carburants, fertilitzants i la baixada de preus i tota la casuística que us he comentat, hi ha sectors que estan patint un 60% d'augment de costos de producció comparat amb un any normal.
1: I n'hi ha que s'estiguin plantejant deixar-ho?
18: Sí, especialment el sector de la vinya, que està en una situació molt, molt complicada, perquè a més la gran indústria està abusant, perquè ni tan sols està complint amb els contractes que té firmats.
1: Per tant, podia passar que s'acabin abandonant també camps de vinya aquí a Catalunya.
18: Podria passar, i a més hem de tenir en compte que quan una explotació es planteja plantejar és normalment la gent jove que es planteja plantejar i que es planteja plegar, perquè són els que tenen possibilitats de buscar feina en un altre lloc, no? La gent gran, ja tenim un sector prou envellit, és un problema greu.
1: Mercè.
16: Raquel, una qüestió, si tot el sector en general, Unió de Pagesos, JARC, Revolta Pagesa, que també té malestar, per què no aneu units un altre cop?
18: No és que no anem units. Evidentment, la plataforma que hem treballat des d'Unió de Pagesos és nosaltres els arguments tècnics que tenim per demanar tot el que estem demanant, i hem convocat a tota la pagesia del país perquè afecta a tothom.
1: Raquel Serrat, coordinadora d'Unió de Pagesos, gràcies i ànims.
18: Moltes gràcies.
1: I Mercè Marc, gràcies a tu també per haver-nos dibuixat una mica com tenim el panorama, que vaja... esperançador no pinta, com a mínim en el curt termini.
16: Se n'aniran parlant aquests dies, s'aniran parlant.
1: Segur que sí. Mercè Marc, gràcies.
16: Una abraçada.
1: Vinga, a la tornada, als Carmen Mola.
19: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
20: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
21: I supem a les millors taules del món.
22: En aquesta terra protegim i acollim.
23: Fem barri i fem pinya.
24: I fem i fem i deixem de fer.
25: El futur és aquí.
0: Tot el que Catalunya posa al teu abast a gym.cat/serveis.
2: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
3: Generalitat de Catalunya.
4: El govern de tothom.
24: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
25: Fer la compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb bon preu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
15: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
1: Va, que els amants dels bons thrillers de màfia estaran d'enhorabona perquè ara mateix visita l'Aquí Catalunya Carmen Mola.

0: Apostem per una millor experiència d'àudio i vídeo. Aprofundim en els temes que t'interessen. Nova app de la cadena SER. Aparador. Un aparador amb més oferta de continguts personalitzables. Si no la tens encara, descarrega-te-la i selecciona SER Catalunya. Referents amb tu, també en l'àmbit digital.
1: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
3: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
4: Són les 10 en punt del matí, és moment d'actualitzar les notícies més destacades a aquesta hora, que òbviament passen per la crisi de l'habitatge i les mesures que s'estan intentant prendre de manera accelerada per intentar sortir del pou. Sergi López.
5: Dilluns de protestes a Catalunya, coincidint amb la visita del president del govern, Pedro Sánchez, a Barcelona. El sindicat de llogateres ha fet diversos talls de trànsit a primera hora, reprendrà les mobilitzacions al vespre, coincidint amb un acte al Palau de Congressos, on hi haurà Sánchez, a la Diagonal de Barcelona. Judit Casellas.
6: Protestes per pressionar Sánchez i que demà porti un decret al Consell de Ministres que impedeixi la repetició de casos com el desnonament de la Mari Carmen. En una entrevista en aquest programa, el portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès, ha dit que plantegen un decret de mínims perquè saben que cal fer els equilibris necessaris perquè tiri endavant.
7: El que estem plantejant, de fet, com diem, és de mínims. És a mesures que ara canvien les coses, mentre en passa una altra que és molt més de fons i que sempre insistim també, que és que s'ha d'ampliar el parc públic d'habitatges.
6: Des del PSOE, el partit del govern, s'intenta aconseguir a contrarrellotge aquest equilibri. També en aquest programa, el diputat socialista José Zaragoza ha donat a entendre que es podria optar per obtenir el vot a favor de Junts i l'abstenció de Podem, que permetria tirar endavant aquest decret al Congrés dels Diputats.
8: Però perquè sense els quatre anem molt raspats. No sé si m'estic explicat.
4: Sense els quatre de Podemos.
8: Sí, però si els set de Junts voten en contra, llavors que no hi ha res a fer. És a dir, aquesta és la...
4: Però sense els quatre de Podemos tampoc.
8: No, sí que podries arribar si no votessin en contra.
6: Zaragoza ha dit que no creu que no s'arribi a un acord per estratègia electoral de Podem. Recordem que aquest partit vol que el decret inclogui l'expropiació de 600.000 habitatges que no comparteix Junts.
5: Ho explicàvem a les 8. El delegat del govern a Ceuta presentarà de manera imminent la dimissió 2 mesos després de l'entrada massiva de migrants a la ciutat.
6: Està previst que el delegat, Miguel Ángel Pérez Triano, comparegui al llarg del matí per anunciar-ho. Des del Guàrdia Espanyol asseguren que és una decisió personal, tot i que no és cap secret que la seva figura ha sortit molt tocada de la gestió de la crisi.
5: A l'exterior, a aquesta hora està previst que es reuneixin els ministres de Defensa de la Comissió Europea.
6: La Comissió prepara un protocol de seguretat per respondre les provocacions de Rússia. N'ha parlat la cap de la diplomàcia europea, Kallas. Ha parlat també de l'advertència d'alguns serveis d'intel·ligència europeus sobre més possibles accions de sabotatge com les que hem vist en les últimes setmanes.
5: Un dia més tenim incidències ferroviàries relacionades amb el robatori de cable de coure.
6: L'R8 ha estat interrompuda entre Granollers Centre i Martorell. Ara s'ha pogut restablir en part entre Martorell i Cerdanyola Universitat. El robatori s'ha produït a Granollers Centre. Es manté servei alternatiu per carretera entre Martorell i Granollers. També per aquesta incidència, l'R2 Nord pateix retards que poden superar els 20 minuts de mitjana.
5: Succés, els Mossos han detingut a Tàrrega un pare i una filla per estafar més de 200.000 euros en la falsa compra d'un immoble a Cambrils.
6: Es presentaven com especialistes i intermediaris en subhastes d'habitatges. Un cop la víctima hi va contactar, va fer diversos pagaments i transferències bancàries amb l'objectiu de participar en el procediment i optar a la suposada adjudicació de l'habitatge.
4: poso nerviosa aquesta hora sempre del matí.
5: No, la d'avui és molt fàcil. T'agrada el Museu Dalí?
4: M'agrada el Museu Dalí, sí, sí, mira, hi vaig anar, igual fa 3 anyets que no hi vaig.
5: Tenia el temor que em diguessis que no l'havies vist.
4: No, mira, hi vaig anar, fa això, cosa de 3 anys, 3 o 4, et diria.
5: Doncs jo he anat unes quantes vegades, m'agrada molt, i tots els que podem dir que ens agrada, doncs avui ho celebrem perquè compleix anys.
4: Ah?
9: Dalí se desdibuja, tirita su burbuja al descomptar.
4: Et diria que sóc més de la cançó de Mecano, que no, el museu també, però aquesta cançó de Mecano em fascina.
5: La cançó és maquíssima. La veritat és que fan ajustar la rima d'una manera una mica rara. És un genio, això, la veritat és que no la van quadrar gaire. Hem de dir que aquest museu el va inaugurar el mateix pintor amb la seva dona Gala, avui fa 52 anys, i una curiositat, aquell dia mateix,
4: sí?
5: Sergio Dalma complia 10 anyets.
4: Ah, mira!
5: Perquè va néixer el mateix dia del museu, però uns anys abans.
4: Mira,
5: avui compleix 62.
4: Doncs mira, el felicitem també des d'aquí per allò de posar perspectiva també les coses.
5: Intentem fer matxembrats cada dia.
4: Sergi López, gràcies.
5: A tu.

0: Obrim el racó de pensar de cada dilluns amb la Maria Nicolau i el Carles Francino. Bon dia, com esteu?
1: Bon dia.
2: Bon dia, què tal?
0: Doncs hòstia, bé.
2: Aquesta connexió d'Ali-Sergio Dalma és imbatible, eh?
0: Com et
2: és,
0: quedes? Sergi sí, López hòstia, sempre, no, sempre afinant el detall.
2: Matxembrats molt xulos.
0: Matxembrats, 10 anyets que tenia quan es va estrenar al museu. Final, mira, tothom ha sigut criatura. Tu també,
2: sí,
0: Carles.
2: Sí, tots hem sigut joves, sí. Gràcies per l'al·lusió. Molt bé.
0: Què t'ha fet pensar, tu, aquests últims dies, més enllà de la crisi d'habitatge, que, òbviament, entenc que ha estat a la retina de tothom?
2: Res, no és una xurradeta. Sí, tenim cada setmana molts temes i moltes històries i moltes notícies per rumiar i per donar-li voltes i per enfadar-nos, normalment. A vegades no, però normalment per enfadar-nos i per buscar solucions. Però jo he pensat, a partir d'una experiència tan tonta com anar... Bueno, tonta no, tan particular com anar a fer un programa de ràdio fora dels estudis,
0: sí,
2: no? En aquest cas a la ciutat de Pontevedra, he pensat que viatjar i conèixer llocs i persones diferents, hòstia, és de puta mare, i t'obre el cap, i t'obre la ment, i et permet conèixer realitats. Mira, un exemple. Divendres vam fer el programa La Ventana allà a Pontevedra, vale? Uh-huh. Doncs mira, d'una tacada. Vaig confirmar que Pontevedra és una ciutat, jo fa anys que en parlo, que fa més de 20 anys va apostar de manera molt decidida per donar prioritat a les persones per davant dels cotxes, perquè abans era un festival, perquè passava tot per dins de la ciutat, van tancar el centre, el van peatonalitzar, al principi, com sempre, amb aquests canvis, protestes, comerciants, no sé què, nos vamos a arruinar i tal, no sé què. Bueno, han passat 20 i tants anys, la gent està encantada i Pontevedra és una ciutat de referència a tot el món en aquest model d'urbanisme i planificació amable. I que ajuda i que prioritza les persones. És veritat que Pontevedra en pocs anys s'ha convertit, i ens ho deia l'alcalde, fent molt, molt amoïnat,
0: allà,
2: en una ciutat o la ciutat més cara.
0: És
2: el bloc nacionalista. Sí, sí, és un alcalde, Fernández Lores, que porta 27 anys.
0: Uh-huh. Per això ho dic també per contextualitzar, que la gent es podia estar preguntant qui governa a Pontevedra per haver fet
2: doncs
0: això.
2: El bloc nacionalista galec. I ara és una de les ciutats, o la més cara de Galícia, en pocs anys, perquè això de la vivenda i de la bogeria dels preus afecta tot arreu. Però és que amb el mateix viatge he conegut un municipi a mitjoreta, 40 minuts a Pontevedra, que es diu Gaixate, uh-huh, que sembla un nom basc, però no, és gallec, 150 veïns, està en un procés de recuperació de la seva història, del seu passat, una història molt vinculada a la migració. Estan rehabilitant cases, estan preparant l'obertura d'un museu, estan a punt de reobrir el bar, i el que és més interessant de tot és que això ho estan liderant dues persones. Un senyor que va migrar fa molts anys a Brasil i que avui és una de les principals fortunes d'aquell país, està amb negocis de gas, energia, etcètera, etcètera, mm-hmm, aquest posa els diners, i un altre que és professor de música en un institut i que és un enamorat de Gaixate,
0: sí,
2: i que és el que posa la feina i el currar, compaginant amb la seva feina de mestre. Però és que el divendres vaig estar amb el Carles Sans, perquè casualment actuava a Pontevedra aquella nit.
0: Casualitat.
2: I clar, aquest tio porta 47 anys fent riure i fent feliços els demés, i segueix, i amb unes ganes i amb una energia extraordinària. L'Eva Amaral, porta 5 anys visquent en una aldea petiteta de la província de Lugo, allà a Galícia també, de 50 habitants, i és fantàstic lo de parlar amb una persona famosa, triomfadora, com ella, que ha fugit del soroll i està amb el poble, amb els ocells, amb la música i amb una pau que transmet extraordinària. Puc seguir, perquè vaig conèixer també un escriptor gallec que fa novel·la negra i que és una celebritat als Estats Units. Es diu Manel Loureiro, no sé si heu llegit alguna cosa d'ell.
0: No.
2: Per cert, que en un morning de televisió li van dir Lolailo. Moltes gràcies, perquè clar, Loureiro en anglès, Loureiro és complicat, no? Lolailo tota l'entrevista, no?
0: I és conegut als Estats Units i no aquí.
2: Sí, aquí també, aquí també. Aquí ven, yeah, ven molts llibres, sí, sí. L'últim, jo l'he llegit aquest estiu, es diu Hasta que te quedes, em sembla, o Hasta que todo cambie, no me'n recordo, però proposa un intent d'atemptat terrorista contra tots els líders de la Unió Europea que estan reunits a l'isla de Toixa.
0: Carai,
1: caram,
0: dona
2: idea. He conegut tanta gent, tantes coses, i tant, bum, bum, bum, et va entrant tant d'aire i obres tant els ulls que, bueno, bellugar-se, ja veus quina xorrada, i això té molt a veure amb la nostra feina.
0: I es menja bon marís,
2: diferents,
0: deies.
2: També. També, això és la sisena cosa que volia destacar. Bueno, i conegut una enòloga molt jove, la d'un vi albariño que es diu Paco Anlola, que és l'ampolla aquesta que porta, sí, Lunares en el disseny, també amb un discurs de respecte a la natura. És una bodega que està formada per 400 i escaig cooperativistes petits. És a dir, no és només una empresa que busca resultats, que també, que està molt bé, sinó que al darrere té la feina de 400 famílies, pam, pam, pam, que ara fa 15 dies han acabat la brema. I estan, bueno, doncs tot això he pensat, que és molt maco embellugar-se, deixar que t'entrin influències noves i obrir el cap. Perquè si no acaba sent...
1: Que maco anar pels puestos i menjar bé, tio.
0: Sí.
1: Et canvia la vida. Et canvia la vida.
0: No et quedes igual de satisfet d'un lloc si has menjat bé que si no. Per això també ens ha agradat tant viatjar a Itàlia, no? Els catalans.
2: El dijous al vespre vam sopar a Combarro, que és un poble preciós. Hòstia, unes navalles, unes tamborinyes i els collons, tu.
0: Que t'he de dir que, mira, just aquesta
2: setmana... I tot s'ha, a més.
0: Tota aquesta setmana passada, els dijous, fem un cara a cara culinari, no amb tu, Maria Nicolau, sinó amb l'Ada Parellada i el Gypsy Chef. I vaja, normalment doncs, cadascú defensa una cosa relacionada amb la cuina. I dijous passat, justament, parlàvem del marisc. I l'Ada Parellada defensava que el marisc està sobrevalorat. I ella ho argumentava dient que tot sovint... qui et posa una mariscada o qui serveix marisc a taula, ho acaba fent més per ostentació, per intentar contentar la persona que li vindrà, perquè sap que això està ben valorat, que no perquè realment gaudeixi, no?, a l'hora de
1: menjar-se'n. Bueno, les mariscades tenen molt d'aquest síndrome dels anys 90, de boom de la construcció,
2: sí,
1: aquesta
2: sí.
1: associar el moll xandón, la mariscada,
2: sí,
1: l'entrecot
2: sí, sí.
1: i el puro.
2: Sí,
1: i les
2: ostres, sí, sí, sí.
1: Però a part de tot aquest... factor aspiracional que evidentment té la mariscada i té molt de... que té molt a veure amb la capacitat econòmica que demostres i que sí. això també ve molt al principi de tenir bona refrigeració, bones xarxes de distribució, és a dir, és una mena d'exposició de poderío en molts aspectes. No?
2: Hem de fer un debat un dia, si feu cara a cara els dijous, mariscada versus calçotada.
1: No, això és com demanar si t'agrada més el papo o la mama, no m'ho puc
2: això,
1: fer, Carles.
2: És per jugar.
1: Jo amb l'Ada aquí li diria, alerta, l'únic que volem és hem de seguir protegint els músculs. Perquè són
0: I tant,
1: dels...
0: mira, sí. d'això va fer una gran defensa.
1: És un marisc que sí, a més a més, és molt més bo pel preu que té. És a dir, no és com el percebe, que és caríssim.
2: Els
1: músculs són deliciosos i són un dels pocs mariscs que encara queden a l'abast de pràcticament tothom. Sí. I diguem-ho fluixet, que el mercat no se n'enteri, perquè si no ens pujaran el preu.
0: Exacte. No? Sí, sí. Mira, a més, just estàvem parlant fa una estona amb la Raquel Serrat, la coordinadora d'Unió de Pagesos. Ells han convocat pel 14 d'octubre noves tracturades cap aquí, cap a Barcelona. Ostres. Ens deies que és que a molts no els està sortint a compte treballar i ens posava el cas especialment crític del sector de la vinya.
1: Hi
0: ha gent que està decidint-se a abandonar els terrenys, a dir, que prefereixo abandonar-los que seguir treballant.
1: És un tema complex, però en realitat ara mateix els preus de venda del raïm venen estipulats pel comprador. I és una qüestió molt, molt curiosa. El primer que fa una puja i diu, els grans grups, és molt tots els tenim al cap, no? Sí. Freixenet, Godorniu, diuen, jo aquest any compro el raïm a 31 cèntims al quilo. Si et va bé, i si no, també. Llavors, l'anàlisi de costos de producció diu que fer un quilo de raïm no en val 31, en val 35, i que amb els 31 al quilo o perds diners, o deixes el raïm que es podreixi a la branca, o muntes un cellaret i te l'embotelles tu mateix i proves de treure'l per aquí. I això és el que està passant, i això és una de les moltes causes que fa que la DEOCAB aquest any hagi tingut una desbandada i hi hagi gent que estigui dient no accepto, o Corpinat el paga 95 cèntims al quilo, però és que a la regió de Xampanya, a Bordeus, a França, es paga a 6 euros al quilo.
0: Què dius?
1: Llavors, clar,
2: 6 euros?
1: Clar, m'enteneu.
0: Encara
1: no?
0: Pitjor, vols dir?
1: No, sí. Més de 10 vegades, més de 20 vegades.
0: Per això, vull dir que encara pitjor comparant-ho amb com estan a fora.
1: La valorització que tenen els grans bordeus al mercat internacional, aquestes ampolles, són unes ampolles que es poden vendre, jo què sé, a 500, 1.000, 1.500 euros l'ampolla, i el Freixenet i el Codorniu, doncs, són els vins una mica batalleros. Ara ja se m'enfadaran, però jo crec que s'entén el que estic dient, que no tenen la mateixa percepció de valor perquè potser s'han descuidat més i hem apostat per la quantitat i no per la qualitat i per la creació d'una marca potent. I això, al final, acaba repercutint en el més feble de la cadena, que qui és? El
2: sempre,
1: senyor
2: sempre.
1: Que fa la verema, el senyor que poda les vinyes, que les ensulfata, que les cuida cada dia, que mira que no hi vingui el mildiu... I no hi...
0: Clar, és que ells ens deien des de Unió de Pagesos, és que en alguns casos s'han encarit un 60% als costos de producció, sobretot clar, ho vinculaven, que... òbviament, a l'encariment del carburant i llavors tota la cadena que ve darrere, però imagina't el... com ha de ser que tu et trobis amb la feina de tota la teva vida de dir, mira, és que no, és que plego.
1: El que és gros és que tu com a pagès no puguis dir el meu raïm val això. Hi ha pagesos que ho fan, per exemple, mira, fa dos dies en l'Aire Vins, que són una parella de vinyaters joves que tenen, són propietaris de les seves... de les seves vinyes, dels raïms, es cultiven el seu raïm i alhora també embotellen, van tenir la vista de dir, bueno, no quedarem a la mercè d'haver de vendre el raïm. I ells han dit, bueno, van llançar una campanya a les xarxes socials fa dos dies i van dir, tenim els cistells, tenim els podalls, tenim les tisores, qui vulgui venir a tallar-se el raïm, acollir-se'l i emportar-se'l i després donar-nos el preu que ell consideri, endavant, perquè bona part de la gent que li compraven el raïm aquest any, com que ells han marcat un preu per permetre'ls viure dignament, han dit que no els hi compraven. Llavors, bueno, mira, jo col·laboro des d'aquí, aneu al perfil de xarxes d'En l'Aire Vins, i fem costat a la gent petita que intenta buscar noves maneres per escapar d'aquests, entre cometes, oligopolis, no?
2: I aquesta gent, per exemple, Maria, per fer-nos una idea, a quin preu consideren que se'ls ha de pagar el raïm?
1: Però aquesta gent poden estar parlant simplement de vendre'l a un euro, a 90 cèntims, o a un euro amb 50. No és cap bajanada, no és cap bestiesa. No. És poder pagar la benzina del tractor amb què fas, amb què fas els marges. És poder pagar un sou digne al treballador que tens ajudant-te a que el contractes per fer la barema un parell o dos o tres de cops l'any. Vull dir, volem que tothom tingui salaris dignes i salaris justos, però després, escolta'm, no, és que no estem parlant de dir, no vull que em paguis el raïm a 20 euros el quilo, no, estem parlant de poder cobrir costos i pagar i arribar a final de mes.
2: Mm. Llavors, és que 30 cèntims és una misèria, no?
1: Bueno, doncs aquest any, sisplau, a l'hora de... quan aneu a buscar el cava per Nadal, quan aneu a buscar el xampany, quan aneu a decidir si feu clàssic Penedès, si feu corpinat, mireu les etiquetes. Teniu tots a la butxaca una eina molt poderosa que us permetrà saber aquell productor de cava, de xampany, de corpinat o de clàssic Penedès, a quin preu ha comprat el raïm.
0: Ah, sí?
2: Jo.
1: Ho teniu?
0: Al mòbil, eh?
1: Li pregunteu en aquestes eines d'intel·ligència artificial. És que sí? Els informes són públics, és a dir, això se sap.
2: Maria, i això passa amb el cava o també amb els vins en general?
1: A veure, això passa a tots els sectors, a tots els vins. El que passa és que la DEO Cava realment aquest any ha sigut...
2: bueno,
1: aquests últims 10 anys venia cap a una tendència molt de promoure aquest model i al final el que ha passat és que Reventós, els grans fundadors, les grans famílies fundadores han dit prou, no volem seguir fent-nos trets al peu i perdent prestigi com a marca i han abandonat la marca que han fundat i han quedat pues, només els dos o tres grans. I ha fet molt sarau aquest any. Ara em sap greu, ens hem ficat en aquest tema
0: de quatre
1: modes. No,
0: però em semblava interessant perquè just és una conversa que hem tingut fa una estona.
1: Però vull dir que és un tema que ara mateix està molt calent en la gent que es preocupa pel món del vi, forma part de totes les converses, i bueno, mira, ja que venen festes, feu aquest exercici, a més és curiós, és graciós, no porta
0: llavors
1: feina.
0: Llavors és agafar l'etiqueta i mirar...
1: Bueno, mireu qui és la marca d'aquell vi, quin és el celler que el fa, i mireu a quina DEO està. Estem parlant d'escumosos, d'aquests típics escumosos que poseu a la taula de Nadal.
2: Sí, sí.
1: Oh, pare, porta el Jove Camps! Pare, porta el... Saps què vull dir? Sí. Cada casa té les seves marques. Sí. Doncs mireu-vos, dintre de quina DEO està i a quin preu han comprat el raïm aquest any. I això us pot ajudar a triar una ampolla, potser una altra.
2: Que bé. Doncs jo m'ho apunto.
0: És un bon exercici a fer, i tant que sí. I tant que sí. Maria, no t'ha fet pensar les vinyes? O potser sí també, però què t'ha fet pensar aquests últims dies?
1: A mi saps què em passa? Que com que és veritat que entre la crisi de l'habitatge i les notícies, tot plegat, fa molt gros, no? Llavors jo a vegades tinc tendència a agafar i estirar i a rapar-me a coses petites. I m'agraden molt les coses petites. Una mica com aquests detalls que deia en Carles abans, no? I per veure les coses petites passa una cosa que jo és que ara necessito ulleres de llegir.
2: Benvinguda al club.
1: Ai, sí, mira. L'altre dia vaig anar a l'òptica, Carles, i ara tinc presbícia. Vaig entrar-hi amb les ulleres, saps? I no sabia... Mira,
0: Hashtag no estàs sola.
1: No estic sola, però en català sempre n'hi hem dit vista cansada d'aquest fenomen,
2: sí, que és una
1: mica treure's les ulleres i fer-les ballar davant dels ulls com si fossis trombonista, saps? Endavant, endarrere, per poder llegir una recepta o els ingredients de les colònies i els sabons quan estàs allà al lavabo o a la pantalla del mòbil. Però trobo que presbícia és una paraula molt ben trobada, perquè per pronunciar-la bé has de fer el gesto de fer els ulls petits. Presbícia, saps? Total, que me n'he fet fer no unes ulleres noves, sinó dues, perquè la graduació de les d'abans també estava caducadíssima. En fi, ara tinc ulleres de lluny, ulleres de prop...
0: I molts diners menys a la butxaca, perquè bueno, això de fer-te ulleres val una pasta.
1: Sí, val una pasta, però he de dir que em vaig acollir aquest bonus de 100 euros que fa el govern, que el trobo sensacional i que l'he aprofitat.
0: Ja funciona, mira, que jo me n'he fet ulleres i encara no l'he aprofitat.
2: Quantes dioptries tens, Maria?
1: Bueno, ara tinc dues ulleres. Ai, dioptries, m'has dit?
2: Sí.
1: No gaires, xavalla, però és que, mira, no me'n recordo, crec que allò, una i mitja...
2: Poca
1: cosa.
2: Ja anirà creixent.
1: Però calla, no m'ho diguis, això. Tota la vida he dit ulleres i ara no em sabria veure sense. De fet...
0: A mi em passa això, eh?
1: A mi em fa esta il·lusió tenir ulleres allò del cerca.
0: Del cerca.
1: Perquè ara sí que puc dir alt i clar que sóc una senyora. Saps? I això és un mèrit que m'agrada, que llueixo i que em fa sentir molt bé. I la meva vida ha canviat en molts aspectes. I hi ha coses que ningú t'explica de què significa portar ulleres de prop. De cop, tens més ulleres que mai. Però, de cop, no les trobo. O sigui...
2: Les perdràs. Les perdràs.
1: Però, Carles, jo no sé si a tu també et passa. Les ulleres de llegir no són com les claus del cotxe o el monedero, que més o menys jo sempre els deixo al mateix lloc, no?
2: Les perdràs, se trencarà la patilla...
1: Ara estic allà a la cuina i vull engegar l'Spotify per sentir un podcast mentre faig un sofregit, me les enduc a la cuina, llavors aparto la vista del mòbil, me les he de treure i de posar les altres. Tenen una tasca com super específica i només valen exactament per aquella distància d'un metro.
2: Sí.
1: Llavors he arribat a la conclusió que la Rottenmeier no era mala persona, tenia presbícia. I jo les ulleretes aquí a la punta del dit... Perquè i no és pas que es volgués donar un aire de qui sap què, sinó que fa fer nassos en punta i és per deixar-hi caure aquestes ulleres i poder mirar el món exterior des de sobre la muntura, saps? I et fa aquesta mena de caràcter.
2: Jo porto ulleres d'aquestes de farmàcia d'emergència, en tinc unes al cotxe, en tinc unes a casa, en tinc unes a la ràdio i a part d'això tinc les meves ulleres.
0: Però de prop o de lluny?
2: No, les meves són de tot. Sobretot de prop, jo de lluny hi veig bé.
0: Val.
2: Però jo me les poso a vegades quan vaig al cinema també, però vaja, per a prop.
0: Per aparentar, pensava que anava a dir per aparentar.
2: No.
1: A mi em fa molta por...
2: Digues.
1: Perdó, em fa molta por, no et fa por tocar-les, asseure-t'hi a sobre, xafar-les?
2: Sí, també ha passat. El meu germà, que està jubilat des de fa... Un dels meus germans ha treballat molts anys a l'òptica i em va explicar que un dia en una convenció va posar l'exemple d'un client i va fer un repàs de les vegades que l'havia perdut les ulleres, que s'hi havia aixafat al damunt, que de no sé què, i quan va acabar la llista i va comparar-ho amb un altre que era zero, allò per fer un perfil del client, el client no ho va dir, però era jo. Era el seu germà.
1: És un desastre.
2: Sí, això de les ulleres és un drama. És un drama. Mira. I deixar-les al taxi o on sigui, vamos.
1: I llavors hi ha una qüestió que jo crec que em podreu ajudar a resoldre, Marina i Carles. No sé com resoleu això de la zona morta. És a dir, ara som a la ràdio.
0: Sí.
1: Els fulls del guió són a la zona bona de les ulleres de prop. Però la cara de la Marina i la cara del tècnic a la cabina els tinc a la zona de les ulleres de lluny. I després, clar, jo miro el guió, miro la cara de la Marina, miro el tècnic de mòbil i em sento després que he sortit del Dragon Khan. Pillo unes merdes, uns colocons.
0: Ara això explica moltes coses, Maria.
1: Clar, surto d'aquí fent giragonses.
0: Que connecta molt amb el viatjar, això de les ulleres, perquè
2: totalment,
0: jo quan
2: totalment.
0: Viatjo pateixo molt amb això d'endur-me'n unes només o portar-ne vàries, perquè al final, si et quedes sense ulleres i estàs a l'estranger,
2: no hi veus de lluny, escoltava. Alguna vegada que he sortit, com divendres passat, que sortim a fer programa fora i m'he deixat les ulleres a casa i he anat a una farmàcia i n'he comprat unes.
0: Clar.
2: I tinc una cosa
0: per cert.
2: Vas menjar canelons de boletus, Maria. Boníssims.
1: No em diguis boletus, canelons, amor meu. Digue'm ceps. En català són ceps.
2: Sí, són ceps, efectivament. Estic recordant
1: els
0: de Madrid són així, els de Madrid.
2: No. Posava la carta canelones de boletus. I estaven grans i bons, boníssims.
1: A més,
2: tenim pendents els canelons encara, eh?
1: Però encara no és època.
0: Hi ha una època de canelons, però, la meva filla menja canelons.
1: Però si estem quasi bé 30 graus, encara som al matí, que carregarem un pec com una glara, ens fotem esmorzar canelons.
0: Ja posarà data, la Maria. Té alguna part bona, això de la presbícia, per això? A part d'entendre, posar-te la pell de la Rottenmeier o no?
1: A veure, ara veig claríssim, veig els guions quan els escric, penso, ai, mira, sí que ho fas bé, Maria.
0: Clar.
1: No, a veure, hi veig molt bé de prop, i veig tot, o sigui, i aquella, a vegades que t'agafa una caparra i un mal de cap com suau, que dius, ai, no m'estic morint, però és molt impertinent. Això, tot això ha desaparegut, tot això ha desaparegut. Ja et dic, ara encara estic en aquella etapa que bueno, com, suposo que m'he d'anar acostumant que em marejo de tant en tant amb tant canvi d'ulleres i acabo dient, no sé si ets el gat o ets el meu marit, però veig bultos pel meu cul.
0: Però tens molt de pèl igual, no?
1: Però sí, sí. Però
0: que,
1: bueno.
0: La Judit ha fet un exercici aquí.
2: No n'hi ha unes que són les progressives, que serveixen per tot?
0: Sí,
2: sí, que però es van adaptant al...
1: Sí, no? Exacte, però saps que, bueno, a mi em van fer... Vaig tenir una conversa amb l'optometrista i em va dir, mm-hmm, bueno, aquestes valen més que l'és, perquè s'ha de fer així com gradual, és un vidre especial, mm-hmm, no sé què. Diu, i és molt probable que aquests anys que venen, entre la perimenopàusia, una cosa i l'altra, perquè tots són problemes, Carles, i és que tots són problemes, entre una cosa i l'altra, aquesta presbícia es vagi augmentant. Yeah. I, vull dir, encara no estem allà on hem d'arribar, Maria. Yeah, dic, val, doncs llavors faig aquestes provisionals, les vaig canviant d'any en any, i bueno, i quan ja estigui la cosa més estable, em faré aquestes bones, i les trencaré al cap d'una setmana.
0: Que us segur. Deia que la Judit Casellas tu has fet un exercici sobre quines són les causes més habituals que hàgim de portar ulleres. I què has trobat, Judit?
3: Doncs que efectivament l'edat és la principal causa que explica que haguem de portar ulleres.
1: Però l'alternativa és morir-se jove, eh?
3: Preferim portar ulleres.
1: Ja m'està bé.
3: A mesura que envellim, passa això, que les cèl·lules dels ulls es van degradant i comencen a fallar més o menys, depenent una mica de la persona. I les malalties que solen aparèixer més... Bingo, Maria. Quina és?
1: La vista cansada.
3: La vista cansada, efectivament, i també les cataractes. O sigui, que mira, bueno, de moment te n'has salvat d'una de les dues.
1: Tot arribarà, no patiu.
3: També és molt habitual que si ja tenim algunes malalties, com per exemple miopia o glaucoma, que vagin a pitjor.
0: Home, clar.
3: I altres causes, a part de l'edat, que expliquen, doncs, el fet de que haguem de portar ulleres, de que perdem aquesta visió, doncs és tenir malalties com poden ser la diabetis, i altres explicacions, que és la genètica, o sigui, el que dèiem, una mica depenent de la persona. I la tercera causa és mals hàbits, com pot ser fer servir massa pantalles.
0: Home, clar. Que dius, depèn de la persona, no? La genètica depèn dels teus antecessors, que encara és pitjor,
3: també,
0: que jo no
3: veig
0: res malament per tenir la vista malament. Que això ho era tant dels meus avis. I el color dels ulls influeix?
3: Doncs mira, la Societat Espanyola d'Oftalmologia diu que no, que el color de l'iris no hi influeix. Té un estudi que ho analitza i descarta que hi hagi una associació directa entre el color dels ulls i tenir més probabilitat de portar ulleres.
0: I ara ens deia la Maria que ella s'ha acollit a aquesta ajuda de 100 euros. Com ho vas haver de fer per la gent que ens estigui escoltant,
1: doncs,
0: ara, Maria?
1: La veritat és que va ser molt pràctic, perquè ara mateix tota la teva informació i l'historial mèdic està a La Meva Salut. Llavors, si tu portes la targeta sanitària a sobre, clar, jo vaig anar a l'òptica, no sabia ben bé com ho havia de fer, els hi vaig preguntar i em van dir sí, els hi vaig ensenyar la targeta, ells ho van consultar, els hi apareixia perfectament com
0: però
1: que...
0: Però això vol dir que tu vas receptar, diguéssim, a la consulta, que abans havies anat a...
1: Bueno, jo l'última vegada que vaig anar a la consulta de les ulleres, potser jo tenia 7 anys, vull dir, no.
0: Ah?
1: En principi, tot correcte.
0: No, eh? O sigui, que no és que, diguéssim, que t'ho havien recollit en una mena de recepta dins de la teva targeta de salut. No.
1: És que jo crec que ho vaig fer així, perquè bueno, vam fer per mi, vam fer per la meva filla, per totes dues. Ah, bueno, no, per la meva filla, menors de 16 anys. És que ara m'estic despistant.
0: Perquè com
3: jo tenia entès que era filla. Només per als menors de 16 anys.
1: Tens raó.
3: Però ara dic, no sé, potser
1: però
3: també...
1: Això també és l'edat, carinyo. Això també és l'edat.
0: Igual vas manipular el DNI...
1: Ara m'estava venint el fogó i ara se m'està posant el cap vermell com una bombeta, veus?
0: Ergo, Maria Nicolau no es va acollir els 100 euros de descompte, sinó
1: la
0: seva filla.
1: No, va parlar de la filla, però clar, jo vaig anar-hi.
2: Tot era en família.
1: Exacte, i llavors amb la Carmela sí que es va comprar.
2: Maria, i una pregunta. Si això de les dioptries va escalant, que pot ser que passi, eh? Jo no t'ho vull dir. Tu t'operaries per no portar ulleres?
1: Jo no. A mi no, perquè d'entrada això que dèiem, jo tota la vida m'he vist amb ulleres, i vaig bé, formen part una mica de la meva personalitat, no em molesten. I després també perquè sóc una mica aprensiva i em fa bastanta angúnia aquest... Vull dir, estic segura que és una cirurgia seguríssima, que no hi ha problema, que tot aniria bé, perquè ho fan 50.000 vegades, però a mi això d'estirar-me allà, haver de tenir l'ull obert i veure com ve una cosa i llavors tens olor de socarrim i...
0: I tu, Carles, t'operaries? O t'has operat?
2: Jo no. No, ni ho faria. Mira el Feijó que li ha passat des que no porta ulleres. Jo crec que ha anat a pitjor, clarament. Jo ho relaciono, perquè de sobte un dia et canvia fins i tot la fesomia, no sé, no, jo no ho faria.
0: Jo és veritat que...
2: En principi no, si no fos una cosa molt greu, no.
0: Si me les trec no m'acosto, o sigui, em veig estranya jo, si em trec les ulleres...
2: A més, els ulls se'm fa... No em puc posar ni gotes, ni col·liri, allò quan... Me fa molta angúnia.
0: També et dic que hi ha una altra cosa, que això em va explicar una perruquera una vegada, que si portes ulleres a les dones, sobretot, que portem els cabells llargs i que ens els hem de pentinar de més maneres i que acostumem a portar arracades, clar, si portes ulleres i a sobre vols portar unes arracades grans, massa enfarfec, no? I a sobre vols portar serrell, això es veu que fatal, Maria, serrell, ulleres, bueno, i arracades grans,
1: pues
0: no.
1: Mira la cap de la penya, ho fa i li queda estupendo.
0: Sí, també és veritat.
1: No.
0: També és veritat. No sé, això m'ho va dir una perruquera una vegada i des de llavors que tinc una mica aquí l'obsessió.
2: No es pot tenir tot a la vida.
0: No es pot tenir tot, digueu que sí. No es pot tenir ni un habitatge digne aquí a Espanya, ara en parlarem d'això també. Ara repassem com tenim el matí i com van aquestes negociacions a l'últim minut, que ja ens ha dit el José Zaragoza que això aniria sobre el xiulet de l'àrbitre demà. Que vagi molt bé, Carles Francino, Maria Nicolau.
2: Una abraçada.
0: Fins dilluns que ve, Judit. Adéu, gràcies.
3: A vosaltres.
0: Fins ara. Adéu.

0: Un parell de minuts passen de 11:15. Són hores claus pel que fa al que es coneix ja sabatejat com a decret Mari Carmen. Ho sabeu, el govern central treballa contra rellotge per aconseguir els suports necessaris per poder tirar endavant aquest decret, aquest paquet de mesures. Ho han intentat en anteriors ocasions i s'han acabat topant amb la paret del Partit Popular, de Vox i també de Junts. I això ha canviat ara. Ha canviat la posició de Junts en tot això. Necessita el govern de Pedro Sánchez sumant una mateixa equació, gent tan dispar com els de Junts i els de Podemos, Laura. I de moment, pel que ens han explicat a banda i banda, els vots del partit de Puigdemont cotitzen més.
1: Sí,
0: això és el que ens ho han dit així, cotitzen més.
1: Van una mica més buscats, són una mica més importants. De fet, ho deia fa uns minuts el diputat del PSC, José Zaragoza, que ha passat per l'Aquí Catalunya i que deia que espera obtenir el vot favorable de Junts i també l'abstenció de Podem.
2: En aquestes votacions són més importants els 7 vots de Junts, que són determinants, que no els 4. Els necessitem tots, però perquè sense els 4 anem molt raspats. No sé si m'estic explicant.
0: Sense els 4 de Podemos.
2: Sí, però si els 7 de Junts voten en contra, llavors que no hi ha res a fer. És a dir, aquesta és la
0: però sense els 4 de Podemos tampoc.
2: No, sí que podries arribar si no votessin en contra.
1: I Zaragoza veu difícil que Podem torpedini l'acord per estratègia electoral, deia.
3: Seria una mica curiós que al final no es poguessin prendre mesures que milloren la vida de la gent simplement per una estratègia electoral de Podemos. Jo crec que ells no volen això. Jo tinc bona opinió de la gent de Podemos, dels diputats de Podemos. Una altra cosa és el discurs polític, una altra cosa és la seva voluntat de que la gent que està passant-ho malament no continuï passant-ho malament. Jo no els veig convertir-se en ell en una aliança Podemos junt PP i Vox. No ho veig. Crec que no forma part de del seu plantejament.
1: Perquè feia això a Hemeroteca, dient, recordant votacions anteriors, que sí que l'extrema dreta i la dreta, en aquest cas, doncs, s'alineen per votar en contra d'aquests decrets. Ja va passar al febrer i deia, doncs, això, que no veia que els morats acabessin en aquesta línia. De fet, recordem que Podemos el que volen és que aquest decret inclogui l'expropiació de 650.000 habitatges que no comparteixen Junts.
0: No comparteix Junts, no comparteix el PNB, però és que no ho comparteix ni tampoc el govern de Pedro Sánchez. Ens deia José Zaragoza que expropiar 650.000 habitatges no és gratis, que això costa una pasta i que ho ha de pagar el govern i ha de treure aquests centenars de milions d'algun calaix que ara mateix no tenen o no volen tenir per dedicar en això. Ells tampoc veuen això. De fet, ni tan sols el sindicat de llogateres, Pol Valero, què tal? Hola.
4: Bon dia, Marina.
0: Ja has tornat, et teníem voltant pel carrer. El sindicat de llogateres tampoc està amb aquesta mesura de l'expropiació dels 650.000 habitatges. Parlàvem amb ells a primera hora del matí i deien, nosaltres tenim unes propostes i aquesta no hi és, no hi figura. Ells entenen i reconeixen, ho deia també la Laura, que han de, per acostar posicions hi ha d'haver un mínim comú denominador, no propostes de màxims.
4: De fet, però ells sí que estan molt amb les propostes de màxims perquè si no compleixen els 4 punts que demanen, diuen que ells no donaran suport a aquest decret.
0: Sí, però et vull dir que no són propostes que siguin marcianes, diguéssim, veient el que ha proposat Junts.
4: No estan demanant expropiacions, per dir-ho així, tot i que sí que tenen un punt molt clar, que és que els lloguers siguin indefinits, que s'acabin els contractes temporals i que els propietaris només puguin fer fora els llogaters amb una causa justificada. Això és el més important que estan reclamant, però els altres 3 punts també són congelar preus. Ells diuen, si els salaris no ens pugen per sistema, els lloguers tampoc ens poden pujar per sistema, acabar de regular bé des de tot l'Estat el lloguer de temporada, i l'últim sí que és l'escut social antidesnonaments per persones vulnerables. Ho explicava l'Enric Aragonès, el portaveu del sindicat, aquest matí en declaracions a l'Aquí Catalunya.
5: No ens empassarem unes altres mesures que siguin estètiques només, que només portin frustració i decepció, que és un terreny adobat, ja sabem, no?, després per quines opcions polítiques que uns governs pretesament progressistes només generin frustració.
4: Tot plegat mentre aquest matí ja s'han produït les primeres protestes impulsades pel sindicat, talls a la Meridiana, també a Sants, i un intent de talla a la Diagonal. Que hem seguit a aquest matí, una trentena de persones s'han mobilitzat coincidint amb la visita de Sánchez, s'han concentrat davant del bloc Sant Agustí, un bloc en lluita on un fons d'inversió hi vol posar Colivings, i a les 8 en punt han baixat cap al carrer Còrsega, l'han tallat, han intentat anar cap a la Diagonal, tot i que la policia no els ha deixat passar, i això, el que ens han explicat, és un tall que ha durat mitja horeta. El sindicat tenia la intenció que fos una prèvia, una mena d'escalfament per la manifestació que han convocat aquesta tarda a les 7 7 de la tarda, que preveuen que sigui multitudinària, davant del Palau de Congressos, on Pedro Sánchez aquesta tarda té un acte.
0: És a dir, que han d'agafar l'E per aguantar per les protestes d'aquesta tarda. Insisteixo, haurem de veure si fins a on arriben, tenint en compte que a la Puerta del Sol a Madrid hi ha aquesta acampada, si algú decideix fer nit també allà a la zona universitària un cop hi hagi aquestes protestes.
4: Sí, és una de les principals preguntes dels periodistes que tenien pels representants del sindicat. En tot moment, de moment ho han descartat, o clar, si més no s'han volgut mullar.
0: M'imagino que també hem de veure quin seguiment tenen.
4: Clar,
0: no?
4: Perquè al final ells han organitzat unes protestes descentralitzades avui al matí, on han aconseguit captar, atreure la gent que han pogut, perquè clar, eren d'ahir per avui, ja et dic, una trentena, quarantena de persones aquest matí a Còrsega, algunes més a la Meridiana i algunes més a Sants. Han de calibrar una mica quina força tenen i què poden fer. Jo crec que avui serà un bon test, avui a la tarda, a veure quantes persones van realment al Palau de Congressos.
0: Doncs ho anirem explicant segur. En tot cas, José Zaragoza Gatbell, diputat del PSC al Congrés, ens deia segur que això va a l'últim minut. Demà és quan hi ha la reunió del Consell de Ministres. Sabeu que el decret que s'aprovi s'ha de votar tal qual, que no permet modificacions un cop s'hagi de validar al Congrés en el termini d'un mes. I això és determinant, per això es posa ara el focus aquí, encara que no hi hagi la votació al Congrés fins d'aquí unes setmanes, perquè el que s'escrigui després ja no es pot retocar i ha de sortir així de validat al Congrés. Sembla que el que està intentant el govern de Pedro Sánchez és gratar el sí de Junts, els 7 diputats de Junts, i compten que en Podemos, com que tenen 4 diputats, doncs val amb que hi hagi una abstenció. En tot cas, seguiu l'antena de Ser Catalunya, perquè els companys del balcó, òbviament, connectaran en directe amb tota aquesta protesta, l'anirem seguint i us ho anirem explicant, a veure com evoluciona. I una última notícia que acabem de conèixer, i és que la parella de l'arquitecte Josep Joan Pere, aquell que havia mort, en principi s'havia dit que era d'un infart, ara s'investiga com un crim, doncs resulta que la seva parella, que és a qui acusen d'haver-lo matat, ha pagat ja la fiança de 80.000 euros al Tribunal d'Instància de Viella. El jutge ha acordat mesures cautelars de retirada de passaport i de prohibició de sortida del territori i compareixences periòdiques davant l'autoritat judicial. També us anirem aportant les novetats que tinguem en relació a aquest cas. Ara són les 10:39 i seguim a l'Aquí Catalunya.
6: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
7: I supem a les millors taules del món.
8: Hola! En aquesta terra protegim i acollim.
9: Fem barri i fem pinya.
10: I fem i no deixem de fer.
11: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gim.cat/serveis.
12: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
13: Generalitat de Catalunya.
14: El govern de tothom.
15: Un de cada 3 infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
0: Bobby Muerte, Benja Villegasqui, Comat, què tal? Com esteu? Bon dia.
16: Marina molt Fernández. Millor que l'últim dia.
17: Sí? Molt, infinitament millor.
16: Infinitament millor.
0: I pitjor sí. Ja no tens, la setmana que ve.
17: Ja no tens jet lag, ja
16: no,
17: és veritat.
16: Ja no tinc jet lag, ja no estic escoltant Garth Brooks, tot fa bona cara.
0: Val.
17: Hem estat a Canàries i ha fet bo.
16: Ha fet molt bo, hem fet un show.
0: Difícil que no faci bo a les Canàries.
17: Ja, imagina't.
16: Hem fet un show increïble.
17: Bastant guapo.
16: Memorable, vaja. Memorabilíssim, per moltes raons.
0: I què porteu avui?
16: Aviam, portem, primer, jo crec que avui engegàvem una cançó perquè així posem a l'audiència una mica en solfa.
0: Som-hi.

0: sigui, venim punts.
1: Venim bastant punk rock. Venim bastant punk rock. És que aquesta cançó es diu Bodies, està en el primer àlbum dels Pistols, primer i únic àlbum dels Pistols,
2: gran disco.
1: Nevermind the Bollocks, de l'octubre del 77, i aquesta és la primera cançó on toca Sid Vicious en lloc del Glenn Matlock.
2: Toca,
1: però no toca. És a dir, el baix, teòricament, el baix de Bodies és el de Sid Vicious, però l'acaben d'escoltar com tocava, van baixar-lo i va... L'Steve Jones va gravar totes les... Va gravar la part de baix. Ah, no, potser encara hi ha com un petit eco de lo que va fer.
2: Un petit zumbido.
1: I una vomitadeta, però no hi ha absolutament res més. Sid Vicious portava els Pistols des de febrer del 77, quan van fotre fora el Matlock.
2: Haig de dir que es pot ser molt dolent i tocar el baix... Però si el baix està molt mal tocat, no pot ser-hi.
0: Clar,
2: vull dir,
0: totalment. O sigui, la base pots, de tot.
2: Exacte, tu pots ser molt dolent.
1: Sid Vicious va demostrar, va contrastar l'adagio de que realment pots anar molt tajat i seguir tocant el baix perquè ell no podia. Perquè ell era tan dolent, era dolentíssim, i a sobre es tajava d'aquella manera i no tocava, vaja, fa una nota. Total. A tots els concerts veus que fan només una nota. Ell,
2: Sid Vicious va aconseguir...
1: I moltes cares.
2: Sid Vicious va aconseguir dignificar el baix. O sigui, va demostrar que ho has de saber una mica.
1: Molt ben
2: dit. Has de saber una mica.
1: És molt més complicat del que sembla. Vale? Vale, aquí us porto la mort de Sid Vicious, el Sid Yonkeador i la Nancy Spungen. Vale? Tirem enrere.
2: No Nancy, SpongeBob.
1: Spungen. 11 d'octubre de 1978, entre les 5 i les 9 del matí, la Nancy Spungen, que era la nòvia, ara us explicaré, la nòvia del Sid Vicious, mort desangrada en el bany de l'habitació 100 del Chelsea Hotel de New York, que compartia en aquell moment amb el Sid Vicious. La van trobar l'endemà, el 12 d'octubre, i tenia una punyalada a la part inferior de l'abdomen que li va tallar, bla, bla, bla, el que sigui. Nancy, per qui no ho sàpiga, de l'audiència, era la, entre moltes cometes, manager, no era, evidentment, una manager, era la nòvia yonqui del Sid Vicious, una persona que no tenia una utilitat molt clara en aquesta vida, no va venir aquí per donar felicitat a ningú, era una tia bastant xunga. En el punt del 77 hi ha opinions discordants sobre tot el que va passar, perquè hi havia molta gent involucrada i perquè molts s'acabaven odiant. Però hi ha una completa unanimitat respecte a la Nancy Spungen. Tothom diu que era una persona autènticament horrible, horrible, ultratòxica, i que allà habitació on entrava, tothom s'acabava barallant. Era...
0: De la Yoko Ono deien el mateix, eh?
1: Bueno...
2: Ja obrirem aquest meló un altre moment.
1: Bueno, vale, pues posem que la Nancy Spungen fa que la Yoko Ono sembli la tia més simpa i guai de la Terra.
2: És la Maria Teresa de Calcuta.
1: Totalment. Al costat de l'Spungen tothom sembla guai. Sí. Vale? Vale, pues fem un altre flashback encara. Quan trenquen els Pistols, el Sid es queda tirat a Nova York. Vale? Que això és el 78, cap al febrer del 78.
2: I podria ser literal. Es queda tirat a Nova York.
1: Tirat, vull dir, a terra. O sigui, 3 dies després de quedar-se tirat, té la primera... una nova sobredosi de moltes que n'havia tingut, i entra en coma perquè s'havia fotut metadona i valiums a la vegada a un avió i li comença a sortir espuma de la boca.
0: Culpa de l'altura, eh?
1: El seu estat en aquell moment a Nova York, després de ser abandonat per l'única cosa que valia per ell la pena a la vida, que era formar part dels Pistols, perquè Vicious era com un fan infantil dels Pistols. Total, és com si deixessin entrar el fan de la primera fila.
0: Val.
1: I, a més, perquè era amic del John Lydon. Sí, sí. Llavors, es queda tirat. El seu estat a Nova York és, diré una paraula que li encanta al Benja, completament erràtic. Super erràtic. Està volàtil, comença a donar entrevistes al·lusives perquè ells el segueixen entrevistant, clar, perquè és una celebritat, i a les entrevistes diu coses com John Lydon està acabat. Clarament. No em va encertar ni una, és el que vull dir. John Lydon està acabat.
2: Encara toca.
1: Soc l'únic bon músic dels Pistols. Fatal. Faré un grup amb Johnny Thunders. Aquesta era l'única possible, perquè els dos eren yonquis i se sap que els yonquis ajusten bastant a grups. Sí. I la quarta cosa que ni de cul era em desintoxicaré. Vale? Res d'això és veritat. I ara posarem una altra cançó perquè veieu una mica la seva proficiència musical i el seu estat més o menys en aquest moment històric.
3: J'ai le grand honneur de vous présenter, pour la première fois en France, Sid Vicious.

0: ja està, ja.
1: Crec que en tenim prou, vale? Això és l'escena de...
0: Això és un concert, no és a la dutxa, no és al cotxe.
1: No, això és un concert, un fals concert en directe que va gravar, que el Malcolm McLaren, va fer, que era el mànager dels Pistols, va fer gravar en el Vicious per el Great Rock and Roll Swindle, que era la peli dels Vicious del moment, i el Sid Vicious surt allà amb el seu una americana amb un tuxedo blanc i una samarreta, i una superafortunada samarreta de l'esvàstica a París, cantant el My Way, que va popularitzar Sinatra, vale? Per el que heu sentit, bueno, Vicious tampoc sabia cantar, aquí no toca, tampoc sabia cantar, no sabia fer res, i jo us vaig dir que estava començant un estat erràtic, i passa per una sèrie de fiascos terribles, un d'aquests és a París també, on va com a superestrella, però també es xuta un altre cop, li tornen a passar moltes coses, torna a Londres just després de París i es fot amb una baralla amb el Paul Weller, li fot un cop de cap al nas, l'intenta fotre un cop de cap al nas al Paul Weller, i el Paul Weller l'envia a l'hospital.
2: Oh, wow.
1: Vale? He de dir una cosa, que per enviar els Sid Vicious a l'hospital en aquell moment, sí, qualsevol persona...
2: Total.
1: El teu fill petit...
2: Als serveis socials.
1: El teu fill petit podia enviar-lo a l'hospital, vale? Però l'envia a l'hospital. Ja Wobel, que després va estar amb John Lydon a Peel, ataca el Vicious amb una destral.
2: Oh, wow.
1: Llavors, després de tota aquesta liada, el Sid i la Nancy, el Sid, John Keador i la Nancy, tornen a New York. Vale? New York en aquell moment és Heroin City, és Jaco City, amb el que el dius...
2: Sí.
1: Potser no és la millor idea del món tornar a Nova York en aquest moment.
2: Un dia podríem parlar de Nova York als 70 només perquè és al·lucinant.
1: Tothom diu heroin epidèmic.
2: Total,
1: o sigui, l'epidèmia d'heroïna.
2: L'epidèmia
1: d'heroïna de Nova York en aquell moment concret. ¿Vale? Ella té 20 anys en aquell moment, ella en té 21. Al·lucines lo joves que eren, realment.
2: Ja,
1: eren putos nens i els va passar de tot amb 4 anys. ¿Vale? Estan els dos acabadíssims. A l'estat mental comú és absolutament suïcida. Estan tot el rato hostiant-se, es peguen sense parar... Sí, sí. No cal ser un Nostradamus preclaro per entendre que allò acabarà malament, ¿vale? No serà...
2: I a més es deuen a retroalimentar saco. Vull dir,
1: totalment.
2: La toxicitat de l'espungent és la mateixa que la dels Sid Vicious,
1: sí,
2: a l'altra direcció.
1: El que passa és que el Vicious no era tòxic, era només una mica lelo.
0: No era tòxic, eh?
1: No, estava ple de toxines, però no era gens tòxic.
0: Val.
1: I era un nen una mica lelo i una mica lent... Però es veu que era graciós. No era una mala persona, però, evidentment, si agafes un nen així i el converteixes en superestrella i li poses una nòvia yonqui toxiquíssima, groupie de New York, s'acabarà tot malament com va acabar. Va acabar, ja us avanço, que no va ser un episodi de Sex Pistols and the City, sinó que va acabar tot horriblement malament.
2: I és que, a més, es van allotjar al Chelsea Hotel, que és... No pot passar res bo.
1: O sigui,
2: vull dir, no... No.
1: Allotjar-se al Chelsea Hotel el 77 és com anar a Transilvània i dir m'allotjaria en aquell castell d'allà dalt.
2: Total.
1: Però és el de Dràcula. Ja, aquell és el bonic, aquell és el que m'agrada. La dieta d'aquell que porten en aquest moment és una dieta saníssima que no recomanem a ningú de la nostra audiència. És heroïna, metadona, per si estaven intentant desintoxicar mentre es fotien...
2: Això és guapíssim.
1: És per dir... No funciona així.
2: Això és fer croissant de xocolata...
0: o Ozempic.
2: Cafè...
1: No, és...
2: Exacte.
1: No, o un croissant de xocolata amb Ozempic a dintre, en lloc de crema,
2: no
1: saps?
2: És posar-li nocilla a l'Ozempic.
1: I, per si això no fos suficient, Tuinol, que és un barbitúric, ja hem dit molts cops a Pop i Moreta que els barbitúrics no tenen una funció clara. Es van inventant només perquè la gent perdés la consciència, no serveixen per res,
2: total,
1: gaire. I Dilaudid, que és una morfina sintètica que estava... bastant de moda en els 70, sí, i que era fàcil d'aconseguir. Vale. Ara tornem endavant, ja s'ha mort la Nancy Spungen, i el 12 d'octubre, el mateix l'endemà, detenen el Sid. Hi ha una escena molt xula de The Field and the Fury, o sigui, de footage que després va sortir de The Field and the Fury, la pel·li sobre el documental, el superdocumental sobre els Pistols, que a mi em trenca el cor i que és... quan en un dels transports del Sid Vicious amunt i avall per la policia, hi ha un capullo d'entrevistador que li pregunta "Are you having fun?" I t'estàs divertint? I la cara que fa el Sid Vicious és... En plan, estàs de broma?
2: Clar.
1: Estic en la depressió més gran de la meva vida i acaben de trobar la meva nòvia mort. O sigui, com t'esperes que estigui, no? Pues com estava, ho demostra el 22 d'octubre perquè intenta suïcidar-se a l'Hotel Seville. S'ha de dir que portava... dos dies tancat a una habitació amb la seva pròpia mare. Molts de nosaltres, potser si ens tanquen una habitació en un hotel dos dies amb la nostra mare, potser també ens intentem suïcidar.
0: Ah,
1: vale? A part, alguns de nosaltres. Ah. Tediós cicle, llavors, entre Montadiós i Cladà. No

0: Perdó.
1: Què feien Sid i Nancy? Es punxen? Sí, es punxaven. Es punxaven bastant. Ataca el germà de la Patti Smith, el, em sembla que es deia John Smith, ataca el germà de la Patti Smith amb una ampolla Heineken trencada i l'envien a Rikers, que és una...
0: Sí, la trena, no?
1: Que és, ja sé, la trena, és una presó. I llavors, a l'1 de febrer, el deixen en llibertat. A mi em fa molta gràcia, malgrat la mort de Vicious, que a mi em cau bé, si et Vicious, vull dir, ho dic clarament, em cau bé. I si veus com era de petit, es veu que eren, això, eren The Four Johns, eren quatre col·legues que es deien tots John, perquè el Sid Vicious es diu John Beverly Ritchie, i que eren supercatxondos els quatre, eren com un gang molt divers de xavals joves del punk. Vale? A mi em cau guai el Vicious, el que passa que va acabar fatal. Llavors, a l'1 de febrer el deixen en llibertat i es troba davant del jutjat el que només podem definir com el un all-star team de yonquis de Nova York. O sigui, han anat tots els yonquis...
0: Esperar-lo a la porta.
1: A la porta, amb la nube, com
0: amb
1: si...
0: Amb xeringues.
1: Com si fos un heroi. La seva mare era una ex-hippie heroïnòmena molt, molt, molt xunga. És que també no pots culpar el Vicious de tot el que li va passar. Com a regal de la sortida de presó, li ha comprat heroïna.
0: No!
1: Heroïna.
0: La seva mare!
1: Amb 100% de puresa. Sí, la seva mare li dona heroïna. Aquí tallo, perquè el que passa és que després té una sobredosi. Aquell té una sobredosi i casca el Sid Vicious. Què passa llavors? Què va passar llavors la nit del Chelsea Hotel a l'habitació?
0: Perdona que t'interrompeixi. És que estic encara flaixejat. La mare li compra heroïna i després es mor.
1: Sí,
0: la... podria ser que la mare li digués lo de te l'has d'acabar tota? És aquell rotllo de...
1: Total,
0: en plan,
1: total.
0: Fins que no te l'acabis...
1: No, si no, te'ls fotré de berenar. Si no, te'ls fotré l'heroïna de berenar.
0: Si no te l'acabes ara, te l'acabaràs abans de dormir.
1: Hi haurà heroïna per berenar. Vale? Ah, per cert, un detall molt concret. Nosaltres ens hem passat la vida insultant a Mick Jagger, amb moltíssima raó, sí, a tots els nostres programes.
0: Total.
1: Però crec que hi ha una cosa bona... Bueno, a part d'alguns singles dels 60, una cosa bona que va fer el Mick Jagger a la seva vida, que és va posar peles... ell va pagar el bail, com es digui, la fiança perquè sortís Sid Vicious de la presó, i la va pagar en secret.
0: Ah,
1: o sigui, no va fer servir de manera publicitària ni res, no sé, li va donar un...
0: Completament contrari a la naturalesa de Mick Jagger.
1: Totalment, no? Contrari a la seva naturalesa, va pagar la fiança. Dit això, al cap de res va morir Sid Vicious, amb la qual cosa l'única bona acció de Mick Jagger acaba fatal amb la mort de Sid Vicious. Vale, ja s'ha mort el Sid Vicious, tornem enrere. Què va passar aquella nit al Chelsea Hotel? Hi ha tres teories bàsiques. Ningú sap què va passar, evidentment, encara que hi ha un colló de testimonis, perquè tot el rato la gent sortia al passadís
2: i
1: tornava a entrar a les habitacions. La primera és un pacte suïcida que va sortir malament, és a dir, que ell es va matar i després ella va quedar adormit i no es va acabar matant, aquest és un. El segon és que el Sid la va matar i no... Vull dir, era un escenari on això també és possible, i el ganivet amb el que va morir la Nancy Spuggen era un d'una col·lecció que tenia de ganivets al Sid Vicious. I la tercera, que jo tendeixo bastant a creure'm, és que la va matar un dealer. Hi ha un tio que es diu Rockets Red Glare, que és un personatge mega sinistre en el Nova York del 77-78, on tothom era bastant...
0: Total.
1: Tothom era bastant sinistre. Ell es destaca com a personatge sinistre. Era... Aquí l'havien contractat com a bodyguard o guardaespaldes del Sid Vicious. Era camell. També havia sigut actor i stand-up. Surt a bastantes pel·lis. Surt, evidentment, de super secundari. Surt a Buscant de Susan Desesperadamente. Surt a Don't Buy Low del Jim Jarmusch, etc.
0: Vale.
1: Aquest Rocket Red Glare era el que els hi pillava dilaudits en el City la Nancy, i aquella nit la Nancy volia pillar 40 dilaudits i tenia molta pasta al bolso de no sé d'on l'havia tret, però tenia molta pasta al bolso, i el Rockets Red Glare, en un moment en què se li va caure el bolso, va veure que hi havia allà, doncs, jo què sé, el que fos, $200, no sé el que era, molta pasta pel Rockets Red Glare, però hi havia pasta. La teoria diu que la Nancy el va pillar roman, el Sid Vicious havia quedat inconscient, i llavors ell, quan la Nancy se li va tirar a sobre, la va apunyalar. Això surt a molts llocs. Aquesta teoria no me l'acabo de treure la màniga. El Phil Strongman, en un dels llibres canònics sobre els Pistols, que és Pretty Bacon,
0: la defensa.
1: El John Joseph, dels Cromax, que és un grup de hardcore de New York, també la deixa caure a Evolution of a Cromac, i altres figures preclares, jo mateix defenc aquesta teoria, i, encara més important, el propi Rocket Red Glare, encara que no t'has de creure res del que diu...
0: Si la defensa és
1: de lo que diu un dealer, anava deixant anar pels bars del moment
0: Clàssic.
1: Que ell havia sigut el que havia matat a la Nancy, lo qual, no sé si en aquest moment et donava un cert caché o no...

0: o només era, era la típica bocanada de... De Yonky Boig. Però ho deixem aquí. Jo qualsevol de les tres és més o menys possible. Jo banco bastant la del Rockets Redgler, perquè si veieu una foto i veieu qui és... Hi ha un documental, per cert, que va anar a Sundance, no me'n recordo quin any, on es veu la catadura moral del personatge. Jo defenc bastant aquesta teoria. I a més, un tio immens. Vull dir que
1: clar, tenia... s'ha considerat molt sinistre al Nova York dels 70, de finals dels 70, on... El, com és el tio de Martes, com era, de Martes 13?
0: Sí.
1: Aquell tio era monitor d'esplai.
0: Totalment.
1: Vull dir, Freddy Krueger seria monitor de nens.
0: És l'equivalent a que t'arrestin per homicidi a Vietnam. És a dir, has d'haver matat a molta penya, perquè en un lloc on està acceptat l'homicidi, tu ets el més assassí.
1: El personatge de Javier Bardem a la pel·lícula dels Coen, a Nova York seria, mira quin bon xaval. Mira quina cara de bon nano.
0: És el meu nou nani de kindergarten dels meus nens.
2: City Nancy, recomanable. City Nancy,
1: recomanable.
0: El Sid.
2: Que vagi molt bé, Quico Amat, Benja Villegas.
1: Gràcies,
2: adéu.
0: Adéu.

0: 12 i les 2 a Ser Catalunya. Què t'hi jugues?
1: Querido Eric García, esta es una carta de mí para ti. Vosotros, el Barça, ahora habéis empezado bien la liga, pero te recuerdo, esto no es como comienza, esto es como acaba, porque ahora estamos contentos, pero pasa siempre, pasa lo mismo. El septiembre van volando, y luego la Champions, o mete 7 el Inter, ¡pa! O gana el Cholo Simetonto, ¡pa! Y luego le queréis fichar a los jugadores, pero no tenéis dinero para pagar. ¡Gilipollas, que no puedes pagar! Fichaje de segunda. Recibe un fuerte abrazo, Vini.
2: Qué personaje.
0: Què t'hi jugues amb Sique Rodríguez i Lluís Flaquer. Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2 a Ser Catalunya.
1: Te voy a regatear, te voy a mandar pa segunda.
3: Totes les vides tenen música i lletra.
4: Tinc una pacient especial, la Carlota, i un bon dia estava a l'hospital, ingressada, i em va escriure, i llavors em va xivar que venia en Chris Martin a l'hospital i ens va fer un concert per nosaltres. I la Carlota va estar una estona xerrant amb ell, van cantar Fix You junts. Quan va acabar, jo vaig anar a parlar amb el Chris, li vaig dir, soc la cardiòloga d'aquesta noia, està aquí, està passant un mal moment. Ens encantaria venir al teu concert, i em diu, home, soc el cantant, jo crec que puc fer alguna cosa.
3: Llepis de memòria. Cada tarda de 3 a 4 amb Jordi Manau. I durant tot el dia a l'app i web de la SERF.

0: I arrenquem l'última hora de l'Aquí Catalunya, òbviament amb un ull posat a tot el que doni de si aquesta negociació pel decret de l'habitatge que s'ha d'aprovar en les properes hores i a les protestes que hi ha previstes. Ara us quedeu amb l'Aquí Barcelona, l'Aquí Lleida, l'Aquí Camp de Tarragona i l'Aquí Girona. Bàsicament, a Tarragona i Girona parlaran de turisme. Avui és el Dia Mundial del Turisme. A l'Ebre, per exemple, a Tarragona, les reserves estan caient i ho vinculen al canvi climàtic. Els companys de Girona se'n van a l'Alt Empordà a fer un programa especial. Els companys de Lleida parlaran de malbaratament alimentari. I aquí a Barcelona, els 50 anys del bar La Plata. Tot això i més fins les 12, que arribarà també a partir de 2:15 al Jordi Cartanyà. Vinga, que seguim.
1: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida. Aquí Barcelona, amb Joan Tejedor.

0: Bon dia. D'aquí una hora, el president del Govern Central, Pedro Sánchez, farà la clausura de l'acte de presentació de l'informe Vides Futures. Serà el Disseny Hub de Barcelona a les 12 del migdia i l'acompanyaran el ministre d'Indústria, Jordi Hereu, i la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez. Ja tenim el Xavi Abelló agafant posicions. Qualsevol novetat ens informarà. Mentrestant, ens anem posant al dia de tot el que està passant a la província avui, dilluns 28 de setembre del 2026. Benvinguts a l'Equip Barcelona. Dia en què són intenses les negociacions pel decret d'habitatge. Sergi López, bon dia.
1: Hola, Joan, bon dia.
0: I és un dilluns de protestes a Barcelona. El sindicat de llogateres està efectuant diverses mobilitzacions coincidint amb aquesta visita de Pedro Sánchez a la ciutat. L'objectiu és que demà s'aprovi el decret que permeti aturar els desnonaments de persones vulnerables.
1: Les protestes han començat a primera hora del matí i es reprendran aquest vespre. El sindicat de llogateres és conscient que es necessita un acord de mínims que permeti el vot a favor de Junts i també de Podem. El diputat socialista José Zaragoza ha dit a l'equip Catalunya que veu difícil que no s'arribi a un acord per estratègia electoral.
2: Jo tinc bona opinió de la gent de Podemos, dels diputats de Podemos. Una altra cosa és el discurs polític, una altra cosa és la seva voluntat de que la gent que està passant-ho malament no continuï passant-ho malament. Jo no els veig convertir-se en ell en una aliança Podemos, PP-Vox, no ho veig.
1: La principal mobilització d'avui a Barcelona està prevista aquest vespre, coincidint amb un acte on hi haurà Pedro Sánchez al Palau de Congressos a la Diagonal de Barcelona.
0: Les del matí han sigut de 8 a quarts de 9, una mitja horeta, per tant, compte qui s'hagi de moure en cotxe per aquesta zona de la Diagonal aquest vespre, i compte també un dia més, Sergi, els usuaris del tren.
1: Sí, perquè l'R8 ha estat interrompuda entre Granollers Centre i Martorell, ara s'ha pogut restablir en part entre Martorell i Cerdanyola Universitat. El robatori de coure s'ha produït a Granollers Centre, és el motiu de l'averia. Es manté servei alternatiu per carretera entre Martorell i Granollers. També per aquesta incidència, l'R2 Nord pateix retards que poden superar els 20 minuts de mitjana.
0: És dilluns de ressaca post-Mercè. El balanç de seguretat és de 53 detinguts durant el dispositiu, durant les festes, el dispositiu de Mossos d'Esquadra i de la Guàrdia Urbana.
1: Del total de 53 persones detingudes durant el dispositiu de seguretat de la Mercè, la gran majoria, 46, ho van ser per delictes contra el patrimoni. En dos casos es van fer detencions per delictes contra les persones. També hi va haver dues detencions per requeriments judicials i els altres tres per delictes contra la salut pública.
0: La parella de Josep i Joan Pere ha pagat ja la fiança de 80.000 euros per evitar la presó. Recordem que la dona està sent investigada per la mort de l'arquitecte el passat Nadal.
1: El jutge ha acordat les mesures cautelars de retirada de passaport i prohibició de sortida del territori i compareixences periòdiques davant l'autoritat judicial. La causa es manté secreta.
0: I la defensa de Jonathan Andic ha demanat que l'advocat Miquel Roca Junyent declari com a testimoni davant del jutge sobre l'encàrrec que hauria rebut d'Isaac Andic, del pare de la família, de crear una fundació amb finalitat filantròpica.
1: És una notícia que ha avançat avui al periòdico. Amb aquesta declaració, la defensa pretén desmuntar la tesi que darrere del presumpte homicidi hi ha motius econòmics i el desacord sobre la constitució de la fundació i la seva relació amb les seves expectatives hereditàries.
0: Gràcies, Sergi. Pràcticament les 11 i 5 minuts. El Dani Puntiprats és el control tècnic.
3: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: Está buenísimo el rebozado de estos calamares. Están súper crujientes. ¿Cuál es tu secreto?
5: Harina Yolanda. ¿No la conoces? Es una maravilla. Yo la utilizo en todos mis rebozados y también en mis bizcochos. Además, como no necesitas huevo, ahora mismo ahorras muchísimo.
6: Harina Yolanda. Repostería y rebozado sin huevo. En la sección de harinas de tu súper. Y búscala también en redes sociales.
0: I avui, que és el Dia Mundial del Turisme, volem passar per un establiment que sobreviu a tot. També als canvis que està patint la ciutat els últims anys, igual que ho ha fet des de mitjan del segle passat. És el mític bar La Plata, del Gòtic, a tocar del Port Vell, que ha fet 80 anys. I el Roger Pasqual, la tercera generació de la família fundadora, ha escrit un llibre que presenta aquesta tarda a 7:15 al Pati Llimona, molt a prop del bar, i que li apadrina la Judit Mascó. La història del bar La Plata és un reflex del que ha estat Barcelona des de la postguerra, que és quan el van fundar, fins a dia d'avui, que segueix sobrevivint amb èxit. Un viatge per les cartilles de racionament, per la repressió franquista, per la comissaria de Via Laietana, per la Model, per l'arribada de mariners americans, pels hippies, per l'oposició al règim, pel terrorisme, pels Jocs Olímpics, per totes les transformacions que ha anat vivint la ciutat de la mà de noms vinculats bé al bar, bé a la família, que us resultaran a tots molt familiars. Aquest matí hem anat a esmorzar, abans no aixequin la persiana, amb el Roger, amb la seva mare, amb l'Anna Marjanet, l'actual propietària de La Plata, i amb el Pepe, l'històric cambrer, que porta més de 50 anys darrere de la barra perquè ens expliquin aquesta història que és un mirall de la Barcelona dels anys 40 fins al dia d'avui.

0: necessito.
1: Roger, m'ho has posat molt difícil, això, eh?
2: Sí, ho sento.
1: Has escrit un llibre fantàstic. El llibre està escrit que és una meravella i alhora hi ha moltes coses per explicar del llibre, però no li vull espatllar a la gent que ens estigui escoltant.
2: No podem fer spoilers.
1: Algun farem, algun me'l deixaràs fer.
2: Petitet.
1: El Roger Pascual, molts de vosaltres segur que l'heu llegit, perquè és periodista, porta molts anys escrivint al periòdico, però no signa com a Roger Pascual Marjanet, que el seu segon cognom ens revela que és el fill de l'Anna Marjanet, que és l'actual propietària del mític Bar La Plata, del gòtic, del carrer de la Mercè amb el carrer La Plata, on Barca va fundar el seu pare, el Pepito. Hola, Anna, com estàs? Gràcies per rebre'ns a casa teva, eh?
3: Oi, gràcies per venir tu a parlar amb nosaltres.
1: Segur que el Bar La Plata el coneixeu molts, els que hi heu passat, perquè darrere la barra fa, què, 54 anys? Pepe, com estàs?
4: Hola, què hi, com estàs?
1: 54 anys llevas detrás d'esta barra?
4: Ara, el 12 d'octubre, el dia de la Hispanidad, haré 54 anys en La Plata. El mejor regalo de mi vida.
1: Te hago ya la pregunta que te hace todo el mundo, así te la quitas de encima.
4: Vale.
1: ¿Por qué no te jubilas?
4: Porque yo no me quiero morir. Porque, vamos a ver, yo estoy físicamente bien. Podría ya haber jubilado 5 años. Estoy físicamente bien. Ellos me quieren, yo estoy bien, estoy contento. Y me refiero que mi vida es La Plata. Yo me va a costar mucho soltar La Plata. Yo le he dicho a mi mujer que me gustaría salir de aquí para Sancho de Ávila.
2: No solo quiere ir de aquí a Sancho de Ávila, sino ella dijo que ya ha decidido qué uniforme portará.
4: No, yo llevaré mi camiseta de La Plata, con el polo de La Plata y sin pintar, tal como soy.
1: Es que La Plata, Anna, es un bar que marca la vida de la teva família i de tanta altra gent i d'aquest barri, i com reflecteix aquest llibre que ha escrit el teu fill, és un mirall de la història de Barcelona, aquest bar, eh?
3: Sí que ho és, i de les poques coses que queden actualment, perquè bars com el nostre, amb aquesta estructura així de bar antic, de taverna, en queden poquíssims, el Xampanyet i algun més, però aquí al barri jo no recordo que n'hi hagi cap més.
1: Com se li acut al teu pare, en plena postguerra, cartilles de racionament de menjar, muntar un bar?
3: Sí, ell treballava a Can Tàpies, que era un bar que hi havia al carrer Escudellers Blancs, cantonada Tres Llits, i era cambrer d'allà. Aleshores, la seva il·lusió era fundar un bar, no? Posar un bar, establir-se pel seu compte, que deia ell. I va trobar aquest local, li va agradar, i aleshores uns clients del bar on ell treballava, que l'estimaven moltíssim, li van deixar uns diners perquè pogués agafar el local de traspàs. I, bueno, aquí es va posar, sí, era un temps molt difícil i el nom del bar, el nom del lloguer, el van posar a nom de la meva mare. Perquè, és clar, el meu pare, per temes polítics, pues millor que no destaqués enlloc, no?
1: És com comença el llibre, de fet. Exsoldat republicà, camp de treball, comissaria d'Urquinaona, de Via Laietana, la que pujant cap al plaça Urquinaona, és a dir, el teu pare ho va patir tot això, presó model.
3: Va patir molt, sí. I no ens ho explicava. Jo sí que a vegades em quedava més tard també, i ells pujaven molt tard del bar, i sopaven molt tard, pujaven a les 12 i a vegades després de sopar jo em quedava una estona i m'explicava coses del camp de concentració, de la presó, de la guerra, però poca cosa, saps? Perquè en aquella època no es parlava de res pràcticament, tothom es menjava el seu i m'intentava pensar-hi poc, perquè eren, clar, eren històries molt dures.
1: M'ensenyes el braç dret? Porta un tatuatge a l'avantbraç que hi diu, com més dono, més tinc. Sí. I dues espines d'anxovetes, que són l'especialitat de la casa. Sí. D'on surt aquesta frase?
3: Aquesta frase la deia el meu pare sempre. Una persona molt generosa. Molt generosa, molt bona. I sempre deia això, com més dono, més tinc. No patiu de donar perquè rebreu molt. I és veritat. Perquè si no és amb el plànol material, tu quan fas el bé per una persona t'arriba sempre el feedback. Gairebé sempre. I les espinetes també són pel nostre bar, però també són per recordar el Pau Donés, que era bon client i amic nostre, sobretot del Pepe, era molt amic del Pepe.
1: Hombre, Pepe, tu aquí has servido a celebridades y las has reconocido a casi todas, ¿no?
4: Casi todas, sí, lo que no me gusta molestarlos, porque yo conozco mucho artista, político, futbolista, locutores de radio, de todos, ¿no? Lo que no me gusta molestarlos, los trato muy bien, pero ¿qué pasa? Que cuando hay uno que viene y te tiras una foto, ya está, todo el mundo quiere foto, y yo les digo que es su vida privada y no me gusta molestar. Hablo con ellos, tengo relación, pero molestarlo justo a ellos.
1: ¿Y si entra un tío que habla inglés raro con gafas de sol? ¿Sabrías quién es o no?
4: Este es mi amigo Bono.
1: El cantante de U2. ¿Es verdad que estuvo aquí y ni te diste cuenta?
4: No, es que esto
1: es una leyenda urbana.
4: Esto ya lo he contado. No, esto ya lo conté hace muchos años, que esto, por lo menos hace ya por 20 años que vino al Camp Nou, los dos conciertos que dio en julio, y era un día por el mediodía, sobre las 12 del mediodía, y venía con una chica rubia, guapísima, que yo solo me miraba la rubia, porque yo, tío, ya vendrás tú. Pero bueno, yo me lo miraba y había un señor aquí, que era el director del Banco Bilbao Vizcaya, que estaba en la calle Ancha, y me dijo, ese es Bono. Digo, ¿qué Bono? Ni Bono, si Bono tiene el pelo negro. Claro, yo pensando que era el de los diputados.
3: El político.
4: El Pepe Bono. Y que no, el cantante. Digo, chico, yo no sé quién es este, no, ni lo conozco. Si fuera el Fario Manolo Escobar, te diría, de acuerdo. Entonces él, viendo que mirábamos y hablábamos, se levantó, habló con el director del banco en inglés, le dijo que no levantara, que no hiciera mucho el rollo, ¿no? Y bueno, pagó y se fueron. Y ya te digo, vino una vez en la vida. Cuando vienen, alguna vez Barcelona me llama el periódico o algo a ver si alguien va a venir. Como,
3: sí, claro.
4: Como si yo tuviera el teléfono, ¿sabes?
1: Como si truquessin per reservar quan la plata té dues entrades i entres i rotació a la barra, que és el seu punt fort i és la màgia d'aquest lloc, que com diem retrata la ciutat. Hem començat parlant de postguerra, de la repressió del franquisme, però clar, Anna, tu et vas fer hippie.
3: Jo ja ho era, és que encara ho soc. Perquè és un esperit, no? És això, com més d'un mes tinc, mira de fer coses bones, i mira d'ajudar la gent. Aquesta és la meva filosofia, però és que vaig néixer en l'època adequada, no? Diguéssim, m'ho vaig trobar tot al decorat, no? Quan tenia 16 anys, l'any 70, pues, va començar la meva història amb aquest grup de gent, que era pues, el rotllo de Barcelona, i era gent que ara és molt coneguda també, en aquella època no, però ens reuníem a la plaça del Rei, anàvem al Londo, Los Enfants Terribles, l'Enagua, tots aquests baretos que hi havia en aquella època, que estaven de moda, no?
1: Home, és que una de les anècdotes que m'ha deixat absolutament al·lucinat del llibre, i no, òbviament no en frivolitzarem ni molt menys, perquè la família ho està passant molt malament, vas conèixer en aquest grup un tal Isaac.
3: L'Isaac, i tant, sí, sí.
1: De cognom Antic.
3: Sí. L'Isaac Antic tenia una melena de color castany fins aquí, fins a l'ombro, i portava les típiques ulleres que va seguir portant fins al final. Ulleres rodones, en aquella època eren de pasta. I era una persona molt entranyable, una persona molt ben educada, molt bondadosa, i que, bueno, ens alegrava la vida amb les bruses que ens portava de Turquia, perquè en aquella època, sí, molta època hippie, però no hi havia. Volies comprar roba i no trobaves res, perquè tot era molt convencional, no? Des d'algú que va a l'Índia o una botiga hippie que han posat allà, doncs l'Isaac ens portava unes bruses maquíssimes. I, bueno, feia molt poc, quan el vaig conèixer, teníem 16 anys, perquè tenim la mateixa edat. I acabava d'arribar de Turquia amb els seus pares. Va formar part del meu grup d'amics de llavors. Sí.
1: I a finals del franquisme tu també vas témer haver de patir repressió, perquè en un altre grup al qual vas anar a parar vas conèixer un tant Salvador.
3: Sí. Teníem una casa a Gràcia, entre el carrer Llibertat i Perill. O sigui, jo sempre la meva vida ha estat així, entre Llibertat i Perill. I allà pues, venia molta gent. Venia molta gent de tot arreu, gent que viatjava, que coneixia algú que venia de la Índia, que l'altre el havia conegut a Turquia, tothom anava a parar a aquella casa, saps? I allà pues, teníem música, hi havia també el grup dels Perutxos, és un grup de la meva època que ja no coneix ningú, els Perutxos, un grup de rock progressiu, i bueno, allà es movia moltes coses. Llavors una de les noies, meva companya meva de l'Institut Nord-Americà, que ja és morta també, quants amics morts tinc, doncs coneixia uns integrants del MIL, del Moviment Ibèric de Liberació, que estaven vinculats al Salvador Puig Antic. I aleshores van venir un dia i portaven armes i les van deixar allà. No? Al cap de poc temps, bueno, encara una verbena, una rebella de Sant Joan, vam anar a un concert que va venir el Salvador. Vam agafar el metro, vam anar a un concert a la Meridiana i sortint vam anar a menjar xurros a la xurreria del carrer... Com era?
2: El Trèvol, el carrer Còrsega.
3: El carrer Còrsega, sí. Jo recordo el Salvador que estava molt... Era com tímid i trist, estava, saps, com molt tancat amb els seus pensaments, però no ens podíem imaginar el seu final, tampoc, que va ser devastador per tots, Va ser tremendo.
1: no hauria de ser un moment fàcil de travessar.
3: No t'ho pots imaginar. I precisament la pel·lícula la va fer el Daniel Brühl.
1: Que també és molt client vostre.
3: Sí, és client nostre, i ja li vaig dir quan el vaig veure, és que va brodar el paper del Salvador. Va ser bueno, una cosa tan ben feta i tan emotiva que, vamos, no sé, el Daniel ha fet coses molt, molt bones, no? Però aquesta, precisament aquesta pel·lícula, li va sortir brodada totalment, eh? Perquè semblava que veies el Salvador. Semblava que el veies amb ella, els gestos i tot, sí, sí.
1: És una pel·lícula, sens dubte, fa dues dècades ja, sembla que fos ahir, però és per anar-la revisant de tant en tant. Daniel Brühl podria haver venido en un Ferrari amarillo como Sotil, ¿no, Pepe? Que sí. Me han dicho que te armó un follón aquí cuando en los 70.
4: Uy, el Sotil fue uno de los primeros jugadores que vinieron del Barça aquí y se sentó en una segunda mesa de la calle. Claro, empezó a beber en porrón y bueno, aquello fue un caos, pero total, ¿eh? Total. El Sotil fue, me acuerdo, cachar tío, y el tío muy agradable, muy bien, ya te digo, fue de los primeros futbolistas que yo conocí aquí del Barça, ¿eh? Después vinieron el César, Kubala, han venido varios, ¿eh?
3: ¿No?
4: Sí, Alexanko,
3: sí, sí.
4: Quiero decir que varios,
3: sí,
4: ¿eh?
3: Varios.
4: Y del español también, yo me acuerdo de Claría que venía, ¿sabes? Que para descanse, y mucho, mucho, ya te digo, yo he tenido relación con mucha gente de esta, políticos, sobre todo los que quieras.
1: Es que ha sigut una vida de pel·lícula, pràcticament, ja la sentiu, la Galana. Us en podria espatllar algun detall més, però també m'agradaria que llegíssiu el llibre del Roger, que està estructurat en capítols que són biografies, una biografia del teu avi, del Pepito, del fundador, de la Quimeta, de la seva dona, de la teva mare, hi ha la biografia del Pepe, i hi ha la teva biografia, que ets de la generació que hereda aquesta Barcelona i que retrates. Surten molts noms històrics, surt Can Soteres, que és on va començar a treballar el teu avi, surt el Can Lluís, surt el Vaso d'Oro, surt la Cova Fumada, surten locals emblemàtics, molts d'ells que ja no hi són, i són una mica el retrat de la Barcelona que ens deixen, no?, els que arribem ara al moment de construir la nostra.
2: Sí, jo una miqueta per timidesa o així, per decoro, he deixat les seves biografies són molt més sucoses que no pas la meva, però la meva he aprofitat per explicar aquesta Barcelona que ha anat desapareixent, aquesta Barcelona que ja no existeix, tots aquests bars i restaurants mítics que donaven identitat a aquesta ciutat i que han anat tancant els últims anys, explicar com va anar desapareixent el que deia la senda dels elefants, que era que hi havia una trentena de bars i restaurants aquí al costat i al carrer La Mercè i la resta de carrers, i que el seu era feies un trago i una tapa a cadascun, i tots aquests han anat tancant, ja no és la senda dels elefants, és el cementeri dels elefants.
1: Per què es deia la senda dels elefants?
2: Perquè era on més trompes es veien.
1: Ah.
2: I ara que nosaltres som dels darrers supervivents, no, de bares. Ara el Brugi, un dels locals més mítics que hi havia, que es menjaven els millors callos de Barcelona, unes truites increïbles, tot el que sortia de la olla de la Montse era al·lucinant, que ja va estar fins als 80 i pico anys cuinant. Van tancar i el Museu d'Història de la Ciutat s'ha quedat part del mobiliari del Brusi per ensenyar com era una Barcelona que no existeix. A vegades tenim la sensació aquí a La Plata que som una peça de museu, que la gent ve aquí a La Plata a veure com era el tapeo abans a la ciutat, com eren els bars abans que tots fossin branys i avocado toast. Evidentment la ciutat ha canviat molt en els últims, des que començo a tenir jo records, des de començaments dels 80, ha canviat moltíssim tota la ciutat, algunes coses per bé, algunes altres per malament, però crec que amb cada tancament il·lustre que hi ha en aquesta ciutat perd un tros d'ànima, un tros de personalitat.
1: Com es porta això de sortir a les guies al costat d'això, no? De locals doncs, més moderns o més enfocats al turisme, i vosaltres que ni ho heu buscat ni ho heu pretès mai, és que ens col·loquen aquí, quin orgull, no?, que se'ns vingui a visitar pel que som, no pel que els que venen de fora esperen que siguem, sinó pel que som autènticament, però alhora dius, no sé si en aquestes pàgines, que també hi ha més locals com el vostre, no,
3: sí.
1: Que no se m'enfadi cap altre dels comerciants històrics i mítics de la ciutat, però n'hi ha molts que no, i clar, ostres, ens estem quedant sols.
3: Jo penso que és per això, precisament, perquè el lloc estratègic on estem situats, no?, gairebé tots els turistes els hi ve de gust anar al Gòtic, i gent que viu aquí a Barcelona també baixar al Gòtic a vegades, la gent que viu a Sarrià o que viu a altres llocs allunyats d'aquí, del nostre barri, és com, ai, mira, demà anirem al Gòtic, no?, com és gairebé pues, una peça de museu, com digueu, sí, pues, el nostre bar manté la decoració, i bueno, decoració per dir-ho d'alguna manera, manté la fesomia que tenia quan els meus pares van començar, perquè molt poques coses hem tocat, pràcticament res.
1: Ni la carta.
3: Ni la carta, clar, esclar, la carta, més val no tocar-la perquè ens funciona.
1: I amb prou feines els preus, perquè si fan on és la plata podrien abusar, però aquí seguim amb el peixet fregit com a estrella, les anxoves, el pa amb tomàquet, l'amanida de tomàquet amb ceba i amb olives i el pinxet de botifarra. Ens han obert les portes just abans d'obrir. Veig el Pepe nerviós perquè sap que està a punt d'arribar a la clientela. Pepe, te voy a dejar que pongas todo a punto. ¿Cuántos kilos de pescado puede servir en un día?
4: En pleno verano, así, la gente pregunta, oye, ¿cuántos kilos tiráis cada día? Digo, en 70, 80, depende, ¿sabes? Esto el fin de semana un poco más, pero no es una cosa que... Barcelona se transformó a través de la Olimpiada del 92, porque esto antes de las Olimpiadas era un nido de gente, porque había mucha gente trabajando en el barrio. Hacienda, de Francia, cercanía.
3: Yo també, sí.
4: Había
3: estaments que ara no hi són.
4: Después de las Olimpiadas, sí. El gótico se quedó muerto y gracias al turismo y sobre todo la segunda generación, porque ahora estamos trabajando con la segunda generación, una maravilla, ¿eh? Los chavales, una maravilla. Ellos vienen y me dicen, "Uy, yo venía con mi padre." Y yo veo la foto de su padre y digo, "Uy, tu padre trabajaba en correo después de 50 años, ¿eh?"
3: Se recuerda.
4: Y la hija se emociona, que dice, "No puede ser." Digo, "Pues sí, este hombre trabajaba en correo y vivía en tal sitio y porque tenía relación mucha con la gente trabajadora aquí." Sí.
1: Bueno, això era un barri i us coneixeu tots.
3: Sí, és clar. És que era així, tots eren veïns i tant.
1: I el Roger ha decidit convertir-se en la tercera generació de platers, després del Pepito i la Quimeta, després de l'Anna, el Roger...
2: Saps el que diuen, no? La primera aixeca el negoci, la segona el manté i la tercera l'enfonsa.
1: Home, a mi m'agradaria que si la quarta s'hi vol dedicar també, això segueixi viu, que serà un molt bon senyal per tots, eh?
2: Bueno, per això ha sigut el llibre, un dels motius per als quals l'he escrit, és per al meu fill, el Max, que ara té 17 mesos, perquè ell pugui saber la història del bar, i és gràcies a la memòria prodigiosa que tenen el Pepe i ma mare que he pogut reconstruir tot això.
1: El llibre dels 80 anys de la plata al bar de Barcelona, des de l'any 45 fins als nostres dies, ara ja 81, és un recorregut i un mirall del que ha sigut la història de la ciutat, i per això els vull donar les gràcies al Roger, a l'Anna, a la seva mare i al Pepe, que ens hagin obert les portes. Gràcies.
3: Gràcies a vosaltres.
2: Ha
3: estat un plaer. I perdona, perquè sempre m'emociono. Quan parlo del tema, ja em venen les llagrimetes.
1: Emociones parlant de persones, perquè t'has emocionat quan ha sortit el cas del Salvador, el nom de l'Isaac, i la primera vegada amb el teu pare. Molta gent pot pensar, home, clar, aquest bar mític, aquesta família, que fàcil que ho tenen. No es veuen aquells anys que han quedat enterrats de 20 anys sense un dia de festa?
3: Pujaven els meus pares a les 12 de la nit i no hi havia, clar, i les escales eren aquelles portes, aquells portals tan bonics de fusta, amb el d'això per tirar, per picar, pum, pum, pum, ja som aquí. No hi havia porter automàtic. Hi havia un picador daurat, preciós, que pesava molt i picava, no? Però en tot cas els meus pares pujaven, obrien amb la clau, amb una espelma, pujaven l'escala amb una espelma, perquè no hi havia llum a l'escala. Però vull dir que jo, quan veia pel passadís unes espelmes movent-se, que això no t'ho he dit, unes espelmes movent-se, i deia, ai, ja pugen els pares. Era una imatge fantasmagòrica, de veure a través d'un vidre glaçat unes espelmes.
2: Però això va ser... Tu ja vas néixer en el pis nou?
3: Jo vaig néixer al pis, al 54,
2: però ells,
3: sí.
2: Ells van estar visquent durant 10 anys en un altell aquí sobre,
3: sí,
2: de...
3: Sí.
2: Té un metre i mig d'alçada,
3: sí,
2: 10 metres quadrats, en allà, dormien 5 hores amb sort.
3: Però
2: allà...
3: és que això era la vida d'abans, Roger,
2: sí,
3: perquè
2: sí, sí.
3: La gent muntava un negoci i es quedaven visquent en el negoci, o sigui, era bar i vivienda, o botiga i vivienda, i la gent vivia i dormia a la mateixa, al mateix lloc de treball.
1: Que sembla que un cop estan fetes les coses es regalin, i també és una lliçó, potser l'última que recollim avui, que ens deixa aquest llibre, que quan... veus la flor, és que hi ha uns anys de sacrifici increïbles.
3: Molt sacrifici, molta feina i molt esforç i molta il·lusió, esperant que algun dia pues, floreixi.
1: Per tant, el que et digui, jo posaré un bar com aquest també, que viviu molt bé, què li diries?
3: És impossible, perquè no. Ni tens un pare com el meu, ni una mare com la meva, ni estem als anys 40, ni la capacitat de treball i sacrifici és la d'abans.
2: I perquè no trobaran un Pepe no, com el nostre, que porti 54 anys i amb la mateixa il·lusió i alegria que porta des d'aleshores.
3: Ah, clar, el Pepe és el motor.
2: És
3: gràcies al Pepe hem arribat aquí.
4: Gràcies. A
3: dos Pepes, el meu pare i amb ell.
1: Pepe, Anna, Roger, gràcies.
3: Moltíssimes
2: gràcies a tu, Joan.
3: Encantats estem.

0: És la família que ha posat en marxa el Bar La Plata i que a dia d'avui segueix obert. Una família que va començar la postguerra. Cada generació de carregar amb el que li toca per tirar endavant. I a la nostra, a dia d'avui, estem amb la motxilla de l'habitatge. Us ho venim explicant tot el matí, que són hores clau pel decret. El govern central treballa per aconseguir els suports necessaris a contrarrellotge. Ha de sumar Junts i Podem a l'equació. Sobretot els vots de Junts són clau, ens ho ha dit el diputat del PSOE, José Zaragoza, fa un parell d'hores, que esperen obtenir el vot favorable dels de Puigdemont i l'abstenció de Podem.
1: En aquestes votacions són més importants els 7 vots de Junts, que són determinants, que no els 4. Els necessitem tots, però perquè sense els 4 anem molt raspats. No sé si m'estic explicant.
2: Sense els 4 de Podemos.
1: Sí, però si els 7 de Junts voten en contra, llavors que no hi ha res a fer. És a dir, aquesta és la
2: però sense els 4 de Podemos tampoc.
1: No, sí que podries arribar si no votessin en contra.
0: Amb l'abstenció, ara això sí, a Zaragoza li sonaria estrany que Podem torpediner aquest acord per estratègia electoral.
3: Seria una mica curiós que al final no es poguessin prendre mesures que milloren la vida de la gent simplement per una estratègia electoral de Podemos. Jo crec que ells no volen això. Jo tinc bona opinió de la gent de Podemos, dels diputats de Podemos. Una altra cosa és el discurs polític, una altra cosa és la seva voluntat de que la gent que està passant-ho malament no continuï passant-ho malament. Jo no els veig convertir-se en ell en una aliança Podemos-PP-Vox. No ho veig. Crec que no forma part de del seu plantejament.
0: Per això s'han de fer equilibris en aquesta negociació. És difícil, per tant, aconseguir un acord de màxims. Hi ha aspectes que demana Podem que no acceptarien Junts i el PNB. Per exemple, els desnonaments, en aquest decret antidesnonaments, Podem vol que s'inclogui l'expropiació de 650.000 habitatges, cosa que Junts, per exemple, no comparteix, quan a Espanya hi ha cada dia una mitjana de 45 desnonaments. Per això aquest matí s'han produït ja les primeres protestes impulsades pel sindicat de llogateres, dia de mobilitzacions coincidint amb la visita de Pedro Sánchez a Catalunya, a Barcelona. Han tallat la Meridiana, ho han intentat a la Diagonal, també a Sants, a Creu Coberta, davant d'un bloc del de Sant Agustí, on està en lluita perquè un fons d'inversió hi vol posar co-livings, i aquesta tarda han convocat a les 7 per la visita de Pedro Sánchez al Palau de Congressos per un acte. El sindicat de llogateres demana congelar preus, regular bé el lloguer de temporada i fer un escut social antidesnonaments per persones vulnerables, i que els lloguers sobretot siguin indefinits, que s'acabin els contractes temporals i els propietaris només puguin fer fora els llogaters amb causa justificada. Ha estat aquí a Catalunya el portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès.
4: No ens en passarem unes altres mesures que siguin estètiques només, que només portin frustració i decepció, que és un terreny adobat, ja sabem, no?, després per quines opcions polítiques que uns governs pretesament progressistes només generin frustració.
0: Per tant, seguim pendents del que pugui donar de si l'acte de Pedro Sánchez a les 12, de com evoluciona aquesta negociació i, sobretot, la protesta convocada a les 7 de la tarda. Ho anireu sentint tot puntualment a Ser Catalunya. Arriba el Cartanyà.
5: Estàs feta d'aigua, quasi t'homes capes.
6: Cadena Ser i Ser Catalunya. El so de la vida.
7: Ciutadans de Catalunya.
8: Ja som aquí!
6: Jordi Cartanyà.
7: Per Catalunya.
9: Bon dia, Catalunya. És dilluns 28 de setembre i arribem a tocar de 11:45 del migdia amb una molt mala notícia. Una dona de 33 anys l'han assassinat a les últimes hores a Benidorm amb una arma blanca en un cas que la Policia Nacional investiga com un presumpte crim masclista i en què ha estat detinguda la seva parella com a presumpte autor. Segons han informat fonts pròximes a la investigació, a més del presumpte assassí, també han estat detinguts altres individus com encobridors. Els tres detinguts tenen 30, 40 i 45 anys. En un missatge a la xarxa social X, la delegació del govern contra la violència de gènere ha assenyalat que està recopilant les dades sobre aquest assassinat per presumpta violència masclista d'una dona, com us venim explicant, a la província d'Alacant. Aquest any fins ara a Espanya hi ha hagut 38 dones assassinades, si es confirma la de Sevilla del cap de setmana, 39, si es confirma la de Benidorm, 40. Tot això en un dilluns en el que les mobilitzacions pel decret Mari Carmen i una vivenda digna han despertat Barcelona.
10: Hem de col·lapsar Barcelona. I això ha de començar molt d'hora. I la idea és que comenci el dia enviant un missatge claríssim. No ens en passarem engrunes. No ens en passarem qualsevol merda.
11: Per a mi tampoc és plata de bon gust.
10: Només acceptem el decret Mari Carmen.
9: El decret Mari Carmen, portaveu del sindicat de llogaters, la que escoltàvem, que havia anunciat això. Acció sorpresa per avui amb la voluntat de col·lapsar Barcelona, aprofitant la visita del president del govern, Pedro Sánchez, i amb la mirada posada en la manifestació convocada a les 7 de la tarda. Les protestes busquen pressionar l'executiu perquè demà el Consell de Ministres aprovi el nou decret d'habitatge, conegut, com ja us venim explicant popularment, com a decret Mari Carmen, reactivat després del desnonament que s'ha sacsejat al debat sobre l'accés a l'habitatge. Amb Pol Valero. Pol, molt bon dia.
8: Bon dia.
9: Tu has seguit la manifestació, la voluntat era col·lapsar Barcelona. Què ha sigut finalment aquestes mobilitzacions d'avui? En què han quedat?
8: Hi havia quatre convocatòries a quatre punts diferents de la ciutat, davant de diversos blocs on hi ha llogaters en lluita contra els seus propietaris. Al final hi ha hagut talls a primera hora a la Meridiana, també a Sants, i un intent de tall també a la Diagonal. Una trentena de persones s'han agrupat davant del bloc Sant Agustí, un bloc en lluita on un fons d'inversió hi vol posar co-livings, i a les 8 en punt han baixat cap al carrer Còrsega, l'han tallat i han anat cap a la Diagonal, tot i que la policia no els ha deixat passar. Tot plegat per demanar un decret d'habitatge ambiciós. Diuen, Pedro Sánchez ja ha dit que l'està negociant amb tots els partits per aprovar-lo demà, però des del sindicat no volen que es quedi amb un decret descafeinat.
9: Jo sempre em quedo amb les pancartes, o sigui, quins són els eslògans de pancarta? I acostumen a haver els que es criden, que acostumen a tenir ritme, però i les pancartes?
8: Sobretot deien decret Mari Carmen ja i contractes indefinits ja. Expliquem una mica què és aquest decret Mari Carmen.
9: Sí, sisplau.
8: Demana al sindicat que inclogui quatre mesures clau. La primera és que els lloguers siguin indefinits, que s'acabin els contractes temporals i que els propietaris només puguin fer fora els llogaters amb una causa justificada, per exemple, que necessiten el pis per viure-hi ells o un familiar. També demanen congelar els preus dels lloguers, regular bé el lloguer de temporada i un nou escut social contra els desnonaments de persones vulnerables.
11: Si demà ens intenten colar un nou decret farsa o nous anuncis buits, les mobilitzacions seguiran. I hem posat a l'horitzó, cada vegada amb més força i cada vegada més gent hi està d'acord, una vaga general pels drets de la gent treballadora i pel dret a l'habitatge, que són els mateixos drets.
8: Així ho explicava el portaveu del sindicat, Enric Aragonès.
9: I tot això amb la mirada posada avui a les 7, a la tarda.
8: Clar, perquè Pedro Sánchez té agenda avui a Catalunya tot el dia i acaba el seu viatge amb una entrega de premis al Palau de Congressos a la zona universitària, i el sindicat ha convocat una protesta allà a les 7 de la tarda per poder-li fer totes aquestes reclamacions, diuen, a la cara.
9: Pol Valera, moltíssimes gràcies.
8: A vosaltres.
9: Tot això en un dilluns 28 de setembre, en el que ja fa estona que el màgic Andreu s'està fent la màgia sobre aquí l'estudi. Ja ens has canviat. Màgic Andreu, com estàs? Benvingut.
12: Hola, molt bé, molt bé.
9: És que ens has canviat les escumes de Ser Catalunya. Tenim la de la Ser, que és groga. N'has posat una de blava. Bueno, escolta'm.
12: Bueno, és que m'encanta fer màgia. O sigui, és la meva vida. És com tu amb la ràdio, perdó.
9: No.
12: Sí, igual,
9: sí,
12: igual.
9: Sí, sí, sí.
12: Tu, si no poguessis estar amorrat aquí amb un micro, et moriries.
9: Enterrat en vida.
12: T'agafaria algú.
9: Una cosa, però vamos.
12: Pues a mi igual. Jo el dia que no pugui fer màgia, a veure, jo tinc quasi 80 ja, però no se sap mai. Però si un dia el metge em digués, escolti, vostè ara ha de deixar la màgia, jo crec que moriria.
9: Ara parlem de seguida amb tu, tot això en aquest dilluns 28 de setembre, el dia que la mobilització per l'habitatge ha omplert la Porta del Sol a Madrid, ha arribat també a Barcelona amb accions aquest matí, una protesta a la tarda convocada a la Diagonal, com ens explicava en Pol Valero. I a Madrid, Judit Casellas, què tal? Bon dia.
13: Què tal? Bon dia. Aviam si no em desapareix ara el guió,
9: El
13: perquè,
9: guió.
13: Clar, estic una mica tensa,
9: de moment, dic... De moment aquí ens falla la pantalla, no sé si es pot arreglar això, això és més...
13: Ja...
12: No, jo sóc un màgic, no un xoriço, tranquil.
13: De moment que tinc guió encara, dir-te que a Madrid centenars de persones han passat dues nits acampades a la Plaça del Sol, una imatge que ja sabeu que s'està comparant molt amb la del 15M.
9: I la Mari Carmen ha sigut la gota que ha fet vessar el got d'una realitat en la que vivim, i és que les condicions de segons quins habitatges venen a ser el mateix que anar a viure al cel ras. Hem arribat a un punt que els exemples, Judit, semblen inventats.
13: Sí, a Barcelona una habitació d'estudiant costa ja 735 euros de mitjana.
9: A la dreta de l'Eixample,
13: 832 a la dreta de l'Eixample i al Raval 800.
9: Tu havies arribat a viure en un pis molt petit, t'he sentit en alguna entrevista.
12: 18 metres quadrats.
9: Sí, sí.
12: La meva ex, la Montse, i la Joaneta, que va néixer allà.
9: Tots allà estàveu?
12: Tots allà. I a l'estiu anàvem de vacances a Segon, a la terrassa, perquè tenia una terrassa... Sí, teníem una terrassa de 40 metres quadrats.
13: Això és optimisme, eh?
9: Sí,
12: teníem una terrassa de 40 metres quadrats.
13: No, però ara sembla el mateix que a mi, eh? O sigui, també vacances a la terrassa, ara és la nova moda.
12: No, ara podria llogar a la terrassa.
13: Ara la terrassa.
9: Màgic. Hem tornat on érem, doncs.
12: Sí, hem tornat on érem.
9: Hòstia, quina cosa, eh? Pisos sencers per menys de 700 euros a tota Barcelona. Una anàlisi recent, només n'ha trobat 9, eh? 9 en tota Barcelona que puguin estar a pisos sencers a 700 euros de lloguer. I a Madrid, a Malassanya, déu-n'hi-do, també, no, Judit?
13: Sí, un veí de Malassanya que pagava 908 euros per 60 metres quadrats ha comprovat que un pis semblant al seu pot arribar als 2.600.
9: Atenció, aquest que us agradarà. Arribes a Bacia, a Madrid, al juny, s'ha arribat a anunciar una caravana de 10 metres quadrats per 600 euros al mes, i atenció que...
13: anunciada com a primera planta sense ascensor.
9: Foli, eh?
12: Que fort,
9: és molt gros.
13: Com anunciaries el balcó? Perquè, clar...
12: El balcó?
13: Amb plantes i tot incloses, no?
12: Sí, com pistes al mundo.
13: Genial, m'encanta.
9: Treu el cap per la finestra, és un misteri. Però també tenim altres misteris més enllà de l'habitatge ressenyats a cadenaser.com. Primer misteri...
13: una maleta comprada en un mercat de segona mà de Benalmádena.
9: El propietari la tenia guardada, un dia la revisa i diu, cony, si hi ha un doble fons en aquesta maleta.
13: I a dins hi havia un clau de ferro de 27 centímetres que un expert considera d'origen nacerista i que podria haver obert alguna torre o algun calabós de l'Alhambra.
9: Una clau, eh? I al costat de la clau, plànols històrics de l'Alhambra del 1886 vinculats als treballs de Manuel Gómez Moreno.
13: Falta saber què obria exactament.
9: Home, una clau de 27 centímetres...
13: Això no ho copies al Mr. Min.
9: No, no, no. Per fer-ne un duplicat et demanen una hipoteca. Jo no sé si podries duplicar una...
12: No ho sé, però aquesta clau havia de ser no per una habitació de les d'ara. Havia de ser una super,
9: sí, sí, sí,
12: super habitació enorme.
9: Una cosa enorme, eh? En fi, encara podem dir allò de que no hi dia sin Rosalía, sí, perquè pocs ens ho esperàvem, però ha passat això. Segon misteri del matí. U2 publicarà el 13 de novembre el seu nou disc, Carnaval de Luz.
13: I una de les cançons es diu The Mirror Maker, entre parèntesis, Rosalía.
9: Rosalía, i ningú sap si és la nostra Rosalía.
13: Universal diu que no pot confirmar que el títol faci referència a la cantant catalana, i el que sí sabem és que Rosalía no participa en el disc.
9: Bah, en fi, de fet podria ser una altra Rosalía.
13: O Santa Rosalía de Palermo.
9: I podem dir allò que no hi dia sin Rosalía.
13: Però poc ens esperàvem que fos pel nou disc d'U2.
9: Gràcies, Judit Casellas. Moltíssimes gràcies. Anem a parlar una estoneta, re. 12 minutets amb el màgic Andreu, va.
6: Ja som aquí. Jordi Cartanyà. It's a
9: kind of magic. La cançó la poso perquè està gairebé tots els seus reels i perquè ens agrada. Ens visita un home que fa gairebé mig segle que ens enganya davant dels nassos i encara no només li aplaudim, sinó que encara ho rematem aplaudint més fort quan dius allò. I una medalla.
12: I una medalla. Sóc el millor nen. Toma aquesta.
9: Ai, perquè avui m'ho han dit. Qui ve, el màgic Andreu? I els dos companys de recepció m'han dit, i una medalla. M'han dit a l'hora ja, gairebé. Eh?
12: Sí, sí, és el leitmotiv. I tant, i tant, i tant.
9: Hosti, 78 anys. I continues pujant als escenaris.
12: Sí.
9: Ara trobarem el Vila Màgica de Gràcia, del 7 a l'11 d'octubre, que converteix Barcelona en capital de l'il·lusionisme.
12: Sí.
9: Abans, però, aquest dijous passes per província de Lleida, eh?
12: Sí, sí, estem a Montgai, que hi ha el Montgai màgic. Jo aconsello tota la gent de Lleida i de no Lleida de Catalunya que vulgui passar-se tot el cap de setmana divertit a Montgai, us esperem. Hi ha màgia al carrer, bueno, conferències, hi ha de tot.
9: És un màquina. Mireu com fa 2 anys deia, mira, tinc aquesta edat, continuo actuant i fa un parell d'anys, deies això al diari Ara.
12: Si m'estic muntant un número de màgia... per quan vagi amb cadira de rodes, t'ho juro. Sí, sí. I un altre, per abans, quan ja estigui bastant cascat, tot passa amb un geriàtric. I faig màgia amb aparatos del geriàtric.
9: Jo m'ho crec, perquè ara ja t'he vist per aquí, amb les espumes dels micròfons, i m'ha quedat claríssim.
12: Sí, sí, saps què passa? Que no puc concebir de cap manera que em pugui fer tan gran, que no pugui fer màgia.
9: Mm.
12: Aleshores, m'estic muntant, això és veritat, un número amb coses del geriàtric i superdivertit. I al final, venen dos tios amb bata blanca, diu, perdoni, si veuen un senyor que diu que és mag, no li facin cas perquè està boig. Llavors m'agafen i se m'emporten amb una sirena.
9: Oh, quina por.
12: No, és un show molt divertit.
9: Ja el tens a punt i preparat, doncs?
12: No, l'estic muntant.
9: L'estàs pensant, eh?
12: Sí, sí.
9: Et trobem a Vila Màgica. Vila Màgica, quina és la teva relació amb Vila Màgica? Ets organitzador, pare espiritual, hi has actuat, hi actues...
12: No, no, simplement que, bé, jo tinc molta amistat amb el meu amic Pota, que és un dels que organitzen el tema aquest,
9: sí, sí.
12: I em va dir, escolta, màgic, a mi m'agradaria molt que fessis una cosa molt especial i bueno, cal dir-me per què era i pel tema, doncs vaig dir, doncs, cap a la Vila Màgica, i tant, evidentment.
9: I presentes l'Espectacularium.
12: Espectacularium, sí, és un espectacle que he escollit, perquè amb un show de màgia hi ha una sèrie de jocs que són 10 i altres que són de relleno, a tot arreu.
9: Sempre, això, eh?
12: Amb un disc igual. Llavors, què he fet? Jo he agafat de tots els espectacles que he fet al llarg de la meva vida màgica, els que jo crec més espectaculars. I aleshores, esclar, és una hora, hora i quart, de jocs que per mi són espectaculars perquè són el top 10 dels meus espectacles.
9: Però això és una passada, eh? Ha de ser un atrac, allò, després d'altre, que no pots ni reaccionar.
12: No parem amb participació del públic, molts riures, molt bé, tot molt bé, molt
9: bé. Abans d'entrar al programa, m'has tret una carta, és dir, mira, tres d'acords, li has fet un... Què en dieu, truc o joc de mans? Perquè jo ja no ho sé, perquè hi ha mags que s'ofenen quan els dic truc, perquè diu, això és un truc, és un engany.
12: Jo no dic ni truc ni joc de mans, perquè joc de mans és un joc que fas amb les mans. Truc és un engany. Jo dic màgia.
9: Màgia, eh?
12: Sí, entre nosaltres, jo, per exemple, no, entre nosaltres, poder no, però quan estàs, si jo ara et volgués fer una història aquesta, diria, mira, et vaig a fer una màgia que t'encantarà.
9: Que bonic.
12: És molt més bonic una màgia.
9: Fer-te una màgia.
12: O sigui, el mag que fa. Màgia. O sigui, trucs que et fa. Els a la Rambla. Aquest fan trucos.
9: I els pesques tu? Els hi has pescat algun
12: cop? Sí, però s'ha d'anar molt amb cuidado amb descobrir-ho, eh?
9: Perquè després t'empaitarien.
12: Perquè no és un sol amb els cubilets, eh? Són diversos allà que estan allí.
9: Buah, espectacularium. Escolta, i en aquest espectacularium hi ha aquell primer accident que et cau una carta, t'ajups, tombes una taula, aquella tomba una altra taula i acabes amb 8 taules per terra, t'ajups i la gent rient, dius, cony, potser he d'anar per aquí.
12: No, és que quan acabo, dic, ai, perdoni al senyor. Això passava a Mataró, en els antics ninots de Mataró, un pub. Diu, escolti, no es preocupi, jo el contracto un mes tots els caps de setmana, però amb la condició que foti les taules a terra. I així ens va ser, tu. I allà vaig pensar, doncs la màgia còmica és bastant sèria, eh? Tu la costa bé.
9: Home, costa, no?, fer riure. A més,
12: home, molt.
9: Tu proposes fer riure o de la manera com ets tu, dius, cony, jo no sé, vaig fent coses i la gent riu.
12: Sí, hi ha una part que està guionitzada, que sempre funciona. Hi ha una sèrie de paraules, una sèrie de gags...
9: I allò ja ho tens agafant,
12: el de la peluqueria, el que veus una senyora que porta els cabells fatal, diu, ha anat a la peluqueria, oi? I diu, no. Diu, no, ja. Estava tancada, no?, pel que veig. Hi ha una sèrie de gags que funcionen sempre. Però llavors has d'improvisar i has d'anar molt amb cuidado perquè la improvisació ha de ser molt ràpida. Quan ella diu una cosa, has d'anar a timing, a ritme. Per exemple, no sé què, no sé quantes, pum, dos, pam, i contestar. I ha de fer molta gràcia. Llavors això és complicat. El que passa que és com aquests nanos que canten i mañana voy al circo, y la meña, dico, els raps...
9: Sí.
12: Tenen uns trucos. Aquí sí que hi ha truquets.
9: Sí, quin truquillo?
12: Doncs, amb la improvisació... també és una mica truc, una mica ja està
9: preparada, relacionat.
12: Preparat,
9: allò que diuen que la millor improvisació és la que tens preparada.
12: Sí.
9: Dius que l'humor ha de ser la màgia, humor, teatre, i crear un personatge. Després de tants anys, què és més important? Fer màgia d'una manera extraordinària o saber què fer amb el públic mentre estàs fent màgia?
12: Bé, jo crec que si no ho ajuntes tot, no anem bé. O sigui, has de fer riure, has de que la gent quedi... expectant, però això com ho ha fet? Però si és impossible que ells pensin que has fet una cosa quan realment tu n'has fet una altra, és un cúmul de diverses coses. I sobretot, cosa que molts mags necessitarien fer-ho, que no són actors. S'ha de ser una mica d'actor. Jo tinc la gran sort que la vida em va ajudar perquè vaig estar 20 anys fent d'actor.
9: Home.
12: Jo vinc del teatre, m'entens?
9: 20 anys fent d'actor?
12: Sí.
9: Però llavors, en quina edat te vas posar a fer màgia, doncs?
12: Mira, jo vaig anar a una escola que es diu Escola Virtèlia i en allà es feia el batxillerat artístic. Clar, jo vaig anar allà a Pàrvols a 2 anys. A 2 anys ens feien cantar. Les petites formiguetes. I ja ens portaven al Palau de la Música a fer el final de curs. Als 7 o 8 anys fèiem una espècie de conte. Als 12 anys feia Macbeth. Llavors, allà vaig aprendre... Clar, llavors, quan vaig tenir 18 anys, dic... Jo vull fer teatre.
9: Macbeth.
12: I vaig tenir la sort que em vaig casar amb una actriu, una gran actriu, després em vaig separar, i per mitjà de l'actriu vaig estar fent teatre a la Companyia Nacional, Àngel Guimerà.
9: Paio.
12: Sí, Les Alegres Casades a Windsor, de William Shakespeare, i vaig estar uns quants anys fent teatre. I quan vaig descobrir la màgia vaig dir, oh, que maca la màgia! Però, escolta, si obro la motxilla, aquí puc treure moltes coses. Havia fet mim, havia fet cant, no canto gens bé, no ho he fet, i vaig dir, ja està, tinc que ficar el teatre dins de la màgia. M'he d'inventar un personatge, qui puc ser? Va, un tio que es creu que és el millor, tal, que es digui màgic Andreu. I I així ens va anar.
14: I una medalla.
12: I una medalla.
14: I una medalla, eh?
12: I una, no, i una medalla. I a les Rambles, sí, amb el meu traje de pana, que em vaig casar a ple estiu, perquè no tenia un duro, vivíem en un pis de 20 metres quadrats, i bé, i a la Rambla fent màgia, i allà vaig començar amb un barret, anant tirant monedes a la gent, i que maco, perquè gràcies a això, i a veure, ni m'avergonyeixo ni res, al contrari, estic superorgullosíssim, perquè, compte, fer màgia a la Rambla és complicat.
14: Per què?
12: No pots estar...
14: Clar, perquè te poden veure per tots els angles, no?
12: No, no, això és el de menys, això és el de menys. És que la gent només es pot parar 3 minuts. Està comprovat. Tu vas per feina, vas caminant.
14: Sí, sí, sí.
12: No està allà per veure un show de 45 minuts.
14: No.
12: Llavors tu, en 3 minuts, ho has de fer tot. L'entrada, tal, el final, i el barret ficar-lo i que et donin calés, no?
14: I ara, si ho fessis a TikTok, són 40 segons, segons com.
12: Sí, sí, sí, sí, clar, clar. 40
14: segons. Les noves tecnologies, i has entrat, no t'interessen?
12: No.
14: És per un altre tipus de... O és una altra manera de fer màgia, o...?
12: Bueno, està bé, tot està bé si el que fas ho fas bé. El que sí, no estic d'acord... Mm-hmm. És que ara s'ha posat de moda que hi ha un mag que fa un joc, i llavors hi ha un tio que surt, que no té res a veure amb el mag, i ensenya el que es diu, aquí sí, el truco. Això és el que...
14: No t'agrada, eh?
12: No, home, no, perquè estan traient tota la màgia.
14: S'ha popularitzat molt, això d'explicar com es fa,
12: sí,
14: com es fa la màgia,
12: per
14: no?
12: Per quatre marranos lights que et puguin donar. Això no m'agrada gens, perquè treus la il·lusió de la gent. El que vol fer màgia ja se'n va amb un club de màgia, amb una escola de màgia, i ho fa. No cal que un tio allà li expliqui com funciona això.
14: A quin mag o amb quina màgia que tu hagis vist tirada, li penjaries la medalla aquella de... Té, i una medalla.
12: Jo, home, jo li penjaria d'aquí.
14: Sí, sí, del gremi.
12: Del gremi, Jorge Blas.
14: Jorge Blas, eh?
12: Jorge Blas, per mi, és un tio fantàstic, boníssim, que supera tot. Tot el que et puguis imaginar.
14: Però què fa?
12: Bueno, el Jorge Blas és un tio que és molt amorós, que fa molta màgia amb les mans, no necessita màquines, no necessita aparells, no necessita...
14: Tot amb les mans,
12: eh? Molta cosa. Bueno, un 70% tot és manipulació. Jo, el Jorge Blas, jo crec que seria el que li posaria una medalla grossa.
14: Ara no em ve el nom d'aquell argentí que només té una mà.
12: Sí, que ja és mort, molt amic pobret. Meu, molt amic meu. Porta una mà a la butxaca, perquè té la mà tallada. Sí, ara me'n recordo com es deia...
14: No, ja ens ho buscareu, jo també...
12: Sí, no, ja t'ho diré.
14: De tu i jo avui ara no en fem un, ara, eh?
12: No.
14: Ens hem de treure mitja medalla.
12: Sí, i tant.
14: Però ara, el gran, hi falta el nom, eh?
12: Sí.
14: El gran.
12: Sí, el pulpo.
14: El pulpo. Oi.
12: No. El Pop, no.
14: El Mago Pop.
12: El Mago Pop.
14: Què deu el Mago Pop? És un... Ens ha portat la màgia...
12: És collonut, perquè tots els mags se'l carreguen, tu. Però saps per què se'l carreguen? Perquè l'enveja...
14: T'anava a dir, envidia.
12: No, l'enveja... Ràdio Lleig, escolteu. L'enveja és el reconeixement del propi fracàs. Llavors jo estic cansat de veure mags que diuen, però si aquest joc el faig jo i el faig millor. I bueno, doncs va, omple un teatre durant no sé quants anys.
14: Sí,
12: no?
14: Sí, sí.
12: Llavors al Mago Pop se li ha de donar gràcies, perquè està portant la màgia a tot arreu. Gràcies al Mago Pop també ajuda a tothom de que faci màgia. Jo no li puc recriminar. Estaré més d'acord o no tan d'acord, però global aconsello que la gent vagi a veure el Mago Pop. Llavors que digui si li agrada o no li agrada, però jo crec que s'ha d'anar a veure. I també he de dir que és un gran mag, que si ell, amb una baralla de cartes a les mans, fliparies. De vegades crec que no li fa falta fer volar ningú ni transportar algú a Estats Units en 2 segons.
14: Per tant, abans de pensar com fer desaparèixer un elefant de l'escenari, primer manipular cartes, això depèn dels neguits de cadascú.
12: Més que manipular cartes, que tens la gent a la vora i fer coses amb la gent que...
14: A mi m'has canviat un 3 de cors per un 6 de cors, però en tota la cara, pam!
12: I no t'he canviat la cara perquè ja m'agrada com ets.
14: Home, gràcies, eh? Bueno, també... Home, si és per millorar, benvingut.
12: Si vols et faig una cara nova...
14: Hòstia, o t'hi has trobat mai que has hagut de córrer pel davant, allò que et volguessin fotre una casa, però pel teu tarannà allò que diuen, el rotllo que portes no et ve jo.
12: No, i és estrany, eh? I és estrany, perquè ara no, però jo, clar, jo he tingut que tallar molt, eh? Perquè abans, clar, la llengua, tots els còmics teníem la llengua viperina, eh? Ara és impossible, cuidado, eh?
14: Cuidado ara amb l'humor que gastis, eh?
12: Ara hi ha gent que ha sortit amb una bufetada, eh? Molts amics meus, eh? Però una bona castanya, eh? Llavors, què vols que et digui? Hem tingut d'adaptar-nos als temps. O sigui, ara funciona més l'humor Groucho Marx. Vinga, que era blanc.
14: Era una coseta blanca i vigila aquí, eh?
12: I apretar fort.
14: No sé si mag mentalista o un gran habilidós amb la política, amb les idees, és Pedro Sánchez, que avui passa per Barcelona. És...
12: No, això, perdona que t'ho digui, això ni la Verge de Lourdes ho arregla, eh?
14: No ho arreglarem, això.
12: És bestial, és bestial. Quan jo veia abans els polítics amb aquella educació, quan jo era més nano... I ara tot el que s'està dient és horrorós. Això no arregla ningú, nen.
14: Vaja, que Andreu, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. Ja som aquí, Marina Fernández, que en Pedro Sánchez ja roda?
2: Pedro Sánchez ja el tenim aquí a Catalunya, el tenim a Barcelona. Màgic, Andreu, una abraçada, eh?
12: Una abraçada, moltes gràcies. I, bueno, i ens veurem. Estic molt content
2: I bona sort.
12: M'agrades més tu que ell. I no parlem de cara, parlem de com parles. M'agrada molt. La veu d'ell és molt gruixuda i la teva pues, m'agrada molt.
2: Molt bé.
12: Cuidado, no hi ha res lleig, eh? Apa, adéu.
14: Vine sempre que vulguis. Vine sempre que vulguis.
2: Va, que sabeu que estem al cas de què ha de passar amb aquest decret de Mari Carmen, amb aquest decret de l'habitatge, si es poden aprovar o no un paquet de mesures per intentar redreçar aquesta crisi galopant que estem vivint. I com us deia, Pedro Sánchez és aquí a Catalunya, és a Barcelona. Xavier Balló, cap de política d'aquesta casa, què tal, com estàs?
15: Hola, què tal? Bon dia, Marina.
2: Com estàs i on estàs ara mateix?

0: aquesta connexió, perquè hi ha un retard en la resposta d'aquells que són incòmodes i que fan la guitza a l'hora d'intentar aguantar en directe. Intentem, en els minuts que queden, millorar la trucada, sisplau, companys. Intentem buscar una manera millor d'intentar entrar el Xavier Balló, que ell, ja us ho anticipo, el tenim seguint Pedro Sánchez en els seus actes que té avui a Catalunya. Com sabeu, perquè us ho estem explicant des de primera hora, el sindicat de llogateres, els moviments socials, el que han fet és convocar tot un seguit de mobilitzacions precisament per pressionar el president del govern d'Espanya que acceleri amb aquest decret d'habitatge, no només al president del govern, també per pressionar la resta de partits polítics, però òbviament, doncs, ja que aquí tenim Pedro Sánchez, no només és l'acampada de la Puerta del Sol a Madrid, sinó que aquí també es volen fer veure i es volen fer notar aquests moviments, aquests sindicats de l'habitatge. A primera hora del matí, a les 8, hi ha hagut diverses protestes a la Diagonal, més o menys a l'altura del carrer Còrsega cap a Passeig de Gràcia, n'hi ha hagut també a la Meridiana, s'han tallat els accessos. Això ha passat a primera hora. Després han anat ja doncs escampant aquestes protestes perquè estan agafant aire, estan agafant forces pel que hi ha d'haver, per la convocatòria que hi ha d'haver avui a les 7 de la tarda en un acte que té Pedro Sánchez al Palau de Congressos de Catalunya. El Palau de Congressos de Catalunya és, perquè ens entenguem, el que hi ha a la Diagonal, a la zona universitària. Allà és on es preveu aquesta manifestació. Abans, Pedro Sánchez té altres coses, té altres cites a l'agenda. A aquesta hora, a partir de les 12, és quan comparteix acte amb el president de la Generalitat, amb Salvador Illa, i el delegat del govern a Catalunya, també amb la ministra d'Habitatge, clausurant un acte de presentació sobre quines seran les vides futures, les vides del futur. I allà és on hi havia el Xavier Balló. Estem tenint problemes amb aquesta connexió, per tant, el que faig és marxar cap a una altra banda, marxar cap a la seu d'Esquerra Republicana. Allà hi ha la Laura Pons. Laura, què tal, com estàs?
1: Hola, Marina, què tal? Bon dia.
0: Perquè d'un moment a l'altre d'arrencar la compareixença del partit, la roda de premsa que fan, perquè ens entenguem cada dilluns, però avui, òbviament, marcada per això, i per quin paper vol adoptar Esquerra Republicana en aquestes negociacions, tenint en compte que qui ha tirat del carro, com a mínim la setmana passada, va ser Junts, enviant-li aquestes propostes a Pedro Sánchez, que, segons ens deia José Zaragoza, veterà diputat del PSC, veuen amb bons ulls des del Partit Socialista.
1: Sí, o sigui, aquí, Marina, clar, tot això va començar el dijous, dimecres tarda, dijous, amb aquell Junts estaria disposat a negociar amb el PSOE per un nou decret d'habitatge. Clar, i el que diuen Esquerra és que anem tard, que lamenten d'alguna manera, no?, que hagi sigut la mediatització del cas de la Mari Carmen el que hagi fet moure la resta de partits i, sobretot, apunten cap a Junts, que, recordem, havia votat al costat de Partit Popular i Vox quan es va portar aquest decret a votació. Ara els hi arriben les presses, diuen els republicans, i titllen d'oportunista a Junts per voler posar la banya ara en l'habitatge perquè els convé, diuen, políticament. I aquí, Marina, crec que és important que tinguem en compte la figura de Gabriel Rufián, el portaveu d'Esquerra, sí, Madrid, que va criticar obertament a Junts perquè diuen que els de Puigdemont no poden ser els que imposin els límits a l'habitatge, sinó que han de ser unes polítiques que s'impulsin des del govern i sobretot des dels partits d'esquerres els qui liderin el decret i no els de Puigdemont, com estaria passant ara mateix. Així que prou xantatge de la dreta catalana, és el que va dir l'altre dia Gabriel Rufián, el líder d'Esquerra del Congrés, així que veurem com acaba això. Jo crec que anirem a últim minut, demà al migdia és quan el govern hauria d'aprovar aquest decret, que després s'hauria d'aprovar d'aquí 30, com a màxim, en uns 30 dies al Congrés. Per tant, el que ha de fer el govern d'alguna manera és fer aquest equilibri, no? Buscar un comú denominador, un mínim comú denominador, perquè totes les forces de la investidura, doncs, puguin donar suport a aquest decret.
0: Per tant, el que ha de fer és buscar la quadratura del cercle, intentar acostar en una mateixa equació la banda a la dreta, Junts i el PNB, amb el que té a l'esquerra, que és Sumar, Esquerra, Podemos. Laura Pons, gràcies.
1: A vosaltres, fins ara.
0: Em diuen que en principi tenim ok el Xavier Balló, que el teníem pendent, seguint Pedro Sánchez. Xavi, a veure si ara sí que ens en sortim. Què tal?
2: A veure si la tècnica ens ho permet, la cobertura, vaja. Aquí l'acte, estem a l'auditori del Disseny Hub, a la plaça de les Glòries, en aquest acte que està a punt de començar. De fet, el públic ja pràcticament està preparat. Ja hem vist entrar doncs, diversos consellers de la Generalitat esperant per aquest acte que capçalarà Pedro Sánchez, que hauria de servir d'un acte que hauria de servir, ja ha de servir, de fet, per presentar un informe que es diu Vides Futures, que fica

0: una mica la mirada fins al 2050, però que evidentment si té tota l'atenció posada és perquè el president Sánchez els pugui explicar aquestes negociacions a contrarrellotge que estava explicant ara la Laura, que està tenint amb els diversos socis d'investidura per intentar aprovar aquest decret d'habitatge demà mateix al Consell de Ministres, amb garanties, evidentment, que quan arribi el Congrés dels Diputats doncs pugui ser convalidat. És un acte doncs que, com podeu imaginar, els socialistes s'hi han volcat, el començarà l'alcalde Jaume Collboni com a anfitrió, també hi participa el president de la Generalitat, el clourà Pedro Sánchez, però també hi ha dos ministres, com són la ministra d'Habitatge Isabel Rodríguez, el ministre d'Indústria Jordi Reu, per tant, i diversos càrrecs, evidentment, tant del govern espanyol com de la Generalitat entre el públic d'aquest auditori, a l'espera de si ja tenim alguna concreció, algun anunci específic del president, o sigui, hem d'esperar una mica més a que culminin aquestes negociacions. En tot cas, Pedro Sánchez està avui tot el dia a Barcelona, té una agenda completa, després d'aquest acte doncs tindrà, també assistirà, visitarà una promoció de pisos públics que hi ha al Poble Nou, i al vespre assisteix a una entrega de premis, que és on es pot trobar amb més amb el sentir del sindicat de llogateres en aquestes mobilitacions que estan fent des del sindicat per intentar doncs pressionar perquè aquest decret que pugui aprovar-se demà sigui el més ambiciós possible.
1: Xavi, gràcies.
0: Fins ara, Marina.
1: Anireu connectant al llarg de tot el dia, òbviament amb el que vagi passant amb aquestes protestes. A les 7 de la tarda hi ha prevista aquesta manifestació, ara ens ho deia el Xavi també. Sapigueu que els companys del balcó, òbviament, us seguiran al detall, us aniran narrant en directe com vagi tot. Sobre els punts que preveu recollir aquest decret de Pedro Sánchez, veurem si ara n'anticipa alguna cosa, però hi ha aquesta prohibició que els fons voltor puguin comprar més pisos, més habitatge. Això també ho portava Junts a les seves propostes. Per tant, vaja, que d'aquí a les properes hores, d'aquí a demà, s'ha d'acabar de pondre l'ou. En relació a això, nosaltres ho deixem aquí. Tornem, com sempre, demà a partir de les 7 del matí fins a les 12 del migdia. Us quedeu ara amb els companys del Què t'hi jugues. Que vagi bé, adeu!

Bon dia, què tal? Com esteu? Us saludem als Alquet i Jugues. Fins a les dues del migdia, Ser Catalunya. Va, ànim, si sou amants del futbol de clubs i amants del Barça. Ja va quedant menys pel 10 d'octubre. En aquest compte enrere, 10 d'octubre, dia en què tornarem a veure jugar el Barça de Flick, que tant en tant ens ha engrescat en aquest inici de temporada. Mentretant, doncs, seleccions i desitjant que no hi hagi lesions. De moment, i toquem fusta, anem prou bé. Hi ha el tema Eric García, però ara ens explicarà el Nil Solà que calma i que tot en ordre. I sí, no tenim Barça per gaudir, però és veritat que tenim culers pel món. Al minuto de partit, a Wembley, Lamine Yamal ja va deixar en evidència tots aquells que li neguen mèrits per la pilota d'or. Va pressionar, cosa que d'altres no fan tant, va robar i va definir amb qualitat. Amb 19 anys i 75 dies es convertia a Lamine amb aquest gol en el jugador més jove en marcar davant Anglaterra a Wembley dels darrers 20 anys. El mateix partit, més enllà de veure jugar de meravella una selecció espanyola amb marcat accent blaurana, van poder recordar com celebra els gols Anthony Gordon. Gran definició la seva, la que va tenir la va marcar. Res a veure amb el que ha fet fins ara el Barça. No pas és crítica, ja arribarà. I el gol amb Anglaterra segur que el calma en aquesta obsessió que pot tenir de cara a porteria. Ah, i la seva definició, si puc ser una miqueta dolent, res a veure amb les de Ferran Torres al mateix partit de Wembley. Va estar erràtic l'ara jugador del PSG. El que em fa patir una miqueta més és Rafinha. Va jugar-ho tot al primer amistós. Demà ve el segon, on fa la gestió d'Ancelotti amb lo capital. Però d'entre tots els que van jugar, n'hi va haver alguns més, en clau Barça em quedo, com deia al principi, amb Lamine. Li va faltar marcar algun altre gol, d'ocasions és veritat que en va tenir a cabassos, però va tornar a ser un espectacle. Repertori de driblings, catàleg d'assistències, decisions encertades i una capacitat per pressionar digna de ser mencionada. El partit li dona la raó al que ve verbalitzant Lamine els darrers dies. No hi ha jugador més divertit de veure ara mateix. Mira que ha parlat els darrers temps, però no hi ha millor argument de campanya per als premis individuals que actuacions com la de Wembley. Ha guanyat Lliga, ha guanyat Mundial, ha millorat estadística respecte a la temporada anterior i, diguem-ho clarament, és el jugador més diferencial. El debat hauria d'estar tancat. De fet, ja que avui, 28 de setembre, es tanca el termini per enviar les votacions per la pilota d'or, es pot dir ben alt i ben clar que no hi ha candidat més ferm per aquest premi que Lamine Yamal.

0: 12 i 9, sí, sí, avui es tanca el termini per enviar els vots de la pilota d'or. Hem obrigut. Podrem parlar així avui. Hem obrit...
1: Obrigado.
2: Ah, obrigado, eh? Mañana.
0: Demà tenim cita amb vostè.
2: Nou joc do Brasil!
0: Demà seguirem, a partir de les 12, un altre apassionant Austràlia-Brasil amistós, on veurem què fa Carlo Ancelotti amb Rafinha, i el seguirem com puguem, des del que t'hi jugues, amb el nostre enviat especial.
2: Brasil!
0: Qui juga demà? Ja tornarà a jugar a Rafinha. Ja
3: sí, parla Ancelotti, a 3:15 estarem atents, doncs, també, mira, al que t'hi jugues, i si parla de Rafinha ho escoltarem.
0: Doncs a veure si ens dona una bona notícia i diu que Rafinha demà...
3: Sembla que no.
0: No?
3: I pel que apunten des de Brasil, no hi jugarà de nou.
0: Caram.
3: Ha de fer proves, no l'ha vist prou amb el Barça, Ancelotti, encara.
0: Deia
4: no,
0: que...
4: No. Paciència. Ma jugarà, eh? Ma giocherai molto, eh?
0: Molto, eh?
4: Sì. Soprattutto alla India. L'entreno va a essere bagnarsi nel Ganges durante 3 mesi.
0: Veurem què fa, Carleto. Tinc una mica de pietat. Tinc una mica de pietat amb Rafinha.
4: Què és el que dius?
0: Avui dilluns ens acompanya a la taula el nostre trident, Jordi Ferrón, què tal, com estàs?
5: Què tal, molt bon dia.
0: Olga García, què tal, com estàs? Bon dia.
6: Bon dia.
0: Àlex del Mas.
7: Bon dia, què tal?
0: Tot bé?
7: Tot bé.
0: Esteu d'acord amb la meva contundència inicial, la minya mal? Ho dic perquè hem obert el bar. Ara li preguntarem al Bruno, perquè el Bruno ha fet els seus 6... candidats per ordre, de 6 a l'1, i ha encès una miqueta la polèmica. Per vosaltres hi ha debat. El Ferrón al bar ha dit que ell li donaria a...
5: Harry Kane.
0: Hi ha debat.
5: Que està molt obert, que està molt obert, i que segurament hi ha 4 o 5 candidats que no pots dir, no se'l mereixen, però és que Harry Kane, Rodri, Messi, jo crec que Lamine, Cabrasquelia, si no hagués Mundial, o si Georgia fos una altra selecció, jo crec que està complicat definir-te. Sí que tinc molt clar qui no hauria de guanyar-lo, encara
0: qui,
5: que hi hagi campanyes. Jo crec que queda clar que Mbappé no tindria raó de ser, no?
0: Ah, vale.
5: És un tros de jugador impressionant, però és que tens 5 o 6 jugadors que per mèrits individuals, col·lectius, jo crec que han fet més. I Harry Kane, per mi, ostres, aquest any, si no se l'emporta Harry Kane aquest any, és difícil, perquè ha fet una temporada molt top, sense treure mèrit a ningú, I és que el Mundial de Messi, tu t'imagines un jugador... com en 39 anys el que ha fet, ha portat Argentina a la final.
0: No, ni en
5: que...
0: 39 ni en 23.
5: No, però ja en 39 encara.
0: Sí, sí.
5: És que és difícil, difícil aquest any.
0: Jordi Ferrón, Harry Kane.
7: I ha debat.
0: Àlex del Mas.
8: Lamine.
0: Sí. Vas al meu vaixell.
7: A veure, que Harry Kane ha fet una extraordinària temporada, però a veure, jo crec que Lamine ha fet una temporada on ha guanyat Lliga, ha guanyat Mundial, que els anys de Mundial s'ho emporta tot per davant, i a més, com que hi ha, diguéssim, no hi ha un candidat molt clar, com altres anys, però quan no hi ha el candidat molt clar, jo crec que la meva percepció personal és que te n'has d'anar cap al millor futbolista integral, És a dir, el que et pot crear joc, el que té lideratge, el que et pot marcar gols, i aquest és Lamine. És a dir, jo crec que hi ha una acció l'altre dia a Wembley que per qui tenia dubtes, jo crec que s'esvaeixen, no? I és aquella passada cap a Dani Olmo. Ara mateix, jo crec que només hi ha un futbolista al món, si voleu potser Olivier s'hi pot acostar, no? Però un futbolista al món de que imagini coses com aquestes i tingui la qualitat com ara per
0: executar-les. És una passada d'Esperó,
7: no? Sí, el doble toc d'Esperó. Per mi, Lamine, el meu podi seria Lamine, Kane i Rodri.
0: Lamine, Kane, Rodri. Estem reunint avui el debat de la pilota d'or perquè avui es tanca el termini per enviar els vots i aprofitem per fer la nostra particular votació. Olga.
6: Jo vaig anar amb la teva línia, sobretot perquè crec que en any de Mundial crec que això és molt important a tenir en compte. Hi ha possible debat, però l'únic problema que té Harry Kane és que ha coincidit en el mateix moment de Mundial que ha fet Lamine. És un jugador, per mi, total, no simplement perquè és el típic nou referència que et marca molts gols, sinó que és un jugador que et fa jugar, i crec que això també se li dà molt de valor, però per mi la pilota d'or té una cosa a destacar, que és un jugador que a anys posteriori se'l recordi i que hagi marcat una fita. Crec que en aquest sentit Lamine té molta part de mèrit, crec que serà un jugador que marcarà o pot marcar una època si ell vol, i en aquest sentit, doncs, després de guanyar el Mundial, després de tot el que està fent amb l'Eurocopa, amb el Barça, que és un jugador que també té alguna cosa molt important, i és que quan la gent va al Barça, paga l'entrada per veure jugadors com Lamin.
1: Dilo, dilo.
6: Sí, sí.
1: Dilo, dilo.
6: Hasil Harris és a Vigneu.
0: No et queixaràs. No et queixaràs. De moment, 3-1. 3-1.
1: I parlo català, també.
0: Però el... El, si vols tirar el cap problema, Willy.
1: El quios del Marcos.
0: Li agrada la secció del quios del Marcos?
1: El quios de mi hijo.
0: És de llegir diaris, vostè, o no?
1: Sí, claro. Es lo que me gusta a mí, ¿eh? Claro.
0: Al bar li hem traslladat aquesta pregunta de Bruno Alemany. Bruno, què tal? Bon dia.
8: Bon dia, Flaquim.
0: Ell ha anat més enllà, fet fins al top 6. Abans de desvetllar el top 6... Quina posició ocuparia Mbappé per tu en aquest top 6?
8: El 6.
0: El 6. I quina posició...
1: ¿Qué está diciendo?
0: ¿Por qué? Ah, no sé, pregúntale en B, a mí no me miré.
1: ¿Por qué 6?
8: Pues porque has hecho un
1: con
8: buen...
1: Con los goles que he marcado, Pichichi, con sí, todo lo que he marcado.
8: Has hecho un buen año mirándote el ombligo, básicamente. Has... No, ahora en serio.
1: Estic... A mi me gusta el ombligo mío.
8: Estic, estic contestant al nostre Mbappé. Mbappé sí, sí. Ha fet una gran temporada, però a la que no ha guanyat cap títol i continua sense ser un jugador d'equip, i això per mi pesa molt.
0: Per tant, en el top 6 de Bruno Alemany, Mbappé el 6è. Quina posició ocuparia Lamine Yamal?
8: Jo l'he posat el tercer.
0: El tercer.
8: Sí. A mi no m'heu de convèncer que és el millor jugador del món, però és veritat que si hem de valorar la temporada, és una temporada en la que té uns problemes físics al principi, en la primera part, i per mi no fa un gran Mundial o no fa un Mundial a l'alçada del jugador que ell és, i hi ha jugadors que per mi fan una temporada més rodona, més completa.
0: Doncs anem a desvetllar el top 6 de Bruno Alemany. 6è, Kylian Mbappé. 5è?
8: Kvaratskhelia.
0: Que va ser nomenat millor jugador de la passada Lliga de Campions, que ell va guanyar amb el Paris Saint-Germain. No juga al Mundial, però com deia l'Àlex, és georgià i no es va classificar pel Mundial.
1: Quart. ¿Quién es este?
8: Quart, Leo Messi.
0: Leo Messi.
8: Sí, perquè fa un grandíssim Mundial.
0: Uh-huh. Tercer.
8: Tercer, Lamine Yamal.
0: Segon.
8: Segon, Rodri.
0: Rodri.
8: Si és que Rodri fa, per mi fa un Mundial bestial, i jo al Mundial li dono molta importància.
0: Però clar, és que li dones importància al Mundial, perquè dic, a nivell de clubs Rodri no és tan reixida
8: la
0: temporada, ni molt menys.
8: No, és que...
0: Però pesa més al Mundial.
8: Per mi, aquesta Espanya mega controladora, que té una capacitat per controlar els partits bestial, sense Rodri... Abans al bar fèiem la pregunta, sense la Mina hagués guanyat el Mundial? Segurament no. Estic gairebé convençut que Espanya no guanya el Mundial. El que estic 100%, és a dir, no hi ha un 1%, que si juga Zubimendi, no Rodri, per mi Espanya no guanya el Mundial. I Zubimendi em sembla un tros de jugador, sí, sí. Però és que Rodri va ser impressionant.
0: Però traslladant-ho al Barça, per exemple, et sembla més, si arriba no. Rodri a ser tan influent com és en la selecció espanyola, et sembla més necessari Rodri que Lamine?
8: No, perquè al Barça hi ha...
0: I a la selecció espanyola sí?
8: A la selecció espanyola sí.
0: És més necessari Rodri que Lamine?
8: No, va ser-ho al Mundial.
0: Ah, va ser-ho.
8: Sí, sí, va ser-ho al Mundial. Vale. A partir d'ara ja en parlarem. Vale, vale. I no crec que ho sigui. Però el Mundial de Rodri em va semblar impressionant.
0: Podem intuir qui és el número 1, a qui li donaries la
8: Harry Kane. Harry Kane va ser el màxim golejador. Si sumes Champions i els gols que va fer amb el Bayern de Múnich a la Bundesliga, títols amb el Bayern, tercer classificat al Mundial, crec que va ser un gran any per Harry Kane.
0: Insisteixo que parlem avui d'això, ja n'hem parlat molts dies i en parlarem molts més, perquè la gala és el 26 d'octubre, just el dia després del Clàssic.
1: Per tant, tanto quedarem.
0: Sí, 26 d'octubre a Londres, es donarà la pilota d'or, veurem si para su hijo o para el de l'ombligo, para Kylian Mbappé, però que avui en parlem perquè avui es tanca el termini per enviar els vots, que hem de dir que els vots, en teoria, clar, avui acaba el termini, però en principi la pilota d'or acabava la decisió que havies de prendre si formaves part del jurat amb el Mundial, però clar, si els envies avui és innegable,
5: sí, sí,
0: que influirà tot el que hagis fet en aquest inici de temporada, per tant...
8: Sí, comencem campanya perquè es voti just quan... Sí, perquè es voti just quan acabi la temporada, sí, perquè si no és fer trampa, perquè ens influeix els primers mesos de competició i no hauria de ser així.
0: Ara, amb això de Lamine, que jo ho deia al bar, em sembla... Clar, al final cadascú genera les expectatives que genera, però a Lamine, tu al Mundial esperes un 10, perquè és el millor jugador del món, com que no està de 10 pel context que surt de lesió i tal, fa un Mundial que per ell, fins i tot ell mateix ho diu, està allunyat de les seves expectatives, però a lo millor és un Mundial de 8, o de 7 i mig. I a lo millor el Mundial de 7 i mig de Lamine Yamal és inabastable per la resta de jugadors que juguen al Mundial. I en canvi Harry Kane... que sí, que marca gols i que porta Anglaterra a ser tercera i tal, però clar, igual les expectatives de Harry Kane estan en el 8, i potser Harry Kane ha fet un Mundial de 7,2, però com que les expectatives no són tan elevades, i al final em fa la sensació que amb Lamine comença a passar el que passava amb Messi, que de Messi esperes l'excel·lència, i el dia que fa un partit de notable, que segurament és millor partit que el que farà qualsevol altre jugador de la seva època, et penses o conclòs que Messi ha fet un mal partit?
7: Sí, a veure, jo amb Lamine crec que s'ha de tenir en compte el com, no? És a dir, Lamine és el líder d'una selecció de talent, és a dir, el líder en quant a talent d'una selecció i d'un equip que realment han deixat impacte en el futbol, no? És a dir, el Barça de Flick s'ha deixat impacte a Europa, i aquesta Espanya, amb el com, també és important com l'ha deixat. Per mi aquest és un argument per si sol. Després, si valorem tot l'any, entenc les raons del Bruno, però, per exemple, per mi Rodri, que fa un Mundial extraordinari, la seva temporada és bastant més fluixa que la de Lamine. Lamine és veritat que va tenir els problemes físics, però no deixa de tenir molta importància a la Lliga del Barça i en totes les competicions, no? I sobre Kane, és que en any de Mundial a mi em sembla que aquesta Anglaterra ve de fer dues finals de l'Eurocopa, crec que un tercer lloc és una cosa que podíem preassumir, no? Per tant, em sembla que els seus números són molt bons, però ja et dic, és a dir, si anem a resultats, anem a números, per mi hi ha un intangible en el qual Lamine passa per davant de Rodri, passa per davant de Kane i, per suposat, per davant de Mbappé.
1: Però claro que passa per delante de Kane, si tiene 3 anys, el hermano de Lamine Yamal. Claro que passa por delante. Que... Es que de verdad, hombre. Venia a casa a freir. Vete a freir espárragos.
0: També els fregeix els espàrrecs?
1: Sí, claro que sí. Sí.
0: Com els fas? Sí. Els fas així...
1: Pues fritos. No voy a hacer fritos.
3: Con aceite.
1: Tengo varias freidoras industriales, pues ya está. Pues con eso. Que no sé dónde está el problema. Fíjate cómo chispea. Esto es felicidad.
0: Esto es felicidad. En fi, que la pilota d'or s'ha colat en aquesta portada per aquest fet que avui es tanca el termini per enviar les votacions. Són les 12:20. Vandra, sembla actualitat i ens endinsem també en el món de les seleccions. Abans, però, Albert Llimós, què tal, com estàs?
9: Què tal, bon dia. Com estàs, Lluís?
0: Avui estàs de declaracions, no?
9: Sí, estem a la Ciutat de la Justícia esperant aquí les declaracions de diferents testimonis investigats en el cas conegut com el forensic, que encara estan a dins i, per tant, d'aquí una estona sabrem que, doncs, què han dit, que, com ha anat aquest interrogatori, no, d'aquests testimonis, d'aquests investigats en aquest cas del Barça, no, que el vincula, doncs, a, podríem dir, un desviament de diners i administració deslleial, que és el que hi ha sobre la taula, però de moment encara estem esperant que surtin els protagonistes.
0: Qui declarava avui?
9: Avui declarava Román Gómez Ponti, que és l'exassessor dels serveis jurídics del Barça. Havia declarat també Òscar Grau, però el seu advocat, Josep Riba, tenia un judici a l'Audiència Nacional per una persona amb uns càrrecs i, per tant, l'ha hagut de suspendre la seva declaració. Òscar Grau, recordem que va ser el CEO del Barça durant l'etapa de Josep Maria Bartomeu al capdavant de l'entitat. I també declarava en aquest cas dues figures potser no tan rellevants. Una, Òscar Sambola, que és, va ser president de la Fundació de l'AETA, el esportiu de l'AETA, molt vinculat a tot això que va passar al Barça, amb aquests pagaments de 1,5 milions que es van fer i que estan sobre la taula ara per investigar, doncs, si s'havien de fer o no. I també Xavier Gómez Segala, que era un treballador de l'àrea de patrimoni i urbanisme del club, també durant aquesta època, doncs, que es van fer totes aquestes operacions, doncs, també està declarant com a investigat.
0: Doncs al llarg del que t'hi jugues, quan acabi d'aquestes declaracions i puguem, doncs, saber exactament com ha anat, l'Albert Llimós ens en dona detalls. Però també vull parlar amb tu, Albert, perquè l'altre dia Ferran Oliver, en entrevista aquí al que t'hi jugues, parlava d'aquesta sanció que el Barça hauria evitat per part de la UEFA per com està la situació econòmica del club blaugrana, i ho explicava de la següent manera.
10: Aquesta part la tenim resolta, com bé dius, amb el tema del préstec subordinat. Aquest va ser un tema que vam solucionar, no solament amb la UEFA, la primera consulta va ser amb la Federació Espanyola de Futbol, que és el que tenia que regular el tema del subordinat, i va ser aprovat d'aquesta manera, no? Jo crec que avui per avui no tenim cap problema amb la UEFA. També és ben cert que també amb lo personal s'ha arreglat també la part de desaparèixer la Superliga, i bé, de tornar tots un altre cop al règim de la UEFA, les coses a nivell personal han millorat. Però dic el mateix que amb la Lliga, Al final has de complir les normes, i nosaltres el que fem és complir-les,
0: No hi haurà sanció.
10: No, hi haurà sanció.
11: No hi haurà sanció de la UEFA,
10: No.
0: No hi haurà sanció, i explicava el Ferran Oliver els motius als quals, Albert, fem alguna puntualització?
9: Sí, ho hem d'explicar bé, perquè ben bé no és així. El Barça havia dit, com escoltàvem ara, que havia activat aquest mecanisme econòmic per garantir que no hi hagués aquesta sanció de 45 milions per un incompliment, podríem dir, de la normativa de sostenibilitat financera. Ja es van pagar 15 milions i n'hi havia 45 més que estaven pendents. Ens van explicar que s'havia activat un complement subordinat, aquest préstec que feia ara referència Ferran Oliver, per cobrir la part de patrimoni net negatiu que ara mateix té el club, recordem, 168 milions negatius, i que s'havia pactat amb la UEFA i amb la Federació Espanyola de Futbol. Però ben bé no és així. Hem parlat amb les tres parts implicades i aquest mecanisme, aquest préstec, el que serveix és per obtenir la llicència per poder competir a Europa. O sigui, tu has de complir una sèrie de paràmetres, tant esportius com legals, com també financers, i un era millorar la situació de patrimoni net negatiu que ara mateix té el club. Aquest préstec et permet comptabilitzar-ho com a patrimoni i el Barça, doncs, d'aquesta manera obté la llicència simplement per jugar a Europa, però res a veure amb la sanció de 45 milions que està pendent. Com està la situació d'aquests 45 milions? Explica-m'ho bé. La Comissió de Control Financer de la UEFA havia obert un procediment contra el club el setembre del 2024 per aquest incompliment de la sostenibilitat, per aquest programa econòmic del Barça. I recordem-ho, el juliol del 2025 el Barça va arribar a un acord amb aquesta comissió per redreçar la situació. Hi havia dos objectius bàsics. El primer, la temporada passada, 2025-2026, el Barça no podia acabar amb un dèficit superior als 5 milions d'euros, amb pèrdues de 5 milions, i el Barça, recordem-ho, va acabar amb un benefici ordinari de 200.000 euros i, això sí, amb pèrdues extraordinàries de 14 milions d'euros. I després hi havia un segon objectiu, que és que en el triani del 24 al 27 el Barça havia d'estar en benefici, per tant havia de cobrir la part de pèrdues que havia tingut la temporada 2024-2025. Per tant, aquest curs el Barça ha de complementar les pèrdues que va tenir ara fa 2 anys. El primer objectiu, el de la temporada passada, la UEFA el dona per complert. Per tant, el Barça s'estalviaria 22,5 milions de multa, que són la meitat d'aquests 45 milions pendents. Però faltaria la segona part, que és aquesta part d'aquesta temporada, 2026-2027, que ni molt menys es cobreix amb aquest préstec subordinat al qual feia referència el vicepresident econòmic del Barça, sinó que el Barça encara ha de presentar els seus números, ho ha de presentar a la UEFA i ja s'estudiarà si el Barça cobreix aquesta situació econòmica i, per tant, no hi ha multa, que seria de 22,5 milions, però compte, si el Barça té un incompliment important d'aquesta situació econòmica i, per exemple, té pèrdues superiors als 20 milions, tot això podria afectar la inscripció de futbolistes i el Barça podria no inscriure futbolistes de cara a les competicions europees. Per tant, la meitat dels objectius complert, la segona meitat no la podem per tancada amb aquest complement subordinat, sinó que encara està pendent del que presenti el Barça a la UEFA en els propers mesos.
0: Dependrà, per tant, del que passi aquesta temporada, del que passi en el futur immediat, el que es pugui acabar de resoldre aquest altre 50% de la multa, 22,5 ja estan estalviats, entre cometes, perquè s'han fet els deures, falta acabar de fer els deures, important fer-los bé, perquè, com diu l'Albert, si hi hagués algun tipus de problema, podria implicar dificultats també a l'hora d'inscriure futbolistes. Albert, gràcies. Estem pendents de les declaracions del forensic.
9: Molt bé, seguim aquí a la Ciutat de la Justícia.
0: 12:27, endrecem la resta de l'actualitat.
11: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
0: Asier Chávez, què tal, com estàs? Bon dia.
12: Bon dia, Flaquín.
0: Espanya torna a ser campiona del món sub-20 després de guanyar Corea del Nord a la final.
12: 0-0 i 4-3 als penals, amb dues aturades de Laia López, que va rebre el guant d'or com a millor portera del Mundial. Així explicava el canalla com havia viscut aquest segon penal.
13: Nada, yo cuando he parado el segundo, si te soy sincera, todavía no sabía si habíamos ganado o no. Yo solo, en cuanto he visto a mis compañeras venir corriendo hacia mí, me tira al suelo, solo me salía a llorar. He pensado mucho en mi familia, que está en Madrid esperándome.
0: Quina sensació, Olga, de Mundial Sub-20, campiones...
6: Sí, sobretot és l'èxit d'aquesta, jo crec que ja diria com a acadèmia d'una selecció que ja és un buc insígnia de com juguen. Ja és igual que tu vegis a nois, a noies, que ja veus a tothom com està funcionant, així que èxit rotund pel futbol femení.
0: Ho deia en Ferron, actuals campiones del món, campiones del món sub-20, el masculí actual campió de tot.
12: Sí, parlem de que el futbol femení aquest any... En tema d'audiència, això de públic, sembla que no arranca tot el que s'esperava a nivell d'escola de darrere. Això sí, és imparable. I jo crec que això és el més important, que continuïn puxant noies amb aquesta qualitat.
0: A la segona hora del programa ampliarem una miqueta més aquest títol de campionats del món sub-20 i també ficarem l'ull aquesta selecció de Corea del Nord, que sorprèn que a nivell de categories inferiors sempre arriba a les fases finals o a les finals o acaba guanyant els mundials de la categoria. Més coses, Sier, victòria d'Irlanda 3-0 contra Israel en un partit marcat per les protestes dels jugadors irlandesos.
14: El partit s'havia de jugar a Dublín i va acabar disputant-se a Hongria. Abans del partit va haver-hi una votació de la plantilla per decidir si es jugava i el porter Gavin Bazunu va decidir no fer-ho. A més, els seus companys van portar braçalets negres en memòria de les víctimes de Palestina i es van negar a donar la mà als jugadors d'Israel. El seleccionador Heimrin Hallgrímsson va parlar de les protestes després del partit.
15: Han donat suport a la protesta, han fet arribar el missatge a tot el món, no només a Irlanda, ho han fet a tot el món. I aquesta és normalment la raó de protestar, és conscienciar la població sobre una situació i crec que aquests jugadors ho han fet amb tot el que han fet i amb tot el que han dit.
0: Més seleccions, després ho emprenem amb el Bruno. Derrota sorprenent d'Alemanya i victòries de Països Baixos i Portugal.
14: L'Alemanya de Klopp va perdre 0-1 contra Grècia, mentre que els Països Baixos de Xavi van guanyar 1-2 a Sèrbia.
16: Toma! Victòria... Toma!
0: Has començat bé, eh?
16: Sí. Tomen! Grande, we are a family! Family! We are family!
14: Victòria també 2-1 de Portugal contra Noruega, amb gols de Gonzalo Ramos, João Félix i Haaland, i avui es juguen el Bèlgica, França i el Turquia, Itàlia.
0: El València avui presenta avui el seu nou entrenador, Javier Aguirre.
14: Serà presentat a la una més talla després d'haver començat a treballar ja amb la plantilla. El mexicà signa fins a final de temporada amb opció d'un any més i assumeix un equip penúltim amb 4 punts en 7 jornades.
0: El Barça manté el ple de victòries a la Lliga F en una jornada amb resultats desiguals per als equips catalans.
14: Les blaugranes van guanyar 0-2 a Logroño. Maisa Baja, amb 15 anys, es va convertir en la golejadora més jove de la història del Barça en un partit de Lliga i Aitana va tornar a reaparèixer. El Badalona va perdre 0-1 contra el Granada i empat de l'Espanyol contra el Depor.
0: En bàsquet, victòria de l'Ilerna Lleida del Roig Arena contra València en la primera jornada de l'ACB.
14: Els de Gerard Encuentres van imposar ahir el vigent campió de Lliga per 100 a 105, mentre que el Girona va guanyar a casa 84-77 contra l'UQ en Múrcia i la Penya va perdre l'UQ contra el Breogán. Dissabte, victòria del Barça contra l'Ima Corunya i derrota del Quits de Nas Manresa a Bilbao, que deixa més una baixa sensible perquè Hugo Benítez va partir un pneumotòrax i ha hagut de ser intervingut quirúrgicament.
0: Caram, ràpida recuperació. En tenis, Europa recupera la Laver Cup sense que Alcaraz hagi de jugar el darrer partit.
14: 13-5 contra la resta del món a Londres. Zverev va sentenciar el títol guanyant Lierner Thiem en dos sets i va deixar sense disputar l'últim individual d'Alcaraz. El murcià havia vençut Taylor Fritz dissabte i Rafa Jodar també havia sumat un punt divendres.
0: I el Mundial de Ciclisme de Montreal es tanca amb sorpresa a la cursa masculina.
14: L'estatunidenc Brandon McNulty és el nou campió del món en ruta després d'atacar 32 quilòmetres de meta. Michael Matthews i Mathieu Van Der Poel van completar el podi. Juan Ayuso 13 va ser el millor català i el millor espanyol. En femení, el títol va ser per Demi Vollering.
11: El quiosc del Marcos.
0: Hola, Marcos López, com estàs?
17: Hola, què tal? Com estàs, senyor Flaquer?
0: Bé, aquí fent una estoneta de ràdio, molt ben acompanyat, i parlant de seleccions, que em sembla que també és el motiu del teu quiosc, oi, avui?
17: Correcto. Sigue de gira a Brasil, Rafinha anda por el país que se llama de las antípodas, que no es así, y empezó mal, como todos sabéis, con un empate, y en el último suspiro ante Australia, jugó los 90 minutos, y ahora mañana, segundo amistoso, segundo contra Australia, y Ancelotti, según revela el diario brasileño Lance, prepara 7 cambios en el once inicial y una gran novedad táctica. ¿Novedad? Bueno, no sería esa la palabra. Rafinha jugará de delantero C.
0: ¡Qué Dios! Això no és cap novetat.
17: Sí.
0: Carleto, això no és novetat. No,
18: és una genialitat tàctica en meua.
0: No has descobert ara el...
18: La mia genialitat tàctica, eh? Si això fa, bueno,
0: va fent flic des del principi de temporada.
18: Qui és questo?
0: ¿Qué es esto?
18: El genio sono yo.
0: Marcos.
17: Y luego, si me permites, un rápido paseo por Alemania. Es una carta muy interesante del redactor jefe del diario Bild. Estimados aficionados al fútbol, empiezan. El segundo partido de Klopp trajo consigo la primera derrota, 0-1 ante Grecia, tras el prometedor empate 1-1 en los Países Bajos. Con un equipo completamente renovado que nunca volverá a jugar junto, esto puede suceder, pero no debería, escribe Henny Freid. Y atención a este párrafo. Adeyemi, que se perdió el Mundial, es el gran beneficiado hasta el momento del cambio, involucrado en todos los ataques peligrosos. Es sensacional cómo Frick ha transformado al que fuera jugador del Dortmund en una estrella del Barça en tiempo récord. En Alemania, sus actuaciones eran como una caja sorpresa. Nunca sabías que te iba a tocar. En el Barça, 3 goles y 3 asistencias en 8 partidos, se ha convertido ya en uno de los favoritos de la afición. Si sigue así, pronto también será una estrella de la selección alemana.
0: Es la efecta Flick, ¿eh?
7: Increïble. Sí. Tot el que toca ho millora. Té raó, Marcos. Hi ha una jugada a la primera part que fa amb Alemanya, que és brutal, eh? Si acaba en gol allò, és brutal.
5: El que fa és tenir confiança. Evidentment, Adeyemi ja tenia, eh? Era el, o sigui, tenia la qualitat, tenia l'explosibilitat. però quan vas a un joc on flechita per arriba, els jugadors rendeixen 10 vegades més, i a Dejemi, quien te ha visto y quien te ve, que ja tenia coses, però és que quan tens un entrenador que et potència...
6: Sí, l'èxit del Barça és Hansi Flick, sobretot perquè crec que treu la millor versió de cada un dels jugadors. Estem parlant de Bernal, estem parlant d'Adeyemi, crec que també va aconseguir això amb Ferran, amb aquesta pugna entre Lewandowski, i crec que ara estem veient un nou pas que jo crec que serà per Valde. Jo crec que també l'està posant a prova per dir-li o espaviles o realment tot està en la teva mà.
0: Doncs l'efecte Flick, que li ha donat a Jürgen Klopp una arma boníssima amb Adeyemi, i li ha regalat aquesta novedat tàctica a Ancelotti amb la forma de Rafinha com a davanter centre. Gràcies, Marcos.
17: Hasta luego.
0: 12 i 33 del quiosc a les xarxes.
11: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
19: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, blah, blah, blah, YouTube, Facebook, whatever.
11: Arroba que t'hi jugues.
0: Hola, Núria Vilamala, com estàs?
20: Què tal, Lluís Flaquer? Bon dia.
0: Doncs aquí estem.
20: Tot bé? Ja t'has aclarit amb el WhatsApp?
0: Sí, avui l'he liat una miqueta.
20: Una mica. Bastant boomer el que t'ha passat.
0: No, perquè hi ha coses del WhatsApp que desconec que existeixen i es veu que avui...
20: En lloc de reenviar uns missatges, te'ls has posat d'estat.
0: I els he posat d'estat i els han llegit...
20: Tingut sort que ho he vist ràpid.
0: Sort que Nil Solà i Núria Vilamala han estat molt ràpids i ho han esborrat perquè era un missatge... Tampoc era...
20: No, però bé.
0: Feina, però es veu que WhatsApp... Jo no ho sabia, jo soc molt boomer. Tu sabies, Àlex?
20: No, avui s'ha demostrat.
3: Àlex, no podria cometre el mateix error.
0: Sí, el teu vaixell amb família...
5: Vaig amb molt de cuidado.
0: Amb els estats de WhatsApp?
5: Sí, no l'utilitzo mai.
6: Ho sé, però no l'he utilitzat mai. És a dir, veig que gent penja fotos i aquestes coses, però no...
0: El curiós és que jo no sé que existeix, però ja ho he utilitzat dues vegades. I les dues l'he liat bastant parda. Perquè vaig desvetllar una conversa amb la meva mare de com arreglar una televisió fa...
20: És veritat, crec que et vaig avisar jo.
0: Com utilitzar, i de sobte quan s'ha rebre missatges de ostres, tens problemes amb la tele, t'ajuda. Què m'esteu dient? En fi, Núria, anem a l'important.
20: Que no prenem, no prenem. Flaqui, el xat de YouTube del que t'hi jugues, evidentment hi ha molt debat al voltant de la pilota d'or. El Roberto diu que l'hauria de guanyar la Mini Amal, que és un jugador diferencial. El David li dona suport a Jordi Ferron, diu que la temporada de Harry Kane és espectacular a totes les competicions. Hi ha un altre oient que diu que per ell la temporada de Cubarsí és millor que la de Rodri, fins i tot al Mundial, per tant, posa un altre nom sobre la taula, i per exemple l'Adrià diu que si parlem de la temporada i del Mundial, que per ell Olise hauria d'estar mínim al top 3 i que li sorprèn que ningú l'anomeni. I Flaqui, acabo amb el comentari del Marcos, que diu esgotador el tema de la pilota.
0: Sí,
20: hi ha molta gent
0: ja sé,
20: que ja està cansada del debat.
0: De clubs i tal, doncs ha vingut molt bé que avui es tanqués el termini per obrir una miqueta... El debat. Però sí, igual no en parlem més fins demà passat, va. 12:36, i els oients què diuen?
1: Doncs mira, podem escoltar d'entrada la Nuri.
21: La Mena es mereix el Balón d'Oro, però el que no ha de fer és copiar el Madrid, com ha fet amb l'Mbappé, demanant i tot això. Què farà ara? Si s'entera i li xiven que no el guanya, farà com amb el Vinícius?
0: No, sisplau.
21: S'ha de dir-li a la Mena que som el Barça, no som el Madrid, així que no demani i si li donen, li donen. Ya está.
22: Ya estoy esperando el tweet. Voy a hacer por 10 si fue preciso. Ya voy a reír yo.
0: Tú si Lamín se asabenta que no guanya la pilotador, ¿qué le aconsellas fer?
22: Hacer por 10, claro, siempre.
0: Pero
22: siempre
0: por 10. ¿Na la gala o no?
22: Depende. Si quiere que pase su cara perdedor por todo el mundo, pues no va, claro. Es que, de verdad, tú tampoco irías a la gala, ¿no?
0: Yo sí.
22: Tú sí que irías, claro, para que la gente vea los perdedores que eres.
0: No, pero segundo, no, pero pues cada segundo está bien.
22: ¿Segundo?
0: Després, per cert, parlarem d'un gest que s'ha fet bastant viral aquest cap de setmana i que ha inspirat una...
22: Una carta.
0: Una carta del nostre Vinícius.
22: Eso es, para el Donald Trump.
0: Sí, adreçada a les més altes instàncies.
22: Ha hecho un...
0: Ha fet una segunda... Ha fet una segunda ta amb Zelensky. 12:37, què t'hi jugues? Tirem una sintonia, Willy, va.
11: Què t'hi jugues?
0: Per molts, l'aturada de seleccions es converteix en patiment perquè no hi hagi cap lesió. Nil Solà, Eric García, com està?
3: Bé, està bé, té unes molèsties, un petit edema al seu genoll esquerre. Va arribar ahir a la nit a Barcelona. No gaudirà, evidentment, dels dies de festa que tenen els seus companys, que recordem que el Barça, els pocs no internacionals, no s'entrenaran fins al pròxim dilluns, 9 dies de festa. Per tant, recuperació activa al gimnàs. Són les molèsties que ja et feia alguna setmana que tenia. Li van en augment en aquest escalfament abans del partit contra Anglaterra. Per tant, ja està aquí, recuperant-se. No hi ha cap problema i ha d'arribar perfectament al partit contra el Getafe.
0: Recordem que dissabte Eric era titular al partit que Espanya sí. jugava contra Anglaterra a Wembley, però durant l'escalfament d'una d'aquestes molèsties és ja a casa, treballarà per acabar de fer net i en principi, doncs, si Flick ho necessités, de cara al Barça-Getafe 10 d'octubre, estaria a disposició.
3: Que el necessitarà i jugarà si no hi ha cap novetat. Per cert, qui també torna ja és Karim Adeyemi, sí, futbolista de que ahir va perdre contra Grècia. Klopp va fer aquesta innovadora idea de convocar més de 40 futbolistes dividits en dos partits i dos partits. Adeyemi, que en principi havia d'anar a la segona convocatòria, va acabar entrant a la primera per una lesió d'un futbolista alemany, ja ha jugat aquests dos partits, 75 minuts en el segon, 80 en el primer, ja torna a Barcelona, per tant, també podrà gaudir d'aquests dies.
0: I de la resta blaugrana es porta molta tralla a sobre, o no?
3: Doncs Cancelo, tot, ho està jugant absolutament tot, 90 i 90 en els dos partits, ahir en victòria contra Noruega per 1-2, avui juga Koundé en aquest partidàs que segur que Bruno gaudirà entre Bèlgica i...
0: Home, és bon partit.
3: I França.
0: He notat certa ironia.
3: No,
5: m'esperava una cosa
3: random. No,
0: perquè no pensava, igual jugar contra...
2: Sí, sí. Que vol dir el Nil és que el Leganés-Castelló és encara millor partit.
0: Què miraràs, Bruno, el Leganés-Castelló o els partits de seleccions?
2: No ho dubtis.
3: És que la Nations League, mira, al final, si no li interessa ni a Bruno, imagina't.
0: Nil, per favor.
3: Demà partit d'Espanya, que encara li queda el partit d'aquest dimarts contra Croàcia, dissabte contra República Txeca i dimarts una altra vegada contra Croàcia. Meravellós.
0: Doncs és el que els hi ve per davant. Què més?
3: Rafinha, que jugarà demà aquest segon amistós contra Austràlia. A 3:15 parla Ancelotti. En principi demà tornarà a jugar. Va jugar tot el partit l'altre dia. Futbolistes com Koundé, que juga avui. També Bernal i Xavi Espart han d'acabar aquests compromisos. La majoria del gruix dels futbolistes del Barça es reincorporaran a partir del dimecres de la setmana que ve. A partir del dimecres 7 arribaran entre el matí i la tarda. El Barça que juga el dia 10. Per tant, 2-3 dies per preparar el primer partit de Lliga contra el Getafe. Gordon i Livakovic, amb qui Espanya s'ha de veure les cares en dues ocasions.
4: Sí, de sempre, tu, escolta, vinga, tots a córrer ara. Ara tots a córrer. Fas una ronda.
5: És que el cas Rafinha és complicat, perquè Brasil necessita treure bones sensacions i Ancelotti no pot permetre's
3: de tres amistosos.
5: Ve d'un mundial terrible,
3: l'altre dia contra Austràlia empata el 95.
5: Empata contra Austràlia, no pot prescindir del seu millor jugador ara mateix, però que jo entenc que Rafinha tindrà una miqueta més de cap, no t'està jugant un mundial ni la preparació, que no pressioni tant, no falta que pressioni tant aquestes vegades.
2: Home, esperem-ho, segur que Flick li haurà dit. Això que diu el Jordi, per mi, és molt important, eh? És a dir, moltes vegades jo crec que el moment de la selecció i el cicle en el que estan és molt important a l'hora de donar descansos o no. Sí. És a dir, és totalment diferent el cas d'Espanya que el de Brasil.
3: Àlex, són tres amistosos, dos contra Austràlia, que van jugar fa 3 dies,
2: Però Ancelotti està discutit a Brasil. Està discutit i tu no pots deixar...
3: Ancelotti que no li dona descans, però espero que ell li hagin explicat el que ha de fer.
2: Bueno, si ho fa Rafinha, doncs fantàstic per ell, no? Però em refereixo que casos com el d'Eric García a Espanya, que és una selecció que ve de ser campiona del món, de que tots estan en dinàmica, doncs exacte, no hi ha urgències, però en el cas de Brasil, per exemple, o també França, m'atreviria a dir, per exemple, que entra Zidane amb Koundé, que ja va jugar als 90, són molt diferents, així que bé, jo
0: el cas Zidane, per exemple, es lesiona Mbappé i diu, vés-te'n a casa, no vull riscos.
2: Bé, perquè ja va amb la seva manera de ser, no? Però si no hi ha molèsties o no hi ha una cosa extraordinària, segurament tirarà dels jugadors amb els quals
0: confiem. Confiem que hi hagi sentit comú.
8: Sí, sobretot jo crec que hi ha una part positiva i és que després del present que va haver-hi de lesions amb el Barça i amb el Luis de la Fuente, crec que també ara ja després d'haver guanyat ja s'ho pren tot molt més calma, és a dir, ara té aquesta part de hi ha una la mínima molèstia, cap problema, vés-te'n cap allà, després amb tot el que va succeir amb Lamine d'aquesta gestió de minutatge que crec que es va acabar fent bé, però sí que els altres entrenadors al final s'estan jugant també el seu propi títol, en aquest cas Ancelotti, crec que Zidane també té aquesta reputació i per això fa que s'alinin amb tots els seus titulars, però crec que en el cas d'Espanya ara mateix és totalment diferent.
0: Trencarà molt el ritme del Barça de Flick aquesta aturada o no? O tornarem i seguirem jugant igual? Ho dic perquè venen partits ja grossos, és que Getafe casa i la setmana aquella és Galatasaray, Betis, París, clàssic.
9: A mi m'agrada somiar que Flick, que sempre encerta, va dir que a l'octubre...
0: Home, s'ha guanyat.
9: Que a l'octubre, després dels parons, veuria la millor versió del Barça.
0: No sóc capaç d'imaginar-me una millor versió.
9: Pensa-ho, anem
20: a obrir. En
9: comptes
20: de 7
9: gols. Jo ja estic salivant només de veure-ho.
10: El més que l'hi ve el Barça és...
0: Barça, Getafe només tornar, Galatasaray fora de casa, Betis, partit complicadíssim, París fora de casa i clàssic contra el Madrid.
9: Però jo crec que el millor que té el Barça aquesta vegada és que és veritat que, que hi ha jugadors que si fallen doncs pateixes, però no depens de ningú aquest any. Tens aquest fons d'armari per encara, estem al setembre-octubre, però jo crec que el Barça va creixent. És que en tres setmanes veurem una millor... Encara Gabriel Jesús encara està una miqueta millor, que també et dona aquest recanvi que et pot donar dalt.
20: Sí, però com s'ha trafet i Rafinha aquí...
0: Jo quan has dit no depèn de ningú, m'ha vingut al cap a lo capital.
9: Que és molt important, jo crec que està clar, però realment creieu que és
0: home,
9: qualsevol?
0: Si ha surt Gabriel Jesús i té el rendiment de Rafinha, doncs agafem
20: ara,
0: a Flick.
20: Ara mateix jo crec que és indispensable.
0: No li fem una estàtua, agafem a Flick i en carn i os el posem allà.
10: És l'únic
0: que ell sigui l'estàtua.
10: La meva pregunta és l'únic, per la gent que hi entén, l'únic que és indiscutible de Rafinha?
20: No, per mi no.
2: Per mi hi ha Rafinha, Lamine i Cubarsí. Tal com està la defensa, eh? Però...
20: I no jo diria
9: que de tots
20: Rodri,
9: aquests, Cubarsí seria potser, perquè la defensa està molt...
0: Ja anem ampliant.
10: Jo estic amb l'Olga.
20: No, perquè crec que són fitxatges que realment... El millor que ha passat aquest any és que els jugadors que han vingut, en Gordon, Adeyemi i Rodri, sembla que portin tres temporades a Can Barça, i això, aquesta adaptació és boníssima. Però crec que, a part de Rafinha, dels gols que està fent, crec que et contagia, que tots els jugadors ja saben que t'aporta aquesta part de que ell va, que suma, per mi és un líder, i crec que sí que és una figura. Estem oblidant aquí a Lamine, però si Rafinha no està, crec que l'estat d'ànim del Barça ja directament no seria el mateix, tot i que tens a moltes alternatives.
0: Està escoltant des de Madrid Anton Meana i diu que estem parlant molt en clau Barça, però que estem parlant poc de la selecció espanyola. Anton Meana, què tal, com estàs?
13: Pues molt bé, i vosaltres com
0: doncs
13: estàs?
0: Aquí pensant ja en el Barça que vindrà després de l'aturada de seleccions, però clar, tu ho dius, escolta'm, abans de passar pàgina, vols fer-nos gaudir d'aquest joc de la selecció espanyola, eh?
13: Sí, realmente es un equipo que se adapta a casi todos los tipos de partido, porque el otro día hubo un rato en el que sufre, si llega a meter el 3-1 Harry Kane, no sabemos qué hubiera pasado en el encuentro, pero luego mete a Baena, mete a Oyarzabal y el equipo mejora, cambia el ritmo de juego y termina ganando en Wembley como si nada. Creo que normalizamos, ¿no?, que España gane en Wembley como si fuera un amistoso más. Este equipo ya admite la comparación con el de 2010 y ojalá que siga la racha. El equipo está hoy entrenando aquí, termina el entrenamiento ahora justo en Las Rozas, aquí estamos viendo desde fuera el último tramo del entrenamiento y por la tarde hablará Luis de la Fuente en Sevilla en la previa de un partido, entre comillas, fácil contra la República Checa de Santi Denian en el Pijuan.
0: Demà juga a Espanya, que podria assolir la xifra de 40 partits sense conèixer la derrota. 40 partits sense conèixer la derrota.
13: Sí, és un poco trampa eso.
0: Bueno, però...
13: Es un poco trampa porque cuentan los empates.
0: Bueno, pero es que no conoces la derrota cuando empates, ¿no?
13: No, pero quiero decir, pero por ejemplo, para mí la final de la Liga de Naciones
0: claro,
13: la perdimos.
0: La acabas perdent, sí, als penals.
13: Claro, o sea, ese partido lo perdimos. O sea, entonces, esa final no la empatamos, esa final la perdimos. Entiendo que se computa el tiempo reglamentario, pero me parece muy bien, creo que no le quita mérito al asunto, pero claro, alguno dirá, es que si perdimos una final de un torneo, ¿cómo habíamos allá tantos partidos sin perder? Pero, repito, no le quita mérito, es un equipo que juega de memoria, hay números impresionantes que favorecen a la moral de los jugadores, pues Fabián no pierde jamás con España, la pareja Cubarsí-Laporte tampoco juegan y han ganado 14 partidos de 15 desde que están juntos, o sea, son números que benefician a los futbolistas. Mira a Baena, lo que es en el Atlético de Madrid, lo que es Baena en la selección. El partido más difícil de este parón después del de Wembley va a ser la semana que viene, cuando juegue el martes de la semana que viene España en Split contra Croacia. Antes, mañana viene el equipo de Modric a Sevilla y en el entrenamiento, bien, está Valenormand. Y yo creo que todos celebramos ver a Lamine Yamal fresco, fino el otro día en esa primera parte para mí muy buena de Lamine en Wembley y ojalá que pueda repetir exhibición mañana en Sevilla contra la República Checa.
0: Después l'Àlex ens farà una del Masterclass.
13: Contra Croacia, perdón, mañana contra Croacia, que me estoy liando. Mañana contra Croacia, mañana. El sábado contra la República Checa.
0: Correcte.
13: Disculpa.
0: No, és que clar, hi ha tants partits en aquesta aturada que escolta'm, ja que després l'Àlex ens farà una radiografia d'aquest Lamine que estem gaudint tant al Barça com a la selecció en aquest inici de temporada. Ara hi ha la cantarella de si amb De La Fuente, Lamine... com era allò, Meana? Lamine con De La Fuente regatea menos y pasa más, és això?
13: Sí, però repito que es una pregunta que le hacen a De La Fuente el otro día a un compañero de la prensa inglesa. que si le pide algo distinto él a lo que le pide Flick en el Barça, porque ese compañero percibía que Lamine con el Barça regatea más y con España pasa más. Entonces, que si no sabe si eso es fruto de lo que le pide el entrenador en cada uno de los sitios. No le tradujeron bien la pregunta de la fuente y por eso la frase de
0: no sé qué le piden,
13: no sé
0: en,
13: qué
0: el
13: le piden
0: Barça,
13: en el Barça, pero que iba enfocada, era una pregunta más táctica que polémica, en lo que le preguntaba el compañero inglés. Es que aparte te lo dije antes en el bar,
0: sí.
13: No sé si lo escuché esta mañana en Radio Marca o lo escuché ayer en Onda Cero, no recuerdo dónde fue donde lo escuché, pero me llamó la atención. Y sí que es verdad que es un Lamine distinto, excelso en los dos sitios, pero no juega igual. También tampoco juega igual Pedri, tampoco es igual de importante Olmo. Creo que con los mismos jugadores es distinto lo que hacen ellos en el Barça o lo que hacen ellos con España. Olmo, Lamine, Pedri, Rodri son distintos con De La Fuente y con Flick, siendo muy buenos con los dos, pero Pedri es indiscutible en el Barça y suplente en la selección, eso es un hecho, y Olmo es importantísimo en este equipo ahora mismo y en el Barça juega muy poco. Muy poco juega Dani Olmo. Vas
0: sí,
13: a los números, no,
0: així
13: juega
0: muy tornes, poco. Juga més Fermín que Dani Olmo, i a la selecció, en canvi, Dani Olmo té més jerarquia que Fermín.
2: Sí, a veure, d'entrada jo crec que Espanya ara mateix, com diu l'Anton, admite la comparació perquè està jugant de meravella, no? Crec que tot això que comentava ara té a veure amb els jugadors propers o amb els companys, no? Algú li hauria de dir que a aquest periodista que va fer la pregunta, que Lamine ve de repartir dues assistències a Rafinha magnífiques a l'últim partit i que em va deixar dues vegades més en mà a mà contra el porter. Crec que té a veure amb els companys tots aquests casos, com et deia, perquè Rafinha segurament no, segur et pica molt més a l'espai del que et fa Oyarzabal o del que et pugui fer Baena, que et ve a rebre més al peu i per tant et dona peu ja a fer l'assistència, del que et pugui fer Gordon per banda esquerra o Adeyemi. Sobre el cas de Pedri i Olmo, és veritat que Luis de la Fuente té aquesta preferència, no? Ell té molta preferència per Fabián i l'està funcionant de meravella, i això és una percepció i segurament doncs, li dona aquest matís a Espanya que no veiem amb el Barça. Però el cas d'Olmo i Fermín jo crec que té molt a veure amb el Fabián Pedri, no? És a dir, a mi tàcticament m'encaixa molt més Dani Olmo amb Fabián, no? Perquè segurament quan juga Fabián com a mig centre és més pivot i per tant necessites un jugador que et creï més joc, que vingui més entre línies, que no sigui a Pedri, com passa en el Barça. Quan tu tens a Pedri en la segona alçada, tens un Rodri Pedri, tens dos creadors de joc molt bons i llavors necessites que el teu mitja punta, i a més a Flick li agrada, que trepitgi molta àrea, que sigui molt arribador, que tingui molt gol, que et finalitzi moltes opcions, i en això el millor és Fermín, no? Per tant, crec que són matisos, però amb quadre que jugui més Olmo, i em quadra que Lamine tingui aquesta sensació, tot i que l'estic veient fantàstic als dos llocs.
9: I a vegades, en situacions, moltes vegades, de si encara més Lamine o passa més Lamine, també et pot venir donada per la velocitat de circulació que tingui la pilota. Si en el Barça circula molt més ràpid i li dona més avantatges per poder fer contra un, pot intentar molt més el regat i l'1 contra 1 que no si la circulació és més lenta i ja tens l'equip contrari més assentat on el que fas és atraure per passar la pilota. Jo crec que Lamine rindeix d'una manera excepcional tant al Barça com a Espanya, i torno a dir-te, en Espanya quan vas tens 2-3 dies per treballar els jugadors, el que porten ho porten de segurament el que portin ja innato i el que treballen al club, i la millora de tots és el que està fent que Espanya estigui a aquest nivell tan alt.
12: I per mi també hi ha una problemàtica, i és que es tendeix a comparar a Messi amb Lamine. És a dir, tots sabem que són dos jugadors totalment diferents, que estan tots dos jugadors marcats a fer una història. Messi és el millor del món i de la història, però sí que Lamine pot anar per aquest camí, però se li demana les mateixes estadístiques que feia Messi. Jo crec que Lamine té molta influència, no simplement a nivell associatiu, sinó que després també està començant a marcar gols. Crec que estem veient una selecció espanyola que, si dèiem que Hansi Flick aconsegueix treure la millor versió d'un equip, crec que després ara s'ha creat un projecte en el que també amb Luis de la Fuente tots confien en ell i que totes les tecles que ell fa acaben succeint. Uh-huh. El partit no funciona, però dona els canvis i acaben marcant, i en el Mundial ho vam veure. Després aconsegueix que Dani Olmo sigui un jugador que, si tu el veus jugar amb la selecció, pagaries 115 quilos. Si es va pagar 130 per Anderson, en aquest cas per Olmo podries pagar unes quantitats que són així. És a dir, que crec que també estem en un moment en el que tot succeeix bé a Espanya, tot succeeix bé al Barça, i és la
14: la millor notícia per tots.
0: És que el partit d'Olmo l'altre dia, perquè no fa el gol i segurament això li resta focus, però s'ha d'agafar un partidàs brutal del que s'espera del mitja punta, en aquest cas de la selecció espanyola. Anton, mentrestant, en clau Madrid, Mbappé a recuperar de cara al partit de Lliga, i Mourinho, doncs no sé com el tenim, si està reposant els tòners o com funciona tot plegat.
13: No. En otro punto de Madrid ha terminado el primer entrenamiento de la semana, han tenido días libres por el parón de selecciones y han vuelto a entrenar hoy los que no están con sus equipos nacionales, los Militao, Rüdiger, Tchouaméni, Carreras, Asensio y compañía, y han estado en la ciudad deportiva los lesionados que ya han vuelto, Konaté, Mbappé, no viajó Fede Valverde. Dicen que lo de Mbappé afortunadamente no es grave, que sí que podrá estar en el partido del día 10 de octubre contra el Villarreal. Es un mes para el Madrid muy muy complicado, va a jugar a Roma, que te puede pasar por encima como te descuides, va a jugar a Barcelona, que te puede pasar por encima como te descuides. Entonces es un mes en el que necesitan recuperar jugadores físicamente y que tengan un poco más una idea futbolística más clara. El recuerdo del Metropolitano todavía sigue muy fresco en la mente de la gente, y yo creo que le ha venido bien al Madrid este parón para alejarse del ruido del estadio. Si hubieran ido a jugar al Bernabéu tres días más tarde de lo del Metropolitano,

0: Amb la temporada de clubs, ja hi haurà el primer clàssic el 25 d'octubre al Camp Nou. Anton, una abraçada ben gran.
1: Un abrazo, gracias a todos, chao.
0: Recordem, Espanya juga demà davant de Croàcia. El Pizjuán, Bruno, del que has vist de seleccions, has tingut molts debuts de seleccionadors, hem parlat del de Xavi, del de Klopp, del de Zidane, no sé què és el que t'ha cridat l'atenció d'aquests primers partits de la Lliga de Nacions, sobretot.
2: M'agrada força la Països Baixos de Xavi. Crec que en pocs dies ha aconseguit transmetre...
3: Like, eh?
2: Sí, I like que...
3: You like this.
2: Senyor Hernández.
3: You are liking.
2: M'està agradant, sí, sí. Està pressionant molt bé, amb coses de, a nivell de pressió. Ho parlava ahir amb el Fermín del Barça de Flick, amb l'extrem anant a pressionar el central i fent que el lateral pressioni el lateral rival, vull dir, anant sent
3: complex,
2: molt valent.
3: Complexity.
2: Sí, complex.
3: This, eh?
2: Sent complexity. Molt valent, la pressió, fins i tot amb un rival com Alemanya, que saps que en transició et pot fer molt de mal. Més enllà de Països Baixos, França, em va agradar el paper de Cherki, li va donar molta bola Zidane a Cherki com a migcampista generador, crec que veurem una mica un canvi respecte al que veiem amb Deschamps, una França que vulgui ser una mica més protagonista, podrà córrer, però o ser una França que voldrà tenir més la pilota i ser diferenciada a través dels seus migcampistes. I no diré que és la nova Bèlgica, però compta amb Grècia, que té una generació de futbolistes bestial, que el grup d'Alemanya i Països Baixos està ara mateix amb 6 punts sobre 6 possibles. Li ha guanyat a Alemanya i va guanyar també a Sèrbia el primer partit. Jugadors com Caretsas, com Pavlidis, el davanter del Benfica. Xolakis és un tros de porter que l'acaba de fitxar el Hull City.
3: Més que amb aquest nom... Xolakis.
0: Tu et dius Xolakis.
3: Xolakis. Què passa?
0: Ja imposes coses.
3: Què passa, Xolakis? Que no cal ni dir-li Titan.
0: No, no. Xolakis podria ser Titan.
3: El nom és Titan en grec.
2: És Titan, sí, sí.
3: Titanakis.
2: Postulas, també, jugador del Brighton. Té molt bona generació a Grècia.
3: Mastodontopoulos.
0: Hauria estat divertit, Xavi, entrenant a Grècia.
3: Mastodontopoulos.
4: Però, Bruno, amb el que es deia, la polèmica que un seleccionador no holandès en Holanda... Però sembla que en Xavi s'ha tornat més a ser reconeixible a un futbol holandès que en els darrers seleccionadors.
2: Sí, és que fins i tot en alguna època que han tingut Van Gaal, recordo, per exemple, sí. El Mundial 2014, Van Gaal fa una Països Baixos de contraatac claríssimament.
4: Exacte.
2: Amb Van Marwijk arriben a la final el 2010 sent un equip molt reactiu també i que va molt als duels. Van Bommel era una de les estrelles d'aquell equip, perquè ens fem una idea. I sí, sí, ara...
4: I per sistema de lloc, torna al 4-3-3.
2: Sí, sí. Ara 4-3-3, veurem quan torni Frenkie de Jong, quin paper té a la selecció. Jo crec que serà important a la selecció amb Xavi, però a mi m'està agradant força, realment.
0: I ho celebrem, escolta'm, que li vagin bé les coses a Xavi, només faltaria.
5: Sí, i tant que sí. Jo coincideixo, perquè he vist els dos partits. Per cert, m'agrada molt, no sé com veu el Bruno, m'agrada molt el davanter aquest, el Merding aquest.
2: Sí, Max Merding. Campió de la Youth League.
0: Aquest no així és. Com dèiem, Xolak, Xolakis,
3: Xolakis,
0: molt.
3: Xolakis, guapo.
0: Merding
3: vindria a ser menys...
0: No té tanta aura, que diuen ara, no?
2: Merding, li direm Merding, que és amb...
0: Exacte, Merding. És que mola més Xolakis.
3: Xolakis, bé, però Merding...
0: Digues, Bruno.
2: No, estava parlant l'Àlex, a mi m'agrada molt. Sí, sí. Va guanyar la Champions juvenil amb una generació de les d'almes bestials, sí, sí.
3: A mi em va dir el Merding, em va dir «Hasta dónde presiono?» I vaig dir «Hasta arriba, Merding! Hasta arriba, Merding!» Hasta el cuello.
0: Hasta arriba y hasta el cuello. Doncs, què ens recomanes del que ha de venir, Bruno?
2: Doncs mira, tenim avui aquest partit que no li agrada gens al Nil,
0: sí,
2: Solà,
0: no entenc,
2: entre Bèlgica i França, la França de Zidane que s'enfronta a Bèlgica, és el partit més destacat que tenim al dia d'avui. Demà aquest Espanya-Croàcia i un Txèquia-Anglaterra, i evidentment dimecres aquest homenatge a Leo Messi, dimecres 10 de la nit, Argentina-Bolívia.
0: Del qual, evidentment, també en parlarem, el que serà el comiat de Messi.
2: Quin gol va fer Messi ahir, de falta.
6: Falta.
2: Espectacular.
0: És la falta olímpica.
2: Sí.
0: Perquè és una falta sense angle i la posa a l'escaire. Una més de Messi, que va deixant pinzellades de la seva qualitat, també jugant a Inter Miami. Pausa i seguim endavant el que t'hi jugues a la segona hora. Moltes més coses, no us espereu. Fins ara.
7: ¿Qué te jugas?
8: Ser Cataluña, Barcelona.
9: En la rehabilitación de tu edificio, ¿quién quieres que sea tu equipo? No te la juegues. Monvertical tiene la experiencia. Un equipo con garantía y más de 25 años siendo líderes en Barcelona y provincia. Apuesta por una rehabilitación de calidad. Apuesta por Monvertical.
10: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia al 1922...
6: Aprofitar els residus orgànics per generar gas verd. El 2020

0: 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
1: Vaillant marca la diferència i els serveis de manteniment per a calderes Vaillant també. Amb el nou servei de manteniment ServiPlus Connect, gràcies a la connectivitat de les nostres calderes, podem fer ajustos a distància i anticipar-nos a les possibles incidències solucionant-les fins i tot abans que us n'adoneu.
2: No espereu més. Informeu-vos a connectivitat.vaillant.es.
3: Totes les vides tenen música i lletra.
4: Tinc una pacient especial, la Carlota, i un bon dia estava a l'hospital, ingressada, i em va escriure, i llavors em va xivar que venia en Chris Martin a l'hospital, i ens va fer un concert per nosaltres. I la Carlota va estar una estona xerrant amb ell, van cantar Fix You junts. Quan va acabar, jo vaig anar a parlar amb el Chris, li vaig dir, soc la cardiòloga d'aquesta noia, està aquí, està passant un mal moment. Ens encantaria venir al teu concert, i em diu, home, soc el cantant, jo crec que puc fer alguna cosa.
3: Llepis de memòria. Cada tarda de 3 a 4 amb Jordi Manau. I durant tot el dia a l'app i web de la SER. Cadena SER i SER Catalunya.

0: zoo.
1: Com és natural, a gossos i felins els encanta Ounat.
2: Hace 25 años nacía Data Planning, una agencia de medios basada en la proximidad, la profesionalidad y la pasión por el trabajo bien hecho. Data Planning, 25 años conectando marcas y audiencias. ¿Quieres que te ayudemos a acelerar los resultados de tu empresa? Data Planning, 25 años impulsando las marcas hacia el éxito. ¿Nos vemos? Data Planning.
3: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA WEC 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
4: Hay ideas que cuando nacen del talento y la pasión, están hechas para volar, para llegar más lejos, emocionar y dejar huella. Si la tuya ya ha despegado, hazla volar en los premios más importantes de la comunicación en España. Inscribe tu candidatura en premiosondas.com antes del 30 de septiembre. Premios Ondas, la buena comunicación tiene alas.
5: Cuando en Aldi cuesta tan poco comprar fruta y verdura fresquísima y de aquí te sientes...
6: Increíble.
5: Pletórico.
6: Patata.
5: ¿Eh?
6: La oferta de... Esta semana los 5 kilos de patatas a 0,75 el kilo.
5: Y la pechuga de pollo pack familiar a 5,49 el kilo. Aldi.
6: ¡Qué poco cuesta comprar bien!
7: Cadena Ser y Ser Cataluña. El so de la vida.
8: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres de 12 a 2 amb Siqui Rodríguez i Lluís Flaquer.
9: 1:05, el que t'hi jugues, ens divertim.
10: Esto lo hago pa' divertirme, pa' divertirme, pa' divertirme. Esto lo hago pa' divertirme, pa' divertirme, pa' divertirme. Como ya mismo me voy, me voy a llevar un par antes de irme.
9: De seguida del Masterclass, al voltant d'aquest Lamin 3.0, l'Àlex Delmas ens dissecciona en què ha evolucionat la joia de la Masia. El, tu hijo, tu hijo.
11: Sí, sí, sí. No, ha evolucionado,
9: sí?
11: Como los Pokémon.
9: Aquesta no la veia venir.
11: Ahora es un Raichu.
9: Raichu. Aquí em perdo jo. Soc massa granya pels Pokémon.
11: Solo me sé este.
9: Que vostè és molt jove.
12: Pikachu, la Olga és experta en Pokémon, eh?
9: Sí.
13: Bueno, no vull treure el meló.
9: Si tu un Raichu saps què és, eh?
13: Sí, és l'evolució del Pikachu.
11: Claro, lo que va después.
9: O sea, Pikachu,
11: hace
9: Raichu.
11: Hace los truenos más fuertes.
9: Los truenos, eh?
11: Y mi hijo también.
12: Es como los nuggets después de pasar por, la, por
11: claro,
12: tu sartén.
11: Un nugget...
12: congelado.
11: Congelado o frito. Pues bueno, mucho mejor.
9: He estat tota la pausa donant-li voltes a com començar la segona hora i no, no he vist venir aquest inici, però m'ha agradat.
11: No, jo
9: no, no m'hagués imaginat parlar de Pikachu, de Raichu i de Nuggets.
11: Eso,
9: tot en el mateix
13: contingut. Ara diràs al teu fill que s'ha pres el Raichu i et dirà, onda, mira, molt bé,
9: exacte,
13: papa.
9: Exacte, no. Tindré una aura diferent. Tindré una aura diferent. Segona hora del Què t'hi jugues, de seguida, com deia aquesta del Masterclass, però abans s'ha fet viral aquest cap de setmana una imatge de Donald Trump parlant amb Zelensky i de sobte, suposo que... ha arribat per tot arreu que ha fet el gest de a segunda.
11: Esto ya ha hecho a segunda. Ta! Ha hecho para abajo.
9: O sea, influint en la política internacional al més alt nivell.
11: Claro, claro. Estamos somos buenos, ¿eh? Mira, el Trump ha hecho... ta!
9: ¿Qué ha fet, qué ha fet?
11: Ha hecho como dos para abajo. Pa! Le ha dado la mano al Zelensky y ha hecho dos para abajo.
9: Doncs aquest gest ha provocat que Vinicius li vulgui adreçar una carta a Donald Trump.
14: Querido Donald Trump, esta es una carta, una letra de mí para ti, from me to you, porque he visto que el otro día has quedado con Zelensky y ha hecho el gesto de mandar para segunda, así como pa. Y veo que para ser un abuelo tonto gilipollas estás bastante al día. Ya te imagino ahí con Zelensky.
15: Dear Zelensky, de mí para ti, you are a tonto gilipollas and you're going directo para segunda, ta, recibe un fuerte abrazo, Donald.
14: Y que igual estaba solo tocando los huevos, estaba porque estaba aquí como la mano ahí, no sé cómo, pero como el cubazo que ha bajado, cuando le marcaba a Barça, que hacía, ta. Y yo prefiero creer que ha mandado a otro país para segunda y esto es divertido. Pero no me caes muy bien tú, porque me han dicho que eres muy racista con todo el mundo. Claro, como tiene la cara naranja, puede ser racista con todo. porque es el único que tiene la cara naranja. Además, ahora está intentando conquistar Groenlandia, el estrecho de Hormuz, el canal de Panamá. Igual te tienes que calmar. Ahí trato de conquistar. ¿Qué te has creído que eres tú, el Napoleón Bonaparte? Porque en esto de la guerra estás haciendo por 10 si fue preciso. Y la gente se va a acabar cansando de ti. Ahora estás tú riendo, pero tú tienes que respetar a los otros dirigentes. Y además quieres un Nobel de la Paz. Esto es como el Mbappé que entra en mi posición y quiere el Balón de Oro. Él entra a la posición de otros países y quiere el Nobel de la Paz. Y el Mbappé hace lo mismo, que están juntos en la bolita, sí, de la posición. Intenta ser mejor persona, Donald Tonto, porque de dictadores en el mundo ya tenemos demasiados, comenzando por el Mbappé. Recibe un fuerte abrazo, Vini.
9: Muy bien. De unido. Muy bien, Vini.
14: Naranja.
9: Es l'únic.
14: Sí, és un fruiti.
9: I com t'imaginaves la conversa d'un fruiti? Doncs aquest sí que l'he pillat, és de la meva època. És de la meva, de la nostra època, sí, sí. Em sento acompanyat amb Ferran.
0: Sí, va, tu també. També, també.
9: Som més joves.
0: Som més joves.
9: Som més joves.
0: No, no, jo soc de la quinta de Jordi, eh?
9: Sí, sí. Però no sou de la meva quinta.
16: 78.
9: No sou de la meva quinta.
16: Ah. 77.
14: Per un any.
9: Tu ets més viejo. De fet, per un mes.
14: Eres más viejo.
9: Per un mes.
14: Yo qué soy viejo, tonto, chocho.
9: No, eso faltis. ¿Por qué? Si vols faltar Donald Trump, també hi falta.
14: Saca la amarilla, també.
9: Què he dit jo ara?
14: Que he hecho la mala.
9: Ta. Va, anem a aprendre de tàctica i de la minya amb el 3.0 amb l'Àlex del Mas.
17: Tàctica. Del Masterclass.
9: Perquè, Àlex, arribada aquesta primera aturada per les seleccions, estem veient que el paper de Lamine no para d'augmentar, no deixa d'augmentar, i aquest any avui ens vols explicar, ens vols detallar alguns dels motius d'aquest canvi. Per exemple, veus en Lamine, així m'ho apuntes, un camp d'expansió més ampli. Explica'ns.
0: Sí, sí. Crec que ha arribat a un punt de maduresa gairebé perfecte, i el primer punt és aquest. L'estem veient rebre o intervenir en el joc del Barça, també la selecció, però especialment el del Barça, més endarrere, més a la creació, a l'organització del joc, i més cap a dins, ell mateix ho ha admès, no? De tal manera que està promitjant gairebé els mateixos passes que la temporada passada, però en canvi ha augmentat passades a camp propi, no? És a dir, en aquesta construcció del joc són gairebé 3 passades més en construcció de joc de les que feia la temporada passada i gairebé 7 més que les que feia la primera temporada de Flick.
9: Caram, per això hi ha una evolució que va creixent en aquesta participació en el joc, en aquest camp d'expansió més ampli. Li veus més control i més responsabilitat en el joc.
0: Sí, correcte, i això segur que Flick li ha demanat, no? És a dir, ha reduït molt les pèrdues. Fixa't que aquesta temporada està sobre les 18 pèrdues de pilota, mentre la temporada passada gairebé s'acostava a les 22 i fa 3, doncs, en tenia més. Està decidint millor, jo crec que tot va relacionat en zones més d'organització, però sobretot això, no? Se'l veu un jugador més responsable en no tenir aquestes pèrdues.
9: M'agrada el concepte del punt 3. Sí. Més egoisme positiu.
0: L'egoisme positiu, perquè tots li demanaven més xifres golejadores a Lamine, li demanaven més gol, però, clar, això podia revertir en que no tingués tant impacte, no? En que tingués menys assistències. La virtut de Lamine és que estem veient un jugador que, sense baixar xifres de passades de gol, passades clau, d'últimes passades, està pujant efectivament els gols, no? És a dir, estem veient un Lamine que ara marca aquesta temporada cada 83 minuts i que fa una assistència cada 145 minuts i que està xutant més, són 5,4 xuts per partit, mentre la temporada passada estava en 4. La temporada passada marcava cada 141 minuts, és a dir, per tant, 83 front 141 i en assistències cada 206 minuts. Per tant, està millorant en tot, però tots tenim encara la visió de que Lamine és un jugador molt generós quan l'ha de passar, la passa.
9: I està guanyant precisió en les accions finals?
0: Sí, aquesta és segurament té a veure també en aquesta presa de decisions, en aquest punt de calma, que és normal que la primera temporada en Flick i fins i tot la segona, amb aquest joc més vertiginós, doncs no tingués. El 18% de les seves accions acaben en gol, 18%, és un percentatge molt alt, la temporada passada estaven en 14. Per posar un valor, precisió de Lamine és un 18%, no el tenim per un golejador allò, ultragolejador. Harry Kane està en el 19%.
9: És a dir, Lamine de cara a gol, 18%, Harry Kane, que el tenim com el golejador prototip del futbol mundial actual, només un 1% més.
0: Només un 1% més, 19%. Per exemple, Vinícius, 5%.
18: 5%, Vinícius.
11: Què passa?
0: I Mbappé,
18: que falles molt.
11: Què fue?
0: I Mbappé, 16%. Per tant, està un 2% per sobre d'Mbappé en finalització. Rafinha, ja us avanço que està fora de compte.
18: Tens el percentatge, Rafinha, sí, no?
0: 45%.
19: I de Ferran Torres, el tens?
18: No, un moment, és que aquesta dada més celestial. Ara estem parlant de la min, però Rafinha, una de cada dues rematades va gol?
0: Gairebé, 45%. Està fora de compte.
18: No,
12: sí, és brutal.
19: Increïble.
18: Però això no és sostenible, entenc, no?
0: No, entenc que no. Hem d'estar preparats, ja ho dic aquí, perquè hi ha d'haver-hi algun partit on Rafinha en falli 3 o 4. Tant de bo no passi.
12: Per fer una mitjana ja una mica més normal, no?
18: Ah, sí. Si estem parlant que Harry Kane, que és el rematador per excel·lència, o Mbappé, 16-18%, 19%, 45% Rafinha.
11: Sí, sí. Son mucho, ¿eh?
18: Mucho. Una autèntica bajanada.
11: No para tanto.
18: Una autèntica bajanada.
11: No he para tanto.
18: Sí que es nota un Lamine Yamal que escolta'm, que va creixent en molts aspectes del joc, no?
19: I sí, i sobretot que va creixent progressivament. És veritat que si li demana moltes vegades, i suposo que la seva evolució natural serà aquesta, la jugar per dintre, però crec que necessita el seu espai, el seu moment i el seu temps, i que a poc a poc es vagi sentint còmode en posicions interiors. Jo crec que la seva zona de seguretat sempre ha sigut la banda esquerra, rebia de cara al camp i des d'allà començava, i crec que aquest canvi que anirà progressant, mentre el vagi fent progressivament, una miqueta més per dintre, més sucio, més per fora, comença a rebre d'esquena, veig que en sento còmode també, poquet a poquet, perquè, ostres, és que des de la seva posició on està, genera moltíssim. És que el també veig, és això, no?, que ara no ha de generar-ho tot ell, sinó que aquest Barça d'aquesta Flick 3.0, no?, ja té diferents generadors, on ell moltes vegades li arriba ja més posicions on no té tant. Abans era, marcamos a Lamine, el Barça baixa. Ara, cuidado, perquè si marcamos a Lamine, a Adeyemi o Gordon per allà, i tenim a Fermín que no para, i tenim a Rafinha que cada dos xuts és un gol, aquest Flick té tres... I Rodri, que el paper de Rodri a mi m'encanta. O sigui, tenim aquesta evolució que fa que tots els jugadors siguin millor.
13: Sí, jo crec que en aquest Lamine, que l'any passat ja vam veure 2.0 després del que va passar amb lo de la Kings League, amb aquella xerrada de l'Ibai, que després venia el Clàssico, a mi el que m'agrada per l'edat que té no és solament la maduresa i aquest lideratge, sinó que cada vegada veiem un Lamine que va millorant. Ara aquí l'Àlex deia aquest 3.0, i a mi el que m'agrada és el fet de que cada vegada va millorant, no s'encasqueta en una posició, sinó que comença a ser més associatiu, demana el context del partit una cosa i ell s'adapta a aquest model, és a dir, que cada vegada veiem un Lamine que està sent molt més participatiu, que no solament se li busca aquestes xifres golejadores, i quan hi ha una cosa que se li està creuant, té la capacitat doncs, per acabar millorant-lo. Crec que és un jugador que, com deia abans, pot marcar una època, però que dependrà també d'aquesta ambició i aquesta fam, que ja ho hem dit abans i no en parlarem més. La pregunta és si després hi acaba aconseguint aquesta pilota d'or, quina fam tindrà un jugador que ho està amb la seva edat guanyant absolutament tot.
18: Ell va dir que ningú posés en dubte que si per ell fos voldria guanyar 5 pilotes d'or. Per cert, Bruno, especialment per tu, Jordi Martí, des de la redacció, està escoltant atentament el programa, avui al bar hem fet el joc de la coctelera, dels arguments que posaves a la... no per reobrir el tema de la pilota d'or, perquè m'ho diu el Jordi, si us plau, digue-li a Bruno que això del 18-19% que has esmentat el del Mas, que ho posi també a la seva coctelera, a veure si el còctel que Lamine té un percentatge golejador doncs a l'alçada de Harry Kane.
12: Està molt bé, sí, sí, però això és d'aquest inici de temporada, no?
0: Sí, d'aquesta temporada.
12: Llavors no compta...
18: Vaja, que... Jordi.
12: Jordi,
19: està preparadíssim, Bruno.
18: Ara, és veritat, que et pares a pensar, dius, és que a Lamine li exigim que ha de tenir més gol. Però, bueno, mira, excepte Rafinha, que fa una lliga a part fins ara, està en la mitjana i per sobre de grans golejadors que no se'ls discuteix la seva capacitat golejadora. Doncs sempre interessant, com sempre, la del Masterclass. Crec que està parlant a València Javier Aguirre, a veure si el podem escoltar. Sempre és divertit escoltar a l'ara nou entrenador del València.
20: Analizarlo. A partir de ahí, ¿qué cualidades le ve a este equipo y qué aspectos cree que se pueden mejorar y que usted sería capaz de mejorar? Gracias.
21: Mucho talento individual, una gran cantera, esa es para mí la mayor virtud hoy por hoy, canteranos muy identificados con la institución, de mucha calidad, y yo creo que lo único que hay que hacer, a mi juicio, insisto, por encima y con dos o tres entrenamientos, es convencerlos, que se crean importantes, que está en una institución que es muy importante y que jueguen como tal, ¿no? Con la historia de este club no puedes deambular en el campo, no puedes permitirte ciertos lujos o perder partidos que no debes perder. Insisto, Yo estoy muy confiado en el talento individual de lo que tengo aquí y de la cantera. Me gustan mucho los canteranos. Hemos subido estos 4 o 5 días debido a las ausencias, tanto lesiones como de internacionales. 6 o 7 chicos.
18: Bueno, serà una bona coctelera, aquesta, de més talla, amb Javier Aguirre i més talla.
1: Un whisky cortito, con hielo.
18: Això, segur. Necessitarà uns quants,
19: em sembla. És un tros d'entrenador que farà València molt més competitiu, però que a part domina perfectament les rodes de premsa també, sap el que ha de dir i com ho ha de dir-ho.
18: Doncs veurem com li va en una plaça tan i tan complicada com la de Mestalla. Per cert, parlant de declaracions a l'Aquí Girona, aquest matí el nostre company, el Carles Couso, ha parlat amb Antonio Escudero, vicepresident de l'àrea social del Barça. Han tornat a parlar del tema de si és possible o no que el nou Camp Nou, quan ja estigui acabat, ja assumirà la final de la Champions del 2029, si hi ha realment opcions o no, diu Antonio Escudero, vicepresident de l'àrea social del Barça, a l'Aquí Girona, d'acollir la final del Mundial.
2: Home, a nosaltres ens agradaria molt. Jo crec que sí, és possible. Jo crec que les autoritats esportives del món estan per la labor. Crec que el Barça ha fet un gran esforç, tindrem un gran estadi i jo crec que toca, i jo crec que sí que se farà.
22: Teniu inputs de que pot ser el Camp Nou?
2: Sí. Podria ser ja un percentatge molt elevat que sigui.
18: Doncs hi ha un percentatge molt elevat de que pugui ser el Camp Nou, diu Antonio Escudero, que també ha parlat de si pujaran o no els abonaments del Camp Nou i sobre com aniran els terminis de les obres.
2: De moment ningú ha parlat de pujar l'abonament, per tant que estiguin tranquil·lets.
22: Els dic als meus veïns que estiguin tranquils.
2: Que no, ningú ha parlat d'això. Almenys, i jo soc vicepresident, algú hauria de saber, no? No està sobre la taula.
22: I ara els terminis sí que es compliran de les obres, ara podem
2: esperem que sí. Jo era, ja ho saps, molt crític amb això, i en realitat jo no hagués marxat, ja l'he dit diverses vegades al president, no hagués marxat
22: de Montjuïc.
2: Sí. I bueno, van considerar que sí, perquè també sembla ser que, bueno, ja ho sé, però no ho puc explicar aquí, doncs, la gent que ha col·laborat i pel finançament volia que anéssim, bueno, hi ha tota una sèrie d'intermediaris de gent que a vegades no ho pot decidir directament el Barça i compromisos que hi ha.
18: Doncs Antonio Escudero, vicepresident de l'àrea social, a l'Aquí Girona, admetent que hi havia veus discordants sobre la possibilitat de quedar-se o no a Montjuïc mentre s'acabés l'estadi, que finalment es va tornar al Camp Nou, que no està sobre la taula. I ell diu, alguna cosa hauria de saber sent el vicepresident de l'àrea social, el que hi hagi un augment d'abonaments i que hi ha un elevat percentatge d'opcions que es pugui fer la final del Mundial al nou Camp Nou. Veurem.
23: Què t'hi jugues?

0: Bruno, s'està parlant molt aquests dies d'aquest afer del Manchester City, aquesta investigació que ja feia anys que estava sobre la taula, pendents de que hi hagi una comunicació oficial per part de la Premier League, però, segons s'explicava des d'Anglaterra aquest cap de setmana, el City seria considerat culpable de 114 de les 115 infraccions de les que se l'acusava.
1: Sí, és una exclusiva de Athletic, va sortir divendres aquesta notícia. Durant el cap de setmana la resta de mitjans importants a Anglaterra s'han afegit i, de fet, el Manchester City ha fet un comunicat del seu president, Khaldun Al-Mubarak, on no nega exactament aquesta informació. Per tant, estem pendents de l'última hora que ens arriba des d'Anglaterra, perquè fins al moment encara no és oficial tampoc a nivell de Premier League, no ha fet cap comunicat, però aquesta informació sembla que és absolutament veraç. 114 de les 115 infraccions seria culpable el Manchester City.
0: Seria un termini d'anys que acabaria el 2018, per tant agafaria els dos primers anys de Guardiola al Manchester City.
2: Oh, fuck. Sorry.
0: No.
2: Just one thing. It's okay.
0: Continue.
2: You can continue.
0: Hi ha sectors interessats que ja posen...
2: Keep on going.
0: Ombra a la teva gestió al cap de davant del City.
2: I know this is like this. I know how this works. Ja sé com funcionen aquestes coses. No patiu.
0: Veurem, estem pendents de que hi hagi confirmació oficial per part de la Premier i que es conegui quina seria la sanció que s'hi aplica al City. Sí que és veritat que demà comença una reunió de la ECA, que reuneix els grans clubs d'Europa, excepte el Real Madrid, que continua anant per lliure. La presideix el president del Paris Saint-Germain, un altre dels clubs que en el seu dia va estar sota investigació i sota opció de ser sancionat. Finalment no ho va ser per part de la UEFA, en aquest cas per les seves gestions econòmiques un punt opaques. Però sí que serà curiós veure quin ambient tan enrarit hi pot haver en aquesta reunió, de la qual n'estarà molt pendent el nostre company del diari AS, Laritz Gabilondo. Laritz, què tal? Muy buenas.
3: Hola, Flaqui, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Será una reunión tensa con el City ahí, con el PSG, curiosamente presidiendo al que la IFI está ECA, y veremos cuál es el papel del resto de clubes, ¿no?
3: Sí, parecía que era todo tranquilidad, ¿no? Últimamente en lo que a clubes europeos se refiere, ¿no? Con el fin de la Superliga y con todas las aguas calmadas. Y efectivamente, esta semana que se iba y se va a celebrar la Asamblea General de la ECA, de la FC, como se llama ahora, pues ha saltado esta bomba, ¿no? Con el tema del Manchester City, que atañe directamente al fútbol europeo, no solo a la Premier League, porque, bueno, va a ser el tema de conversación, evidentemente. Los representantes del City van a estar ahí. Ya sabemos que los otros 19 clubes de la Premier, incluso los que se han visto perjudicados en este tiempo por esas irregularidades del City, pues están planteando la posibilidad de ver cómo se les puede recompensar de alguna manera. Ha habido incluso en Europa también, lo cuento yo en la contra mía sí. De hoy del diario, el tema del FCSB, que es el club rumano, que bueno, está también pensando si pedir daños y perjuicios porque fue eliminado por el Manchester City en la previa de la Champions de 2016, es decir, no pudo jugar la Champions con los consiguientes perjuicios económicos que tuvo porque estaba el City con esas irregularidades enfrente en el terreno de juego. Y bueno, pues va a ser sin duda la comidilla de estos dos días que vamos a tener en Copenhague por delante.
0: Doncs insistim, encara falta confirmació oficial de que realment sigui declarat culpable i que de conèixer quin és l'abast de la sanció, però clar, els clubs de la Premier ja volen buscar danys i perjudicis i fins i tot, com explicava avui Laritz a la contra del diari AS, aquest club romanès que diu, escolta, a mi els que a mi aquest City que se'l pot declarar culpable em va eliminar la prèvia de la Champions, doncs jo també vull també aquí rebre alguna compensació econòmica por daños y prejuicios. Per tant, molt pendents d'un cas que evidentment sacseja i de quina manera, no només la Premier, sinó també tot el futbol.
4: És el cas Negreira del Domendo, que vendria
0: ja
4: a ser.
0: Ja m'esperava que sortís vostè. Ja m'esperava que sortís
4: algú. És
0: el que
4: vendria a ser lo mismo, pero en un sitio hay impunidad y en el otro hay perdones,
0: pero,
4: hay
0: Raúl,
4: pactos,
0: Raúl,
4: hay lo
0: Raúl,
4: de España,
0: Raúl,
4: lo de siempre.
0: Raúl Trasur, no.
4: Ya lo sabemos, si es que ya nos lo conocemos.
0: Deixi
4: el Madrid fer... siempre ha sido el único perjudicado del mundo. Ya lo sabemos. Así es el Real Madrid.
0: Per cert, Aritz, en aquesta reunió de la ECA, FC, que es diu ara, el papel del Madrid, ¿en qué punto queda?
3: No queda, no está. El
0: directament,
3: Madrid no está en la... No, es que no está. A ver, esto es algo que también hemos contado, porque el Madrid no ha querido, como el resto de clubes, por ejemplo, el año pasado fue muy sonada esa vuelta del Barça, ¿no? Y escenificada con Laporta allí abrazándose con aquel Aifi. Por cierto, va a estar Laporta también estos días, igual que Gilmarín y todos los grandes jefes del fútbol europeo, pero el Madrid no ha querido. O sea, el Madrid ha dejado de lado el proyecto de la Superliga, pero no ha querido adherirse todavía a la ECA. ¿Qué quiere decir esto? Pues según el Real Madrid, tiene una posición de más poder respecto a los otros 850 clubes que componen la ECA, porque considera que a la hora de dar su opinión va con más fuerza que la opinión que pueda tener un organismo que está compuesto por 850 clubes. O sea, esa es un poco es su visión, pero no deja de ser extraño dos cosas. Primero, que el Madrid esté fuera de esta organización que engloba a todos los grandes clubes europeos, y luego lo que tú decías, que sea el PSG con este ruido también, este run-run que hay alrededor de que el PSG también haya podido cometer los mismos delitos deportivos y financieros que ha cometido el City, que sea el PSG el que mande y presida esta asociación.
0: Doncs veurem com avança aquesta reunió i sobretot amb què queda tota l'afer del Manchester City, que podria provocar un terrabastall a la Premier i al futbol europeu.
4: No passarà nada. Si fuera España no pasaría absolutamente nada. Pasaría lo de siempre. Ya nos lo conocemos. Negreira, Negreira, Blaqueira o como lo quieran llamar.
1: Blaqueira.
0: Arit, gràcies.
3: Nada, un abrazo, amigos. Chao.
0: Bruno, merci.
1: Que vagi bé, Plaqui.
0: Per cert, ha parlat Ancelotti en la prèvia d'aquest partit amistós que juguen demà davant d'Austràlia. No hi ha hagut preguntes al voltant de Rafinha. Sí, un tall sobre les expectatives que pot estar generant ara Brasil després del fiasco del Mundial.
5: Expectació de ser treinador de la selecció brasileña és molt alta. És una expectativa molt alta. Aquí tu tens que ganar la Copa del Mundo. No és que poder pensar de llegar als primers quatre. La expectativa no lembro un año que la expectativa no era muy alta en la miña carrera. Siempre la expectativa tiene que ser alta, tiene que ser alta y tenemos que dar o máximo para nuestro trabajo, para hacer nuestro trabajo de la mejor manera posible.
6: Després dieu de mi, maquis? Després dieu de mi, Dankebel, Guten Morgen i tal, step by step. Hòstia, si va step by step és l'Ancelotti, també. No sé, puc dir perquè aquí, ja que a vosaltres us agraden les comparacions, doncs compenseu a comparar en el que realment se té que comparar.
0: Què s'ha de comparar?
6: Que és en the language.
0: The language.
6: Yes, step by step.
0: Step by step.
6: We are a family.
0: We are a family. És el lema.
6: We are a family.
0: Has posat el vestidor.
6: We are going to... Hi ha tomorrow land, deu ser, de... I promise them tomorrow land.
0: Tomorrow land. 1:28, Ancelotti, que sap que el Brasil s'ha de guanyar el Mundial, tot i que fa ja uns quants anys que Brasil no el guanya, però les expectatives sempre estan allà. Fem una pausa, aguanteu-me 5 minutets més i tanquem la tertúlia d'avui dilluns.
7: Què t'hi jugues?
8: Ser Catalunya-Barcelona.
9: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia al 1922 a aprofitar els residus orgànics per generar gas verd al 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Every day.
10: Augmentar beneficis, optimitzar recursos, gestionar personal i, a més, promocionar la teva marca. Et sona?
11: A nosaltres també. Ràdio Barcelona, Cadena SER, presenta Branding Plan, una eina per promocionar la teva empresa a la ràdio i al sector digital i millorar resultats.
10: Eva Pujol, de Catalonia Ceràmic.
12: Ens manté en el mercat, continua fent visibles després de 40 anys en el sector de la construcció.
10: Branding Plan ajuda pimes de tot Espanya a créixer des de fa anys.
11: Truca al 93 314 4400. O entra a serempresarios.com i apunta't a la única convocatòria anual a Barcelona, 14 i 15 d'octubre.
10: Podràs beneficiar-te dels millors preus de l'any en ràdio i digital.
11: Amb Branding Plan, els negocis milloren.
10: Si ets un bon professional, amb un bon material seràs excepcional. Material Building by MCAT. Els millors materials de construcció, eines, ferreteria, reforma, disseny de la llar i jardineria. Sostenibles, assequibles i els preus més competitius. Troba el teu magatzem més proper a MCAT.cat. Junts construïm somnis.
13: Papi, posa-la al disc. Papi, posa-la al disc. Papi, posa-la al disc.
14: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida. La

0: Quarts i un minut de dues del migdia, recta final d'aquest que t'hi jugues. Abans de tancar la tertúlia amb el nostre president, amb el Jordi Ferrón, l'Àlex Delmas i l'Olga García, hi ha hagut Mundial Sub-20 aquest cap de les darreres setmanes i l'acaben guanyant la selecció espanyola, derrotant a la tanda de penals a Corea del Nord, amb cinc jugadores del Barça, Carla Julià, Aisha, Noa Jiménez, Rosalía i Julia Torres, que s'han proclamat campiones del món. Clara Serra Jordi també estava en dinàmica de ser convocada, però com que estava lesionada, que déu-n'hi-do, Clara Serra Jordi, que està allà en el top dels tops, però dinàmica per edat, una mica com li passa els Lamin, Cobercí, etcètera, del masculí, que estarien en dinàmica de seleccions inferiors, però està ja a l'elit del futbol. Ja ho dèiem a la primera hora, un èxit més que merescut per part de la selecció espanyola, que evidencia la bona feina de les categories inferiors, però ens cridava l'atenció també, volem posar l'accent en aquest punt ara amb el Fermín Suárez. Fermín, què tal, com estàs?
1: Hola, Flaqui, què tal, bon dia.
0: Tot bé?
1: Tot molt bé, tot fantàstic. Vosaltres bé?
0: Sí, aquí, parlant una miqueta de...
2: Sí, tranquil.
1: Ja us he escoltat.
2: Tot bé,
0: ens crida l'atenció, com que tu n'has narrat, crec, algun partit d'aquesta selecció, sí, de Corea del Nord, que, clar, a nivell de categories inferiors, crida l'atenció que és una selecció que, escolta'm, que guanya mundials, que arriba a finals i que és capaç de... Com s'explica aquest èxit que després no es trasllada al futbol professional?
1: Allà detecten que és una qüestió d'estat. Han vist una oportunitat i dediquen molts esforços en aquesta línia des d'edats molt, molt primerenques, perquè és la forma més ràpida o més accessible o més viable de fer onejar la bandera de Corea del Nord a un escenari mundial, no? I ho fan a través de categories inferiors del futbol femení, perquè entenc que són conscients que la bretxa respecte al masculí potser és més baixa o és inferior i poden accedir d'una forma més clara. Tot això és per repicar o per projectar les bondats de l'estat, del país. I clar, el tema és que també per com ho tenen estructurat funcionen més com un club que no pas com una selecció, i això els hi dona, crec, una capacitat per accelerar processos o per avançar processos que no tenen potser altres països, no? Ja des d'edats molt primerenques fan aquesta captació ja de cara a la selecció, i a partir d'un centre que tenen internacional a Pyongyang, allà poden impartir una formació acadèmica, un entrenament esportiu intens, amb vistes a que aquestes jugadores puguin estar a les inferiors de Corea del Nord i els hi pugui donar èxit. Saben que això en categoria masculina no ho poden fer perquè la bretxa encara és més gran, i s'estan fent molt fortes a nivell femení perquè a més troben jugadores amb talent, amb capacitat d'esforç. La veritat és que és increïble com juguen, la veritat. O sigui, vaig tenir l'oportunitat de fer Mundial Sub-17, Mundial Sub-20, i sempre veus any rere any el mateix patró, no? És un futbol molt robòtic, molt automatitzat, però extremadament cohesionat, amb un desplegament físic espectacular. Totes les jugadores fan 1,60, 1,65, però físicament és espectacular com encadenen esforços i com juguen amb grans automatismes, i el dubte és si això ho podran replicar o ho podran extrapolar a un nivell absolut. De moment estan classificades pel Mundial d'aquest estiu. Era un fet que no havia succeït les últimes 3 vegades, és a dir, porten 3 Mundials absoluts sense escenari. Ja havien jugat 4 i tan sols en un havien creuat el llindar de fase de grups, que van arribar a quarts de final. I clar, el tema és que se suposa que amb totes aquestes generacions que venen ja cuejant des del 2024, se suposa que el trasllat a l'absoluta s'hauria de veure en algun moment, perquè jugadores molt bones tenen i poc a poc van pujant.
3: Oblidem-se de tot el que és el futbol aquí. Allò no té res a veure. Primer és perquè allà no pot entrar ningú, ni els partits de seleccions les juguen a casa. Quan jugaven Japó contra Corea del Nord, feien a llocs neutrals. I oblidem-se de lo que és el futbol aquí. O sigui, tu quan entrenes aquí, des del talento creixes, evidentment des del treball. Però allà és treball, treball, treball, treball i treball. Si ja al Japó veies a futbol base treballant exercicis analítics de nenes petites de hores fent control passe, control passe, control passe, control passe, imagina't que deu ser a Corea del Nord, que sobre és un règim molt més militaritzat, que això es trasllada a la manera de competir. Jo crec que Fermín ho ha dit, és un equip cohesionat, amb una manera de jugar amb físicament, amb uns entrenaments que siguin totalment individualitzats. Aquí parlem d'entrenar hora i mitja, dues hores. Allà parlem d'exclusivitat total de competir, perquè és el que diu Fermín, és al final intentar que la bandera de Corea, doncs, estigui representada al món. Però és que una vegada arriben a professionals que no poden sortir d'allà, perquè no veus jugadores de Corea del Nord que puguin sortir del seu país per jugar. Una llàstima, perquè a base de treball, perquè és veritat que sobretot va ser treball, però al final treuen jugadores de molta qualitat.
2: Sí, per mi nivell... jo crec que hi ha una part molt positiva i és el fet de... Ui, s'estava parlant
4: algú? Sí, tranqui, tranqui.
2: Ah, no, que en aquest sentit doncs crec que era un moment molt important per elles perquè crec que ho vèiem farà 2-3 mundials que es va veure amb Clàudia Pina, que era una jugadora que ja es començava a destacar i estem fent el mateix amb aquesta escola de David Aznar. Crec que la selecció espanyola està utilitzant el mateix patró que s'utilitza al Barça, que és formar i fer que més o menys tothom sigui el mateix patró perquè quan s'arriba a la selecció absoluta doncs totes destaquin i crec que estem veient de jugadores molt interessants. Ho vèiem, Rosalía li van donar el premi a la millor jugadora i és que ja ho va ser en el Mundial Sub-19. És a dir, que també estem començant a veure després, Laia López va fer aquestes dues aturades que van ser molt importants, però són un model de joc que realment després compares Espanya amb Corea i dius, bueno, Espanya té millor forma a nivell d'associativa, tàctica, però és que clar, com deia aquí el Jordi, els asiàtics és un model que saps com són, però no fallen. És com el que diem moltes vegades dels cotxes. Tu saps que és un cotxe que et durarà 10 anys, però és que no fallaran 10 anys i són molt fiables, no escatimen ningú tipus de situació, els esforços són molt compromeses i la que surta t'acaba donant. Així que crec que era la final, la millor que es podia veure i per això va ser l'únic que li va competir a aquesta Espanya.
5: Fermín, deies?
1: No, que després a nivell absolut, clar, el tema és que no poden evolucionar ja massa més perquè per un tema físic també hi ha altres seleccions que són infinitament més físiques, Alemanya, Estats Units, França i ho veiem a nivell absolut, però és que tampoc poden enriquir-se amb altres formes de fer, altres cultures, altres formes d'evolucionar, altres aspectes que els puguin complementar tot aquest vessant tan disciplinat, tan tàctic, no?, que tenen. I aquí són hi ha seleccions que a nivell absolut sempre estan en part davant, no?, amb la creativitat d'Espanya, les acadèmies que tenen, és un altre nivell.
5: Doncs ens cridava l'atenció, aquest fenomen de Corea del Nord, que a nivell de futbol femení, a nivell formatiu, doncs està present a les finals. El Fermín ens explica el motiu. Per cert, Fermín, posant valor aquest Mundial Sub-20 que evidencia, com dèiem a la primera hora, la bona feina del futbol espanyol femení, eh?
1: Generació espectacular, que ho ha guanyat tot, des de sots 17, sots 19, ara sots 20, amb tot el mèrit que té imposar-se a la vigent campiona com era Corea del Nord, i a totes les línies veu jugadores que aviat, en un curt mig termini, estaran a l'absoluta, perquè Laia López em sembla un tros de portera, Aixa Camara ja ho veiem al Barça, que és una realitat i que va realment molt, molt sobrada, Noa Jiménez, Bejarano, al mig del camp Chris Libran, que està jugant a la Juve, que és molt talentosa, i a dalt, doncs, l'Estèlia Segura, Alba Cerrato, Marisa, Pau Comendador, vull dir que hi ha un talent espectacular en totes aquestes generacions, i Rosalía, que és espectacular, té una creativitat a tres quarts que és meravellosa, i aquesta generació ja des de les primeres etapes s'ha acostumat a ser hegemònica, i això és fantàstic perquè ho traslladen quan juguen.
5: Doncs si parlem de talent, aguanta un momentet, Fermín. Ana Paret, què tal? Bon dia.
6: Què tal? Bon dia, Flaquín.
5: Aquest cap de setmana va marcar amb el Barça una jugadora nascuda...
6: Digue-ho.
5: El 2011.
6: No, fa por, eh? Fa por i és impressionant. De moment, la irrupció que ha tingut Maisa Baja, nascuda el 2011, el primer equip del Barça, una Maisa que l'any passat estava entre juvenil i Barça C. És a dir, que com aquell qui diu, de moment sembla que se saltarà el filial. 15 anys, 8 mesos i 10 dies, aquesta és l'edat exacta amb la que marca el seu primer gol en un partit de Lliga F. I clar, tu la veus en directe, perquè he tingut l'oportunitat en alguns partits al Johan aquesta temporada de veure-la i passa desapercebuda perquè mateix 1,74 amb 15 anys, clar, la reacció de les companyes del primer equip quan comença a pujar pretemporada entrant amb elles és de... ensenya'm el DNI, vull dir, què vol dir que aquesta noia té 15 anys? De moment ha superat ja a Vicky López i a Lamine Yamal, que era qui tenien els rècords tant de debut a la Lliga com de gols amb 16 anys, clar, ella ho fa amb 15, el debut en aquest cas amb 7 mesos, 15 anys i 7 mesos, i en fi, un Barça que a més està jugant amb moltíssimes jugadores joves perquè aquest cap de setmana surt amb un 11 que té una mitjana d'edat de 22 anys, per tant, molt valent també el que està fent Pere Romeu de sortir a la Lliga amb uns 11 titulars tan joves, i aquestes eren les declaracions de Maisa Baja després de fer història amb el Barça.
7: Para mí es un orgullo poder entrenar el día a día con todas las mejores jugadoras del mundo. Intento aprender de cada una de ellas y muy feliz y muy orgullosa de poder ser titular hoy y poder marcar mi primer gol. Agradezco a todo el staff, a todas mis compañeras de la base y sobre todo a mi familia que siempre está conmigo y a mi hermano Ziad.
6: parlar de la família, i és que, vaja, és una nissaga de futbolistes, perquè és filla de Nabil Baja, exfutbolista entre molts equips de Màlaga, Sporting de Braga, AEK d'Atenes, Sabadell, també ara està treballant a la Federació del Marroc, i el seu germà, el que ara menciona les declaracions, juga per l'Olímpic de Marsella, és a dir, que és una mena de nissaga de futbolistes, i vaja, el Barça estan encantats perquè el perfil de nou costa molt de trobar. Si l'has de sortir a fitxar al mercat, tal i com està el mercat avui a dia, doncs hauràs de pagar molts diners, i evidentment té moltíssim recorregut per endavant, només 15 anys mai se baja, però si tot continua com ara mateix sembla que ho ha de fer, és que el Barça té nou per molt i molt temps.
2: Sí, sobretot perquè li deia ara a Bruno quan estava en aquesta pausa que l'altre dia preparant-me el partit, quan miro dic 2011, dic són 15 anys, i clar, justament en el moment que hi ha aquest córner que ella pentina cap enrere, li passa i marca el gol, clar, comences a mirar el perfil i dius, clar, és que ve de filla de Nabil Baja, però crec que en un context de Barça en el que cada vegada hi ha potser més fuga de talent, crec que és molt important apostar per aquesta situació, perquè està Pajor, que crec que és el fitxatge que sempre he dit més encertat a nivell de nou, després de figures molt importants en el nou. Però crec que es necessita començar a formar aquest tipus de perfil perquè és molt important, i és el que dèiem, 15 anys o 74, i et dona aquesta, i a més el primer partit que marca ja ho fa, és a dir, que jo crec que és una jugada molt futur i és la dinàmica que està fent el Barça, apostar per gent així.
5: Ja veieu, Fermín, Jordi i Àlex, que ens fem grans.
3: Sí,
5: 2011, les noves generacions,
1: de
5: com
1: fet,
5: pugen.
2: 2007, 2011, sí, sí.
1: Mai se baja, li vaig comentar al sub-17 del 2025, i ella debuta en el sub-17 amb Marroc sub-17,
5: sí?
1: I ho fa amb 14 anys i ja era titular amb Marroc sub-17. Uf. O sigui, era una barbaritat, i a més era la més talentosa de la seva selecció, molt irreverent, amb molt domini del regat, amb molta sortida pels dos perfils. Em sembla una jugadora increïble, i a sobre amb un bon físic, per poder explotar situacions de tres quarts interessants.
4: Hem de fitxar aquesta noia, no?
5: Ja és nostra.
4: Ella és nostra?
5: Sí.
4: Corai!
2: A fer una paella ja, convida-la.
4: Mare de Déu! Que maco, això, eh? Que bonic és, eh? Quan ja no et cal fitxar.
5: La detecció de talent.
4: Com el del Rafinha, és molt maco quan ja no et cal fitxar.
5: Aquest m'ha de pagar uns 14 anys. Ara, ja. Jordi Ferrón, Àlex del Mas, Olga García, gràcies.
2: A tu.
5: Fermín Suárez, gràcies.
1: Una abraçada a tots.
5: 1:43, escoltem el Tio Faja i el tornar... El Tio Faja, eh? I el tornar... Estigueu atents, oients del programa.
8: ¡Flaqui! ¡Flaqui! Tienen los huevazos como melones gallegos. El mismo club al que la Liga, el CTA, la UEFA y France Football dopó durante 9 años para upar mediáticamente a la Chuchacueros de Madeira, está llamando corruptos a esos mismos estamentos. Están enfermos y su diagnóstico es claro. Síndrome del privilegio perdido. Ya no ganan Champions con goles en fuera de juego. Ya no ganan ligas a base de piscinazos. Ya no les regalan balones de oro por la cara. Ya no les venden pasaportes falsos. El VAR les ha hecho mucho daño. Lógico, a ninguna organización de malhechores le gusta la videovigilancia. Ahora el madridismo anda inmerso en desprestigiar a Guardiola. Sí, los aficionados del club al que la Comunidad de Madrid le regaló el dinero para fichar a Figo. Le regaló una ley a medida y la llamó Ley Beckham. Le recalificó un alcachofar en Valdebebas. Le construyó unos parkings. Le dio licencia para convertir el Bernabéu en una rave. Sí. Esa afición hoy le pide al Manchester City respeto financiero. ¡Venga! ¡Que os mejoréis!
9: ¡One shot!
8: ¡Al Trabuco!
9: Tío Faja, gracias.

0: Tres quarts de dues, estigueu atents als oients, que de seguida volem que sigueu protagonistes. Abans, però, més enllà de l'estrena golejadora de Mai Sabaja, jugadora de, del 2011, 15 anys, 8 mesos, 10 dies, brutal la dada, el partit va servir també per veure de nou Aitana Bonmatí.
1: Sí, noi, que el seu 2026 no passarà a la història per ser el seu millor any, sinó ben bé el pitjor. Es va lesionar el desembre del 25, una lesió al peroné, va fer net, va complir els terminis que en aquell moment eren 5 mesos, va reaparèixer a final de temporada, però durant l'estiu, ja també a finals de temporada passada, no se sentia còmode, va estar passant moltes proves mèdiques, entrenava i jugava amb dolor, per això se li ha fet un pla individualitzat, s'ha apostat perquè comenci més tard la temporada, en aquest cas doncs a gairebé a finals de setembre, principis d'octubre. Va poder jugar ja 15 minuts a Aitana Bonmatí, que reconeixia que han estat mesos molt difícils.
2: Han estat uns mesos difícils, ja des del desembre l'any passat que em vaig lesionar, però bé, també un aprenentatge dia a dia, de conèixer el meu cos, de conèixer també les lesions greus, que no les coneixia ni les... Me les vull tornar a trobar, però bé, molt, molt contenta després de tot aquest treball a l'ombra, dia a dia, tenint paciència, perquè el dolor era una muntanya russa, i bé, si estic aquí és perquè estic de tornada i estic aquí per ajudar l'equip.
1: Doncs una Aitana que està de tornada, que s'ho prendrà amb calma, però que ara té una setmana, igual que tot l'equip, molt interessant per davant, perquè dimecres el Barça juga Champions contra la Roma, diumenge hi ha clàssic al Camp Nou, i vaja, ella mateixa ja ens fa l'assistència pel que ara explicarem als oients.
2: Bé, setmana molt xula, continuem amb la Champions a Roma, després el clàssic de diumenge, així que esperem a molts col·legues al Spotify Camp Nou. Serà un partit xulo, com sempre, contra el Madrid, un partit complicat. El Madrid aquest any s'ha reforçat bé i segur que ens donaran guerra, però nosaltres, com a culers que som, volem guanyar tots els clàssics i bé, prepararem la setmana per guanyar els dos partits, primer de Champions i després el clàssic.
0: Quan és el clàssic?
1: Diumenge 4, 5 de la tarda, Camp Nou.
0: Partit d'aquells que molen a veure, oi?
1: Molt, molt.
0: Doncs
1: molt.
0: Va, sigueu ràpid, ràpides. 9-3-3-4-4-14-11. 9-3-3-4-4, que fos encara no he dit el telèfon, ja està. 9-3-3-4-4-14-11, si voleu una entrada doble per anar a veure el clàssic femení de diumenge, dia 4, a les 5 al Camp Nou, ja amb l'Aitana, veurem si juga baixa, en fi, un d'aquells partits que sempre ve de gust. Brian, què tal, com estàs?
3: Hola, buenos días. Pues muy alegre de hablar con vosotros.
0: Pues
3: os escucho desde hace muchos años.
0: ¿Eh? Home, doncs ho celebrem. Escolta'm, Traian, ho he dit bé, eh?
3: Sí, muy bien.
0: Des d'on ens truques?
3: De Reus.
0: Des de Reus. I sí. Des de fa anys que escoltes el que t'hi jugues, eh?
3: Sí, tiqui-tiqui, miau-miau.
0: Oh, bueno, tiqui-tiqui, miau-miau. Això és un dels clàssics del que t'hi jugues, sí, senyor. I què, i vols anar a veure el clàssic al Camp Nou, no?
3: Sí, por favor.
0: Per favor.
1: Home, si ho demana, sisplau.
4: Home, si ho dius, sisplau... Clar, home,
1: l'educació, l'educació.
0: Venim de Vaquero dient-nos que hem de dir bon dia, gràcies i sisplau.
4: L'educació
0: doncs,
4: el primer.
0: El senyor Brian sempre diu que ens escolta des de fa anys, diu sisplau, i quan li donem les entrades segur que ens dona les gràcies. Doncs, Brian, te'n vas a veure el clàssic aquest diumenge al Camp Nou.
3: Merci.
0: És la primera, ens escoltes fa molts anys, és la primera vegada que truques o que aconsegueixes premi o no?
3: No és la primera vegada.
0: No és la primera vegada. Bueno, però aquesta vegada, com que has estat tan ben educat, et regalem aquesta entrada doble per anar a veure aquest diumenge el clàssic a les 5 de la tarda al Camp Nou. Traien, gràcies.
3: Gràcies a vosaltres.
0: Adeus. Bon dia.
5: Tiqui-tiqui-miau-miau.
0: Oi tal, dedicat al Traien i a tots els oients que fa tants anys que ens escolten. Tiqui-tiqui-miau-miau. Gràcies.
3: Adéu, adéu.
0: Doncs el Traian, que s'endú aquesta entrada, no pensis Traian, que de seguida l'Helena Digo t'agafa les dades per anar a veure el clàssic aquest diumenge al Camp Nou. Gràcies, Anna.
1: A vosaltres.
0: Aquesta nit estem convocats, oi?
1: Graderia del balcó, vosaltres dos, no us escapeu, Flaqui i Bermo, la tertúlia dels dilluns.
0: Doncs allà estarem, amb l'Anna Palet, a partir de 8:45, amb la graderia del balcó. Núria Vilamala.
6: Què tal, Lluís Flaqué?
0: El cap de setmana ens ha deixat en clau segona divisió equips catalans. Victòria del Girona i un empat prou meritori del Sabadell.
6: Sí, començo pel Girona, Flaqui, segona victòria consecutiva pels de Quique Álvarez. És veritat que no va ser el millor partit del Girona. Sembla mentida que l'Albacete no marqués cap gol perquè sí. Les va tenir de tots colors.
0: Gazzaniga.
6: vaig a dir aquí que l'hem criticat quan
0: sí,
6: ha tocat.
0: No, clar, perquè però... si va venir el Solaga de Vagapol li fot un pam.
6: Però avui vinc a reivindicar el partit que sí, va fer Paulo Gazzaniga, perquè sense ell segurament el Girona hagués encaixat algun gol, però dues victòries consecutives, a més un gol d'Abel Ruiz, un altre de Van de Beek, dos jugadors que jo crec que necessitaven un golet i que els hi anirà bé a nivell de moral, però sobretot Flaqui, la imatge de divendres va ser el retorn de Porto, es va trencar el genoll al novembre, per tant 10 mesos després va tornar a jugar, es va emportar una ovació tremenda a Montilivi i després del partit va dir òbviament que feia molts mesos que esperava aquest dia, però sobretot tot em va agradar aquesta reflexió sobre l'ambient que hi ha ara al vestidor.
4: Ha sido un verano complicado, pero creo que esto nos ha hecho hacernos más fuertes a todos. Veníamos de un golpe muy duro, como fue el descenso y cómo fue. Y la verdad que el equipo está unido desde el primer momento. Lo he dicho varias veces, que se vuelve a sentir una familia, vuelve a haber ilusión, pero sobre todo ilusión por hacer cosas con el Girona, por llevar el Girona lo más arriba posible. Todos se alegran por todos, todos estamos por todos. No hay prácticamente egos y el equipo curra.
6: Per mi és una declaració, Flaqui, tenint en compte que ve de Porto, un dels capitans de l'equip, dient que no hi ha egos, que són una família, que l'equip curra, que diu molt de la millora, del canvi que ha tingut el Girona aquest estiu. També va explicar a Porto, no?, que amb l'arribada del nou entrenador i del nou cos tècnic, bueno, han arribat amb ganes i l'actitud és una altra. Per tant, per mi, diu molt aquesta reflexió de Porto. I Flaqui, atenció al que ve aquest cap de setmana també, diumenge a les 9 a Montilivi, Girona-Mallorca. Dos equips que han baixat de categoria aquesta temporada, empatats a 13 punts, el Girona és cinquè, el Mallorca és sisè, per tant, un partit d'aquests amb bon cartell el que tenim diumenge a Montilivi.
0: Bon partit aquest Girona-Mallorca i d'altra banda el Sabadell que segueix col·leccionant punts en aquest inici prou engrescador de temporada.
6: Déu-n'hi-do, Flaqui, poc ens ho esperàvem, eh? El Sabadell, que recordem que porta dos ascensos a les espatlles, fa dues temporades va pujar de segona federació a primera, aquest estiu va pujar de primera federació a segona i només ha perdut un partit aquesta temporada. El camp del Mallorca és un d'aquests partits que, sent un dels equips que acaba de pujar, pots perdre. Aquest cap de setmana un empatet al camp del filial del Celta amb un gol d'Edgar González i al final al Sabadell l'important és anar fent punts i, com diu l'entrenador Ferran Costa, el més important és que no es flipin.
5: L'equip està treballant molt bé en el dia a dia. Tenim clar el que som, en moments de més brillantor o moments on estem algo menys encertats, però l'equip va endavant i penso que hem de tenir un equilibri entre buscar sempre la millora contínua, no conformar-nos, però alhora doncs donar-li valor a la feina, parlant en plata, no flipar-nos, ¿vale? Això és important. Donar-li valor, treballant en el dia a dia i amb pas ferm.
6: Doncs molt bona temporada, la veritat, del Sabadell, Flaqui. Jo crec que un dels equips revelació, a veure si aguanta, sobretot perquè han tingut la mala sort que han perdut el davanter, el màxim golejador, sí, per tota la temporada, però vaja, de moment van sumant punts. Aquest cap de setmana, Sabadell-Andorra, dissabte a 6:45 de la tarda a la Nova Creu Alta. Per tant, dissabte i diumenge, els dos catalans que juguen a casa.
0: De moment, doncs, bones sensacions pels dos. Sí. Girona, un cop tancat el mercat, sembla que ja va trobant camí. En l'objectiu de pujar a la primera divisió, tornar el més aviat possible, i el Sabadell en aquesta estrena a la segona divisió, doncs escolta, amb tot el que sigui col·leccionar punts al principi, benvingut serà per no patir quan avanci la temporada, si és que s'ha de patir.

0: Fran Beltrán i Estuani, vull dir que són tres punts flaqui que encara tenen més mèrit.
1: Sí, perquè hi ha aturada de seleccions, hi ha molts equips de segona, entre ells el Girona, que tenen molts internacionals i que els perden durant aquesta aturada de seleccions que afecta la primera divisió, però no pas a la segona, on continua havent-hi partits. I escolta'm, si Flick va dir allò, els egos maten l'èxit, i vam dir, posa-ho a la portada de la porta d'entrada del vestidor, doncs igual el Sabadell al vestidor de la Nova Creu Alta, no flipar-nos.
0: Vale.
1: Vale?
0: Vale.
1: No flipar-nos. Vale? 1:55.
2: Què t'hi jugues?
1: Estàvem pendents de veure si abans d'acabar el programa l'Albert Llemós ens podia explicar com havien anat aquestes declaracions al forense a la Ciutat de la Justícia. Declaraven com a investigats Román Gómez Ponti, que era el ex-cap dels serveis jurídics del Barça, Òscar Sambola, expresident del Laietà, i Xavier Gómez Sagala, treballador del club durant el 2017. Però sembla que les declaracions s'han allargat una miqueta, per tant, tots els detalls els escoltareu a la graderia del balcó ben explicats i també a la sintonia de la cadena SER en tot allò que sigui el més interessant d'aquestes declaracions del cas del forense. I demà el que t'hi jugues amb l'Albert Llemós ampliem tot el que pugui esgarrapar quant a informació. Què dius, Willy, que tenim una trucada? Hola?
3: Buenos días.
1: Home! Bueno, dona! Però si ja hem regalat les entrades pel clàssic, ara ja arriba tard, Francisca.
3: Estàs solo ahora, no?
1: Sí, mira que hi havia gent avui a l'estudi, però bé, sol no.
3: Estàs solo ahora,
1: estic amb l'Helena de Diego, estic amb el Willy Arnal, amb la Núria Gamala, amb l'Aud Grau, que avui s'estrena com a estudiant en pràctiques.
3: No estan aquí, eh? Estàs tu sol aquí.
1: Sí.
3: En l'estudi, eh?
1: A l'estudi, i em fa por reconèixer-ho, estic sol.
3: He visto que s'ha ido... ¿Quién era la furcia esta que s'ha ido ahora?
1: Quina?
3: La que estava aquí ara, que tenia aquí en l'estudi, que l'he vist per el YouTube.
1: Ah, que ens mira pel YouTube.
3: Claro.
1: No sé a qui refereix.
3: Llevo 10, ja, de mirar en el YouTube, ¿sabes?
1: ¿Lleva qué?
3: 10.
1: 10.
3: ¿Cómo quieres saber lo que llevo de 10?
1: No vull
3: llevo
1: saber.
3: Muchos ya.
1: No vull saber.
3: Oye, es que qué bonito es cuando presentas tú, ¿eh? Bueno, qué bien lo haces, qué porte tienes.
1: Sí que ho fa molt bé, ¿eh?
3: Y si supiera la gente...
1: Jo, eh? Més jove que jo, sí que, ¿eh?
3: Si supiera la gente la que te gastas...
1: Qué bonito.
3: Ja.
1: És que per què em fas aquestes coses, Willy i Helena? Per què em feu aquestes coses? Posar-me la Francisca per tancar el programa. Jo he anat al programa molt tranquil i ara ja...
3: Tengo que aprovechar que tienes 3 minutos aquí para que hables conmigo y que hace mucho que no me vienes a ver. Ahora que hay fútbol de selecciones, podría haberte pillado el fin de semana, por lo menos.
1: M'he agafat uns dies per anar amb la meva dona a passar uns dies fora.
3: ¿Cuándo juega el Barcelona en Getafe?
1: El 10 d'octubre, però juguen a Barcelona.
3: Falta poco, ya. ¿A que podamos estar juntos otra vez?
1: Juguen a Barcelona.
3: Aleshores... que podamos unir nuestras pieles.
1: Unir nuestras pieles, por favor.
3: ¡Otra vez! ¡Como la estoy deseando yo! ¡Oh!
1: Ay, Francisca, deixi'm saludar l'Albert Llemós, que ens demana pas abans de tancar. Gràcies, Francisca.
3: También me gusta, el nuevo.
1: Sí, home, té el seu cal.
3: El nuevo sí. Se parece a ti, ¿tú?
1: Vol saludar-lo vostè, a l'Albert Llemós?
3: Un dia venir los dos
1: no emboliqui la cosa.
3: Con el carrusel y me hacéis un carrusel de otra cosa.
1: Carrusel de otras cosas. A la ronda de carrusel, sí. Francisca, gràcies. Bueno. Una abraçada, un petó. Albert Llemós, queden 2 minuts de programa. A moda de titular, com ha anat aquesta declaració del Ciutat de la Justícia?
4: Sí, mira, molt ràpid, sobretot aquí l'interès màxim ha estat en la declaració de Román Gómez Ponti, que és el cap dels serveis jurídics, i en relació al pagament que va rebre José Ángel González Franco, que era l'advocat de Bartomeu, i va ser l'advocat també que va cobrar 1,5 milions derivat dels pactes fiscals pel cas Neymar, us en recordeu, no? Pel delicte fiscal que se li va imputar al Barça, 5,5 milions, doncs sobretot ha girat al voltant de la declaració de Román Gómez Ponti, que ha assegurat que ell no era qui havia decidit les quantitats que va rebre l'advocat de Bartomeu, en aquest cas González Franco, sinó que ell va validar el que la Junta havia aprovat i havia acordat. Per tant, s'expulsa les responsabilitats, en aquest cas Romà Gómez Ponti, i diu que és una cosa que venia de la Junta, aquesta tarifa de 1,5 milions d'euros que va rebre aquest advocat, que portava comentava, per una banda, Bartomeu, i que va participar també de l'acord amb la Fiscalia i també amb l'Agència Tributària en el cas del delicte fiscal imputable derivat del cas Neymar. Per tant, han sortit tots aquí, hi ha hagut més casos, cas també de la IETA, cas també de les comissions per Malcom, però sobretot l'interès gira al voltant d'aquesta comissió de 1,5 milions que va rebre González Franco i de moment s'espolsa la responsabilitat Romà Gómez Ponti.
1: Doncs gràcies, Albert, per donar-nos aquest titular.

0: información siempre en cadenaser.com. Ser Catalunya, Barcelona.
1: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia el 1922, aprofitar els residus orgànics per generar gas verd el 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
2: El teatre en un minut. Amb Rosa Badia.
3: Cesc Gay és un autor i director que ens ha regalat pel·lícules excel·lents com Mi amiga Eva, la més recent, i anteriorment Truman o A la ciutat. El 2015 va debutar al teatre i ho va fer amb èxit. Èxits teatrals que després s'han convertit en pel·lícules, com és el cas dels Veïns de Dalt, que van veure el Romea amb Pere Arquillué, Àgata Roca, Nora Navas i Jordi Rico. 5 anys després va fer el salt al cinema convertida en Sentimental, amb Javier Cámara i Alberto San Juan en el repartiment. I ara esperem veure The Invite, ja estrenada a Estats Units i dirigida per Olivia White amb Penélope Cruz. També ja fa anys que es va estrenar 53 diumenges, que ara podem veure al Teatre Condal, amb un nou elenc integrat per Candela Serrat, Julián López, Pepa Charro i Xavi Mira. 53 domingos explica la reunió familiar de tres germanes i la parella d'un d'ells, reunits per decidir què fan amb el pare de 86 anys que es perd i que fa coses una mica estranyes. Aquest mateix any s'havia estrenat la versió cinematogràfica amb un dels actors fetitxe de Cesc Gay, Javier Cámara. A Netflix i al Teatre Condal, 53 diumenges de Cesc Gay.
4: Ser Catalunya, al costat de les arts escèniques.
5: Si saps on vols anar, na-na-na. Posa't a caminar.
6: Cadena Ser i Ser Catalunya. El so de la vida.
7: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
8: valorado
7: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
9: Y otra.
8: Valorado.
7: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
10: Lo cambias todo. Cambias la vida de Pablo, que puede estudiar lo que le gusta. Cambias la relación de Carlos y Marta, que con la nueva línea de autobús se ven mucho más. Y que Marcos acceda por las rampas sin problemas al trabajo. O cambias las mañanas de paz, que recibe ayuda y no las pasa sola. Su todo cambia, el de todos. Cuando contribuyes con tus impuestos, la sociedad avanza. Con tus impuestos lo cambias todo. Agencia Tributaria, Ministerio de Hacienda, Gobierno de España.
11: Llegan los días de belleza del Corte Inglés, con el 20% de regalo para una segunda compra de alta perfumería, cosmética y para farmacia. Recuerda, solo hasta el 7 de octubre consigue un 20% de regalo en los días de belleza del Corte Inglés. Consulta condiciones en nuestras tiendas web y app.
12: Hola, ha llamado a Fresh Papaya España o a Fresh Papaya International Group si finalmente abrimos en el exterior o a Fresh Papaya en Mango España si ampliamos la producción.
13: Tener dudas es bueno, tener un socio para resolverlas es mejor. Por eso en el Santander ponemos a nuestro equipo de expertos al servicio de tu empresa para ayudarte a dar el paso de dudar a crear. Si dudas, es el momento. Santander.
14: Has seguido los rumores, has esperado los fichajes, has contado los días para que vuelva el fútbol. Pero el verdadero inicio de la temporada llega cuando te lo sabes todo. Consigue la guía de la Liga de As, actualizada a cierre de mercado, con toda la información de la Liga, Liga F y competiciones nacionales e internacionales. Ya en tu kiosco con As por solo 7 euros.
15: La ley de vivienda dice que cuando acabe tu contrato de alquiler, el siguiente no te lo pueden subir. Y que si en tu zona faltan pisos, se tiene que construir más vivienda, pública y protegida. Eso y mucho más dice la ley de vivienda. Aplicarla depende de tu comunidad autónoma. Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Gobierno de España.
6: Cadena Ser y Ser Cataluña. Al so de la vida.
16: Bona tarda, Josep Maria.
17: Bona tarda, Jordi.
16: Aquest dimecres estrenem espectacle, bueno, l'estrenes tu, no jo, que és el Cadell a la Sala Petita del Teatre Nacional. Què, tot preparat ja?
17: Doncs, mira, avui fem prèvia, vull dir que és un assaig general. Estic tranquil, estic content, amb moltes ganes ja d'entregar-la al públic. De fet, els hi deia a l'equip l'altre dia, Dic, ara, si una moto m'atropellés, cosa que no volem, i estigués enguixat a l'hospital, podríeu fer-ho ja sense mi. Per tant, tinc la sensació, hi ha un moment que tens la sensació que tot ja està a punt, només per entregar-ho a l'espectador, i per tant, això et dona molta tranquil·litat, estic molt content amb el projecte, molt feliç, i per tant, amb ganes, bàsicament amb ganes.
16: I tot i que ja portes molts espectacles a la motxilla, encara tens aquell nervi a l'estómac, aquell cuquet?
17: Jo he de dir que sóc un home bastant tranquil, però és inevitable que... Hi ha moments en què un sent... Jo, per exemple, quan entrego per primer cop un text perquè algú el llegeixi, em va passar amb el Cadell que tot l'equip em va dir que sí, sense haver llegit ni una línia, per tant és un acte de confiança i de generositat grandíssim. El dia que el vaig entregar va ser aquell dia que em vaig posar una mica nerviós de dir, voldria que ja l'he enviat per correu i que l'haguessin llegit al cap d'un minut. El dia de l'estrena és inevitable, vull dir que hi ha un moment en què jo dic, no sóc un home nerviós, sóc un home tranquil, i s'apaguen els llums, sona l'avís de mòbil, i hi ha aquell moment de dir, bueno, ja hi som, en marxa, a veure què passa.
16: Bueno, i per molts anys, no?, que continuï aquest nervi.
17: Sí, sí, hi ha una part de que aquesta sensació també té a veure amb que allò per tu és important. Per tant, hi ha alguna cosa amb que, si no et passés res, també seria estrany en aquest sentit.
16: Que el Cadell, com dèiem, s'estrena dimecres, és 30 de setembre, aquí al Teatre Nacional, Sala Petita. Allà hi tenim el nostre estimat Marc Tarrida, que és una persona que és impossible no estimar, i amb ell, el Roberto G. Alonso, doncs tenim un dream team d'actriuasses. Tenim a la Mercè Arànaga, la Lourdes Barba, la Màrcia Cisteró, l'Àurea Márquez, l'Alba Pujol, la Rosa Renom. Veient aquest repartiment, jo dedueixo que veurem una obra de dones.
17: És una obra de dones amb un epicentre masculí. O sigui, és una masia habitada per moltes dones i al mateix temps molt preocupada per l'element de continuïtat masculí que en lloc de dir-li l'hereu, li diuen el Cadell. I per tant és una obra molt coral, crec, de les més corals que he escrit, molt femenina i en canvi amb una preocupació masculina. També parla d'aquesta construcció de la masculinitat, de què és això de la masculinitat i com la construïm. L'equip és increïble, o sigui, és un somni, és un dream team, no? I el Marc aquí té una triple voltereta mortal, perquè ell és la casa que parla. Per tant, tenim un personatge molt singular, que és la casa que parla i que es desdobla amb els hereus de tota aquesta nissaga. Són diversos hereus, en Francisco, en Josep i l'Albert, i per tant el Marc no només té una cosa tan estranya d'assumir com la casa parlant, com també assumir les tres masculinitats d'aquesta casa amb una història que comença a principis del segle XX i que arriba fins als nostres dies. I he de dir que el Marc, que havia fet el principi d'Arquimedes, que l'havia dirigit al Leo Granada, sí. Llavors a mi em va fer una substitució extraordinària de l'espectacle El Monstre, que va ser en aquell moment que vaig decidir que havia de ser el Marc, no?
16: Farà de casa, el Marc farà de casa collonuda, de casa pairal.
17: El Marc ho fa, o sigui, el Marc és un actor excel·lent, però el que ens està ensenyant aquests dies en escena és magnífic. Ens ensenya el gran actor que és, la potencialitat de l'actor que serà, i a més està envoltat també de totes aquestes senyores que són un tros d'història del teatre. M'imagino que això també et situa en un lloc molt, molt singular.
16: Carai, Marta Rida, avui ja no cal que prenis, Déu-n'hi-do, perquè ens escolta molt el Marc. En fi, el protagonista no és el Marc Tarrida, perquè avui connectem les cançons del Llapis de Memòria de l'autor i director teatral Josep Maria Miró.
6: A SER Catalunya i la cadena SER, Llapis de Memòria, amb Jordi Manau.

0: Encetem el llapis de memòria del Josep Maria Miró amb He mirat aquesta terra, que és un poema de Salvador Espriu que ja fa molts anys va musicar un mestre en això de musicar poemes, com és en Raimon. I l'any 2013, coincidint amb l'any Espriu, també el van musicar un duet màgic format pel Toti Soler a la guitarra i la sempre esplèndida Sílvia Pérez Cruz, que de fet és la peça que està sonant, Josep Maria, perquè és la que tu ens has demanat explícitament. És a dir, la del Raimon està molt bé, però m'hi posa'm aquesta.
1: Sí, sí. És la bellesa, no? És la bellesa, aquest tema, tant des de la lletra com des de la interpretació del Toti Soler a la guitarra, com la veu extraordinària de la Sílvia Pérez Cruz, no? Hi ha alguna cosa que a mi m'emociona profundament d'aquesta cançó, perquè és com una cançó mental quan viatjo, i que viatjo bastant per coses de feina, amb què estic arribant a Barcelona i des de l'avió començo a veure, diguéssim, la platja, la ciutat, o fins i tot veus el paisatge, a vegades hi veus Montserrat o alguna cosa, i penso, sóc a casa. Jo sóc molt, molt poc nòmada. Sóc un home molt sedentari, vull dir que cada cop que marxo de viatge, dos dies abans, penso, i ara que... què faig jo anant-me cap a l'altra punta del món, no? Vull dir que un cop hagi estrenat el cadell, al cap de pocs dies me'n vaig a Nova York, que allà m'estrenen el cos més bonic, i de cop i volta m'agafo una mandra absoluta. Després, quan arribo...
0: Home,
1: sí, t'ho dic,
0: a Nova York, que estrenen un espectacle teu.
1: Dic, sí, em fa molta il·lusió. Però hi ha alguna cosa, per exemple, he anat a treballar a vegades 3 mesos a fora, i hi ha alguna cosa que... Després, quan arribo, intento conèixer, si no conec el lloc, els museus, la seva música, els seus autors, les seves autores, però hi ha un moment que, sobretot de tornada, que penso, sóc a casa, hi ha alguna cosa del meu paisatge, de la meva família, dels meus amics, dels meus llibres col·locats a l'estanteria de casa meva, i fins i tot hi ha una cosa clau, que és gastronòmica. Crec que hi ha alguna cosa en què la gastronomia està en un lloc molt important del nostre imaginari cultural. L'altre dia li deia a un amic que porta anys vivint a fora, vivint als Estats Units precisament, i li deia, cuines com un americà o com un català? Perquè em sembla una cosa molt clau, no? Vull dir que hi ha alguna cosa que trobo a faltar, menjar determinades coses. Per exemple, per mi és terrible, ara et semblarà una bestiesa, estar fora la tardor i perdre'm tota la temporada de bolets, que el meu pare és un gran caçador de bolets, i perdre'm tota la temporada de llenegues, rovellons, fredolics... Em fa una pena... Mira, ara, per exemple, estant a Nova York, em perdré els panellets. Jo sóc molt poc de dolços i dels pocs que m'agraden molt.
0: No n'hi ha a Nova York, eh?
1: M'imagino que no.
0: Potser bueno, algun lloc trobes,
1: sí,
0: avui dia...
1: Però també m'agrada molt anar a una pastisseria que encara faci una mica de factura tradicional.
0: Que, clar, tu viatges molt perquè t'han estrenat arreu del món. Intentes sempre anar a l'estrena o a veure els assajos d'allò que estan fent d'una obra teva a Nova York, Atenes, França...
1: Depèn, vull dir que algunes productores de seguida et conviden, t'organitzen algunes activitats i tal, i n'hi ha d'altres que no, i a vegades no pots per calendari. Per exemple, l'estrena de Nova York és el dia 7 d'octubre i jo arribo el 10, perquè tinc alguns compromisos al voltant del cadell, i jo sí que m'agrada veure-ho. És una cosa molt, molt emocionant, no?, perquè de cop i volta... Per exemple, el cos més bonic, que és la que s'estrena a Nova York, és una obra que quan jo la vaig escriure crec que és el més local que he escrit mai. Vull dir que té olor de camps de farratge, de civada, d'ordi... És una obra molt de la Catalunya interior. I de cop i volta que s'estrenés a Uruguai, que s'hagi estrenat a Grècia, on ha fet 3 temporades, on no comparteixen religió, en aquest cas, perquè és un element molt important a l'obra, i a Grècia són ortodoxes, que arribi a Nova York, de cop i volta penso, ostres, és l'obra que he escrit més profundament local, i en canvi es llegeix a llocs molt diferents. Jo mai... Hi ha una cosa que l'he explicat moltes vegades, que moltes coses precioses que m'han passat no les he perseguit. Jo he perseguit fer el teatre que estimo, el teatre que vull, fins i tot amb la gent que m'agrada. Abans parlàvem del cadell. El cadell, jo tinc la fortuna de que és l'equip desitjat. Volia treballar amb aquesta gent i crec que això va marcar també l'escriptura, no? I de cop i volta t'estreno un text tan profundament local com El cos a Nova York i, i llavors hi ha alguna cosa en què penses que l'autenticitat o la connexió està en un altre lloc. Vull dir que hi ha alguna cosa d'aquest món tan globalitzat en què encara hi ha algun interès per allò local. Amb les últimes obres jo també he tingut una connexió molt forta amb la llengua dels meus pares. I recordo, per exemple, quan estudiava a l'Institut del Teatre, que algú va dir que escrivia molt bé, però que era una mica de poble. Llavors, sí,
0: és que ets de poble.
1: Sí, soc de poble, no? Hi ha algunes coses molt hegemòniques i em sembla que està passant alguna cosa molt interessant que s'ha obert a la diversitat. Jo dic que, per sort o per desgràcia, habito diverses minories. Minoria sexual, minoria de llengua, minoria de procedència, també la pagesia. I totes aquestes minories, d'alguna forma, les ha recollit el meu teatre. Hi ha alguna cosa d'aquesta voluntat d'una ficció no hegemònica. L'altre dia algú em va dir, com és que en un món tan urbà has escrit una obra pagesa? I vaig dir, és que això que el món és molt urbà, parlem-ne, perquè el món són moltes coses i Catalunya no és Barcelona. Catalunya és una diversitat de paisatge, de realitats i d'històries molt, molt àmplia.
0: Que, Josep Maria, em diria que totes les teves obres sempre les dediques a algú. El cos més bonic que s'haurà trobat mai en aquest lloc, a qui li vas dedicar?
1: El Federico Metral, que és un amic, molt bon amic. A més, amb unes circumstàncies molt concretes, perquè jo el cos més bonic el començo a escriure el dia que mor Benet i Jornet. Era un moment del Covid, amb una tristesa absoluta, i me'n recordo que el dia de l'aniversari del Federico li vaig dir, no puc sortir de casa, no podem celebrar-ho, no puc donar-te un regal, el meu regal és aquest. I li vaig dir, t'estic dedicant una de les meves millors obres, li vaig dir jo. I ara fa pocs dies li vaig dir el mateix a la meva mare. Li vaig dir, mare, el cadell el dedico, poso a les meves, a la meva mare, a les tietes, a les meves tietes àvies, a les cases de la meva infància i a l'Albert. I per tant és un text que dedico a la meva mare i no pot ser d'altra manera. Aquest text pagès, de família i de dones, és per la meva mare.
0: Que és curiós, perquè pel que he llegit, tu quan l'escrivies t'imaginaves fer-ho al teatre lliure. I al final ho faràs a tot arreu, menys al lliure,
1: aquest
0: espectacle.
1: No, aquest no, era el cos més bonic.
0: Sí, el cos més bonic, sí.
1: Sí, sí, el havia imaginat al lliure. Però en aquell moment el lliure estava dirigit... no em sortirà el nom.
0: Bueno, el Martel.
1: El Martel, el Martel. I no li va interessar, no li va interessar, i en tot cas va estrenar-se temporada alta i va acabar anant al Romea, on va fer 2 temporades, després va anar a Madrid...
0: Sí, no, ja va començar...
1: I li han passat moltes coses molt boniques, però el Martel no li va agradar.
0: Però et van fer el que tu anomenes ghosting professional.
1: Ghosting professional, jo anomeno, per explicar-ho, és quan envies una proposta i no et contesten. O sigui, a mi que em diguin...
0: Però a tu et passa, això?
1: A mi em passa, i tant.
0: Però si et passa a tu que... Podem dir que ets un autor exitós...
1: Jo t'he de dir que amb algun director artístic, amb un director artístic, no català, de fora de Catalunya, un dia li vaig dir, pots dir que sí o que no, no passa res. Dir que sí sempre és molt més agraït que dir que no. Però dirigeixes un teatre públic. Digue'm que no, digue'm per què no... Explica'm de què va aquest teatre, quina és la seva filosofia, perquè si no em sembla fins i tot un acte de mala educació. Ja em sembla un acte, diguéssim, quan estàs treballant... Jo, per exemple, he fet molt pocs càstings. No, n'he fet pocs. I quan els he fet han sigut molt concrets. I t'asseguro que he trucat a les 5 persones o 6 que els he fet l'audició i els he dit...
0: Que
1: sí explicat, o que no.
0: Perquè sí o perquè no.
1: I fins i tot hi ha alguna persona amb què no coneixia massa, amb què després he teixit com amistat, no? De dir-li, escolta, em vas fer un càsting estupendo. A més, amb el punt de partida de que ja estàs audicionant a 5 persones amb un determinat nivell, no? I de cop i volta a vegades veus que aquella energia, aquell instrument, no és l'adequat per aquell espectacle,
0: no,
1: o aquell paper.
0: Sí, això és totalment normal. El que a mi em sembla fort és que no et donin una resposta argumentada.
1: Pues, si tu penses que ho trobes fort, estem amb el mateix, pensem el mateix. Vull dir que... A vegades ho he comentat amb actors que et diuen és que no anem a una audició, no ens han dit ni que sí, ens hem enterat que no, perquè l'espectacle tira endavant. Llavors trobo que jo amb això potser sóc molt clàssic o molt vintage, em sembla que els protocols i les formes han de ser.
0: No costa res tractar a la gent com a persones, i entendre que jo els hi pot fer il·lusió i no està de més dir, no ha sortit no, per això, per l'altre o per la més enllà.
1: I una qüestió molt... molt eficaç en aquest sentit, de que tu et serveix per tancar aquella carpeta. El que no pot ser és que tu sàpigues que no estaràs en una temporada quan la temporada es presenta, o sigui, hi ha els canals suficients per fer-ho i per fer-ho molt ben fet.
0: Josep Maria, no sé si has identificat la cançó que està sonant ara mateix de fons, perquè ara parlàvem dels viatges, dels teus viatges de manera genèrica, i crec que aquest tema, que és de la cadenenca Isabelle Pierre, que és l'Etamismon, no sé si ho he dit bé, amb aquest tema anem a un viatge concret.
1: Sí, vam anar a un Sant Jordi amb el Jo Travesti. Jo sempre dic que hi ha temes...
0: El Jo Travesti és un espectacle
1: perdó,
0: que va fer amb el Roberto G. Alonso.
1: Sí. Amb el Roberto G. Alonso, amb el Jordi Cornudella, que hi tornem ara al novembre, al Teatre del Raval, serà la tercera temporada que fem. És un espectacle ben curiós, perquè quan el vam fer ens agrada molt i pensàvem que seria un espectacle amb un públic més limitat, no? Que agradaria molt al col·lectiu, que agradaria molt a... I llavors ens hem trobat que és un espectacle molt ampli, que agrada a gent heterosexual, gent del col·lectiu LGTBIQ+, que li agrada a gent gran, a gent jove, i és molt més transversal del que imaginàvem, i per això és una satisfacció enorme. Ens van convidar al Casal Català del Quebec a portar-lo per al Sant Jordi de fa un parell d'anys. Jo sempre dic que hi ha cançons amb què un les associa als amics, que són com cants a l'amistat. Llavors, recordo molt un dia que anàvem de Montreal a la ciutat de Quebec amb cotxe, i els vam demanar als nostres anfitrions, a l'Eric i al Ian, que ens fessin una mica una playlist de cançons de canadenques. Aquesta, jo la coneixia anteriorment i es va convertir una mica el nostre himne, no? De fet, el Ian i l'Eric van venir aquest estiu, perquè l'Eric és d'aquí de Catalunya, el Ian no, i vam fer una mica de ruta Catalunya interior i, evidentment, vam posar aquesta cançó. Hi ha cançons que un les associa a persones, a viatges, i en aquest cas del viatge a Quebec, per mi hi havia una cosa molt bonica, que també era portar aquest espectacle amb el Roberto G. Alonso. El Roberto és, ja no diria el meu amic ni la meva amiga, diria que és la meva germana, gairebé. L'estimo moltíssim i m'hi enfado moltíssim a vegades, també. Vull dir
0: la
1: que tenim totes les coses, diguéssim, que passen, no? Encara que no suporto estar malament amb ell. Hi va haver un moment a la vida que vam estar un temps sense parlar, un mes, i per mi va ser molt dolorós fins que vam solucionar allò, no? I el Roberto, quan jo vaig fer Jo Travesti, vaig intentar fer un espectacle a mida per ell. Un espectacle que recollís una mica les seves preocupacions, les seves inquietuds, la seva carrera artística. És una mena d'alterficció. Ara que es parla tant d'autoficció, doncs jo aquí li feia una ficció al Roberto. I és un espectacle que ens ha donat moltes alegries. Viatjar amb el Roberto també és molt divertit en aquest sentit. Després vam anar a Mèxic, a la Fèria del Libro de Guadalajara. Vam anar a Ciutat de Mèxic amb el Jo Travesti. Ara aquest novembre ens anem el Roberto i jo a fer un curs a Venezuela.
0: Carai.
1: I em diverteix molt el Roberto, perquè hi ha una entesa molt bona. Aquí amb el Cadell el tinc d'actriu i el tinc d'assessor de moviment, no? I per tant és una persona que sento no només important la seva amistat, sinó tenir al meu costat.
0: Doncs va, escoltem una mica L'Etame és bon, que és una de les cançons que hem trobat al Llapis de la Mòria de l'autor i director Josep Maria Miró.

0: Que precisament ara parlaves del Roberto G. Alonso, de Jo Travesti, i crec que precisament era quan estàveu fent el Jo Travesti que el Roberto va patir una agressió homòfoba bestial.
1: Sí. Bueno, n'havia patit una important anys abans, i amb el Jo Travesti precisament el dia de la roda premsa. El dia
0: que és fort.
1: Sí, és fort, en tot cas, que passi això. Hi ha alguna cosa, diguéssim... jo, en aquest sentit, sempre he intentat ser molt, molt combatiu. Hi ha alguna cosa, per exemple, en política, que hi ha determinats polítics que no els hi perdono l'apropiació que s'han fet d'algunes sigles. O sigui, a veure, m'explico una mica. Hi ha partits, com el Partit Popular, que no només va votar en contra de totes les lleis que afavoria en aquest cas el col·lectiu, sinó que va treure autobusos de... va organitzar massivament actes de protesta en contra d'això. Ens va ofendre, va dir un munt de bestieses, i de cop i volta, anys després, diuen el Partit Popular és un dels partits amb més gais. I a mi què? O sigui, hi ha alguna cosa que quan els veig al capdavant d'una manifestació penso, la primera cosa que haurien de fer és disculpar-se, dir els temps han canviat, hem evolucionat, hem canviat, ens vam equivocar, el que passa és que no pots intentar apropiar-te d'un vot quan no has fet res. De fa pocs dies vèiem aquelles declaracions el dia precisament que es votava el tema de penalitzar les teràpies de conversió, i sortia el de los Santos, del PP, dient soy maricón y de derechas. Sí, sí, però tots els drets que tens no te'ls ha donat el teu partit.
0: Han vingut a dinar quan la taula està parada i el menjar escalfadet.
1: Vull dir que també, o sigui, hi ha alguna cosa de que... Hi ha una vegada que vaig conèixer una persona d'aquest partit, precisament, i li vaig preguntar, amb un sopar vam coincidir, vaig dir, em sembles una persona, em sembles un humanista, em sembles un home culte, explica'm per què un dia vas votar contra mi i contra el meu col·lectiu. No, jo no vaig presentar-me, em vaig abstenir, diguéssim, de votació, vaig perdre sou. Dic, vas perdre sou, però en canvi m'has dit abans que pactar amb Vox era una línia vermella. Per què no ho era, això? Llavors, hi ha alguna cosa amb què sento que tota aquesta gent, quan hi ha unes lleis que et protegeixen, tot canvia. Quan hi ha unes lleis que no et protegeixen, les agressions són més possibles. El fet que un nano adolescent es suïcidi perquè sent que no està protegit, que no està legislat, que no està comprès, em sembla que hi ha una responsabilitat política profunda al darrere. I, per tant, hi ha alguna cosa amb què no perdono aquells polítics que, en tot cas, han tingut aquest recorregut i després...
0: Quan tocava fer les coses,
1: i llavors,
0: no eren el lloc adequat
1: de la història.
0: I llavors es posen
1: al capdavant d'una manifestació i no ha passat res. Home, no.
0: Tu has patit agressions homòfobes?
1: No. Per sort, no.
0: O sigui, microagressions, entenc que, com tothom...
1: He patit, diguéssim, la violència invisible que patim tots, no?, en aquest sentit. Ho dic en el sentit de que hi ha alguns comentaris que possiblement ara hauria estat molt més taxatiu, no? Hi ha una cosa, per exemple, me'n recordo quan vaig fer Gangbang al Teatre Nacional, que hi va haver una persona que ho deia com un acudit i potser es pensava que a mi em feia gràcia, em va dir, i tu què faràs, una mariconada? I li vaig dir, home, si no la faig jo, qui la farà? Tu o qui la farà? Llavors hi havia alguna cosa, diguéssim, de que, evidentment, la diferència, sempre, quan hi ha una diferència des de l'escola, sempre hi ha aquesta mirada, i el món està canviant, i jo sento que hi ha moltes coses, encara que em passin de negatives, i algunes que ens han de preocupar i que no hem de baixar la guàrdia, hi ha algunes coses en què sí que sents que les has viscut, no? I, en tot cas, hi ha alguna cosa, per exemple, en què jo he sentit, abans que parlava dels meus pares, que un dels tresors més grans que m'han entregat, educat, i entenc com l'educació com un acte d'entrega i de regal, crec que m'han entregat dos coses importants, que és l'empatia i la llibertat. I em sembla que no hi ha dues coses més importants que aquestes. Els meus pares segurament han hagut de fer un viatge complex en moltes coses. Vull dir que tenen tres fills molt diferents, tres fills que, de cop i volta, segurament no es pensaven que sortiríem com hem sortit, amb coses que els han agradat, que no els han agradat, que han entès, que no han entès. Jo crec que hem après a entendre'ns i estimar-nos, també, que em sembla que és una cosa important, no? Jo me'n recordo de molt petit, és una anècdota que no vaig entendre la seva importància fins que vaig ser gran i vaig veure un dia una foto. Jo tenia 6 anys i vaig arribar a casa explicant que hi havia activitats extraescolars a l'escola. Pintura, música, ballet, futbol, no sé què. Mm-hmm. Què vols fer? Jo vaig dir, ballet. Clar, en un poble de 2.000 habitants...
0: Estem al Prat de Lluçanès.
1: Prat de Lluçanès, una família pagesa, els meus pares, diguéssim, contacte amb el món de la cultura, de les arts... Zero, vull dir que la meva procedència és de família pagès absoluta. Els meus pares mai em van dir no ho facis. Mai em van dir no facis això, que és de nenes, no facis això. Mai. Vols fer ballet? Vaig fer ballet. Evidentment...
0: Quina sort, Josep Maria.
1: Sí, evidentment, jo era un nen entre 11 tutus, de tot eren nenes, tampoc això em convertia... amb un signe de masculinitat dins dels paràmetres de masculinitat d'aquell moment. Potser per això també la construcció de la masculinitat és un tema que m'ha interessat i preocupat sempre amb les obres. I vaig fer un any de ballet, vam fer un festival, no hi havia prou gent i al cap d'un any el poble ja no va seguir fent classes de ballet. Però un dia de gran, veient aquesta foto d'aquestes 11 nenes i jo allà al mig, vaig entendre l'acte de generositat, d'intel·ligència, de saviesa, d'estima dels meus pares.
0: I que tu formes part d'una generació criada entre tabús?
1: Absolutament. Pensa que estem parlant... Això estem parlant de principis dels anys 80. Mm. Vull dir que hi ha alguna cosa en què, quan dic que el món ha canviat i que ha evolucionat, els referents de ficció... de les noves... Vull dir que jo, quan faig cursos, ho dic moltes vegades, la ficció... ha sigut molt hegemònic en molts sentits. Noies, expliqueu-vos com voleu ser explicades des de la ficció, perquè durant molt de temps us han explicat els homes, els que formeu part d'una minoria, intenteu explicar-vos o no. En tot cas, intentem fer ficcions que siguin honestes, autèntiques, que expliquin coses, però per mi ha sigut impossible escriure res sense que jo estigués profundament connectat. He fet molt poca autoficció i crec que al mateix temps he estat dialogant molt amb mi mateix, amb les meves inquietuds. He parlat de l'obra del cos o del cadell. Jo són dues obres que tinc la sensació d'haver-les escrit així, perquè hi ha alguna cosa... Amb el cos dic que tinc la sensació que el vaig escriure sonàmbul, no? Hi ha alguna cosa que tinc la sensació que portava tota la vida escrivint-lo. En el cas del cos parla molt del poble, de la diferència, i en el cas del cadell parla de la família i també d'aquesta construcció de la masculinitat i de l'entorn femení. Vull dir que el cadell parlo molt d'una figura importantíssima que són les mares, les tietes, les àvies, per... Moltes vegades hi ha hagut...
0: I parles de la teva infància també i del que has viscut.
1: És una ficció. És una ficció, comença el segle XX, a principis del segle XX, soc vell, però no tant, soc
0: però
1: nascut a finals del segle XX.
0: Una casa pairal, en un poble...
1: Però els meus pares ja no vivien en casa pairal, La meva família procedeix doncs tot res, de Masies, però nosaltres vam viure en una casa al camp, però després vam viure al poble, els meus pares... Vull dir que no he viscut en una casa d'aquestes històriques, en canvi sí que he tingut el pes històric de les Masies familiars, dels avis, que jo ho dic molt amb aquesta obra, jo crec en fantasmes. Els fantasmes són les cicatrius, les ferides del temps, no? I per tant, amb aquestes cases de pagès estan plenes de fantasmes, estan plenes de ferides, estan plenes d'història, i nosaltres associem amb aquelles cases, casa dels meus avis, jo tinc molt clar on és. Hi ha alguna cosa que ara ja no hi viu ningú de la meva família, i t'asseguro que vaig entrar un dia i em va generar una tristesa enorme, perquè aquelles parets les havíem evitat tots nosaltres, havia sigut el lloc on hi havia gent que ja no hi és, amb què havíem tingut les celebracions familiars. Hi ha alguna cosa que s'impregna, però et deu passar amb tu mateix, anar a casa teva i que l'habitació que has tingut la transformin en una altra cosa. és un tema que les cases tenen memòria, les parets tenen memòria i les arquitectures són emocionals.
0: I les cançons també tenen memòria.
1: Les cançons, absolutament.
0: I ara anem cap a la infància del Josep Maria Miró, de la mà del Roger Mas i el dolor de la bellesa. Aquesta nit...

0: en temps dels tripis.
1: Al llapis de memòria de l'autor i director teatral Josep Maria Miró també hi hem trobat el Roger Mas, acompanyat de la cobla Ciutat de Barcelona, amb la cançó El dolor de la bellesa, que és un tema publicat l'any 2012, però que em sembla, Josep Maria, que tu et transporta molt més enrere.
2: Sí, sí, sí. Bueno, que és un superartista, eh? Vull dir, i aquest disc em sembla extraordinari.
1: Se t'ha posat la gallina de piel, eh?
2: Se m'ha posat encara, eh? Estic amb, vull dir, que hi ha alguna cosa que em porta a algun lloc gairebé atàvic, una cosa molt, molt forta i molt, molt vinculada a això que parlava al principi de la terra, no? Del teu paisatge, de la teva cultura. M'agrada molt la música de cobla. Amb el Cadell, per exemple, la música és de cobla, l'ha composat el Xavier Albertí. Ja quan vam fer El cos més bonic teníem presència dos tenores. Jo crec que no estimava tant la cobla, o no el sabia entendre-la quan era petit, però en canvi m'havia acompanyat molt.
1: Sí, vas menjar molta cobla.
2: Molta, perquè els dissabtes al matí, la música que jo escoltava al matí des del llit era el programa de sardanes d'una altra emissora de ràdio. La meva mare escoltava, la meva mare de jove era molt sardanista, no? I llavors és una sonoritat que la teníem molt present i que fins i tot pensava, ostres, la mama, un altre cop aquí amb les sardanes, no?
1: Olin, la
2: però,
1: cobla.
2: Fixa't ara, aquí, que...
1: Aviam, fixem-nos.
2: És tan brutal, tota aquesta sonoritat de... Hi ha alguna cosa que és molt nostra, no, aquí? I... És que m'encanta aquest disc. I la meva mare, doncs, ens aixecava molts dissabtes, o a vegades venia el meu pare a aixecar-me la persiana ja d'adolescent, del rotllo, venga, és hora d'aixecar-se. I ens aixecàvem tots els dissabtes amb sardanes. La meva mare, bueno, el dimecres vindrà a veure el Cadell. Espero que li agradi, no tot el que faig. La meva mare, tinc una mare que és molt crítica, hi ha coses que li agraden, hi ha coses que no, vull dir que ella no té filtre. I quan li vaig dir que hi havia música de cobla, em va dir que això li feia molta gràcia.
1: Això li agradarà.
2: Llavors, nosaltres havíem pujat amb molts elements, diguéssim, d'aquests tradicionals, que jo els hi tenia com un... No sabia si m'agradaven o no, i que llavors amb els anys també sento, les habaneres, per exemple, que amb els anys he trobat tota una gent que ha revisitat això des d'un lloc, Roger Mas, abans escoltàvem la Sílvia Pérez Cruz, que també el tema... Vull dir que hi ha tota una gent amb què té una mirada molt interessant sobre la tradició. Em sembla que hi ha una cosa que és fascinant, que és... cal conèixer la tradició per saber d'on venim, des d'on estem construïts. Jo algunes de les meves obres dialoguen amb la tradició. El Cadell, per exemple, dialoga directament amb... Jo dic que és la meva auca del senyor Esteve, pagesa. Dialoga amb Rossinyol, dialoga amb Guimarà, dialoga amb la Víctor Català i dialoga fins i tot amb un amic com el Benet i Jornet. Vull dir que són autors que han treballat la idea del llegat, de l'herència, i per mi la consciència de tradició l'he anat prenent en els últims anys. També he estat acompanyat d'amics com el Xavier Albertí, que han tingut una consciència molt gran del que significa la tradició. I em sembla que és impossible treballar sense la consciència d'això, ja sigui com a l'obra del Cadell, eh? Per perpetuar-la o per destruir-la i canviar-la. Vull dir, però en tot cas cal conèixer-la, no?
1: Veig la religió també en aquesta educació.
2: Sí, la religió ha tingut un pes molt important. I jo, per exemple, sempre dic que la meva tradició cultural és religiosa, és cristiana, en aquest sentit, i no puc... Una altra cosa és que jo sigui creient o no sigui creient, que això és una altra història, i el meu viatge d'allunyar-me d'aquesta institució que trobo profundament corrupta, i no entraré aquí a fer la crítica sobre aquesta institució, però, en canvi, la meva tradició cultural... pictòrica, musical, ja ha tingut un pes molt important, i amb El cos més bonic o amb algunes obres aquest pes hi és, no? Perquè em sembla que un ha de ser conscient de la seva tradició religiosa, de la seva tradició cultural.
1: És el cas mamat.
2: L'altra cosa és la creença íntima, la fe. Això és un altre viatge.
1: No, parlem de cultura, el cas mamat.
2: La tradició cultural religiosa és cultura.
1: I Josep Maria, venint d'això de pagès, sense antecedents culturals a casa, com neix aquesta guspira pel teatre?
2: Bona pregunta, perquè no ho sé. Vull dir que no només el teatre, sinó que tampoc... hi havia cap massa referents universitaris abans, no? A casa, almenys a la branca més propera a mi, no? Jo crec que hi ha alguna cosa amb què tots els que en algun moment ens hem sentit diferents, estranys, fora d'algun lloc, hem sentit que això que es diu cultura és un lloc que ens protegeix, és un refugi. Un llibre, una pel·lícula, una ficció, una fantasia sempre és un espai de refugi quan et sents diferent. És un lloc que t'acull, que et comprèn, que... Hi ha una cosa que jo la dic moltes vegades, no fa falta que tothom li agradi el teatre, no fa falta que tothom li agradin els museus, no fa falta que tothom li agradi la música, però desconfia d'algú que no tingui cap interès cultural.
1: Però tu no tens identificat un moment de dir, vaig veure Els Pastorets, que és una de les grans escoles del teatre català, Els Pastorets, com podria dir qualsevol altre, i dir, ostres, vull fer això.
2: Mira, hi ha coses que sí que van ser significatives. Per mi, per exemple, al meu poble hi havia un teatre i el van tirar a terra, ara n'hi torna bé des de fa molt poc, però per mi recordo que anar al teatre o anar al cinema, jo me'n recordo haver anat al cinema amb els meus pares a Vic, a 30 quilòmetres del meu poble, no? Per mi era una festa, perquè de cop i volta era una cosa que no era habitual, no? Per mi, quan vaig arribar a Barcelona, tot allò més podia ser cada dia de la setmana, no?, per dir-ho d'alguna manera. Però la meva primera afició, que jo em pensava, i fins i tot vària gent es pensava que tiraria per allà, era el dibuix, la pintura, la il·lustració. Havia pintat, havia fet aquarel·la, carbonet, oli. També era aquell típic nen repel·lent que guanyava tots els concursos de dibuixos.
1: I
2: l'altre dia estava dinant amb una amiga, que és la que era directora de l'escola quan jo era petit, i el seu marit, la Montse i el Ramon, que són dues persones que m'estimo molt. I ella m'explicava una anècdota que jo no recordava, que jo era subscriptor de la revista Cavall Fort. També crec que hi ha alguns elements d'aquests que també et configuren molt, no? I vaig guanyar un concurs de portades del Cavall Fort, que a més em van regalar un lot de llibres i jo estava molt content, i a més em van publicar el dibuix, no? I es veu que jo li vaig ensenyar la revista dient, mira, m'han premiat, m'han publicat això i jo vull fer alguna cosa així de gran. I la Montse em diu, jo vaig pensar, pobre nano, que complicat que ho tindrà dedicar-se a qualsevol cosa cultural en aquest país, anys 80, eh? Però hi havia alguna cosa en què sentia, d'alguna manera, que alguna cosa creativa és la que m'interessava fer. Tot i que després, quan vaig arribar a la universitat, el que vaig fer va ser estudiar periodisme.
1: Bé, però periodisme cultural, que allà també vas aprendre...
2: No, però no em vaig fer mai de periodisme cultural, eh?
1: Home, tu vas entrevistar personalitats de la cultura, com per exemple, Josep Maria, a Martirio.
0: Llapis de memòria, amb Jordi Manau.

0: nostra persona amada.
1: Martirio sonant a Llapis de Memòria del Josep Maria Miró amb la seva versió del bolero Júrame, que és un bolero compost per la mexicana Maria Grever l'any 1926, i en aquest centenari d'anys, en aquests 100 anys, doncs l'ha interpretat infinitat d'artistes, entre ells doncs la Martirio, que crec que Josep Maria Campart és la culpable que tu ara t'agradin els boleros.
2: Sí, i la copla, i vull dir que quina veu, quina personalitat. Vaig anar-hi, jo vaig començar, diguéssim, vaig estudiar periodisme, vaig exercir, primer vaig començar amb mitjans locals, al 9-9 del Vallès, a Sant Cugat, a la ràdio, i llavors jo sempre intentava, jo tocava tots els temes, vull dir que a més venia temes d'economia. Tenia un tema d'economia, però això és un altre tema, una mica més... És igual. Que era el meu tema estrella, no? I...
1: Un tema d'economia era el teu tema estrella.
2: Sí, era el meu tema estrella, i em deien com és que sempre tens tota la informació abans que ningú, no?
1: I... Quin era aquest tema? Ara m'has deixat...
2: No, és igual. Era un tema d'economia local, en aquest sentit de... Però jo el que m'interessava és anar a les obres de teatre, als concerts. M'agradava més les coses culturals, i sempre que podia feia entrevistes i tot això, no? I venia això, contraportades al 9-9 i tal. I la Martirio, vaig anar al concert pensant que a mi era una música que no m'interessava, que, vull dir, per desconeixement també, no? I de cop i volta em va obrir tot un món, i pensa no només que el tema de la copla ha estat present dels couplets amb espectacles com el Jo Travesti o amb espectacles que he fet amb l'Albertí, per tant em va obrir tota una finestra a una música que pensava que no era feta per mi o que jo no hi connectaria, i per tant estem tan fabricats a partir de prejudicis també, vull dir que em pot agradar tant el Roger Mas amb la Copla Ciutat de Barcelona com les guitarres i la Martirio.
1: La vas entrevistar?
2: La vaig entrevistar, i em va semblar una persona... Encara fa pocs dies vaig veure una entrevista, i cada cop que l'escolto és d'aquelles persones que crec que val la pena escoltar.
1: Lleres de Sol.
2: Sí, sí.
1: Jurat del Lluvia d'Estrelles.
2: Això no ho sé.
1: Sí, ja t'ho dic jo que sí.
2: I autenticitat. I em sembla que també canta des d'un lloc. A vegades hi ha gent que és tècnicament molt bona, i en canvi no té aquesta mena de veritat, d'emoció. A mi m'emociona molt quan l'escolto. I llavors, diguéssim, la vinculo també a això, a la meva època d'inicis amb el periodisme. Llavors... ja vaig acabar la carrera, vaig anar a treballar a Ràdio Nacional, a Comràdio també, però estava bàsicament ficat en el món d'informatius. El meu objectiu era, fer periodisme escrit. M'agradava la premsa. I la segona cosa que tenia ganes era de fer periodisme especialitzat en cultura. I no em van oferir mai això, i feia butlletins de notícies, allò de bon dia, són les 10, el president del... O sigui, aquesta cosa...
1: Tens veu de ràdio? Sí,
2: bueno, també l'eduques, vull dir que a mi m'agrada ficar-me aquí davant d'un micro i escoltar hi ha gent que li fa por, i jo...
1: Ah, tot s'acostuma a un,
2: Sí, jo em passa una cosa que a vegades que alguna entrevista et diu no et posis els cascos, dic no, a mi m'agrada sentir-me i tenir un cert control sobre això que es diu la veu, no?
1: I com és que vas decidir aparcar el periodisme i estudiar direcció...
2: Direcció i dramatúrgia.
1: I dramatúrgia a l'Institut del Teatre.
2: Mira, jo a vegades... No crec que fos jo que vaig aparcar el periodisme. Crec que el periodisme em va expulsar a mi. Vull dir que hi va haver un moment en què vaig sentir que allò no era com jo entenia aquesta professió i com a mi m'agradava fer-la, no? Em va tocar una època a Ràdio Nacional, amb què tinc alguns bons col·legues, però no em va tocar una bona època. Em va tocar l'època de les guerres de l'Iraq, em va tocar l'època... Recordo una cosa que a vegades m'ha fet com una mica de pudor explicar-ho, i penso, escolta, aquest tipus de coses potser s'han d'explicar. Me'n recordo un dia, quan hi havia les manifestacions de la guerra d'Iraq, que jo estava a la redacció i em va trucar una persona de direcció i em va dir, t'he escoltat amb l'últim butlletí, i jo vaig dir 1 milió segons l'organització, 500 segons els Mossos d'Esquadra, 50.000 segons la delegació del govern. I em va dir, aquí només diem delegació del govern. I jo me'n recordo que li vaig dir, podem discutir moltes coses, podem parlar de moltes coses, no em pots negar, no em pots demanar que negui dues fonts. I no hi va haver discussió, però crec que allò tampoc em va ajudar molt dins d'aquella empresa, amb aquella direcció, una empresa pública, a més. Però, de cop i volta vaig dir, totes aquestes merdes, no sé si...
1: Una empresa pública en 2002...
2: Sí.
1: Partit Popular,
2: sí, sí, claríssimament.
1: Radio Nacional.
2: Sí, sí, vull dir que... amb una gent, després, que... amb algunes cúpules de direcció que van ser tan afines al pensament polític de qui governava, però que quan va canviar, es van canviar d'un dia a l'altre.
1: Es van canviar el trajo.
2: Sí, sí, sí. Algunes persones molt concretes d'aquella casa, de direcció, estic parlant, ho van fer amb tot l'atreviment. Llavors, pensem també que era l'època aquella del CCOO, de l'Urdaci. Vull dir que era una època, diguéssim, en què hi van haver molts casos amb aquella empresa que no eren els propis d'una emissora pública. Insisteixo, tinc amics allà, gent, periodistes professionals magnífics.
1: Fa 24 anys, d'això.
2: I fa molts anys. I n'hi ha alguns que segueixen, que han portat tots els trajos que podien portar des d'aquell moment, no? Llavors, vaig començar a fer un doctorat de literatura catalana, perquè volia fer un d'arts escèniques en el que no vaig entrar. Em vaig agafar les assignatures d'arts escèniques. Després vaig decidir que tenia ganes de provar-ho. Vaig fer les proves a l'Institut del Teatre. No vaig entrar el primer any, vaig entrar el segon. I dels últims, vull dir que a vegades sempre dic a la gent, dic, no us desanimeu amb això de les proves, no us desanimeu amb moltes coses, perquè faig la broma i dic, els bons mai entren a la primera, llavors relaxa't. És una tria, que són molts factors, i intenta-ho. Jo vaig fer-ho dos cops, a més me'n recordo de dos bons amics de l'Institut del Teatre que tampoc van entrar a la primera i que ens vam trobar a la segona, que era la Cristina Clemente, el Marc Artigau i jo, que més...
1: Hòstia, potser hem de canviar les proves.
2: I llavors els tres no vam entrar el primer any i llavors vam entrar el segon, no? I fixa't, precisament, la Cristina té un recorregut important, diguéssim, amb trajectòria tant en televisió com en teatre, el Marc també, però no vam entrar a la primera.
1: Coses que
2: no passa res, no passa res.
1: Tu et podies imaginar, quan estaves estudiant a l'Institut del Teatre, el carrerot que has tingut i estàs tenint? Que tot i que això, quan t'ho preguntes, tu dius, bé, tot és relatiu... Però jo penso, home, si tu no vius bé del teatre, Josep Maria, agafem els bàrtols, tanquem la paradeta i ho deixem, perquè, vull dir...
2: Viure bé, en tot cas, no em queixo, vist del teatre, cosa que ja és... Però és una... Vull dir que també...
1: Però jo he vist el teu currículum. I si tu no vius bé, tenim un problema endèmic.
2: Has de fer... Pues tenim un problema endèmic. Tenim un problema endèmic en el sentit de que és una professió molt difícil. Vull dir que abans parlàvem d'això del ghosting professional, que tu em dius, perdó, a dia d'avui encara pot ser que algun ull... Sí. I és una cosa que quan he parlat amb gent de dir, escolta, no vull pensar què feu amb l'altra gent, diguéssim, amb la gent que comença... Si tracteu així a professionals que ja tenim una mica de recorregut, no ho pots fer a ningú.
1: Internacional,
2: a ningú.
1: No es pot fer a ningú, però entens que també la vida hi ha una jerarquia, sí, que estan per alguna cosa, i això és cert.
2: Sí, però hi ha una cosa aquí, jo no m'ho imaginava, en tot cas, perquè, clar, quan vaig entrar a periodisme, ja em deien que d'aquells no sé quants centenars d'estudiants de cada any només en treballaríem una part molt petita. I jo vaig acabar, i al cap d'un mes ja estava treballant amb una empresa com Ràdio Nacional, amb totes les seves coses, i després vaig seguir fent coses. I clar, de cop i volta, quan entro a l'Institut del Teatre, em sembla que és pitjor encara que el periodisme. Dir, bueno, si... A mi em semblava que estrenar amb el teatre més petit d'aquesta ciutat ja em semblava un miracle. Per tant, no imaginava... Doncs que

0: sèrie de reconeixements, però també et dic una cosa, és una carrera de fons on has de picar molta pedra, en què has de ser constant, en què has d'escriure...
1: Sí, sí, sí, però el 7 d'octubre qui estrena l'Off de Broadway?
0: Sí, però ho dic en el sentit de que hi intervenen molts factors i que, a més, molts factors que no pots controlar. Vull dir que hi hagi una obra com l'Arquimedes que s'hagi estrenat en 50 països, si hi hagués una fórmula perquè passés això, pues tots ho faríem, no? Vull dir que hi ha alguna cosa amb què no saps per què una obra tan local, com he dit abans, com el Cos més bonic, connecta amb un públic ampli de geografies tan diferents. I, per tant, hi ha alguna cosa...
1: Alguna cosa hi haurà, Josep Maria. Alguna cosa hi haurà, perquè hi ha unes quantes.
0: Que no sé quina és, no sé quina és.
1: Hem arribat al final del punt de pes de memòria i has de decidir amb què acabem. Dono dues opcions.
0: Vale.
1: Podem acabar amb Without Blame, d'Ismael Lo i Marianne Faithfull, o podem acabar amb L'Àguila Negra, de Maria del Mar Bonet. En què vols que tanquem el teu llapis de memòria, Josep Maria Miró?
0: Mira, la cançó de l'Ismael Lo amb la Marianne Faithfull és extraordinària.
1: Quan dius això ja entenc que acabem amb l'altra.
0: És extraordinària,
1: no?
0: Però m'he de quedar amb una de les veus més boniques que ha donat la cançó catalana, que és la Maria del Mar Bonet.
1: Que a més aquesta cançó em sembla que et vincula amb algú que citaves abans, que és el Josep Maria Benet i Jornet.
0: Era el meu amic, en aquest sentit. El considero un mestre. Jo el vaig conèixer amb un espectacle que es deia Salamandra, que es feia al Teatre Nacional, que jo era el becari. I de cop i volta, tenir davant el Benet i Jornet, que jo l'havia llegit al Bub i al Cou, que per mi era dels primers autors que parlaven la meva llengua, que explicaven a gent que jo entenia, i que em deia, nano, què escrius? Et puc llegir? De cop i volta era com, t'ho imagina't?
1: Ostres!
0: I llavors vam teixir una amistat molt forta, i jo els textos, i ho he explicat a vegades, que ho trobo a faltar quan acaba un text. Jo li passava amb el Pepito, i a més em feia notes, això, no, mai no escriguis això en català, això no sé què, bravo, bé, mal, això no ho entenc, ah sí, ara ja ho entenc, perquè a més et feia les notes a mesura que escrivia.
1: Pepito, això va per tu. Josep Maria Miró, ha sigut un plaer conèixer-te a través de les teves cançons.
0: Gràcies, Jordi.
1: Gràcies per ser un dia més, oients. Ens retrobem demà a partir de les 3 de la tarda.

0: si tu frenes una mica, doncs...
1: Doncs què?
2: Conversa entre presidents. Només a l'Aquí Catalunya, amb Marina Fernández. Cada matí de 7 a 12 a SER Catalunya i durant tot el dia a l'app i web de la SER.
0: Això passa, sí, passa.
3: El teatre en un minut, amb Rosa Badia.
4: Després de Nosaltres és un musical de Jumon Erra i Miquel Tejada que s'ha estrenat dins la programació del Grec i que farà temporada a l'Espai Texas a partir del 22 de setembre. És un musical de nova creació, inspirat lliurement en el trio amb vi bemoll d'Erin Romer. Aquest és només el punt de partida. Els protagonistes són dos actors que es van conèixer fent Maricel, la Júlia Jové i el Xavi Navarro. Després de Nosaltres té música en directe d'Andrea Mir i és el primer musical que estarà a l'Espai Texas. Els protagonistes de la història són l'Adrià, compositor de bandes sonores, i l'Ena, que treballa en un festival de música. Fa un any que ho han deixat, però malgrat els canvis de vida, de ciutat, de feina o de que arribin noves parelles, no es volen perdre. Tenen un repte. És possible continuar estimant-se després de l'amor?
3: SER Catalunya, al costat de les arts escèniques.
2: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.

0: Avui, al balcó, com és treballar de fotògraf en una UCI de nounats. I després fem tertúlia amb Clara Blanchard, Llucia Ramis i Joan Bordeus amb l'última hora del decret d'habitatge.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: Les 7, Joan Bofill, bona tarda.
1: Molt bona tarda, Anna.
0: Ara mateix, gran mobilització al Palau de Congressos de Catalunya, a la Diagonal de Barcelona, on Pedro Sánchez participa en una entrega de premis.
1: I és un dia abans que hi hagi aquest Consell de Ministres decisiu per saber si hi haurà o no mesures per frenar els desnonaments, que és el que estan demanant aquestes mobilitzacions del sindicat de llogaters. S'està negociant amb tots els partits de l'arc parlamentari el decret que ha d'aprovar demà el Consell de Ministres, que després s'haurà d'aprovar després amb el Congrés, amb el suport de totes les formacions que van participar de la investidura de Pedro Sánchez. Hi ha dues vies, per exemple, una proposta de màxims amb mesures que demanen els socis a l'esquerra, també Sumar, per exemple, o un decret que tingui el suport assegurat de la dreta, de Junts, de PNB, i que, per tant, es pugui aprovar. Entre aquestes dues vies s'estan en el moment les opcions. Què demana el sindicat de llogaters? Doncs que, per exemple, congeli el preu dels lloguers, que fixi contractes indefinits o que prohibeixi desnonaments com els de la Mari Carmen, desnonaments en el cas de que el propietari sigui fons voltor. Des de primera hora ja hi ha hagut protestes del sindicat en diferents carrers de Barcelona. I aquesta tarda, com dèiem, aquesta gran mobilització al Palau de Congressos. La principal reclamació és aquesta, que no es facin contractes temporals, però també demanen aquesta congelació de preu, regular bé el lloguer de temporada, suspendre els desnonaments de persones vulnerables. Això deia Enric Aragonès, portaveu del sindicat.
2: No ens en passarem unes altres mesures que siguin estètiques només, que només portin frustració i decepció, que és un terreny adobat, ja sabem, no?, després per quines opcions polítiques que uns governs pretesament progressistes només generin frustració.
1: Clar, després hi han hagut aquestes mobilitzacions. L'altra banda, avui a Ser Catalunya hem consultat què opinen d'aquestes propostes els propietaris, els que tenen pisos. Demanen que no es legislin calent, empreses diuen que si, per exemple, es vol prohibir la compra de pisos per part dels fons d'inversió, cal temps per filar prim. Escoltem a Montserrat Junyent, que és presidenta del Col·legi d'Apis de Barcelona.
3: O defineixo molt bé el context i a què m'estic referint quan vull impedir que qualsevol transacció sigui especulativa, o puc entrar en una dinàmica en la que perjudiqui aquesta inversió.

0: versió.
1: I avisa que l'excés de legislació provoca inseguretat jurídica.
0: Tenim un cúmul de legislació, tenim unes situacions que anem reaccionant i sobre aquestes situacions, aquestes reaccions porta a legislar encara més i entrem en una dinàmica d'absoluta inseguretat.
1: Doncs per tant, així estem en aquesta situació. Demà al matí, quan s'ha convocat aquest Consell de Ministres, i Pedro Sánchez ha insistit una vegada i una altra que demà ja hi haurà acord, hi haurà un text. La SER avui ha explicat, per exemple, que s'està negociant que hi hagi bonificacions fiscals per als llogaters, per rebaixar de manera immediata l'esforç econòmic que han de fer per pagar el lloguer, i que també hi hagi bonificacions fiscals pels propietaris que baixin els preus dels lloguers, que són dues propostes que fa, per exemple, Junts per Catalunya. Per tant, serien dues propostes que acostarien els de Carles Puigdemont.
2: I com dèiem ara mateix, hi ha aquesta mobilització al Palau de Congressos de Catalunya, a la Diagonal de Barcelona. Pedro Sánchez està en una entrega de premis i allà hi ha en Ferran Dalmau. Ferran, què tal?
3: Hola, bona tarda, Anna.
2: Què ens pots explicar? No sé quanta gent hi ha plegada i què està passant.
3: Mira, aquesta hora és, com sempre, difícil de calcular. Jo diria que podem parlar ja de centenars de persones aplegades aquí davant del Palau de Congressos, convocades per diferents entitats. Com sabeu, hi havia una convocatòria del Sindicat de Llogateres, també del Sindicat d'Habitatge Socialista. També hi ha persones amb indumentària de la plataforma d'afectats per la hipoteca, amb aquestes banderes, samarretes verdes, també les pancartes taronges típiques de la marea pensionista. Ara mateix estan aixecant un gran cartell als manifestants que diu expropiar els rendistes, vaga general ja. Tot plegat són, com deia, un o dos centenars de persones aquí just davant del Palau de Congressos, que coincidint justament amb el moment en què per l'altra banda, l'altra porta, estan arribant diverses autoritats. Soc incapaç de veure des d'aquí si el president Pedro Sánchez ja ha arribat o no al recinte, però sí que es va veient com arriben cotxes i descarreguen assistents a l'entrega de premis que hi ha prevista aquí al Palau de Congressos. En paral·lel, els Mossos d'Esquadra mateix estan assegurant el perímetre, sí, amb les típiques tanques que fan triangle per evitar que les manifestacions puguin avançar. Les estan tancant amb candaus per assegurar-se que ningú pugui estirar cap tanca si les coses, diguéssim, es posessin agressives en algun moment de la manifestació. Ara mateix la manifestació completament pacífica, més enllà dels càntics i les pancartes habituals en qualsevol mobilització.
2: Ferran, et sembla que t'afanegis una mica, perquè una de les preguntes que es fa a tothom és si aquesta manifestació, diríem, concentració, pot acabar a plaça Catalunya i pot acabar en acampada, que és una de les preguntes del dia. Imagino que ara és difícil d'esbrinar-ho. Igual podríem parlar d'aquí una estona quan estiguem amb la tertúlia.
3: Miro d'esbrinar quines intencions hi ha, de quan ha de durar aquesta protesta i tornem a parlar.
2: Moltíssimes gràcies, Ferran. Fins ara.
3: Fins ara.
2: Una abraçada.
4: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes. Si tout était beau,
2: també j'aurais moins besoin. Doncs apartem durant uns minuts aquest sarau de les protestes per l'habitatge per parlar d'un d'aquells temes que ens agrada donar veu al balcó. Tothom que ha tingut fills sap que dels primers dies, setmanes o mesos de vida dels nadons surten un grapat de fotos precioses, especials i inoblidables que omplen àlbums de fotos i s'ensenyen a familiars i amics.
1: Clar, però què passa quan, per desgràcia, els primers dies, setmanes o mesos de vida d'un nadó són a l'UCI? Entre l'angoixa i el patiment hi ha espai per les fotografies? Són moments que queden sense cap record fotogràfic?
2: Mireia Navarro i Vic Peñafiel, bona tarda.
5: Bona tarda. Bona tarda.
2: Vosaltres vau tenir fills ingressats a la UCI, Mireia.
5: Sí, en el meu cas, els meus fills grans, que ara ja tenen 24 anys, wow, van néixer prematurs, i doncs sí, només néixer van quedar ingressats a la UCI durant més d'un mes.
2: Tens fotos d'aquella època?
5: Molt poques, molt poques. Es compten potser amb els dits d'una mà.
2: Vic, i en el teu cas?
6: El meu fill gran va néixer amb una cardiopatia congènita que no sabíem que tenia, i també va tenir un ingrés molt curtet d'uns 10 dies, però va ser també molt dur.
2: I tens fotos?
6: Dues, fetes amb un mòbil de l'any 2007.
2: Dues i fetes amb un mòbil. De qui neix? Dits petits.
5: Exacte, sí.
7: com, expliqueu-nos què vau fer per dir això no pot ser, és a dir, com us ajunteu i decidiu tirar endavant aquesta associació que té un nom preciós, Dits Petits.
6: Doncs es dona la casualitat que les dues érem fotògrafes, bueno, ens dediquem a la fotografia infantil i de famílies i teníem força clar per la vivència que havíem viscut, no?, que el potencial de la fotografia més enllà del record com a tal, sinó com a eina terapèutica o per ajudar a processar o viure segons quines experiències potser més doloroses, doncs era molt gran i volíem fer alguna cosa amb la nostra feina que estigués apartada una mica del circuit comercial i que realment ens omplís potser més a nivell personal, no?
5: Sí, sí. I vam pensar que nosaltres mateixes l'experiència que havíem viscut i sent fotògrafes no teníem cap mena, no?, de record o molt poquet record, i era una cosa que ens sabia greu, veritablement. Un cop passen els anys, no?, és com un forat a la teva història familiar que queden allà, i vam pensar que nosaltres podíem aportar això, perquè veritablement en aquells moments tu no hi penses en fer aquesta foto, i llavors nosaltres podíem ser les persones que arribem allà i els hi donem aquesta opció.
7: Clar, era important la vostra experiència, perquè colar-se en una UCI a fer fotografies pot semblar una idea esbojarrada, no?, quan tens els pares desesperats o patint. Diríem, com quan ho vau plantejar, què us van dir als hospitals?
6: Mira, i això ho sabràs més tu.
5: Bueno, jo em moc en l'ambient hospitalari, també hi treballo en allà, i també tenia... havia fet molta amistat amb el personal sanitari que havia estat jo, amb la meva experiència amb els meus fills, perquè veritablement una de les coses que nosaltres volem també mostrar amb Dits Petits és que a dintre de la UCI, tot i que hi ha doncs moments que són de molta incertesa o de dolor, també hi ha històries molt maques que volem explicar, i està un personal sanitari allà que fa una relació també molt estreta amb les famílies. Llavors jo tenia aquesta relació amb segons quines persones de les UCIs i van picar la porta a través d'aquí. Llavors això ens ho va facilitar una mica.
7: Però la meva pregunta, o sigui, com van reaccionar? És una bona idea o, home, sobretot no destorbeu, o com ho fareu? O sigui, quines reticències tenien?
6: Jo crec que hem tingut una mica de tot, perquè, sí, clar, vam començar només a l'Hospital Vall d'Hebron i ara estem a diversos hospitals per tota Catalunya, i a cada centre ens hem trobat també diferents persones amb diferents postures sobre això, no? Sobretot hi ha potser molt recel des del punt de vista més higiènic, sanitari, de que no sigui una font de contagis o, no?, d'introducció de patògens, etc. Però en aquest sentit teníem molt clar que la nostra presència havia de ser com una mica una mosca a la paret, de no molestar, no tocar, etc, etc, i regir-nos per un, no?, per un codi de conducta així com molt, molt, molt estricte i molt, bueno, no sé. I crec que en el moment en què això es posa sobre la taula i comencen, sobretot els treballadors de dins de l'UCI, la gent, el personal que està dins, a veure el valor que estem aportant a nivell humà, és quan tothom queda encantat, jo crec, no?
7: Com sí. Saben les parelles que tenen aquesta opció?
5: Això a cada centre és una mica diferent, però és el personal propi de la UCI els que els informen de que nosaltres oferim aquest servei, i són ells que ens fan d'enllaç i ens van comunicant quan tenen famílies disposades a que els hi fem les fotos, i llavors segons el centre de la capacitat que tinguin anem amb una periodicitat o una altra, que normalment és setmanal o potser quinzenal, i anem i fotografiem a les famílies que en aquell moment volen i poden.
7: Vosaltres vau viure-ho amb una vostra pròpia pell. Què explicaríeu d'aquestes persones, no? Mares, pares, com ho estan vivint? Què és el que noteu? Perquè això, la fotografia al final és un mirall, no? Allà una mica escanegeu l'ànima.
6: Potser el que diria és que, clar, una UCI neonatal és un espai particular, no? Potser en general els hospitals i entorns on estem cuidant a persones que no estan bé, no? Però una UCI neonatal és que tu surts del bullici de la ciutat, del teu dia a dia, i allà es frena tot, no? Hi ha silenci, hi ha penombra, i les hores passen molt lentes. Per tant, d'alguna manera, és una vivència que és molt potent, més enllà de l'angoixa, la por i la incertesa del moment, no? Hi ha aquesta humanitat, aquest vincle, aquell pell en pell, no?, aquesta calor humana que intentem captar, malgrat que estiguin aquestes famílies envoltades de màquines, no?, de coses que piten, de llumetes, no?, i d'intervencions que poden ser més o menys urgents, doncs hi ha moltes hores mortes, hi ha un temps que passa molt lentament allà dintre.
7: Clar, i ara m'ha agradat el que deies, Vic, d'una mosca enganxada a la paret, que no sé, si estem... Estic imaginant-vos anant com gairebé de puntetes. És així, Mireia, sortejant incubadores, màquines,
5: és
7: que deies, respiradors.
5: És una mica hostil, per dir-ho d'alguna manera, no? Perquè veritablement, a nivell tècnic, per fer la fotografia, doncs és dificultós, no? És, a vegades és petit, doncs, com dèiem, no hi ha llum, a vegades els nadons estan a dintre de la incubadora tapats amb mantes, amb cables, amb tota mena de... Llavors sí que veritablement vas parear, no? Com pots, mai no saps què trobaràs i t'has d'anar adaptant al que trobes cada dia.
7: I ho ressona, imagino. Ho ressona a vosaltres.
6: Totalment.
7: No? Mireu, una de les nostres col·laboradores, la balconera Regina Rodríguez Sirvent, l'escriptora de Les calces al sol, no sé si l'heu llegit, aquest llibre. Ella va tenir una criatura prematura i se'n recorda moltíssim de les fotògrafes que eren allà i van fer fotos.
8: Primer de tot voldria dir que tota la gent que fa de voluntària a la UCI de neonats són bris d'esperança que van entrant per allà a la porta. Recordo que hi havia voluntàries i voluntaris que venien a fer pell en pell per nens que els seus pares doncs, no estaven disponibles. Hi havia gent que venia a llegir contes i de cop me'n recordo que em van dir us agradaria que us vinguessin a tirar fotos. I clar, a mi si em diuen si em venen a tirar fotos... Sempre dic que sí, però bueno, bromes a part. Abans li deia al meu marit, li deia, tu te'n recordes quan ens van venir a tirar fotos? I em diu, és que jo he bloquejat molts dels records que, bueno, no voluntàriament, però molts dels records que tenim allà. I jo recordo quan van venir i dins de la precarietat estètica, òbviament, allò, no? Dins de la... de tot el que t'està passant allà, que... doncs estàs despullada, t'és igual el que ensenyes, el que no, òbviament, no? És com l'últim. Recordo de no... que em tiressin les fotos, ens tiressin les fotos i no... i només pensar en aquella bondat d'aquella gent que venia a fer allò.
7: Bondat. Quina paraula més bonica per definir la vostra feina. És així? Sou voluntàries.
6: Sí, és una feina voluntària.
7: És una feina, i m'ha agradat que deia precarietat estètica, no? Dic que estic despullada.
6: Sí, sí. Bueno, clar, això no ho hem dit, però a més de que hi ha cables, no? Poca penombra, etcètera, tens una dona que acaba de parir, està en ple postpart immediat. De vegades baixen directament de la sala de parts, com aquell que diu, i de vegades hem arribat a retratar el primer moment en què aquella dona, no?, pot agafar el seu fill en braços, el pot tocar per primera vegada. O fins i tot trobades, estava pensant ara, amb germans grans que els han deixat entrar a l'UCI neonatal i també hi ha aquest primer encontre i queda retratat. Vull dir que sí, tenim l'oportunitat de documentar moments molt xulos.
7: Quanta estona esteu amb cada família?
6: Pocs minuts.
5: Molt poqueta estona, sí, perquè tampoc és això, tampoc no volem destorbar massa, i el que sí, a vegades també hi ha moltes famílies que estan molt properes en el mateix espai, i llavors mires de ser el menys intrusiu possible.
6: Clar, depèn també de qui estiguem parlant. Hi ha nadons, això, que estan dins d'una incubadora que pràcticament no se'ls pot treure d'allà i és una cosa que no pots fer gaire res, diguem, més que fer una foto a través del vidre o del plàstic, no? Però sí, són nens que potser ja porten un ingrés més llarg, que estan un mes i mig allà i estan fent pell en pell, està tothom com més relaxat perquè aquella criatura està tirant endavant i tot va bé, doncs sí que potser pots esplaiar-te més, no? Agafa el tu, ara agafa el peu, ara la mà, gira, tomba, més o menys, perquè és això, l'espai és reduït, però sí que dona una mica més de joc.
7: Clar, jo vull saber què passa quan aquestes fotografies arriben al cap d'un temps, que amb sort la criatura ha arribat bé i està a casa. Vosaltres no contempleu, no, aquest moment? O com arriba i de quina manera us ho agraeixen? Per aquesta bondat que deia la Regina.
5: Moltes vegades contacten amb nosaltres a posteriori, fins i tot mesos després, eh? A vegades, perquè en aquells moments les famílies tampoc no tenen el cap moltes vegades en això, fins i tot a vegades els enviem les fotos i els costa descarregar-se-les en aquell moment perquè van atabaladíssims, però després tornen a nosaltres i ens les demanen, o mesos més tard o fins i tot anys més tard ens diuen lo important que han sigut per ells aquelles fotos, per la seva família. Sí, sí, sí que ens ho diuen. I a vegades hem fet fins i tot com certs vincles també amb algunes famílies, perquè com anem en periodicitat, nens que estan amb molta una etapa més llarga, no? Els prematurs més de 20 i poques setmanetes o així, doncs clar, si vas setmana rere setmana, doncs arribes a fer una mica de vincle amb aquella família.
7: Clar, Vic, estava pensant fa 10 anys que existeix dins petits, igual us arriben ara fotos de nens que tenen 10 anys. No ho pensava, dic, clar, fa 10 anys, o sigui, algun dels nanos, no si sé, heu mantingut no, no algun sé si vincle...
6: Arribat, no sé si hem arribat a tant, però sí que de 2, 3, 4 anys enrere sí que hem tingut contacte de gent. Sí. O fins i tot gent que, pel que sigui, no es va arribar a descarregar les fotos o diu que no li van arribar, i ens les han estat reclamant, allò de... Va, l'any 2017 va venir algú i dius, jo què sé, saps? Ara posa't a buscar les fotos. Per sort tenim, tenim una bona xarxa de voluntariat i un bon arxiu fotogràfic.
7: I que consti que ho feu de manera voluntària.
6: Sí.
5: Sí.
7: Que és gratis.
6: Sí, sí, sí, sí. Totalment.
7: El que s'ha de dir, perquè segurament alguna família diu, què us dec?
6: De vegades ens han sí. volgut fer donació, no? Sí. Però en principi és una feina altruista i que la fem doncs, per això, perquè sabem el valor que té realment la fotografia.
5: I es pot fer perquè tenim darrere tot un cos de voluntàries que estan allà setmana rere setmana i fem feina, sí, sí.
7: Tots fotògrafs professionals?
6: Pràcticament tothom, jo crec.
5: Sí.
7: Més dones, més homes?
6: Absolutament més dones.
7: Per què serà?
6: Bueno, potser perquè ressona més, no?
7: Clar,
6: la pròpia
7: sí,
6: experiència
7: sí.
6: de
7: no, no, ho dic per,
6: maternitat.
7: Ho dic perquè, exacte.
6: Sí. Però també hem tingut i tenim
5: tingut,
6: homes, eh?
5: Hem tingut, sí. Socis voluntaris, sí.
7: El valor de la fotografia, dèieu, teniu claríssim. És a dir, heu passat per l'experiència i, a més, sabeu la importància que té.
6: Sí, jo potser diria... que, clar, d'entrada no hi penses, no? Quan la gent pensa en fer fotos, pensa en moments feliços, moments, no?, dignes de recordar. I quan estàs atravessant una etapa vital així dura, amb un dol o amb un desenllaç que és incert, no sempre et planteges això. De fet, de vegades tenim peticions de famílies que en l'últim moment es fan enrere, no? Diuen, és que han pitjorat, no volem fotos. I és quan jo diria, més que mai, fes fotos, perquè és que t'ajudarà. Passi el que passi, aquestes fotos són un tresor.
7: Ara ho deies, passi el que passi, a vegades passa el pitjor. I aquestes fotos, teniu constància que han ajudat a superar el dol?
5: Sí, sí, sí. En aquests casos fins i tot són més importants, és el que deia Vic, no? Perquè aquestes fotos són molt importants com a suport per a superar aquest dol en aquell moment i més endavant també.
7: En Vic i la Mireia Navarro, en Vic Peñafiel, Mireia Navarro, moltes gràcies per ser avui al balcó. Seguiu fent fotos. M'ha agradat moltíssim el que ha dit la Regina. Espero que us hagi agradat perquè realment ha definit. I ara llegiu... Bueno, té crispetes de matinada i les calces al sol, que us les recomanem moltíssim. Manteniu viu aquest projecte tan maco com Dits Petits, que si algú està en aquesta situació, que té una criatura prematura, digueu que sí, que val la pena. Gràcies per la vostra feina i una abraçada.
6: Gràcies.

0: A la cadena SER i SER Catalunya, El Balcó, amb Anna Puigvoltes.
1: Joan, què està passant? Què recollim del dia?
2: Doncs ja en marxa aquesta protesta del sindicat de llogateres davant de la Diagonal de Barcelona, una avinguda que han aconseguit tallar durant una estona els membres del sindicat de llogateres. Per tant, alerta, això és el final de tot de la Diagonal cap a Esplugues, al Palau de Congressos, on Pedro Sánchez està en una entrega de premis. Doncs continua aquesta protesta. De seguida hi anirem a la tertúlia amb la Clara Blanchard, en Joan Bordeus i la Llucia Ramis. Però també estem molt pendents del temps, perquè avui Protecció Civil ja ha demanat extremar la prudència davant d'un escenari de pluges molt intenses que comença aquesta matinada i que ha de durar unes 24 hores, és a dir, fins la matinada de dimarts a dimecres. Així que ens ho expliqui el nostre meteoròleg, en Jordi Carbó. Jordi, com estàs?
3: Què tal? Bona tarda.
2: 24 hores de previsió de pluges intenses, sobretot això, la costa i el prelitoral, això es manté?
3: Sí, una mica el que explicaven també aquest migdia, com passa sempre amb aquestes situacions, el lloc exacte on hi haurà el màxim de precipitació encara pot variar una mica, però el destacable serà que allà on plogui més es podran superar els 200 litres per metre quadrat en 2-3 hores, i això sí o sí vol dir problemes. On és més probable, vist des d'ara, però insistint que això encara pot variar uns quilòmetres, doncs entre les comarques de Girona i Barcelona, ja a partir d'aquesta mitjanit, els vols de la mitjanit, començaran a caure xàfecs, aniran de la costa cap a l'interior, arribant fins al Pirineu. Aquests xàfecs poden ser ja molt intensos, compte la carretera, perquè poden reduir molt la visibilitat i comportar fortes ventades, però serà a mesura que avanci la tarda de demà quan tindrem les tempestes més actives i que alguns llocs, sobretot a punts de muntanya que miren cap al mar, poden quedar una mica estancades, i aquestes són les que poden ser més perilloses, perquè és les que poden generar grans acumulats d'aigua. De manera que, en general, molta precaució a totes les comarques de Girona, també a les de Barcelona i a les de Tarragona, sobretot a les muntanyes del prelitoral, insistim, a la seva vessant marítima. També cap al Prepirineu de Lleida, la pluja podrà acumular quantitats significatives, malauradament amb alguna pedregada, i tot això acompanyat d'un descens de temperatura. Demà no farà calor, però insistim, molta precaució, perquè és una situació ideal perquè hi hagi aiguats.
2: Doncs pendents dels avisos, tothom, dels mòbils i de la ràdio també, per anar seguint aquesta previsió meteorològica.
3: Doncs vinga, ho anirem seguint al detall.
1: Gràcies, Carbó.
3: Salut.
1: I anem fins a Diagonal, al Palau de Congressos de Catalunya, i en Ferran Dalmau. Sembla que han tallat la Diagonal, Ferran.
4: Hola, sí, ara els manifestants han tallat la Diagonal a banda i banda, el que genera evidentment un col·lapse de trànsit en totes dues direccions. Parlem de milers de persones, estan ocupant un tram força llarg de la Diagonal. De fet, no arribo a veure al final, molt tupit aquesta manifestació. Ara mateix aquesta és l'última hora, tallant la Diagonal, generant un col·lapse de trànsit. Pedro Sánchez encara no ha arribat aquí al Palau de Congressos. Els manifestants reunits per diferents entitats en defensa del dret a l'habitatge, que protesten aquí per demanar un decret que doni solucions ja per casos com el de la Mari Carmen.
1: Gràcies, Ferran. Després ens tornem a connectar, i paciència als conductors, tant els que estan sortint per la Diagonal com els que estan entrant, que de moment hi haurà grans retencions. Anna Palet, graderia del Balcó, com estàs?
5: Què tal? Bona tarda, Anna.
1: Què explicaràs avui?
5: Doncs mira, avui portem molta teca. Els dilluns acostumen a ser dies tupits,
1: sí,
5: com està ara mateix la Diagonal. Molts temes institucionals. Ens ho explicarà el detall l'Albert Llimós, però hi ha una famosa sanció de la UEFA al Barça per motius d'incompliment en el fair play. Des del Barça es deia que aquesta sanció quedaria en no res, i ben bé no acaba de ser així. Ens llegirà la lletra petita l'Albert Llimós. També l'última hora de la denúncia del Barça al Real Madrid, perquè el seu president Florentino Pérez va dir que per culpa del cas Negreira, doncs moltes lligues les havia guanyat el Barça. Sí, sí, l'última hora de tots aquests casos. També prèvia de la selecció espanyola, que juga demà amb 6 blaugranes. Eric García ha hagut d'abandonar la concentració, però està bé, ens donarà també els detalls al Nil Solà. I com cada dilluns, tertúlia amb els nostres narradors, amb el Lluís Flaquer i l'Albert Bermúdez. Avui molt centrada en la pilota d'or, perquè són les últimes hores per votar pel guanyador de la pilota d'or.
1: Palet, no té cap tot això.
5: Jo crec que no, però bueno, ho intentarem.
1: Vinga. Vés a resumir. Fins quarts de nou. Fins ara. Gràcies, Palet. I Antoni Suárez des del control de so. Ara són les 7:25 d'aquest dilluns 28 de setembre. Joan, què ha de sonar?
2: Taylor Swift.

0: Patient Zero és una cançó que va publicar la Taylor divendres, juntament amb tres més que ha incorporat al seu gran àlbum, The Life of a Showgirl. Divendres publicava la cançó, però aquesta matinada ha estrenat el videoclip. I com ha fet aquesta estrena? Doncs a l'estil de la Taylor, és a dir, com més gran, més gros, més impactant, millor. Primer pels actors que protagonitzen aquest videoclip, Colin Farrell i Dakota Johnson, a més d'ella mateixa.
1: Sí?
0: La Dakota Johnson fa de nòvia actual del Colin Farrell, que comença a patir una mica el mateix que li passava a la Taylor, que representa l'exparella. I la Taylor apareix com un fantasma que la va avisant dels perills d'aquest home, i per això és la pacient zero, diguéssim, que és la primera dona en viure.
1: S'ha de fer un màster, vale, sí, sí. It's like you love humiliating me in front of everyone.
0: You stutter when you lie. No, això és algun fragment del videoclip, però el que denota encara més que qualsevol cosa que té a veure amb la Swift a raça és que la MTV ha decidit que estreni aquest videoclip a la seva gran gala anual, els MTV Music Awards, que al final són els premis de més renom en el gènere dels videoclips. I think rather than keep talking, I would love to, if it's okay with you, show you my latest music video. O sigui, la gala s'atura i ella dona pas al seu propi videoclip, en una gala. I a més, la MTV s'ha inventat aquest any un nou premi per donar-li a la Taylor Swift, que és l'Artist Director Honor.
2: My absolute pleasure to introduce the recipient of the first ever VMA Artist Director Honor, my girl, Taylor Swift.
0: Que li dona la Dakota Johnson, que és l'actriu que surt al seu videoclip, no? Què et sembla?
1: Em sembla meravellós.
0: Aquest és una mica, a més, on repassen tota la trajectòria de videoclips de la Taylor, perquè la Taylor fa de directora dels seus propis videoclips. Ja se l'havia permet en dues altres vegades com a millor directora. Look what you made me do, look what you made me do, look what you just made me do, look what you just made me do, look what you made me do. Aquesta, el 2017, What You Made Me Do, ja li van donar un premi a millor videoclip, però aquesta matinada la Taylor ha estat una de les reines dels premis MTV sense cap mena de dubte. Aquesta cançó, The Fate of Ophelia, el videoclip ha estat el premi gros de la gala, vídeo de l'any, i s'ha convertit la Taylor Swift en l'artista més premiada de la història dels MTV, superant fins i tot a la Beyoncé. I want to thank and dedicate this award to the ultimate showgirl, Dolly Parton. I aquest gran premi l'ha volgut dedicar a la Dolly Parton en uns premis que s'han celebrat aquesta matinada i que, a banda de la Taylor, han tingut una altra reina, que és la que ha obert la gala d'aquesta manera. It's mother. Efectivament, no sé si has escoltat It's Mother, qui és la Mother? Doncs la Madonna, com va fer exactament la primera edició dels Premis de l'MTV fa més de 40 anys, també va obrir la gala, aquest cop acompanyada de la que sembla que s'hagin fet com mare i filla,
1: sí,
0: que és Sabrina Carpenter.
1: Madonna. Mare i filla, eh?
0: Sí, perquè ja recordes que al Coachella,
1: no?
0: Quan
1: sí,
0: va actuar la Sabrina, de cop va aparèixer la Madonna per actuar juntes. I a partir d'aquí han anat apareixent moltes vegades i han fet aquesta col·laboració en el tema Confessions on a Dance Floor 2, el nou àlbum de Madonna, doncs en una d'elles, que és Bring Your Love, i canten totes dues. La Madonna, que té 68 anys, ja ha fet aquesta gran actuació de 11 minuts en què s'asseu dalt d'un piano que toca la Sabrina, dalt d'una plataforma, després gira al voltant d'un cor fins que apareix un lavabo de discoteca i uns urinaris. I d'aquí surt una altra artista molt coneguda. Aquesta que esteu escoltant és la Charlie XCX.
1: I no, és que aquesta havia de sortir, eh?
0: Clar, aquí, aquesta passada matinada, també han estrenat una cançó, la Madonna i la Charlie juntes, que és una reedició d'una cançó que ja tenia la Madonna en aquest nou àlbum, que és Dansteria After Hours. I amb tot això, la Madonna ha estat la gran guanyadora. S'han dut 9 premis MTV i deia això. It's been a while since I did one of these things, so
2: I prepared nothing.
0: Feia temps que no li donaven un premi, que ja se n'havia oblidat, i és que el més curiós és que feia 23 anys que Madonna no actuava en una gala dels MTV. L'última actuació va ser el 2003, i crec que molta gent la recorda perquè en aquell moment va ser molt polèmica. Va aparèixer amb Britney Spears i amb Christina Aguilera, que les dues van cantar Like a Virgin, i al final es van fer un petó les tres. La Madonna al primer li fa una i després a l'altra. I llavors va ser un escàndol d'unes característiques increïbles a l'any 2003. Però és que Madonna va ser la primera artista en actuar uns premis MTV. Els primers que es van fer de tota la història van obrir amb la Madonna l'any 84, quan va cantar així Like a Virgin.
3: L'has posat una mica per mi, no? També, 84.
0: Sí, però no et sembla fort que fos la primera artista?
3: No, molt.
0: I en aquell moment ella ha explicat...
3: 84? És que...
0: Ella ha explicat que en aquesta gala...
3: La Clara ja està rient perquè està flipant que sigui l'any 84.
4: Quart de GB.
3: Que clar, és que...
0: Però ella ha explicat que en aquella actuació, igual, ara... si veieu, la trobeu a MTV. Hi ha un moment que té un problema amb les sabates i ho intenta arreglar així amb molta classe. I veu que ella ha explicat que a l'acabar aquesta actuació, l'any 84, el seu representant li va dir: s'ha acabat la teva carrera.
3: Per les sabates?
0: Perquè per això d'aquest show de les sabates. I li va dir això. I mira,
3: quina visió, eh?
0: Amb 68 anys, la dona més premiada. I això és una mica el resum de les dues grans divas d'aquesta gala d'MTV. Però clar, com que hi ha tantes coses, s'han fet tantes coses, i les gales cada vegada s'intenten ficar més artistes i més premis i tot, hi ha una cosa que ha passat molt desapercebuda, que és que ha debutat una que ens encanta, Anna, que a més ha deixat amb un pam de nas a tots els americans, que és la britànica Rey, que ha fet una actuació espectacular.
3: Oh, meravellosa.

0: Que a més també ha fet un homenatge a George Michael, que us recomano que el busqueu.
1: Que
0: també,
1: tu i jo l'hem vist en un concert.
0: És espectacular, és la Rei sempre.
1: És meravellosa.
0: I una altra cosa que m'he fixat, que és que aquest any hi havia moltes especulacions, l'any de Lux, any dels premis. Rosalía només ha estat nominada a una sola categoria.
1: Com tu expliques, això?
0: Best Latin Video per La Perla, que ha guanyat Bad Bunny. No ha estat nominada a res més, a cap altra categoria de Lux. És veritat que són uns premis de videoclips.
1: Ja.
0: I Lux només hi ha tres videoclips. Però és veritat que sorprèn. Igual ens sorprèn des d'aquí, des dels Estats Units, doncs no el sorprèn tant i no ha arribat tant Lux, però...
1: És bueno. Injust, Bordeus, o què?
2: Que Lux no...
1: Sí.
2: És fort,
1: perquè
2: parlat, la magnitud
1: parlar...
2: del que vam parlar i com i que ràpid s'ha esvaït en el
1: sí.
2: temps...
1: És que tu havies fet fins i tot grans anàlisis de Rosalía.
2: Bueno, però...
1: A Ramis també, eh?
2: A mi em sembla bé, eh? Vull dir, l'important... L'artista treballa per la posteritat. Ara estem en el rang de la immediatesa banal. Clar. Això, sí. Quan tots siguem morts, Rosalía ho petarà.
0: I no se'n recorda. Els premis MTV de l'any 2026 no es recordaran.
3: Sí. Bona tarda.
1: Bueno. Bona tarda a tots. Ara,
2: he de dir que si la mesura d'èxit és Taylor Swift, jo repeteixo tot el que pugui de Taylor Swift, hi ha un meme que és la música de Taylor Swift em produeix això, i es veu un pit de pollastre i arròs bullit.
1: Però què dius, Bordeaux?
2: I a Taylor Swift, en canvi Sabrina Carpenter, a favor. Sí. Vull dir, fins aquí la meva crítica musical completament subjectiva i no argumentada, però pit de pollastre i arròs bullit.
1: Sí, o sigui,
2: escolteu els grans hits de Taylor Swift davant d'un pit de pollastre i un arròs blanc bullit. Veureu que és...
1: No ho compres, no?
0: Sí,
1: ah, val.
0: Sí.
2: En canvi, Sabrina ens agrada.
0: Sí.
2: No?
3: Això diu molt de la generació de Swifties, diu.
1: Totalment.
3: És un bon retrat.
1: Tres anuncis. Escoltem la pregunta d'en Ramoneda i després, seguidament, la nostra tertúlia, que avui té la paraula estrella, bueno, entre dues, decret, habitatge. Ara tornem.

0: És dilluns, per tant, tenim la pregunta d'en Josep Ramoneda. Com estàs, Josep?
1: Bé, el balcó sempre és un gust.
0: La pregunta d'avui és molt existencialista. Te la faig ja directament. Té a veure amb la visita del Papa a França. I és, què és el sentit de la vida?
1: Bé, el sentit és una mena de necessitat en la que ens trobem tots, no? I que de seguida, bueno, i què hi fem aquí? I per què hi som? I on hem d'anar? I totes aquestes preguntes que, esclar, que no deixen de ser una expressió de la nostra pròpia impotència, no? Ens sentim descol·locats i voldríem saber alguna cosa més, no? I és cert, ha coincidit, i és el que m'hi ha fet pensar, que el Papa ha dit en el seu viatge que hi ha set de sentit. I és veritat que té set de sentit.
0: Si set, set de sentit de vida.
1: Sí, i si hi ha set de sentit és en certa part perquè doncs, els que pretenen donar-nos sentits potser siguin papes, siguin governants, siguin ideòlegs, siguin el que siguin, potser tampoc troben la manera de vestir el sentit i per això ens sentim tan insegurs a vegades. No? La paradoxa és aquesta. La vida potser no té sentit, però el sentit és necessari per la vida. Aquesta és la paradoxa en la que ens trobem. La prova és que tothom busca sentit. I clar, que a partir de buscar sentit, doncs és al llarg de la història com s'han anat inventant tantes coses, creences, religions,
0: és
1: ideologies...
0: És el que t'anava a dir, està lligat amb les religions,
1: sens dubte. Amb les religions i amb les ideologies i la búsqueda dels grans discursos que ens han d'explicar el món i que ens han... I tota la sèrie de sectes, de coses rares i no tan rares que apareixen i que això i que van aconseguint... Mira, jo ara potser he trobat el sentit que buscava. Bueno, doncs és una qüestió, evidentment, que és una qüestió central. És una qüestió central i que no és fàcil que aconseguim contestar-la mai, entre altres coses, perquè fins ara la majoria de construccions de sentit són fabulacions més que altra cosa, no? Però potser el que hem de començar sent conscients és que el nostre sentit és que no té altre sentit que el que sapiguem construir-nos nosaltres mateixos. I és una qüestió doncs, que afirma una condició precària. Sí, potser sí. Entre altres coses, bueno, potser això s'explica perquè som una espècie que creixem, naixem i morim en 4 dies, en comparació amb l'univers. Per tant, aquí estem, flotant, buscant sentit i no sempre trobant-lo.
0: Però és sa preguntar-se pel sentit de la vida. I més ara, en temps d'ahir, probablement el Papa ho estava vinculant, aquesta omnipresència de la intel·ligència artificial.
1: Sí, sí, jo crec que sí, i jo crec que, efectivament, pensem en nosaltres mateixos abans de que s'apoderin de nosaltres produccions nostres, que això seria lo paradoxal, és dir, que una cosa com la IA, que la que l'han construït són els humans, ens acabessin atrapant i ens portessin a perdre el més mínim sentit i control de les nostres vides. No?
0: És a dir, no en tenim prou amb el simple fet de viure?
1: Sembla que no. Alguna cosa és la i té una explicació, jo crec que és com ja et deia fa un moment, la nostra condició és molt precària i la precarietat es fa difícil d'assumir. I és això el que ha fet que es despleguessin al llarg de la història tants discursos que ens parlen d'un origen, d'un futur, d'un paradís, de no sé quantes coses que cada cop costa més prendre's en sèrio, però que cada cop es multipliquen més i se'n generen de més diferents i a vegades de més absurdes. Encara, no?
0: Quin és per tu el sentit de la vida, Josep?
1: El sentit de la vida
0: és... Per tu, que sí, que tens el cap ben amoblat.
1: Doncs, senzillament, passar pel món creant-te un espai, unes relacions, una existència i procurar, doncs, trobar-hi una certa motivació i un cert gust, no?
0: Tu les tens, aquestes motivacions, encara.
1: En principi,
0: encara.
1: Sí. No estic desesperat buscant cap tipus de religió ni creença ni cosa d'aquestes que s'hi assembli.
0: Com venir aquí, els dilluns, a respondre preguntes tan importants com què és el sentit de la vida. Ramoneda, gràcies.
1: Fins la setmana vinent.

0: 7 i 46, Clara Blanchard, Joan Bordeus, Llucia Ramis. Com esteu?
1: Molt bé.
0: Quantes vegades vam dir passarà algo? Ho hem dit en aquesta tertúlia.
1: Moltes vegades.
0: I per què ningú es queixa, deies tu, Llucia, a vegades? Ningú surt, ningú fa res.
1: No, faltava el detonant.
0: Faltava el detonant.
1: Jo crec que l'altre dia vaig estar parlant amb uns activistes i em van dir dues frases que, en les quals he estat pensant molt. Una era, em va xocar bastant, hem de tornar a ser orfes. Jo em va preocupar una mica aquesta sentència. I l'altra va ser que treballen en una plataforma d'afectats per la hipoteca i llavors em varen dir que ells tenien l'esperança pràctica i no l'esperança utòpica. Perquè l'esperança utòpica és la que ens porta a la frustració i, en canvi, l'esperança pràctica és la que no ha parat d'existir des de l'última crisi de l'habitatge fins a l'actualitat. I vaig pensar que realment, i això Anna Clara ho sap molt bé, totes les entitats socials, la plataforma d'afectats per la hipoteca, els sindicats de llogateres i d'altres entitats també per el dret de l'habitatge, fa molts anys que fan feina sobre això, fan molt bona feina, i llavors ara jo crec que el que faltava era un detonant perquè tot allò que s'estava treballant fins ara surti finalment al carrer.
0: Per al·lusions, Clara.
2: Sí, jo aquests dies deien que la Olga era la nostra Mari Carmen, la Olga és aquesta persona de l'Hospitalet, que es va suïcidar unes setmanes després, de tal. I jo crec que això és més Casa Orsola, perquè és el barri del Retiro. És quan el teu cunyat, que està zero polititzat, s'entera que hi ha un marronazo i que els seus propis fills han de marxar de Madrid. És una mica això. I el govern, jo crec que el govern ara mateix té una papeleta, té un marronazo, perquè la cosa s'ha anat tan de mare, que si ha de contentar les demandes de tot l'arc parlamentari és, francament, superdifícil.
0: Ara anirem a veure què li està passant al govern, que està allà a la Diagonal, tallada, anirem amb el Ferran. Joan, una mica sobre aquesta frase.
3: Que dius, estic d'acord, sí, crec que el detonant és molt important i sempre parlem, al final, la cosa que encén i que això de capitalitzar els malestars, doncs és molt important. Fer política potser no és res més que saber capitalitzar un malestar cap on toca. Passa que a mi una circumstància que veig no és gens aixafaguitar, no? Sento un cert desassossec per això que diem, aquella típica frase de Marx de la història es repeteix primer com a tragèdia, després com a farsa, que els que hem viscut l'anterior 15M o tenim una memòria política, no tenim més remei que veure que aquest actual 15M està afectat per la memòria de l'anterior 15M. I això, vulguis que no, afectarà per bé o per mal, i la credibilitat d'aquest moviment i la gran por que tenim tots, que és que sigui cooptat, que aquest malestar sigui cooptat, i part de l'escenificació del tema de Mari Carmen i com el Pedro Sánchez ha aconseguit intentar ser ell el protagonista de la situació, activa aquesta por que fa uns anys no hauríem tingut. O sigui, llavors veurem una cosa inèdita, que és un nou moviment havent de treballar contra la memòria de l'anterior moviment i no només contra el sistema. I és difícil, perquè això es percep en l'ambient. I això afectarà moltes coses.
0: 15M, tu aixecaves ara...
1: És que en aquesta línia jo crec que això no és un 15M. Això no és un altre 15M. I per diversos motius, sí que és veritat que hi ha un paral·lelisme en el moment polític, en el govern de l'estat espanyol, etc. També en el problema de l'habitatge, però són situacions completament diferents i venen de contextos completament diferents. I per mi és la gran diferència, no? I no només això, sinó que les eines que tenen ara, clar, nosaltres el passaló ens queda super lluny. I han passat 15 anys d'aquelles manifestacions. No, el passaló, 15 anys, però és que
2: fins...
1: L'SMS, clar, és que estem en un altre món que fa 15 anys. Això d'una banda. Però és que si mires 9 anys enrere amb l'1 d'octubre, també estem en un altre món, no? Llavors, clar, aquesta memòria que sí que entenc que fa que analitzem des d'aquesta memòria, crec que no és fidel a la situació en la que ens trobem.
3: És tramposa en moltes direccions.
1: Exacte.
0: Mira, perdoneu, que després seguim amb això. Anem amb en Ferran, que està al Palau de Congressos de Catalunya. Ens deia fa uns minuts que havien tallat la Diagonal. Ferran, com està la cosa ara?
4: La Diagonal continua tallada. En aquests moments parlem de xifres ja de milers i milers de persones, encara no tenim una xifra oficial, però parlem d'un tros molt llarg de la Diagonal tallat, tots els carrils, ple de gent, convocats diversos sindicats, diverses entitats, veiem la plataforma d'afectats per la hipoteca, Marea Pensionista, a banda dels grans sindicats d'habitatge, el sindicat de llogateres, el sindicat d'habitatge socialista de Catalunya i la COSAC. Fa uns minuts estava parlant la portaveu del sindicat de llogateres, Carme Arcarazo.
5: A dir-li directament a la cara a Pedro Sánchez que no volem engrunes, que no volem un decret farsa, que el que volem és el decret Mari Carmen.
0: Ai, ara tenim problemes.
6: Ferran, t'estem perdent, no sé si et pots quedar o quiet o igual molt.
0: T'estàvem escoltant perfecte, eh?
6: No, ara no.
0: No, jo volia preguntar-li que sembla que Pedro Sánchez ha fet algunes declaracions als periodistes i no sé, Ferran, ho intentem? Hola? No, dificultats evidents, perquè ja, com estava dient, tots els carrils de la Diagonal plens. I èxit total.
6: El que parlava Carme Arcarazo, la portaveu del sindicat de llogateres aquí a Barcelona, que és aquesta petició, i per això fan aquesta protesta avui, per demanar-li a Pedro Sánchez les mesures que volen que s'incloguin des del seu punt de vista en aquest decret que han d'aprovar demà, que demà quan s'aprovi serà vàlid, estarà en vigor, el que passa que després s'haurà de revalidar el Congrés i si allà no hi ha l'acord i tots els partits hi voten a favor, després totes aquestes mesures que s'han acordat ara i que es aproven demà decauran. Entre altres, per exemple, demanaven que els contractes de lloguer fossin indefinits, per exemple. Aquestes són les propostes del sindicat de llogateres.
0: Mira, fem una cosa, parem. Dos anuncis, intentem connectar... Hi ha en Ferran. Ferran... Sí, Ferran, serà difícil això. T'has ubicat en un altre lloc. Què ens estaves dient?
4: Recuperat la connexió.
0: No, volia preguntar-te, Pedro Sánchez ha fet algunes declaracions, ha fet canutasso, que diem els periodistes.
4: És que no l'hem arribat a veure entrar. Clar, heu de pensar que aquests milers de persones estan a escassos 50 metres de l'entrada del Palau de Congressos, però entre la enorme quantitat de gent i que coincidia al moment de les declaracions, el canutasso, com tu deies, dels sindicats d'habitatge, amb el moment en què estava previst, en principi, que entrés Pedro Sánchez al Palau de Congressos, que era a quarts de vuit del vespre, que jo, honestament, no he arribat a veure si Pedro Sánchez ja ha entrat al Palau de Congressos. Perquè pugueu imaginar la dimensió de la quantitat de gent i de una manifestació apretada, és a dir, que a vegades les imatges sembla que hi hagi molt d'espai ocupat de la Diagonal, en aquest cas és molt espai ocupat de la Diagonal i tothom enganxat els uns amb els altres. Manifestació de les grosses, a més amb molt de soroll, perquè la gent aixecava les claus dels seus pisos i les feia sonar a l'hora que amagava fons les declaracions, i tot es van sentint com els clàxons de tots els cotxes i autobusos que estan, evidentment, fastiguejats per el tall immens de la Diagonal d'aquest mateix moment.
6: Clar, és veritat que el Pedro Sánchez assisteix a uns premis, que són els premis de La Vanguardia, que es fan al Palau de Congressos, que comencen a les 8 del vespre, i entenem que hi ha d'haver president de la Generalitat, Salvador Illa, Pedro Sánchez, que si comencen d'aquí 5 minuts és possible que el president ja sigui.
0: Clar, i jo volia saber si has pogut esbrinar, Ferran, si hi ha intenció d'acampar a la plaça Catalunya.
4: De moment no hi ha res que ens faci pensar que hi ha intenció d'acampar, però sí que és cert que l'ambient de manifestació és aquell ambient de quan una cosa és viva, quan no estem parlant d'una manifestació que sembla que pugui acabar d'aquí 5 minuts i tothom anar-se'n a casa seva, sinó que hi ha aquella sensació que la gent està enfadada, amb ganes de seguir, i que probablement no es quedi desconvocada i quedi en res més. No sé si en una convocatòria de noves mobilitzacions pels propers dies, en una acampada, o en tot cas les portaveus dels sindicats, totes dues, tant del sindicat d'habitatge socialista com del sindicat de llogateres, ho han dit, això són els camins cap a una cosa més grossa. El sindicat de llogateres parlava de camins cap a una vaga general. Uh-huh. El sindicat d'habitatge socialista cap a canvis reals. Tot fa pensar que això no quedarà aquí.
6: Mira, Ferran, podem escoltar del sindicat d'habitatge socialista a una de les representants que ha parlat.
5: Tot apunta que el Real Decret Llei tornarà a quedar-se en una altra farsa més d'un dels governs més impotents, no? De la nostra història...
0: És la Gisela Bermúdez, portaveu del Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya. Ferran, qualsevol cosa ens demanes pas.
4: en qualsevol novetat que pugui tenir us aviso.
0: Gràcies. Nosaltres fem una pausa, tres anuncis i ens hi posem.
7: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes. SER Catalunya, Barcelona. De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
8: El món ha canviat i els serveis de manteniment de les calderes Saunier Duval també. Neix Mi Saunier Duval Connect. Gràcies a la connectivitat de les nostres calderes, ens podem anticipar les incidències i solucionar-les a distància. Fins i tot abans que us n'adoneu. Informeu-vos a connectivitat.saunierduval.es.
9: Entre les 12 i les 2, a SER Catalunya, què t'hi jugues?
10: Podríamos no hacer el que t'hi jugues. Sacado una foto tapada per una botella d'aigua. Porque la primera es una metafoto, soy yo enseñando las fotos del partido. Y la segunda de abajo, como se ve claramente detrás de la botella de agua, es Negreira. Minuto 50, nos quedamos sin Hausen por una roja totalmente merecida. Minuto 81, nos quedamos con otro menos porque Cucurella tenía que ir a imprimir. Luego atasco de papel, porque el pelo de Cucurella se enganchó en la zona de impresión. ¿Por qué? ¿Por qué ni una impresora funciona normal? ¿Por qué es tan difícil conseguir una hoja de papel con tinta impresa?
9: Què t'hi jugues amb Sique Rodríguez i Lluís Flaquer. Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, a SER Catalunya.
11: Entesos de papers?

0: 30 segons perquè siguin les 8. Aquí estem amb la Clara Blanchard, en Joan Bordeus i la Llucia Ramis. Tu, Clara, has estat avui a les 4 ja de la tarda. Encara no hi havia moviment.
1: Sí, perquè Pedro Sánchez porta tot el dia a Barcelona, anant fent diferents actes, n'ha fet un nou disseny hub a migdia.
2: Avui és un dia d'aquests, jo, un gènere periodístic, que és anar als llocs a veure si passa alguna cosa. Si no passa alguna cosa, no donem res, si passa alguna cosa.
0: I estava l'agrapadora, que diem, no?, el hub de Barcelona.
2: No, estava... Ah, això ha sigut al matí.
0: Al matí, sí, després ha anat a les 4.
2: A les 4 de la tarda ha anat a veure uns habitatges protegits que hi ha al Poble Nou, i hi havia un dispositiu mai vist policial, i el, a més era un acte només per gràfics que podien gravar-los, i per càmeres i teles que només podien gravar l'entrada, i després la visita es feia a porta tancada, i amb tot això els que no érem ni gràfics estàvem al final de la mansana a 70 metres.
0: I això estava agendat, aquesta visita als pisos aquesta protegits, o és postureig pel moment?
2: A l'agenda municipal, que és la meva jurisprudència, com si diguéssim, va aparèixer ahir al vespre. Jo entenc que sí, perquè si ella arribava a les 12, doncs tenia tot el dia d'activitats. Però no hi ha hagut cap protesta, només hi ha hagut un senyor que li ha dit: Pedro Sánchez, vete a Ceuta, i ja està, però no ha passat res.
0: Ja està. Què creieu que passarà? Ara, mentre sonava la publi, ens preguntàvem, va per llarg això? Què passarà demà?
3: Jo crec que sí, fa l'efecte que sí. Moltes vegades teníem aquesta sensació, no?, de que ja no hi ha les mobilitzacions que hi havia fa un temps i que no duren tant com duraven i tot això, però té... Les últimes manifestacions que he anat, ja notes que d'altres àmbits també, però que la gent comença a estar una miqueta farta. Cada vegada tenim més anuncis de mobilitzacions, i cada vegada n'arribaran més.
0: Més ràbia acumulada.
3: I sí, una mica de fartament, no? Que al final, quan comença això, és molt difícil després de retirar, no? Ja no dic de revertir, perquè no és el que s'ha de fer, revertir-ho, sinó de com ha de paivagar-ho. Crec que serà complicat, però també és una intuïció, no sé... Aventura, m'equivoc.
0: No, clar, és que no ho podem...
3: És una mica l'ambient que se respira. No, tampoc no te sabria dir res més, no? Quan vas a les manifestacions, jo crec que cada vegada són més nombroses, cada vegada són més multitudinàries, i cada vegada la gent reclama més, no sé.
4: A veure, jo voldria que durés, però quan he parlat abans de memòria és perquè crec que el que hi ha és molta por. O sigui, molta por de... Per exemple, és molt el moviment parla amb la consciència que ha estat cooptat en el passat, i tenen molta por de això que estan dient: no volem un decret que sigui un pedaç, sinó el decret Mari Carmen. Tenen molta por d'una cosa que ha passat, que és que l'esquerra, que és la que ha d'arreglar això, no ho arregla, i el descontentament, el capitalitza la dreta, que liberalitza el mercat, tot s'empitjora. O sigui, de que si no ho empitjora... un millor en què ho ha de millorar, vingui una de desesperació que coopti el malestar del malestar. Per mi, aquesta és la novetat d'aquesta autoconsciència del moviment de no voler ser cooptat. I per mi tot es jugarà en això. Si ells saben... Si aquest moviment sap transmetre una oposició, o sigui, sap transmetre que... Això ho diuen molt, no?, que el que ara demanen... O sigui, què és un mínim o un màxim? Doncs depèn del context històric i del que estiguis disposat a sostenir, no? Llavors, tothom està de... Demanaran tal, i llavors demanaran 10 o demanaran 100? Fins a quan seran intransigents amb aquest 100? Una vaga general es podrà sostenir? Per mi tot va de si es pot jugar amb aquesta cosa tan intangible, de tenir credibilitat que aquesta vegada s'aconseguirà un canvi real. Però, bueno, jo tinc esperança en que aquesta por del moviment, que té aquesta experiència recent, que l'esquerra no fa el que se n'espera, i llavors és quan la desesperació es multiplica, farà que estiguin més vigilants que mai. Això potser pot fer que tinguem aquesta il·lusió més continguda, i almenys sento aquesta il·lusió menys continguda, no tan naïf, però si serveix perquè sigui una il·lusió no tan naïf, però molt més sòlida, i molt no ens retornin a colar, no ho tornarem a fer d'aquesta manera, espero que vagi cap aquí. Per mi, ara, és un camí estret. Jo em costa sentir optimisme naïf, i tinc molta sensació de lucidesa i de por de que ningú coopti, però

0: i esperança que se sàpiga transitar per aquest camí
1: tan estret,
0: tan estret cap a l'únic èxit que jo veig possible.
2: Clar, però s'ha de baixar a lo pràctic. Al final aquest decret necessita una majoria parlamentària. Aquí hi ha un grup que no ho votarà, no ho votarà, no ho votarà, no ho votarà, si no es donen ajuts a bonificacions als propietaris, i tens el sindicat dient lloguers indefinits, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Per tant, costa molt de pensar que això... És a dir, d'entrada és exòtic, en les últimes 72 hores, veure el govern, el propi Sánchez, a tots els ministres de Sumar, abrandats com si, vamos, com si no anés amb ells, com si haguessin d'aterrar com un marciano. Això ja és fort. I després, també jo crec que hi ha un factor important, que és que, i fins ara Catalunya no s'ha mobilitzat tant, es va mobilitzar el dia del desnonament de la Mari Carmen, i va haver una mani que feia patxoca davant de la delegació del govern, sí. Però clar, és que si algú et constata, tu et mires les llistes dels reis de cada partit, i si algú constata és que Catalunya ha estat laboratori, ha sigut una aldea gala de legislació en habitatge.
1: És el que anava a dir, que aquí ja tenim...
2: És que tu mires les llistes i fas xec, com si anessis en safari, vas dient, León gira fatal, perquè aquí vam tenir la 24-2015, que és la llei que impedeix desnonar sí. vulnerables, l'han retallat per aquí per allà el Constitucional, però més o menys segueix viva la regulació de preus, el lloguer d'habitatge, ai, d'habitacions, el de temporada, els pisos turístics, ni un mes, i si en vol ja s'ho farà cada ajuntament. Les compres especulatives no estan regulades, però estan sobre la taula. I a més, i Barcelona va demanar estudiar inclús, que això surt en alguns partits, la possibilitat de cobrar un IBI més alt en funció dels pisos que tens, és a dir, aquí és que estem 37 pantalles endavant.
3: Cito Ana Marcalpena, la periodista, que deia avui, o em sembla que ho ha dit, que, bueno, ho ha escrit, que és veritat que cal organitzar-se per protestar, però també cal protestar per organitzar-se. I m'ha fet pensar també en una mica el que deia dels activistes. Els activistes estan... Que a mi, primer, de bones a primeres, me sacseja, però estan dient, no, es pot fer això des de l'antisistema. Tornem a l'antisistema. És que durant molt de temps semblava com que no hi hagués aquest sistema antisistema.
2: Però, per exemple, per què no... O sigui, una de les coses que no entenc que s'estigui posant sobre la taula és una vaga de lloguers.
3: Tu creus que no es posarà sobre la taula? Jo crec que sí.
2: A mi el que m'està sorprenent és que l'exigència número 1 del sindicat de llogateres sigui el contracte indefinit. Em crida molt l'atenció perquè era una cosa que no estava mai
3: no,
2: a dalt de
3: però
2: tot.
3: L'altre dia, davant de la delegació del govern, una de les consignes era vaga de lloguers.
2: Però, és a dir, perquè al final la vaga de lloguers és el que podria espantar una mica a tothom.
3: Clar.
2: És a dir, és una vaga que, és a dir, és com els primers desnonaments i la pa parant-los era una cosa que no era legal, era il·legal, impedir un desnonament, però era legítim. Ara mateix, amb el marronazo que hi ha, tampoc s'ensorraria el país i seria un toque. I hi ha hagut precedents.
1: Però la gent s'hi apuntaria a la vaga de lloguer, sempre ens fem la mateixa pregunta.
2: Home, no estem parlant de que hi ha l'esperança, sí? L'embut i el no sé què, sí, i la cosa sí. Naïf.
0: Però és veritat,
2: si no és ara, quan?
0: Però és veritat que si tu parles amb aquesta... o sigui, és una mica desassossegador quan veus els números. I hi ha molta consciència cultural o política d'aquesta urgència, però els números de militància en aquesta mena de sindicat respecte al total de llogaters és fins i tot absurd, perquè, o sigui, té a veure amb la amb com s'han destruït el propi concepte de sindicat, que és el fet que el sindicat de llogateres digui sindicat és el que l'està fent reflotar després d'anys de no fer política,
3: sí.
0: Però s'havia perdut tant la consciència, o sigui, el clima cultural havia anat a la idea que els sindicats no serveixen per res, són corruptes, no val la pena organitzar-se, que costarà molt tornar a confiar en la idea de sindicat. I per això, a mi, ho reconec, a mi em desassossega una mica quan veig els números, dic, tots els llogaters, o sigui, es beneficiarien de la lògica de sindicat, que és una lògica... provada de l'acció col·lectiva. Total. Que és la que funciona contra aquesta mena de situacions. De fet, les vagues de lloguers funcionen quan tot el bloc és està organitzat i és d'un sol propietari, etc. Llavors, clar, jo crec que estem en un moment, per això parlo del que hem normalitzat i el que no, el mínim i els màxims, és que durant molts anys es va destruir culturalment la idea de sindicat i la idea d'organització col·lectiva.
1: I ara està costant molt.
0: I clar, i per tenir aquesta força, és que si mires els números, hauria d'haver-hi molts més afiliats i és normal que estan tantejant.
2: No és un tema d'afiliats i no afiliats, és un tema de llogaters.
0: Clar, però hi ha una altra cosa... Molt menys llogaters dels que semblaria raonable pertanyen a un sindicat.
3: Però, per exemple, la moratòria...
2: Estàvem en silenci, que no ens sentien els oients, estàvem parlant d'amics que tenim a la mani ara mateix, que no ho haguéssim dit mai, que a vegades és una mica el termòmetre, l'amic que va amb un BMW i és subscriptor al Financial Times i t'acaba d'enviar un vídeo vídeo des de la mà i
0: no saps quants amics que tinc són precaris, però precaris, precaris, i per pura inèrcia, això que diem cultural, de que és una cosa que s'havia perdut la cultura de sindicat, no són, són carn de les beneficis que els hauria de donar el sindicat.
1: I no estan afiliats.
0: I no hi estan, perquè és que venim d'una inèrcia que, bueno, és com en la resta de sindicats.
3: Però jo crec que això és el que està canviant.
0: Jo és el que espero, quan dic esperança, però entenc per això, perquè els hi costa.
2: No, més que res, al final...
3: I després d'aquesta cosa de no esperar que siguin els governants els que solucionin el problema. És a dir, perquè amb tot el tema de la moratòria, això sí que va ser un gran... I varen deixar desemparats molts llogaters, no? Quan no se sabia com se resoldria, si podrien continuar...
2: I que les moratòries s'han anat laminant com un pernil. Primer agafaven a molta gent i després hi havia que tantes excepcionalitats que anava protegint cada vegada menys.
3: Però des del moment en què el llogater ja no se sent desemparat, o des del moment en què l'inquilí... Però no només el llogater, també el que estigui endeutat i no pugui pagar la hipoteca. És a dir, la persona que en un moment donat pensava, estic tot sol, des del moment que veu que ja no està tot sol i que hi haurà qualcú que no sigui un governant, que no estigui dins de la política, dins dels partits polítics, vull dir, perquè són polítics igualment, però que no estiguin dins dels partits polítics, sí que el poden ajudar o el poden acompanyar, aquí és on canvia per mi la cosa. El problema que jo veig és a mi, com a persona que estic totalment institucionalitzada, clar, jo me'n recordo quan tenia 20 anys sí que era antisistema i tenia molts amics ocupes, però ara que ja sóc una persona completament institucionalitzada, a vegades me fa com a vertigen pensar, ostres, hi ha una solució que no sigui passar pels que estan governant ara mateix? I sí que n'hi ha, ho sabem, però ens costa moltes vegades
1: això
3: de pensar que
1: sí que parlava de la por, sí.
0: Clar, cal reconstruir la cultura de l'acció col·lectiva, que és una cultura que s'ha destruït de dalt a baix.
3: Clar. O sigui,
0: nosaltres hem tingut durant anys professors d'economia amb americanes de colors dient-nos que els sindicats no servien per res, etcètera, etcètera, que ens han repetit aquestes idees, i només i l'únic que sabem de la gent que estudia l'habitatge és que on hi ha acció col·lectiva i regulació del mercat, que era el contrari que ens deien els professors d'economia, és on s'ha mantingut millors condicions que aquí.
2: Però
0: ens han bombardejat amb aquesta idea, i això hi ha una desmoralització. I reconstruir això és la cosa, però clar, el que podem esperar de la confiança que tenen per demanar la lloguer, doncs hi ha un tema de múscul que, hosti, és això el que esperem que canviï, però clar, imagina't si tinguessin el 80% dels llogaters de Barcelona estigués afiliat a un sindicat d'habitatge, el que podrien arribar a amenaçar.
2: Clar, però i una vaga general tindria èxit? Perquè d'entrada aquest és un país de propietaris. És que és...
0: Això és una altra qüestió molt interessant. Sí, jo estic d'acord que... De fet, una cosa que... O sigui, el sistema, el tema de la vaga de lloguers, li interessa aquesta segmentació de... una cosa específica, perquè què era el que tradicionalment funcionava? El treball. Oh. Perquè tothom treballa. El llogater és una... Però una cosa hàbil que intenten fer els sindicats de llogateres és vincular-ho. A mi m'interpel·la molt quan diuen que no pugi que no pugui pujar el lloguer si no pugen els sous, que és una manera de vincular el problema, que el problema és de sous, de transferència de la riquesa. I quan parlen de rendisme, el rendisme no té només a veure amb llogar habitatges. Vol dir que si la riquesa, si la gent que té diners li surt més a compte invertir en habitatge, no invertirà en economia productiva i no et pujarà els sous. D'una certa manera és d'una lluita perifèria o de segment de població com el lloguer arribar a lo tradicional, que és de treball i de sous. Jo crec que aquesta és la via, perquè ara ja no hi ha cap lluita amb tanta energia com el lloguer, però han d'anar cap a ser el que era abans el treball, que és una cosa transversal i no només el lloguer.
4: Però fins i tot en aquesta lluita que ho plantegen de això ara per la vaga de lloguers, vaga indefinida, però exactament les mesures com a tal que plantegen, hi ha consens amb això? Són mesures que es poden aplicar? Es pot pensar que funcionaria una vegada de lloguers perquè siguin aquestes mesures? Perquè pensem, contractes de lloguer indefinits o congelar totes les pujades de lloguer.
1: Les bonificacions fiscals, els propietaris.
4: Però fins i tot pensant en que per molta lluita que hi hagi, és viable veure que aquestes mesures acabin sent realitat, tenint en compte l'aritmètica parlamentària... El que s'ha vist fins ara, veieu viable que fins i tot arribant en aquest extrem de que hi hagués una vaga de lloguers es puguin aprovar aquestes mesures?
2: Que totes les pugui votar tothom, jo no ho veig viable.
0: No, això és...
3: Segur que no passarà.
4: És a dir, la lluita per arribar
0: no, però,
4: a on al
0: aquí,
4: final.
0: Però,
4: no?
0: Per això a mi al final aquesta cosa d'entendre el que és normal i el que no, a mi només em funciona quan em fan comparatives amb altres sistemes. I clar, tu sempre tens aquesta mena de desemparament davant d'algú que diu això matarà el mercat o això no matarà el mercat. però per mi no hi ha la mateixa qualitat en els que diuen una cosa els que diuen l'altra. Els que diuen que això matarà el mercat de lloguer mai et parlen de Viena, Singapur o de models. O sigui, en canvi, el Javier Gil, que t'està parlant allà a Sol, t'està dient que els llocs on funcionen, com Alemanya, França o això, hi ha un sistema molt més regulat que aquí. En canvi, els que diuen que si aquí regulessis una mica el mercat s'esfondraria, m'ho diuen d'una manera com em van dir que no hi havia alternativa que a retallar, a rescatar els bancs. No?
1: Teoria econòmica, manera, no?
0: Profètica. Per mi, l'únic que m'ajuda amb aquesta esquizofrènia és la comparació i la gent que ho ha estudiat. I jo no veig la mateixa qualitat en els arguments d'uns d'altres.
3: No, però fixa't que, a més a més...
0: Políticament no hi ha res a fer perquè ho votin. Això és guanyar la gent per una majoria diferent a la que hi ha
3: però
0: ara.
3: Però és que les manifestacions no només van persones que tenen directament un problema amb l'habitatge actualment, no? Hi ha problemes amb el turisme, hi ha problemes amb altres sectors, no? De feina, amb altres sectors... O sigui, ara mateix és veritat que cada vegada aquestes manifestacions són més plurals. I abans estaven més atomitzades.
2: Perquè el tema s'ha tornat tan de mare que afecta tots els districtes.
3: Exacte, i al final és això, i a la ciutat sobretot, que tenim la meitat de la població que viu de lloguer, pràcticament, no? És a dir, que les grans ciutats. Llavors, clar, cada vegada hi ha més persones que se senten afectades per aquest tema. I no només per aquest tema, per d'altres, que aprofiten que hi ha cada vegada més mobilitzacions per també fer la seva protesta.
2: Clar, aquí hi ha també un risc, que és a quin nivell de concreció baixa aquest decret, no? Perquè és a dir, de la proclama de renovació automàtica de contractes, sí. I llavors començaran, sí, però si ets gran tenidor, si no... És a dir, que xutin la pilota, que és el que ens tenen acostumats els polítics, de tot l'arc parlament, tu xuta, i hi haurà un reglament d'aquí un mes, no sé què, 10 mesures amb 400
3: accions... Però això no servirà.
1: Hi haurà escletxes per muscular, i després els jutges, i després poden passar mil coses.
4: Però i tampoc hi ha hagut acord fins ara amb quines són les mesures que solucionarien el problema de l'habitatge. És a dir, perquè fins i tot quan es plantegen, fins i tot cada partit o cada sindicat en planteja de diferents.
2: I que tot el que ha passat... És a dir, jo parteixo de la base que la gent en general no es queixa per bici. És a dir, quan aquí es va regular el lloguer, el sindicat no va parar. Si no regulem el lloguer de temporada, no regulem el lloguer d'habitacions, això serà un coladero, serà un coladero, serà un coladero, i els altres, bueno, ja ho farem. Mm. No s'ha fet, i al final la legislació catalana ha aconseguit refredar preus, però el llogar un pis ara mateix és pitjor que mai.
4: Impossible.
2: És una llei, és com quan hi ha una llei laboral que beneficia qui té contracte, però com estiguis buscant curro, oblida't.
4: L'oferta és
2: inexistent. Perquè ningú contractarà, sí. Perquè s'encareix l'acomiadament i tot això. En aquest cas, sí, per desgràcia, i una de les coses, quan dius tu els països serios, és dotar d'uns cossos d'inspectors brutals que ningú
1: això
2: pugui...
1: Això t'anava a dir, és que amb el Palomera fem un tip de dir, sí, està regulat les habitacions i trobes pisos a l'Eixample que té 10 habitacions, un pis de 10 habitacions, cada una val 800 euros. Això què vol dir? Que el pis... val 8.000 euros al mes, evidentment que no pot superar la suma de les habitacions al preu del lloguer.
2: Bueno, si l'anterior contracte era 8.000, vale, si no, platallós.
1: Impossible. On estan els inspectors?
0: Clar, és que amb això que diu el Joan, per mi és important, el que sempre explica el Palomera és un bon exemple d'allò de la mesura del 30%, que al final tu no pots mesurar les mesures. O sigui, una mesura és exitosa si tomba el capital que s'hi oposa o fracassa si guanya el capital. Llavors, és diferent si guanyen uns o uns altres. I aquí el que tens és a certs actors que estan esperant que aquestes mesures fracassin per dir que fracassen.
3: Clar.
0: I llavors fer una contrarrevolució. Aquest tom és el que ens té tots una esquizofrènia de això funcionarà o això no, i depèn molt de la serietat o quines mesures. Aquí, per això dic que és tan important un actor, com el que deia també Lucía, no necessàriament partidista, però que aguanti un compromís unes mesures concretes i un temps, i per això cal un relat molt fort, molt ben explicat, molt emocionant, però també molt racional i amb moltes mesures concretes. I aquesta és la feina que estan fent. Però el que hem de ser conscients és que això de les mesures que funcionaran o no, no és neutral. Hi ha gent que està esperant que si fracassen per proposar-ne unes altres, i en canvi, si s'aguanta, sí que és aguantar el que les farà bones o no, i és l'acció col·lectiva el que les farà bones o no. No és teoria econòmica en el buit. I això depèn molt, al final, d'això, de l'acció col·lectiva i de què puguin aguantar. Per això a mi m'agrada aquesta lucidesa que veig en els moments que està tothom a la que salta intentant parametrar, volent que no els tornin a cooptar, però el panorama polític, com deia la Clara, és que no és especialment inspirador, i hem d'anar al panorama organitzatiu, no polític. Però clar, podran aguantar. Què tenim de l'anterior? El record de l'anterior vegada és que el moviment es va vincular tant a un partit que va decebre tant...
3: Sí, clar, aquest és el problema.
1: Ja va néixer Podemos.
3: I per aquí hi ha tanta comparació amb el 15M. I jo crec que no.
2: Exacte.
3: Sí, exacte.
0: I aquí és on, per mi, se la juga tot. Si hi ha aquesta vinculació o hi ha una altra cosa que sigui capaç d'aguantar des de fora i tenir credibilitat. Per aquestes mesures o no mesures depenen de la credibilitat de fora.
2: També hem de pensar que en una negociació tu vas a màxims, no? Per tant, aquí tothom deu estar anant a màxims i tothom...
1: El màxim és expropiació,
2: no,
1: que això ja no ho deien ni els sindicats.
2: No, aquí
3: no,
2: sí, ha...
3: Ah, no, no, a Madrid es diu, expropiació.
1: A Madrid es diu expropiació.
3: A Vallecas diuen expropiació.
2: Sí, però és que a Vallecas diuen expropiació, però és que a Catalunya tenim la llei d'habitatge del 2006 que preveu l'expropiació del fruit d'habitatges buits o amb ús anòmal. Vull dir que a Vallecas... tenen un govern que no està molt per la labor.
3: No, no,
2: i algú
3: l'ha
2: votat. És a dir...
3: Hosti, Vallecas és la resistència.
2: Ja, però vull dir que al final... no?
3: Sí, el que te diuen ells és que amb governs més progressistes que el de Madrid, ells han aconseguit moltes més coses des d'aquesta acció, des dels sindicats i des de la PA i tot això, que moltes vegades s'aconsegueixen a través de...
2: Bueno, però estàs anant a parar les coses, a parar hòsties.
3: No,
2: és
3: no,
2: com aquí, els blocs
3: és
2: organitzats.
3: És com tornar a l'època Ocupa, de quan Ocupa no volia dir el que és ara, no? Quan Ocupa era un sinònim d'activisme i la gent vivia com a Ocupa i no... Però d'una forma completament normal.
2: No entenc per què no es prioritza el veto absolut, perquè ja fem tard, però el veto a la compra que no sigui per viure, perquè és que és la mare de tot.
3: Seria bàsic.
2: És la mare de tot.
1: Però és que tu has dit la frase, hem fet tard.
0: Però perquè un professor d'economia dirà que si fas això ningú...
2: Perquè guanyen sempre, vull dir, aquí estem fent tertúlia, però guanyen sempre.
0: Exacte, llavors un professor d'economia dirà no, perquè això acabaria amb el mercat i tot plegat, i llavors...
3: La gent no podria llogar.
2: Però el mercat ja sabem què passa amb el mercat. Amb aquest mercat ja ho sabem. Anem a provar una altra cosa.
0: Estic completament
1: d'acord.
2: I si aquest mercat s'ensorra...
0: Per això la comparativa històrica i d'allò que és tan més important que aquestes intuïcions i aquest espantar la gent.
2: Deixeu-me dir això, sisplau, per favor. Hem d'anar a les causes de les coses. Hem d'anar a les causes. Hi havia un article preciós de l'Andreu Missé.
1: Sí, l'he llegit.
2: És brutal,
1: País.
2: Que és un periodista d'economia que per mi és molt bo llegir el que escriu, i ha escrit una tribuna que diu "Les leyes que dieron alas a los buitres". I una de les frases més guais, el tio es dedica a repassar tot el que s'ha legislat des del Congrés dels Diputats que ha donat alas als buitres. I diu "No deberíamos escupir al cielo. Las rapaces no llegaron aquí por casualidad". I llavors diu que la situació d'ara és explosiva i va repassant tot de lleis que es van aprovar al Congrés que es peten al Codi Civil, la Constitució i la Declaració de Drets Humans de Nacions Unides. Llavors, doncs
0: i quantes
2: això...
0: són del PSOE? Bastantes.
2: Sí, però comencen després de la bombolla amb Aznar.
0: Jo havia llegit una primera dels 80 d'un ministre del PSOE.
2: No, no, però com es va permetre que els fons voltor compressin les carteres de deute de la gent que entregava el pis i les claus,
1: sí,
2: al principi, després ja et podies quedar amb un lloguer social, per un 10 o un 5% del cost. Com el Tribunal Constitucional es va dedicar a tombar lleis. És brutal.
0: Que el Rajoy va redefinir llarg termini de 5 a 3 anys en plena crisi, també. Va.
3: Això va ser...
2: Alfombra vermella, les Sofinis... No, no.
0: Això és una manscal.
3: Brutal.
1: Sí, important fer hemeroteca en aquests dies. Hem d'acabar. No hem parlat de la bola negra. Qui l'ha vist aquí?
3: Jo no.
0: Bastant percentatge. Jo. Però Llucia no volia que li féssim spoiler. Cosa
1: per això, que no
0: impossible.
1: Podem dir res.
0: Ens ha agradat, no? Bastant, una mica, o què? Com que ens ha semblat?
2: A ratos, sí.
3: A ratos, només.
1: A ratos, va, per la propera tertúlia, Joan.
4: No, deixa'm dir que el Servei Meteorològic ha actualitzat la situació de les pluges intenses per demà, és a dir, a partir d'aquesta matinada, i s'eleva el risc de 5 sobre 6, és a dir, no és el màxim, però gairebé, especialment a la zona del Barcelonès. Les comarques són el Barcelonès, el Baix Llobregat, i també el Penedès, Garraf, Vallès Occidental, Vallès Oriental, Maresme i la Selva, amb precipitacions que poden arribar a més de 100 litres per metre quadrat amb tempesta. Per tant, avui ho han explicat els de Protecció Civil a partir de la matinada, però especialment cap al matí a primera hora fins al migdia, pendents de la ràdio i també de les possibles alertes que hi puguin enviar els mòbils, que ara mateix no estan previstes encara aquesta hora.
1: Per aigua, demà, canoa, fins i tot, per arribar als llocs. Sara Blanchard, Bordeus, Ramis, moltes gràcies.
3: Ha
1: estat apassionada avui, la cosa.
0: Apunteu-vos a un sindicat. Qui ho ha dit, això?
1: Dos anuncis i l'Oriol Soloé ens resumeix el dia en 5 minuts i l'Anna Palet a l'Agradaria. No us desconnecteu, sobretot.

0: palco.
1: Atención a este temazo de Línea Directa, directo al número uno.
2: Valorado.
1: Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
3: El éxito está asegurado.
1: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
4: De hacer llegar el gas natural a nuestro país en 1965 a usarlo en 2026 en 17 centrales de ciclo combinado para generar electricidad y que nuestra energía esté disponible cuando la necesites. Más de 180 años haciéndote la vida más fácil cada día. Naturgy. Cada día. Every day.
5: Javier es el maestro panadero de Panadería Centeno. Hace pan. Hace 32 años que lo hace. Y lo hace de mil formas y tamaños. Alberto, su jefe, quiere hacerse a un lado y dejar las panaderías. Y él quiere comprarle la empresa. Nunca imaginó que lo haría, pero lo va a hacer. Ser de los que hacen. Banco Sabadell.
1: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
2: ¡Valorado!
1: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
2: 100% asegurado.
1: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
6: Hay ideas que cuando nacen del talento y la pasión están hechas para volar, para llegar más lejos, emocionar y dejar huella. Si la tuya ya ha despegado, hazla volar en los premios más importantes de la comunicación en España. Inscribe tu candidatura en premiosondas.com antes del 30 de septiembre. Premios Ondas. La buena comunicación tiene alas.
7: És dilluns 28 de setembre i aquestes són les notícies del dia a Catalunya.
8: A la SER i SER Catalunya, el dia en 5 minuts.
7: A poques hores que el Consell de Ministres aprovi un decret clau per regular l'habitatge a tot Espanya amb possibles canvis en la renovació de contractes, els desnonaments i l'activitat dels fons d'inversió, una gran manifestació agrupa centenars de persones a Barcelona. Mobilització a la zona alta de la Diagonal, on Pedro Sánchez, que ha passat avui tot el dia a la capital catalana, participa d'una entrega de premis. Anem ara cap allà per veure com estan les coses. Allà hi és el Ferran Dalmau. Bona tarda.
9: Bona tarda. Milers de persones protesten ara mateix davant del Palau de Congressos de Barcelona, coincidint amb la presència de Pedro Sánchez a l'edifici per participar a l'entrega d'uns premis. Reclamen solucions reals en matèria d'habitatge. Carme Carazo, portaveu del sindicat de llogateres.
10: Hem vingut a dir-li directament a la cara a Pedro Sánchez que no volem engrunes, que no volem un decret farsa, que el que volem és el decret Mari Carmen.
9: Ara mateix els portaveus del sindicat estan fent crides a les persones que continuen aquí aplegades, demanant que s'apliqui ja el tractat Mari Carmen. Un dels moments més emotius de la protesta ha estat quan totes les persones aquí presents han aixecat les claus de casa seva i les han fet sonar just en el moment en què s'esperava l'arribada de Pedro Sánchez a l'edifici.
7: La manifestació ha agrupat 2.000 persones segons la Guàrdia Urbana. Mentrestant, Sánchez continua treballant per sumar les majories necessàries al Congrés dels Diputats per tirar endavant el decret d'habitatge. Els partits catalans són clau perquè es pugui aprovar al Parlament espanyol i també Junts i el Partit Nacionalista Basc, que tenen una posició més conservadora. Laura Pons, totes les mirades estan posades de nou en els de Puigdemont.
11: Sí, protecció davant dels desnonaments i pròrroga extraordinària dels contractes de lloguer, fet que permetria als llogaters quedar-se durant 2 anys més on viuen amb les mateixes condicions. Són mesures, però, que segueixen sent insuficients per sumar, que exigeix que el decret també permeti expropiacions a fons d'inversió, per exemple. Així que ara estem aquí, el PSOE fa equilibris i va incorporant les demandes dels grups, intentant a la vegada que cap d'ells es despengi.
12: Cal que tothom surti de la seva trinxera i s'arribi a un mínim comú denominador.
13: Serem allà on sigui el sindicat de llogateres i llogaters. Aquesta serà la nostra posició.
14: El gobierno ha vuelto a tomar la decisión de primero negociar con Junts.
11: Són paraules de Josep Rius de Junts, Gerardo Pisarello dels Comuns i Tito Morano de Podem. Són hores clau, negociació contrarrellotge d'un decret que s'haurà de convalidar al Congrés en un màxim de 30 dies.
7: Més temes del dia d'avui. La defensa de Jonathan Andic s'escudarà en el notari de la família i en l'advocat Miquel Roca per desmuntar el suposat mòbil econòmic del crim d'Isaac van dir que els advocats del fill han citat com a testimonis a una sèrie d'empleats per demostrar que l'herència no estava en joc i que, per tant, Jonathan no tenia motius per matar el seu pare a Montserrat, Andrea Villorio.
0: Exacte, el primer testimoni que proposa la defensa és el notari d'Isaac Andic, amb qui cada any actualitzava el testament. Volen que desmenteixi el rumor que Isaac Andic es plantejava desheredar el seu fill. També han citat dos responsables del Family Office que controlaven el patrimoni de la família perquè puguin acreditar que el magnat es reunia amb els seus fills en sessions per concretar el rol de cadascú en els negocis i el futur de la fortuna. El nom més conegut, però, és l'advocat Miquel Roca, que va assessorar Isaac Andic en la creació d'una fundació filantròpica. La defensa espera que serveixi per aclarir que els canvis al testament no afectaven a les expectatives econòmiques dels fills.
7: I el turisme ha caigut aquest estiu en determinades destinacions de l'interior de Tarragona per culpa del canvi climàtic. Els responsables del sector ho atribueixen a la calor extrema que hem tingut aquests mesos, que limita molt a l'hora de fer activitats a Vall d'Algo.
15: A Montblanc, la xifra de visitants ha estat de les més baixes dels darrers 25 anys. Han caigut un 15% les consultes a l'oficina de turisme i el seu responsable, Joaquim Caral, té molt clar que és per la calor.
16: Que aquesta tendència de cada vegada estius més calorosos ens porten a menys visitants. Notem que ha caigut, doncs, amb xifres comparables a l'esclat de la crisi del 2009.
15: Quelcom semblant ha passat a determinats municipis de l'Ebre. Els experts de la URB en la matèria, però, ho relativitzen i creuen que hi ha molts altres factors a tenir en compte.
7: I l'Hospital de Can Ruti ha estrenat una tecnologia pionera a Espanya que permet veure el cor des de dins en tres dimensions i en temps real mentre fan intervencions sense haver-hi d'entrar. Per entendre's, és com si els metges tinguessin els ulls dins del cor sense fer cirurgia.
17: La tècnica es pot fer bastant ràpid, no requereix la intubació, amb la qual la necessitat d'anestèsia és molt menor i es podrien fer més pacients al llarg del dia.
7: És la doctora Victoria Delgado, cap de la secció d'imatge cardiovascular dels Germans Trias. Amb aquesta notícia arribem a 9:15.
8: El dia en 5 minuts.
1: Arriben els esports. A Ser Catalunya, aquí comença la graderia del balcó, amb Anna Palet.

dos quarts de nou del vespre. Benvinguts a la graderia del balcó d'aquest dilluns 28 d'octubre. Des d'ara i fins les 9 de la nit, tot l'esport a Ser Catalunya. Tenim molta teca les últimes hores de la sanció de la UEFA al Barça, la denúncia del Barça al Madrid, els partits de seleccions que juguen aquesta nit i Luis de la Fuente i Fabián fent campanya per la pilota d'or a la prèvia del partit de demà. Comencem.

0: Dilluns també de molta teca en novetats judicials i institucionals del Barça, així que ja ràpidament saludo a qui n'està pendent del minut a minut. Albert Llimós, què tal? Bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda, Anna.
0: T'ha tocat un dilluns, especialment dilluns, avui, amb els temes institucionals i judicials.
1: Ben carregat, però ja està bé.
0: A veure, comencem, si et sembla, per la UEFA i la famosa sanció al Barça per haver incomplert normes de fair play. Una sanció que en quin punt està ara mateix, Albert?
1: Doncs ho hem de matisar, perquè el Barça sempre havia assegurat, sobretot en els dies previs i posteriors a l'Assemblea, que no seria sancionat per la UEFA, que ho havia acordat, però perquè havia creat un mecanisme econòmic, un préstec subordinat, i que limitava que es pagués aquesta sanció, la segona part de la sanció de 45 milions que estava pendent de resoldre's. Però hem parlat amb les tres parts implicades, Federació Espanyola, UEFA i el propi Barça, i aquest préstec no serveix per evitar la sanció, sinó per obtenir la llicència per jugar a competicions europees, que és molt diferent. Per jugar a Europa s'han de complir una sèrie de requisits, des dels esportius com també legals o financers, i un d'ells era millorar la situació de patrimoni negatiu que té ara mateix l'entitat, de 168 milions negatius, per això no evitava la sanció. Per tant, hores d'ara, el Barça encara té pendent una part d'aquesta sanció que va acordar l'any 2025. Hi havia dos objectius. El primer, no superar 5 milions de pèrdues la temporada 25-26. Això el Barça ha fet els deures i no serà sancionat per aquesta part, que era la meitat, 22 milions i mig, però queda la segona part d'aquesta possible sanció, el segon objectiu del Barça, que era compensar les pèrdues que van portar la Comissió de Control Financer de la UEFA a sancionar el club català. El Barça tenia 3 anys per compensar-ho i, en funció dels resultats econòmics d'aquesta temporada, doncs veurem si eixuga aquestes pèrdues i, per tant, no és multat. Una multa, per cert, que si excedia els 20 milions d'euros de pèrdues podia també comportar problemes per inscriure futbolistes.
0: Doncs aquests deures econòmics té el Barça. Avui, per cert, Albert, un dia en què has començat el matí a la Ciutat de la Justícia amb una declaració relacionada amb el cas forensic. Declarava l'excap dels serveis jurídics del Barça, Romà Gómez Puntí. Amb quines conclusions d'aquesta declaració?
1: Sí, era un dels tres investigats que declarava aquest matí a la Ciutat de la Justícia, al jutjat número 16 d'instrucció de Barcelona, i sobretot les mirades posades en Romà Gómez Puntí, que ha dit que la directiva de Josep Maria Bartomeu era qui va donar llum verda al final als honoraris d'1,7 milions que va rebre l'advocat de l'expresident del Barça, de Josep Maria Bartomeu, José Ángel González Franco, qui va participar en l'acord de conformitat del que recordem era el cas Neymar, aquell cas que va acabar amb el Barça admetent dos delictes fiscals i pagant 5,5 milions a Hisenda. Davant del jutge, Gómez Puntí ha assenyalat que ell no va decidir l'import de la minuta que va cobrar aquest advocat, González Franco, ja que això venia validat per la junta directiva de Bartomeu i la cúpula executiva. Per tant, s'ha expulsat les responsabilitats l'excap dels serveis jurídics del Barça. Recordem-ho, González Franco era l'advocat particular de Bartomeu durant el cas Neymar. L'expresident i també el Sandro Rosell estaven acusats de corrupció. Finalment, el Barça va admetre dos delictes fiscals dels exercicis 2011 i 2013 i van quedar fora de qualsevol responsabilitat tant Bartomeu com també Rosell. González Franco va acabar cobrant 1,7 milions, tot i que, segons l'equip de denúncia que va presentar la Fiscalia, no havia aparegut el seu nom en aquest acord de conformitat que va generar el Barça amb la Fiscalia. Finalment, doncs, el Barça va esgrimir, i era l'argument que sempre havia defensat Bartomeu, González Franco havia permès estalviar al Barça 14 milions d'euros, ja que inicialment la Fiscalia li demanava 20 milions d'euros de multa, i en base a aquest estalvi, aquests 14 milions que va estalviar-se, l'advocat va endur-se un 10% d'aquesta quantitat, que són aquests 1,7 milions que va endur-se González a Franco.
0: Estarem pendents d'aquestes declaracions i els oients recordaran unes declaracions, recordem, del president del Madrid atacant al Barça i a la Lliga.
2: Yo estaba aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado 7 Champions, pues que es pocas, ya lo sé, y 7 Ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. ¿Y cómo no voy a estar cabreado? Y yo tengo que meterme con el tema Negreira, porque es un caso de corrupción. Oiga, lo dijo el instructor, corrupción sistémica durante 2 décadas.
3: Doncs m'han semblat patètiques i plenes de falsetats. Bé, el club, ho vam anunciar avui amb un comunicat, estant amb el departament legal.
0: Què en sabem? Quina és la novetat d'aquest cas?
1: Doncs que ja s'ha fixat, en aquest cas ho ha fet un jutge, el proper 25 de novembre, la celebració d'un acte de conciliació entre l'entitat blaugrana i el president del Real Madrid. Recordem-ho, que aquests actes de conciliació són el tràmit previ a la presentació d'una querella criminal per part de la part afectada. En aquest cas, el Barça considera que Florentino Pérez va calumniar la institució catalana, es va presentar un escrit el passat mes de juny i ara doncs s'haurà d'anar davant d'un jutge per si en un cas Florentino es tira enrere de les seves declaracions o si bé continua mantenint el que va dir, llavors obriríem la següent fase, que seria anar a un judici, en aquest cas després de la presentació d'una querella criminal per part del Barça. Però de moment el primer pas és aquesta cita del proper 25 de novembre en aquest acte de conciliació entre el Barça i el president del Real Madrid, Florentino Pérez.
0: Del Club Blanc. Doncs amb això crec que ho tenim tot, Albert, però si hi hagués qualsevol novetat, ens demanes pas a la graderia del balcó. Gràcies i a descansar.
1: Moltes gràcies, una abraçada.
0: Aprofito també per recuperar les declaracions d'Antonio Escudero, del vicepresident del Barça, a l'Aquí Girona, aquest matí preguntat per si és possible que la final del Mundial 2030 es jugui al Camp Nou.
4: Home, a nosaltres ens agradaria molt. Jo crec que sí, és possible. És un, jo crec que les autoritats esportives del món estan per la labor. Crec que el Barça ha fet un gran esforç, tindrem un gran estadi i jo crec que toca, i jo crec que sí que se pot.
5: Teniu inputs de que pot ser el Camp Nou?
4: Sí. Podria ser ja un percentatge molt elevat que sigui.
0: Doncs s'ha mullat i molt Antonio Escudero, donant possibilitats al Camp Nou de ser la seu de la final del Mundial 2030. Això perquè, pel que fa a la parcel·la institucional del Barça, però estaven pendents també en l'esportiva d'Eric García. Nil Solà, què tal? Bona tarda.
6: Què tal, Anna Palet? Molt bona tarda.
0: Confirmem que Eric està bé, que tot ha quedat en unes molèsties lleus, no?, el genoll?
6: Sí, sobretot un tema de precaució. És veritat que anava a ser titular en el partit contra Anglaterra de Wembley, però va sentir aquestes molèsties que, de fet, apunta al seu entorn, que ja sentia des de feia alguna setmana, que en aquest moment li van anar en augment, i és per això que Eric va decidir avisar, advertir el cos tècnic de la selecció espanyola, quedar fora d'aquest partit després de les proves que li van fer al tornar a la Roza. Es confirma que té un petit edema al genoll esquerre, però per precaució, després d'arribar a l'acord entre Federació, Barça i el propi futbolista, es va decidir que tornés a la disciplina del Barça. Ahir al vespre va arribar a Barcelona, avui ha passat per als serveis mèdics del Barça a fer una nova revisió i a mirar, a dictaminar quin és el pla específic que seguirà aquests dies, però, com dic, són només unes molèsties. I el que està previst és que, sense cap mena de dubte, pugui jugar contra el Getafe en aquesta setmana, que l'equip de festa haurà de fer recuperació i a partir d'ahir treballa específic perquè solucionar aquests problemes del genoll, que, com dic, són les molèsties que no són importants, però que sí que són molestes. Per tant, intentar jugar sense dolor, que és més o menys el mateix que li passa a Joan Garcia.
0: Has fet també l'exercici d'agafar la calculadora i anar sumant els minuts que acumulen els jugadors blaugranes, que no són pocs i els tenim bastant repartits pel món. Com surten els números de moment?
6: Doncs mira, de moment els números amb Joao Cancelo, que ha jugat dos partits Portugal, són clars, 180 de 180. Per tant,
0: Cancelo... No se li ha estalviat ni una estoneta.
6: No se li ha estalviat ni un petit esforç. En quant a Adeyemi, que per cert també tornarà a Barcelona, recordem que Adeyemi estava convocat per disputar el tercer i el quart amistós amb Alemanya, que Jürgen Klopp va fer aquesta idea innovadora de convocar 23 futbolistes per dos partits i 23 futbolistes pels dos següents. Finalment Adeyemi, per una baixa, va entrar a la primera llista, ja ha jugat 75 minuts en el partit d'ahir, 79 en el partit d'anada, per tant aquest, en el primer partit, per tant, Adeyemi, que també tornarà a Barcelona demà, partit d'Espanya, el 7...
0: Aquest és el que ens preocupa.
6: Sí, aquest és el que ens preocupa, sobretot perquè en el primer partit, evidentment, doncs Eric i Fermín no van jugar a minuts, Pedri només en va tenir 20, s'ha de veure si Espanya fa canvis o no. En tot cas, varis futbolistes del Barça que van jugar 90. A mi em preocupa Espanya, perquè n'hi ha molts, però sobretot em preocupa Rafinha, que demà a les 12 del migdia jugarà contra Austràlia, que en principi les informacions que apunten des de Brasil diuen que Ancelotti el posarà a jugar davanter centre, l'altre dia ho va fer la banda, va jugar 95 minuts, ho va jugar absolut tot. Per tant, s'ha de veure què és el que passa amb Rafinha, que és per qui tothom té més por per als antecedents que hi ha. Gordon, que també ha de jugar, i Livakovic, que té dos partits per jugar contra Espanya. Nations League és porter, no preocupa segurament tant, i després hi ha els casos de Marc Bernal i de Xavi Espart amb la sub-21, aquests però només tenen dos compromisos, no jugaran fins al dia 1.
0: Doncs Nil, moltíssimes gràcies, seguirem pendents dels internacionals i qualsevol novetat ens demanes pas a la graderia del balcó.
6: Perfecte, fins ara.
7: La graderia del balcó amb Anna Palet.
0: De la tarda sona la sintonia, l'himne de la Nations League. Podria haver sonat ja abans, però aprofitem per fer-ho ara perquè, Josep Pons, bona tarda.
8: Bona tarda, Anna.
0: En res, menys de 4 minuts han de començar un bon grapat de partits corresponents a la segona jornada d'aquesta Nations League. I en què ens fixarem especialment?
8: Doncs entre els més destacats ja els del grup A de la Lliga A de la Nations League, hi ha un Turquia-Itàlia, les dues seleccions que van perdre en aquesta primera jornada de la Nations, Turquia que va perdre contra França i Itàlia, que on s'estrenava Roberto Mancini com a seleccionador, va perdre contra Bèlgica. Per tant, la selecció turca amb Arda Güler i la italiana es jugaran guanyar els primers 3 punts d'aquesta Nations League. I a la mateixa hora també es juga l'altre partit del grup, un Bèlgica-França bastant atractiu, on Zinedine Zidane ha decidit donar descans a Koundé. El futbolista del Barça no entra a l'11 titular, sí que ho fa Camavinga, i jugadors belgues i francesos lluitaran per ser líder d'aquest grup A.
0: Recordem que ja no hi és Kylian Mbappé perquè es va lesionar el genoll. Per tant, Zidane, que a banda d'haver perdut a Mbappé, decideix donar descans al lateral del Barça, Jules Koundé, que va ser titular al primer partit. A tot això, demà, ho estàvem explicant, Espanya-Croàcia, 9:15 a Sevilla, al Sánchez-Pizjuán. Han parlat res, fa qüestió de minuts, tant De La Fuente com Fabián. Què han dit?
8: Ha parlat primer el seleccionador, confirmant el que ens explicava ara Nil Solà, que Eric García no té cap lesió greu i que hauria pogut jugar alguns dels dos partits restants, però que han preferit que es recuperi a Barcelona.
9: Nosotros, en ese comentario que siempre hago al hilo de la salud de los futbolistas, otra vez hemos demostrado que pensamos siempre y anteponemos la salud del futbolista. Hemos tenido un pequeño problema con Eric, que podría haber jugado seguramente igual el tercer partido o el cuarto, pero hemos preferido que recupere bien y se vaya a su club, insisto, a recuperar en perfecto, sin estrés, sin tensiones y sin ninguna urgencia.
0: Treu pit De La Fuente de la gestió de minuts a Eric García. Després també ha explicat que el següent partit no l'hauria pogut jugar de totes, però que si s'hagués volgut forçar, sí que hauria estat pel tercer o pel quart partit que té la selecció espanyola. A tot això, últimes hores de la votació de la pilota d'or que tanca avui a la mitjanit, i Luis De La Fuente, Josep, s'ha pronunciat al respecte.
8: Sí, ha parlat de la pilota d'or, més concretament del Premi a millor entrenador, on ell està nomenat i ha demanat, entre riures, que el nomenin guanyador.
9: Yo lo único que puedo decir es que yo estoy orgulloso y feliz de estar ahí, pero que también, digo, pues también hemos hecho méritos, que incluye a todo mi grupo de trabajo. Esto no es mérito mío estar donde estamos, ni mucho menos. Lo de postularme o no va conmigo tampoco eso. Pero que duda cabe que te diría que me haría muchísima ilusión, que me encantaría. Que tomen nota, que me gustaría.
8: Després de La Fuente ha parlat Fabián Ruiz, també del tema estrella d'aquestes setmanes d'aturada de seleccions. La pilota d'or ja ha destacat que el més important per ell no és fer campanya, sinó ser reconegut per la feina.
10: Bueno, lo he dicho ya varias veces, ¿no? Que no se trata de hacer campaña, sino que se trata de reconocer tu trabajo, ¿no? Al final, a todos nos gusta que seamos reconocidos por nuestro trabajo. La verdad que he tenido un grandísimo año, he tenido la suerte de ganar las competiciones más importantes y bueno, es como a otro trabajador, ¿no? Cuando ustedes lo hacéis bien o vendéis muchos periódicos, gusta que os reconozcan, a nosotros lo mismo y bueno, eso es bonito para mí y sobre todo que me demuestren su cariño y su apoyo.
0: Aquestes són les declaracions de Fabián. En tindrem de tots els colors sobre la pilota d'or. Tanca avui a la mitjanit les votacions. Són gairebé 9:15 del vespre. Anem a repassar què més ens ha deixat aquest dilluns. Perquè, Josep, s'ha celebrat aquesta tarda l'acte d'homenatge a les campiones del món sub-20 a les Roces.
8: La federació ha homenatjat fa uns minuts a la selecció espanyola femenina sub-20 després de guanyar el Mundial als penals contra Corea del Nord. Les 5 protagonistes blaugranes, Aicha Cámara, Julia Torres, Noa Jiménez, Rosalía Domínguez i Carles Julià, ja s'han incorporat als entrenaments amb el Barça i aquesta darrera parlarà de manroda de premsa la prèvia de Champions contra la Roma.
0: Atenció amb aquesta notícia, molt sorprenent, impactant. El Pichu Cuellar està ingressat per la caiguda d'una estructura de la ciutat Ciutat Esportiva del Mallorca.
8: El porter mallorquinista ha patit una ferida de consideració al cap després que una estructura voluminosa del menjador de la Ciutat Esportiva caigués, impactant-li el cap. El futbolista es troba fora de perill, però quedarà 24 hores en observació a l'hospital.
0: Déu-n'hi-do, ànims cap al Pichu Cuellar, esperem que tot quedi en un ensurt. Encara a la Lliga Espanyola, Javier Aguirre, presentat avui com a nou entrenador del València.
8: El tècnic mexicà s'ha mostrat contundent afirmant que un club històric com el València no es pot permetre perdre determinats partits ni passejar-se pel camp. Aguirre ha afegit que el pla immediat és guanyar amb el pròxim partit al Sardinero contra el Racing.
0: I ara parlem de futbol femení. Irene Paredes ha fet declaracions abans d'enfrontar-se en una mateixa setmana a la Roma en Champions i al Madrid a la Lliga.
8: La defensa blaugrana ha valorat l'inici de temporada com a millorable, tot i el ple de victòries, però confia en oferir un joc millor.
11: Bueno, como decía, un inicio de cierta manera complicado. Yo misma también he estado algunos días de baja, son cosas que pasan, el cuerpo se va adaptando y a la vista está también que independientemente de quién juegue, los partidos sacan adelante, ha habido cambios de posiciones y lo estamos haciendo bien, como decía anteriormente. Tenemos que o queremos ofrecer un juego mejor, pero todos estamos trabajando duro para que vaya fluyendo mejor.
0: I acabem amb aquesta, el Barça de bàsquet, a per la segona victòria a l'Eurolliga amb Morbo contra el Dubai.
8: Després de la victòria davant l'Efes a la primera jornada i del triomf a l'ACB contra l'Eima a Corunya, el conjunt de Sekulic, exentrenador de Dubai, s'enfrontarà a Xavi Pascual, exentrenador blaugrana, demà a les 6 de la tarda. Nebo, Macundú i Ebu Umans encara seran baix al Barça.
0: Gràcies, Josep.
8: Gràcies.
0: Anem a parlar amb els nostres narradors.
7: La tertúlia del Baqui i del Berg.
12: Reitero que no hem fet un títol espectacular, eh? No.
0: I no serien els dilluns si a la graderia del balcó no convoquéssim els nostres narradors. Lluís Flaquer, Flaqui, què tal? Com estàs?
13: Hola, Anna, què tal? Com estàs?
0: I Albel Bermúdez.
12: Albel, loco. ¿Cómo estamos?
13: Albel o Bermúdez?
12: Albel. Hi havia un... Perdoneu, vaig a explicar ja una història. Ja,
0: sí, ja es carrega el guió.
12: Quan jo entrenava a futbol, sí, al Matadepera, l'encarregat de material era de República Dominicana.
13: Sí.
12: I em deia Imbel.
13: Imbel.
12: Imbel.
13: Imbel. Ostres.
12: Imbel, no traíste los balones.
0: I com vas adonar-te que et cridava tu? O sigui...
12: Perquè amb el temps vaig acabar sabent que jo era...
0: que eres aquella persona.
12: Imbel. I tenia àudios seus que eren boníssims. Ja els he perdut una
0: llàstima. Escolta, dilluns. Ah, els has perdut?
12: Una llàstima, els he perdut. Perquè
0: anava a dir, si no els
12: més de 10 anys i... Una llàstima.
0: Els podem recuperar. Com va, per cert, el vostre síndrome d'abstinència de narrar gols? No sé com ho esteu portant. Setmana 2.
13: Tinc ganes ja de 10 d'octubre.
12: A nivell laboral, puta madre. A nivell usuari, això es fa molt llarg.
13: Sí.
12: Això es fa molt llarg.
0: És que són molts partits, encara falten dues setmanes sense
13: no estem,
0: futbol
13: no
0: i encara sort que tenim Champions.
13: Clar, no estem acostumats a aquesta aturada de seleccions tan llarga, no? Fins ara eren un cap de setmana de peron i tornaves, no? Ara ja són dos caps de setmana, més partits de seleccions. És veritat que xales bastant veient com estan jugant els del Barça, que de moment no hi ha hagut, més enllà del petit ensurt que ha quedat en res d'Eric García, cap mena de contratemps, toquem fusta, però que torni ja el Barça de Flick, que torni ja.
12: Necessito que torni, perquè, aviam, una setmana de
0: jornada
12: de seleccions encara feia gràcia. Hosti, dues, és una travessia pel desert.
0: S'han passat.
12: És una travessia pel desert i com a persona que treballa en un programa de ràdio, hosti, nen, collor. Hosti, collor.
0: Com a mínim demà tenim doble ració de partits interessants pel que fa als interessos blaugranes, amb aquest Espanya-Croàcia i amb el partit de Brasil a les 12 del migdia, que no sé si ja sabeu com el podrem seguir un altre
13: el
0: cop
13: seguirem.
0: Aquest.
13: No sabem com, però
12: no
13: el seguirem.
12: No ho sabem, però sabem que ho farem. Sí, sí.
0: No sé si us en refieu d'Ancelotti, que li doni descans
12: no.
0: O sumarà
12: no.
0: Gens, eh?
12: Zero. Zero. O sigui, torno a veure mínim 75 minuts.
13: Sí, sí, estic d'acord. A més, pel que explica la premsa brasilera, que ens deia el Marcos López, avui el que t'hi jugues, Ancelotti vol provar la novedat tàctica, com si fos un gran descobriment, de provar Rafinha de nou, per tant entenc que el posarà titular de nou i el voldrà veure quants més minuts millor. Per tant, esperava poc d'Ancelotti en aquesta aturada de seleccions i malauradament ens està donant la raó abusant de Rafinha.
12: Demostra que de nou no vals, però en Brasil.
13: Fes una mala primera meitat i el descans a descansar.
0: I De La Fuente què? Perquè Javier Raez el divendres a la graderia del balcó ens deixava la reflexió que creia que la selecció espanyola era una mena de santuari on els jugadors anaven a curar-se, però em sembla que vosaltres no acabeu de ser d'aquest parer del santuari.
12: De què? A curar, la pregunta és, a curar-se de què?
13: No, a veure, jo crec que Cucurella va a la selecció i s'ho pren com un santuari per curar-se. Perquè em fa l'efecte que Cucurella no li està sentant gaire bé el Madrid.
0: Depèn del punt inicial no del que parteix.
12: Sí.
13: Perquè l'altre dia el partit de Cucurella no té res a veure amb el Cucurella al Mundial, per exemple. Pot haver-hi altres jugadors que...
12: Dani Olmo, per exemple, sí. Potser sí. Però tot i així, ell ara mateix està en un molt bon nivell al Barça. El que passa que, evidentment, doncs, per davant hi ha un tio que es diu Fermín que està com un...
0: Que no és el mateix brillar en un equip mediocre com és ara mateix el Madrid que brillar en el Barça de Flick.
12: I crec que per Dani Olmo no és el mateix jugar amb Rodri Fabián, que surten un punt més encara més posicional que Pedri, que, clar, necessita cert protagonisme en pilota, doncs llavors, evidentment, sempre entreu una mica més el que juga de mitja punta. I, clar, per això és millor que Fermín sigui el mitja punta de Pedri, per dir-ho així, perquè crec que la manera de jugar de Pedri s'entén més amb Fermín i la manera de jugar de Fabián s'entén més amb Olmo.
0: I segurament per això, no ho sé, ho desconec quins canvis farà demà De La Fuente, però segurament aquest binomi Fermín-Pedri el veiem demà i no, en canvi, ho vam fer al cap de setmana. Però vaja, de moment, minuts per Adeyemi, interessants a la selecció d'Alemanya, també Gordon va estar molt bé en el partit contra Espanya, vull dir que s'està mantenint aquest to competitiu dels jugadors del Barça.
13: Una mica el que dèiem de l'efecte Flick, no? Que ha estat capaç de que Adeyemi, que ni tan sols va anar al Mundial, ara de sobte retrobi amb la selecció i tingui minuts de qualitat, que Gordon, que sí que era titular amb Anglaterra, però tampoc estava lluint gaire al Mundial, per exemple, marca el gol a la semifinal, però fa poqueta cosa més a nivell de porteria, doncs, davant d'Espanya, la que té la fot a dins. Jugadors del Barça que s'ho estan passant bé amb Hansi Flick segueixen en el mode de seguir-ho passant bé amb la selecció de les quals són campions del món. Bueno, que disfrutin tots i que jo el que vull és que aquesta aturada no trenqui el ritme del Barça de Flick. O sigui, que aquesta aturada de seleccions no faci que de sobte ara s'hagi de tornar a començar. Hi ha l'esperança d'aquella frase de la pretemporada de Hansi Flick de que després de l'aturada serà quan estarem al 100%. Si és així, no sé què passarà en els partits del Barça perquè ja venies amb un nivell altíssim, però que aquesta aturada no trenqui la progressió que estàvem veient en el Barça de Hansi Flick just abans de l'aturada.
0: I no sé si podrem fer detox, ara que estem ja a poques hores que acabi la votació de la pilota d'or, d'aquest tema, de moment, si era un plebiscit, per dir-ho d'alguna manera, aquest Anglaterra-Espanya entre Kane i Lamin, evidentment va sortir com a guanyador Lamin, però no sé com de convençuts esteu de que aquesta pot ser la pilota d'or de Lamin.
12: Jo és que estic sempre una mica com que depèn de gent, com que depèn de persones concretes, jo no sé...
0: Del José Félix Díaz de Uganda?
12: Sí, és a dir, de gent que jo no sé què és el que els hi arriba realment, perquè jo crec que a Barcelona i Madrid vivim tan contaminats de nosaltres mateixos que jo no sé si una persona, un seleccionador de certa selecció diu, ostres, però és que jo crec que Kane és indiscutible, o jo crec que Kvaratskhelia ha fet tal, o si només els arriba aquest discurs de, és que a Espanya només parlen d'això i que s'acabin com intoxicant d'això i les entrevistes d'aquest i les entrevistes de l'altre. Jo crec que és la pilota d'or on més política s'ha fet de la història de la pilota d'or.
13: Sí, perquè Messi no va demanar mai la pilota d'or. Cristiano sí que va fer més campanya en alguna ocasió. Recordem fins i tot aquella ocasió en què es reobren les votacions d'una manera molt estranya i acaba guanyant Cristiano quan semblava que tornava a guanyar Messi. Tothom associa aquella relació entre Blatter en el seu moment i Florentino, etc, etc. Però vaja, pilota d'or d'aquest any. Si a mi em fas dir qui la mereix, jo estic convençut que la mereix i que la guanyarà la Minya Mal. Dit això, sí que és veritat que em sorprèn que a Espanya, és veritat que estem molt contaminats amb el debat Mbappé Lamin, però darrerament tinc la impressió com que Mbappé té molts menys adeptes del que em pensava, fins i tot en l'entorn mediàtic del futbol espanyol, que molts parlen de la candidatura de Harry Kane, algun fins i tot s'atreveix a posar Messi, i que Mbappé, fins i tot hi ha molta gent que el treu del podi, no, és que veient l'any d'Mbappé hi ha gent que ha fet més mèrits que ell. Jo crec que la guanyarà la Minya Mal. Crec que serà un frec a frec bastant ajustadet amb Mbappé, crec que Mbappé quedarà segon, però és que no entendria que Mbappé acabés guanyant aquesta pilota d'or, sincerament.
12: I si Mbappé guanya la pilota d'or, crec que qui més hi perd és el Madrid, és el propi Madrid. perquè li estàs donant la raó a una persona de l'equip davant d'un equip que no juga com un equip.
13: Si es donés el cas, la presentació d'Mbappé al Bernabéu a la gespa amb la pilota d'or davant de la gent, si hi hauria o no xiulets. Algun xiulet jo crec que hi hauria. I després seria molt interessant veure la cara de Vinícius.
14: Clar.
13: La cara de Vinícius, que fa 2 anys el tenia guanyat, el va acabar perdent, i ara veu com Mbappé, sense fer una temporada superior a la que va fer Vinícius aquell any, doncs sí que el guanyaria. Però vaja, jo vull pensar que el guanyarà Lamin, sincerament.
0: Acabo amb vosaltres amb una qüestió que també ha estat d'actualitat aquest matí. Hem escoltat amb el Carles Couso a l'Antoni Escudero, vicepresident del Barça, parlar sobre aquesta final del Mundial 2030, que evidentment donarà i moltíssim a parlar, però donant molts números a que el Camp Nou la pugui aconseguir. A mi, sincerament, m'ha sorprès.
13: Jo crec que només hi ha una opció de que el Camp Nou tingui opcions d'acollir la final, que és que tot el futbol espanyol remi en favor del Camp Nou. I això no està passant, ni crec que passi, perquè hi ha el Bernabéu pel mig, i ja sabem com funcionen les coses en aquest país, que quan hi ha Madrid pel mig, doncs tot gira cap allà. Però si la FIFA li dona tanta importància i transcendència a l'aforament, que és una de les coses importants, si la UEFA, per exemple, ja et dona la final de la Champions de l'any anterior i confiem que sigui tot un èxit d'organització, crec que si Espanya vol assumir la final del Mundial, arribarà un moment que s'adonaran ells, des de Madrid, que o remen a favor de la candidatura al Camp Nou o la final se'n va cap a Casablanca.
12: I més quan ens acaben de donar una final de Champions, sí, just l'any anterior, eh? És a dir... jo
0: poca
12: crec...
0: broma, no?
12: Sí, sí, o sigui, més enllà, també admetre que és un tema que a mi...
0: No treu la son.
12: Ni em va ni em ve. No em treu gens la son. Ara bé, escolta, que jo crec que això sempre és bo, diguéssim, per un club que intenta, per dir-ho d'alguna manera, sempre demostrar que això val, que valem, que som bons per fer esdeveniments esportius. I crec que és que una cosa que té Barcelona és que tot esdeveniment esportiu que fem és espectacular.
0: Sí, sí.
12: Espectacular. I això és una cosa que potser també s'hauria de començar a veure.
0: D'anar repetint.
13: Molt ben dit, Imbel.
12: Eso es. Muchas gracias.
0: Doncs amb l'Imbel i amb el Flaqui ho deixem aquest dilluns. Moltíssimes gràcies i ens escoltem demà a les 12 al Que t'hi jugues.
13: Allà estarem.
0: Demà Que t'hi jugues, però no hi haurà graderia del balcó. Aquesta hora podreu escoltar Carrusel Deportivo amb l'Espanya-Croàcia. Tornarem dimecres, com sempre, a 9:15. Ara us deixem a Hora 25. Adeu.
7: La graderia del balcó amb Anna Palet.
15: Els dies 3 i 4 d'octubre torna Benvinguts a Pagès. Visita granges, horts i obradors d'arreu de Catalunya per conèixer i comprar de forma directa aliments locals. Reserva ara a benvingutsapagès.cat. T'esperem. El primer cap de setmana d'octubre serà una festa. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
16: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
17: valorado
16: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
17: Y otra. Valorado.
16: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
18: Javier es el maestro panadero de Panadería Centeno. Hace pan. Hace 32 años que lo hace. Y lo hace de mil formas y tamaños. Alberto, su jefe, quiere hacerse a un lado y dejar las panaderías. Y él quiere comprarle la empresa. Nunca imaginó que lo haría, pero lo va a hacer. Ser de los que hacen. Banco Sabadell.
19: Reposta en Repsol y haz que la vuelta te cueste menos. Todos los días hasta el 30 de septiembre, ahorra el doble en tus repostajes pagando con Wilet. Porque si tienes la luz, el gas y más energías contratadas con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Además, si pagas tus repostajes con la tarjeta Wilet, sumas 5 céntimos litro más de saldo adicional en carburante. Un ahorro total de hasta 45 céntimos litro. Más información en Repsol.es.
20: Soy Pedro Piqueras y para cuidar tu memoria te aconsejo tomar The Memory con DHA que contribuye al funcionamiento normal del cerebro. Recuerda, The Memory.
21: Yo, para mi salud, solo elegiría lo mejor.
22: Por eso, con los seguros de salud de Línea Directa, eliges especialista y pides cita directamente. Puedes hacer tus revisiones con la tecnología más avanzada y mantener al día tu salud con menos esperas. Elige los seguros de salud de Línea Directa desde 21,90.